0: Justament, hi han dues dates en l'any que parlem més de tabac. El gener, amb els bons propòsits, i ara, no? I ara que és això, el dia 31, que en aquest any és cap de setmana, i bueno, és el dia 31 de maig, que és el Dia Mundial Sense Fum. Uh-huh. I és on es fan totes les activitats, tant al carrer com dintre dels CAPs, dintre dels instituts, a la tele, no? No? Els mitjans...
1: Fer activitats, allò de això, conscienciació,
0: això,
1: no?
0: Això, de conscienciació i...
1: Que no sé si és una percepció errònia, però jo crec que cada vegada hi ha més gent que està deixant de fumar. Sí. No sé si vosaltres també sí. Noteu que hi ha aquest interès i fins i tot doncs teniu dades, sí. No? Que valin... Ja et dic que és una sensació, eh?
0: Sí, sí, de fet, a la població general...
1: S'està reduint.
0: Sí, el percentatge ha baixat una mica. Malauradament...
1: Entre els joves?
0: Sí, en aquest any hem vist que les xifres s'han pujat una mica entre els que inicien, no?, i en els joves, les primeres edats de començar a fumar, han pujat una mica. I tot això és per les noves maneres de fumar, el vàper. El vàper, la cigarreta sense, no?, sense fum, no?, tot això és el que és un ventall, no?, de possibilitats i de que els joves, bueno, això han
1: s'han enganxat. Laura, i això és tan perjudicial, tan nociu com el tabac tradicional, no?
0: Sí, de fet.
1: Ho dic jo perquè segurament també un té la percepció de que no és tan perjudicial una percepció errònia.
0: És un mite això. De fet, és més perjudicial perquè no controlem la nicotina, o sigui, la nicotina que porta un vàper o una cigarreta electrònica de les que no fan fum, o a les nus, no?, o les sals de nicotina que ara es posen a la boca, no?, a les genives, la quantitat de nicotina que porten, encara que diguin a l'etiqueta que no porten nicotina, com que la llei tot això no està regulat, no?, que sempre ha fet la llei feta la trampa, no?, però això encara pitjor perquè no està regulat, no estan obligats a posar la nicotina que tenen. Llavors, poden dir perfectament que porta zero nicotina i és mentida. Porta, perquè si no, no t'enganxaries. Vale? No continuaries consumint.
1: No tindries aquesta addicció, que és el que volem deixar clar.
0: La nicotina fumar... és la droga que enganxa. És la substància que realment ens manté enganxades. No?
1: Mm-hmm. Vale? I una es pot desenganxar, que és del que parlarem avui.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Primer de tot, una persona et preguntaria i quins beneficis tindrà, notaré jo, si deixo de fumar?
0: Els beneficis són immediats, o sigui, són molts beneficis i, a més, immediats. De fet, des dels primers 20 minuts que no tenim nicotina dintre del cos, ja disminueix el ritme cardíac i la freqüència. Disminueix la pressió arterial, o sigui, això en els 20 minuts. I la temperatura dels peus, de les mans, ja recuperen valors normals. O sigui, que la nicotina el que està fent quan estem fumant és que la circulació empitjori i la temperatura és més baixa perquè no arriba la sang i la pressió també puja.
1: Mhm.
0: Després, a les 8 hores, ja podem constatar que l'oxigen en sang ja són nivells normals de la persona i que el fum que tenim dintre dels pulmons ja comença a baixar. A les 24 hores seria quan el fum del pulmó ja s'eliminés del tot o gairebé del tot. Si fem una prova, que si algú, els fumadors que ho estan deixant segur que la coneixen, és la carboximetria, que és una prova de bufar semblant a aquesta que et fan de l'alcoholímetre, no?, per mirar els nivells d'alcohol. Doncs és una prova molt semblant perquè has de bufar, no?, per una
1: cànula, no?
0: Sí, una cànula. Doncs aquí et diu els nivells de monòxid de carboni que tenim dintre del pulmó, que estan ocupant un espai i que no ens deixa que el pulmó entri tot l'oxigen que ha d'entrar quan fem la respiració, i que, a més, aquest monòxid d'una manera o una altra, és el que es distribueix per al cos en l'hemoglobina quan reparteix per tot el cos, doncs això és el que veuríem amb aquesta prova. Doncs aquests nivells de monòxid a les 24 hores ja baixen, ja gairebé són gairebé normals com una persona que no està fumant o que no està exposada a un fum.
1: Amb la Laura, que n'hem parlat en d'altres ocasions sobre aquest procés de deixar de fumar, sempre ens ha dit això, no? El que és la recuperació de la respiració, però hi ha d'altres beneficis, no? Com ara clar. L'econòmic.
0: Bueno, econòmic, no? Clar, econòmic. Clar, això, sobretot els que consumeixen cigarretes convencionals, això ho veuen, jo ara, mira, no et sabria dir quants diners estan en el paquet ara, no? Però entre 5-6 euros, mm-hmm. segur, o si no més, no? Això aquí, en altres països encara més, no? Doncs, clar, si fas el compte del que et gastes cada dia, el que et gastes cada mes i el que et gastes...
1: Al cap de l'any.
0: Al cap de l'any, home, un viatget o algun caprici segur que en tindries, no? Sí que la motivació econòmica a vegades quan fas cigarretes de picadura, no? Sembla que són menys, no es gasten tant, no? Però que al final també ho notes.
1: I també seria un mite això de que el que és tabac de picadura doncs és més saludable?
0: No, clar, no. És un mite.
1: És de un fet, mite també.
0: Sí, és un mite. O sigui, ho venen com més natural perquè ho emboliques tu i no ho embolica una màquina, no? Però després hem de pensar que el tabac que hi ha dintre de la picadura no és del tot tabac, a vegades hi ha una part de tabac una mica de restes, vale? El filtre tampoc no... és diferent, li posen més additius perquè no s'apagui, perquè cremi millor, perquè s'enganxi també, i després els nivells de nicotina que li posen, no, que tenen la cigarreta, poden ser entre 2-3 vegades superiors al que tenen una cigarreta convencional. Nosaltres notem molt els que quan fem la prova aquesta de carboximetria, que el fum també que té dintre del pulmó també és més elevat i no correspon tant a les cigarretes que t'estàs fumant, no? Que perquè bueno, també dependrà
1: del tipus de
0: com fumis, no? De la calada que donis, no? De l'aspiració, si fas una apnea entre no? Quan aspires, fas una apnea, després deixes anar. Clar, tot això dependrà també del fum que tens dintre del pulmó. Uh-huh. Vale? I a més del fum, clar, aquest ja es nota un increment del 30% de la funció pulmonar que tu tenies quan estaves fumant, incrementa ja un 30% a les 2 setmanes. Entre les 2 setmanes i els 3 mesos ja notes que respires millor.
1: La capacitat
0: ja pot augmentar fins a un 30%. O sigui que quan puixis unes escales, estiguis caminant, corrent, fent esport, ho notaràs de seguida. I l'energia general també ho notes. Perquè ja l'oxigen està circulant a nivell més normal. Al cap de l'any, el risc d'infart i de malaltia coronària ja es redueix a la meitat. Vale? I entre 2 i 5 anys, als 5 anys, el risc de patir un infart ja és molt similar a una persona que no ha fumat mai. Vale? Entre 2 i 5 anys.
1: Que ara quan comenta la Laura, d'una persona que no ha fumat mai, doncs a tenir present també els fumadors passius, que de vegades hi ha moltes persones que diuen, és que jo no he fumat mai, però sí que he estat convivint amb una persona fumadora, no? I això també ens perjudica a la salut.
0: Perquè tenim el fum de segona mà, que és el fum que inhalem directament de la persona que està al costat, no? Traiem fum, i després tenim el fum de tercera mà, que és el fum que, encara que te'n vagis al carrer a fumar, no? Al balcó, a la finestra, tot aquest fum que estàvem parlant de que tenim dintre del pulmó, el traiem, i aquest es combina amb les partícules de l'aire i deixen una substància que es queda enganxada doncs a tot arreu de casa, no? A les cortines, al sofà, a la fruita, a la joguina dels nens, que a més són més susceptibles a intoxicar-se, no? Amb aquestes substàncies, no? I que després tinguin els efectes nocius, no?
1: I si ho ajuntem allò amb la contaminació atmosfèrica, doncs ja...
0: Fumaré, si no... Bueno, jo vull fer un intent en deixar de fumar. Si surt per sempre, bueno, doncs aleluia, no? Perfecte, no? Però hem de pensar en això. Bueno, vull fer un intent per millorar, no? Per obtenir tots aquests beneficis de deixar de fumar. Llavors, què ha de fer? Doncs adreçar-se a l'equip d'atenció primària, ¿vale? A la seva infermera, que és la que té més a l'abast, o al metge, aprofitant la visita, el que sigui. ¿Vale? Doncs amb la seva infermera i ho demana, o nosaltres potser ja li preguntem també, o preguntem sobre si fuma o no fuma, i és el moment també de dir-ho. I llavors ja entraríem en un programa de deixar de fumar. Bueno, en un programa que al final són unes visites més adreçades a fer una estratègia d'acompanyament a la persona que vol deixar de fumar. O sigui, valorem quin és l'hàbit, com fuma, quan fuma, quina motivació, quin nivell de dependència té
1: Que això són preguntes que fins i tot un es pot fer, no? Sí, abans sí, d'anar a la visita, de dir, escolta'm, vaig a veure, no?
0: Sí.
1: Perquè fumo, no? En quins moments del dia?
0: En quins moments,
1: no?
0: Del dia, quantes cigarretes necessito, si m'aixeco a la nit a fumar o no, o si em desperto per fer un pipi, després no m'adormo si no fas la cigarreta o fas dues o tres calades, no?
1: Poso cara de sorpressa, eh?
0: Sí, sí.
1: Però per què passa? Perquè això passa.
0: Això passa. Llavors, això ens indica que té una dependència alta, més alta. Llavors, les estratègies, que al final són individualitzades, les farem diferents, no? El que li ha anat bé al veí potser no em va bé a mi. La pastilla, no? Que ara tenim fàrmacs que ajuden aquests primers moments, no? O sigui, a que no ho passis malament, o sigui, i el cravin, el mono, no? Que tu notes o pots notar els primers dies no sigui tan alt i puguis fer més les teves estratègies de dir que no, de distracció, no? Els fàrmacs t'ajuden. Doncs potser el fàrmac que li ha anat bé al veí no és justament el que va bé a tu. O sigui, que per això que la visita és molt necessària. És molt necessària perquè, si no, pensem que, mira, farem el mateix que ha fet el veí i mira...
1: I després fracassem.
0: I fracassem, i això, doncs...
1: Genera frustració. No?
0: Sí, i baixa l'autoestima, i no volem després fer un altre intent.
1: Uh-huh.
0: Vale? Llavors, no. Anar a la infermera, que planifiquem una estratègia individualitzada amb les visites que calgui, al final, amb una preparació que pot ser de 2-3 setmanes, 4, les que calguin, que la preparació, altres vegades que ho hem parlat, ha de ser curta, perquè no podem estar la vida preparant-nos. Al final hem de donar un salt, no? I
1: clar,
0: hem de fer un intent, no?
1: Jo recordo que hem de fixar el dia D.
0: Hem de fer una planificació amb tot el que farem i fixar un dia D i saltar a la piscina, no? Al final ho hem de fer. Ja.
1: Llavors, Laura, més enllà d'aquestes visites més individualitzades, d'aquesta estratègia, sí, doncs, pensada per aquella persona en funció de l'addicció, no?, que té, crec que, si més no, anys enrere, jo crec que ara torneu, no?, a oferir grups.
0: Sí.
1: Perquè també ajuda, no?
0: Sí, a Can Pantiquet som molt veterans en els grups. De fet, hem ensenyat una mica també a altres caps del voltant, una mica els hem format també per fer els grups. N'hi havia altres que també ja ho feien, no? Però que aquí justament som molt veterans, perquè des del 17 que estem fent grups, vam fer un peron a la pandèmia d'un parell d'anys, em sembla, i ara l'any passat per motius
1: que ara no venen al cas,
0: sí, de logística no els vam poguer fer, i ara aquest any els tornem a retomar, vale? I llavors el grup té molt benefici per la persona. Nosaltres llavors valorem la consulta, valorem si ho fem individual o si

0: Després es donen els whatsapps i els contactes i alguns han quedat fins un any després,
1: sí,
0: de tant en tant, per fer un cafetó o per caminar o per el que sigui, no? I queden i es motiven i entre ells es donen una mica d'ànim també. O sigui, uh-huh, que això és molt positiu, el grup és molt positiu. I a nivell nostre també és un espai d'una hora i mitja amb el grup, on les explicacions que donem són més llargues, més completes, amb imatges, amb una presentació que anem passant i fotos i contes i una relaxació, i parlem de més temes perquè podem tenir més temps, podem parlar més de l'alimentació, de l'exercici,
1: que bueno, és una de les coses que recomaneu sobretot, no? Clar, el tema de l'exercici, no? De clar, fer una activitat que et distregui,
0: clar.
1: Que l'exercici pot ser no únicament anar al gimnàs sinó també anar a ballar, per exemple.
0: Anar a fer amb els companys
1: o
0: del
1: fer
0: grup,
1: ganxet.
0: Sí, o fer ganxet, o el que tingui a l'hort, per exemple, també és un
1: exemple,
0: exercici, o aprofitant les feines de casa, que, no,
1: que també s'han de fer.
0: S'han de fer, doncs mira, et poses una mica de música i també vas ballant, no, per exemple. No? I així, a més de distreure't, també treballem una mica el tema del pes, que és una de les preocupacions que a vegades els fumadors entenen, no? Perquè sí que hi ha una mica de pes associat a deixar de fumar, poden ser uns 3 quilos, no? No en tots els casos, però poden ser uns 3 quilos, però clar, si treballem l'alimentació, de que quan tinguis ganes de picar alguna cosa, que no siguin massa calòriques, no? Perquè ja, clar, això dependrà. Si agafes 8, potser és que menges massa patates, no? Patates fregides, no? O fruits secs, o no sé.
1: O processats,
0: o
1: no?
0: Processats,
1: el problema és aquest.
0: Clar, que potser el picar no és el mateix picar mandarines, no? Que picar una bossa de nous, no? Per exemple, no? O com massa carmels. Doncs això, treballem el tema de l'alimentació i treballem el tema de l'exercici per distreure's i per no agafar massa pes.
1: I Laura, qui decideix si tu participes o no en el grup? És a dir, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, ah, sí, doncs jo aniré, no? Perquè em facin doncs aquesta planificació més personalitzada, però crec que en el meu cas... És a dir, és la infermera que ens proposa. Igual en el teu cas t'aniria bé?
0: Sí, sí.
1: O tu pots... He sentit a parlar de sí, grups? Sí?
0: És una valoració conjunta. O sigui, la persona, si ha sentit parlar del grup, ja ve preguntant pel grup, i llavors nosaltres fem una mica de cribatge si a aquesta persona justament li aniria bé participar amb altres persones, no? Que no té cap condició que sigui contrària, no? un motiu d'exclusió, no? I això, i que vulgui participar. Hi ha gent que potser no ho havia pensat, el tema del grup, li proposem i diu, mira, doncs no, a mi no m'agrada estar, no? Prefereixo, o pels horaris. A vegades nosaltres tenim un horari concret que normalment són els dimarts a última hora de la tarda per al tema dels treballs, però potser no aquelles hores, justament aquell dia i aquelles
1: hores... L'horari doncs, no va bé,
0: o tenen un torn d'aquest de treball que van canviant de torn. Doncs sí.
1: Vosaltres el que sí que demaneu, m'imagino, és un compromís d'assistència.
0: Un compromís, per això, sí, han de venir a totes. Si tenen un torn canviant, doncs és un motiu d'exclusió, uh-huh, perquè no poden venir.
1: Ja. I quin nombre de persones participen en el grup?
0: Això, totes les que puguem, depèn de la sala que ens deixin. Nosaltres hem tingut grup de 20 persones, perquè la sala eren 20, podíem estar 20.
1: Hi havia capacitat per 20.
0: Hi havia capacitat per 20, i altres, perquè la sala era més petita, eren 13, 14, 15. Vale? Comencem per una mica més, i després, si algú s'esborra, no?, el perdem pel camí, no? Doncs, bueno, que ens quedin, doncs, això, 13, 14, 15.
1: I quan s'acaba aquest acompanyament o aquest, no? Aquesta activitat del grup que reforça, sí, la teva decisió, no? De sí, deixar de fumar...
0: El grup... Sí.
1: Sí, què passa? Què sí, passa?
0: Doncs el grup normalment té una duració de 6 setmanes. 6 setmanes que en algun cas l'hem allargat alguna més, però normalment 6 setmanes. Vale, a les 6 setmanes després nosaltres fem controls telefònics, les mateixes persones que fem al grup, les mateixes infermeres, que són les referents, fem contacte telefònic

0: i a les 3 mesos de deixar de fumar, als 6 mesos, als 9 mesos i als 12 mesos, vale? I anem valorant. Si entre mitges no veiem que la persona ens diu: "Oi, però tinc pensaments dolents" o tinc, no, doncs el podem citar a la consulta. Llavors el recaptem i el citem a la consulta. Si no, doncs l'anirem trucant. I després, als 12 mesos, nosaltres acostumem a fer una nova reunió amb els que queden sense fumar i fem això, una altra trobada. Doncs, a més, nosaltres fem una
1: perquè
0: festa.
1: Vosaltres feu una festa. Considereu allò que a l'any, si no has tornat a fumar, està superada l'addicció?
0: Sí, ja li posem una nova etiqueta. L'etiqueta d'exfumador. Fins que no passi a l'any, encara és un fumador que està deixant. I quan ja arriba l'any, ja podem considerar de que, bueno, ja és un exfumador.
1: Tot i que pot haver-hi una recaiguda, clar. I com sempre dieu, les recaigudes doncs es poden afrontar de nou per superar-les.
0: Clar, clar. No? I que no passa res, no passa res per recaure. A veure, intentarem no recaure, però que si recaiem, no és la fi del món, no passa res, ja partim d'un punt diferent, no és el mateix punt inicial, sinó ja partim d'una fase més contemplativa, que es diu, bueno, hi ha unes fases del canvi, no? I la fase més contemplativa, que aquí ho tenim, estem intentant buscar un altre moment per fer un nou intent. Això és, bueno, ho diem, no? És com començar a fer bicicleta, no? A aprendre a muntar-se en bicicleta. Caurem una vegada, dos, tres, és igual, però ho tornarem a intentar.
1: Això és l'important, tornar-ho a intentar. Recordeu allò, a finals de maig, el dia 31, és el dia sense tabac, la setmana prèvia, doncs, el dia sense fum, i es faran activitats, de manera que...
0: Sí.
1: I no cal esperar a finals de maig. Vull dir que si teniu ja la intenció, no?, la decisió de deixar de fumar, aneu al vostre centre d'atenció primària.
0: I el dia 30, que és el divendres, em sembla que és 30...
1: No, 29.
0: No, 29, doncs aquell dia sí que muntarem la paradeta allà
1: a l'exterior.
0: Sí, fora del CAP, allà a les escales, i bueno, el que vulgui venir a buscar informació, a conèixer-nos, a qualsevol cosa, doncs que vingui.
1: Molt bé.
0: Estarem esperant.
1: Laura Palma, moltíssimes gràcies. Fins una propera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies.

emisora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 13 de maig, les tres paraules del dia són baixada, gaudir, Catalunya. Baixada a Tordera tanca l'abril amb una baixada de l'atur. Durant el mes passat ha disminuït amb 16 persones les llistes d'atur a Tordera. També han baixat al Maresme i a Catalunya. I la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Gaudí. La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. I el cicle Eduquem en Família presenta demà dijous un taller d'acompanyament en l'educació sexual. Catalunya. El juvenil A del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. I l'Organització Mundial de la Salut manté que el risc d'un brot més gran d'antivirus és baix, tot i que poden sortir més casos. Bones dades pel que fa a l'atur a Tordera. El passat mes d'abril ha disminuït amb 16 persones les llistes de l'atur al nostre municipi. Malgrat això, continua sent Tordera un dels pobles amb la taxa d'atur més elevada de la comarca, un 10,32%. Ha baixat l'atur també al Maresme i també a Catalunya. Ho valorava el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: Avui és la Verge de Fàtima, és el Dia Mundial de l'entrenador de futbol de l'Humus i del nen hospitalitzat. Avui fa anys l'actor Jordi Sánchez, 62 anys. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de poda, voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Orsavinyà i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia variable com el d'ahir, màxim de 20 graus, demà dia amb pluja mínima de 9, màxima de 19. Es manté el cabal de la Tordera, 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària, la dita trons pel maig, trons a raig. Fa un any explicàvem que Carles Llopart estrenava el seu nou single en català, Tonto. Fa 5 anys, la policia local de Tordera aixecava 294 denúncies de la Covid-19 i fa 10 anys s'alertava sobre una estafa per canviar de companyia de llum. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el partit entre el Sils i el Club Futbol Tordera, que obre les portes a l'ascens del Tordera aquest proper cap de setmana.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A les 3 hi comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 13 de maig de 2026. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau, Melina Morilla.
6: La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes.
3: I una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona Malgrat.
7: Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant.
3: Un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid, Martí Capçada.
8: El barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol.
3: I a Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques, Sergi Ferrer.
9: Les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates.
3: Bona tarda. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
6: Bona tarda, així és. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau, en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari a Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i, excepcionalment també, amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou, un procés d'estudiar amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera, respectant, això sí, l'activitat agrícola. Francesc Alemany ha afirmat que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
10: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa de decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
6: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar aquesta alternativa que permetia inundar les seves terres en cas de noves torberades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, també Xavier Castells, es va mostrar satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú. D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària.
3: Gràcies, Melina. I Tordera formarà part del projecte europeu Eurovelo. Marc Tresserres.
11: Exacte, finalment Tordera formarà part del projecte Eurovelo, que és una xarxa cicloturística d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics pels amants de la bicicleta, tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjat d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. Una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que també se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvi per a reparacions ràpides o aparcaments segurs per a bicicletes i ciclistes, que serà justament la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, el poble va perdre l'oportunitat d'accedir a aquests fons del Next Generation destinats al projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès. Això va provocar que els diners es repartissin en altres poblacions interessades. Tot i així, la situació resultava incoherent, ja que Tordera havia de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa a la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Pons Domènech, hi ha una línia de subvencions de l'Autoritat de Transport Metropolità, es va aconseguir una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi. I d'això n'ha parlat Marta Paset, tordarenca i alhora consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
12: Era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company, conseller Xavier Pons Domènech, que aquí és el que està dedicant molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de l'ATM que va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar, doncs, aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho vam comunicar Amb l'alcaldessa li van comentar, li van dir, home, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
11: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la restauració i els equipaments del voltant de les rutes. I, segons Peset, desaprofitar aquesta xarxa hauria estat una pèrdua pel turisme cultural i de patrimoni que el poble justament vol potenciar.
12: Són persones, doncs, dintre, com aquell qui diu que no els hi ve gastar-se 5 euros amb una cosa o una altra. Vull dir que al final això també, si surts en el mapa i veus, no, que a través d'aquesta, doncs, infraestructura et venen més visitants, no, al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
11: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'insta l'Ajuntament a accelerar-ne els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible.
3: I una explosió de gas ha deixat dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat, Ona Malgrat.
7: Aquest dimecres una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat de dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida, resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat els Mossos d'Esquadra i també la policia local de Malgrat.
3: I Tordera es queda per primera vegada sense naixements. Mar Tres Serres.
11: Sí, a Tordera, com passa a la gran majoria de pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció dels pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'hospital de referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona també les dades del sistema local. A efectes estadístics, seguint amb aquest fil, els nounats consten com a nascuts a Calella o Girona, depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part, com hem esmentat abans. I, per últim, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera, però posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol.
3: Gràcies. Canviem completament de qüestió. S'ha aturat temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat, Ona Malgrat.
7: Sí, el desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys al carrer Girona ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis, on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que ha posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària, ja que l'havien embargada. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Durant aquests mesos, Cano ha intentat frenar el desnonament aportant informes socials i també buscant alternatives, però sense èxit. L'única opció que, segons relata, se li ofereix és un allotjament temporal en un hostal durant 15 dies. La suspensió temporal del desallotjament va arribar ahir al vespre, fet que ha permès alleujar momentàniament la situació. Tot i això, la incertesa continua, ja que el procés podria reactivar-se en les pròximes setmanes. La dona reclama una solució estable que li permeti continuar vivint a Malgrat amb la seva filla i regularitzar la seva situació. Mentre la plataforma d'afectats per la hipoteca de Blanes i la seva comunitat de veïns li han mostrat suport davant el cas.
3: I tret de sortida solemne, el nou projecte d'anàlisi i revitalització comercial que impulsen a tres bandes Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç. Sergi Ferrer.
9: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme va formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà als pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i debilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç. Tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir, ahir es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explicava la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
13: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors, la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
9: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus de lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional. I també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana, David Anton.
3: Gràcies, Sergi. I un barber premianenc.

0: de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies, ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
1: El ganador de la categoria Next Level es Chema García.
2: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
0: Chema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, a Madrid.
3: Obrim ara el bloc de cultura. A Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
4: Sí, les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates. Amb tot, alguns dels mateixos artistes ja han deixat entreveure quan podrien actuar a Calella. És el cas de The Tyets, que han anunciat un concert al Maresme el 22 de setembre, coincidint amb la vigília de la Minerva. El duet mataronic format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys gràcies a cançons com Coti per Coti, Olivia o Tàndem i a la barreja de pop urbà, reggaeton i referències festives del país. Entre els noms confirmats també hi ha els Catarres, que fa poques setmanes van ser a Sant Pol de Mar gravant el videoclip del seu nou senzill encara pendent d'estrena. La banda continua sent un dels grups més populars del pop festiu català després de més d'una dècada d'èxits als escenaris. La programació també inclourà el retorn de l'artista calellenca Aina da Silva, que tornarà a actuar a l'embalat de barraques després d'haver estat a la pregonera de la Minerva l'any 2023. L'emergent, la banda Neon, Diversiones, habituals de les festes majors catalanes gràcies al seu repertori de versions i karaoke festiu. L'orquestra Maribel i l'Escafalta Band passaran per l'escenari calellenc, així com Dani Sics, el músic de Tallà vinculat a la nova escena urbana catalana. Tots els concerts seran gratuïts.
3: Gràcies, i Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Melina.
5: La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Palafolls per repassar alguns dels projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar actiu.
6: El mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret.
5: No era aquest l'àudio que volíem escoltar de Silvana Vallvé, però bé, de fet, altres dels temes que també es van tractar a l'entrevista van ser la gestió actual del mercat municipal. En els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat també per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que aquestes baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
3: I la Plana de l'Andreu a Sant Vicenç de Montalt reforça la protecció contra incendis amb una nova franja perimetral. Martí.
0: Doncs sí, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs d'obertura i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització de la Plana de l'Andreu. Les actuacions van començar l'11 de maig, és a dir, aquest dilluns, i van a càrrec de la Federació ADF Maresme. Els treballs permetran adaptar la franja al nou pla de prevenció d'incendis forestals i inclouen la reducció de la densitat de l'arbrat i la neteja del sotabosc, tant a la franja com a diverses parcel·les municipals. locals. L'actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, que assumeix el 90% del cost total de les obres amb una aportació de prop de 16.000 euros. Aquestes franges de protecció d'un mínim de 25 metres d'amplada tenen com a objectiu reduir el risc de propagació del foc i millorar la

0: seguretat dels habitatges i de l'entorn natural en cas d'incendi forestal.
1: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Ràdio Canet.
2: L'Ajuntament de Canet de Mar reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Darrerament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris que critiquen la poda que s'ha fet fora de temps i els perjudicis mediambientals que això pot tenir. Des del govern ho lamenten i afirmen que la prioritat és garantir el benestar dels veïns i veïnes. Confien poder fer una nova fase del pla de poda de cara a la tardor i a finals d'hivern. L'alcalde Pere Xirau reconeix que han anat tard, però que ho han fet per prioritzar la salut de les persones.
3: Ha passat com l'any passat, que hem arribat tard, i això s'ha de reconèixer. Però l'any passat ho van fer i no va haver-hi cap polèmica, i ara aquest any resulta que, no sé, com si anéssim a matar tota la fauna que vola del poble, com si tots els arbres estiguin carregats de nius.
2: De cara a la tardor hi ha previst fer accions de poda a la zona del Grau i Sant Elm, entre d'altres. Recordem que durant aquest mandat el pla de poda s'ha fet per fases repartides per diferents zones del poble.
1: I el carrer Can Ripoll de Sant Vicenç de Montalt es reformarà per millorar el trànsit i també ampliar l'espai verd, Martí.
0: Correcte. L'Ajuntament iniciarà dilluns vinent, el 18 de maig, les obres de reforma del carrer Can Ripoll, en el tram comprès entre el carrer dels Soms i el carrer de les Palmeres. Es tracta d'una zona molt transitada que connecta el nucli urbà amb la carretera N2. L'actuació, amb un pressupost de més de 62.000 euros i una durada prevista de 5 setmanes, servirà per millorar la circulació de vehicles, especialment dels camions de recollida d'escombraries, que actualment tenen moltes dificultats per passar per l'estrator dels carrils. La reforma mantindrà l'arbrat existent, però transformarà la mitgera central en una zona més verda i agradable. També s'ampliaran els carrils de circulació fins als 3 metres d'amplada i es renovarà parcialment el paviment. Els treballs inclouran l'enderroc de la vorera central actual, la millora de la zona verda i l'adaptació de diversos elements de sanejament. Mentre durin les obres, es podrà circular pel carrer Can Ripoll només en sentit Passeig dels Pins i no es permetrà estacionar-hi. La resta de carrers de la zona mantindran la circulació habitual.
1: I en cultura avui es presenta a Canet el llibre Paisaje, El paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, Ràdio Canet.
2: Avui es presenta a Canet el llibre El paisaje es un grito, d'Eduardo Ruiz Sosa, una novel·la publicada per l'editorial Candaia que parla sobre la migració i la memòria. Una presentació que anirà a càrrec de Joan Flores i que comptarà amb la presència de l'autor. A El paisaje es un grito, la tercera novel·la de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, i convergeixen la migració, els fantasmes del passat i del futur i la identitat que trontolla. Una de les característiques d'aquesta novel·la és que cada capítol té una estructura narrativa diferent, i és que l'objectiu de l'autor és explorar la diversitat narrativa i també fer un homenatge a altres autors que l'han marcat.
4: I mi intenció era que haya como una especie de variedad y de ejercicio de exploración narrativa, una serie de homenajes también, porque estos capítulos diferentes y estas estructuras están un poco ligadas a ciertos autores y autoras que me interesan.
2: Aquesta presentació està organitzada per la secció de lletres de l'ACPO.
1: I en Gruna Teatre porta Calella Sopa de Pedres, nominada als Premis Max i Butaca, Sergi.
5: La programació d'Escena Calella continua apostant pel teatre familiar amb Sopa de Pedres, una proposta de titelles i teatre visual de la companyia Engruna Teatre, que arribarà aquest dissabte a la Sala Mozart. L'obra aborda la realitat de les persones refugiades a través de la història de l'Alma, una nena que es veu obligada a fugir del seu país quan els avions substitueixen els estels al cel. Després d'un llarg viatge, la protagonista arriba a un poble on tothom sembla tenir de tot, però ningú està disposat a ajudar-la. Amb imaginació i enginy, l'Alma acabarà transformant la desconfiança inicial dels veïns en una feina col·lectiva al voltant d'una sopa feta amb pedres, convertint la història en una reflexió sobre la solidaritat i el treball en equip. Sopa de Pedres ha rebut diversos reconeixements des de la seva estrena, entre ells el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada 2021, a més de nominacions als Premis Butaca i als Premis Max de les Arts Escèniques. La funció començarà dissabte, 16 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu general de 6 euros, mentre que els membres del Club Escena Calella poden comprar-ne fins a dues, per 5 euros cadascuna. Els menors de 3 anys hi poden entrar gratuïtament si no ocupen seient. Es poden comprar a través de la plataforma Intràpolis, a la taquilla de la Sala Mozart, els dimecres de funció, entre les 5 i les 7 de la tarda o una hora abans de l'espectacle, si encara no s'han exhaurit.
1: I la Biblioteca Martí Rosselló de Premià acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Martí.
0: Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat, en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles pel lector. L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espassa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot i, de fet, aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs, i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
1: Molt bé, doncs molt pendents a la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem farem la secció de les xarxes socials. Aquesta setmana l'estem fent amb en Martí Capçada. També parlarem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete per parlar d'una trobada de monitors que es farà aquest cap de setmana a Premià de Mar per primera vegada. També parlarem amb Laura Cano, afectada d'un desnonament a Malgrat de Mar. I també, atenció, perquè aquest cap de setmana també és, arriba la nit als museus i són diferents els pobles que participen en aquesta jornada cultural, com per exemple a Canet de Mar, amb qui parlarem amb el regidor de Cultura perquè ens expliqui què es farà a Canet aquest dissabte. I doncs bé, també tindrem la secció de llegim, de lectura. Tot això a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: La xarxa de comunicació local.
10: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresme. És moment de fer el repàs de les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda. Com estàs?
0: Bona tarda, estimadíssima. Molt bé, anem fent. Tu què, com va?
1: Molt bé, oh, estimadíssima avui, Martí? Es nota que et vols portar bé amb mi, que ahir al concurs us vaig posar, doncs, us vaig fotre molta canya i...
0: Sí. Ens vas fotre ratlla, eh?
1: Sí, la veritat que sóc un pèl massa competitiva, hem de dir. A veure, Martí, explica'ns què podem destacar avui a la comarca.
0: Doncs vinga, comencem parlant del que es parla a les xarxes aquí al Maresme, i és que la Guàrdia Civil ha localitzat 4 tortugues mediterrànies en perill d'extinció fins dins, a dins, concretament, d'una finca particular de l'Ella. La descoberta es va fer durant una inspecció del Saprona arran d'una denúncia per possibles gossos desatesos. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat... Però què m'esteu picant de fons?
1: Un so delictiu.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: S'entén.
0: Estava intentant ometre-ho i pensar, a veure, quina relació té amb la notícia. Ara em queda clar. Segueixo, Gemma. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però durant la revisió van trobar 4 exemplars de tortuga mediterrània, una espècie protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. El propietari és un home de 62 anys i no va poder acreditar l'origen legal dels animals i va assegurar que feia 2 anys que una altra persona li havia entregat les tortugues. Ara mateix els exemplars han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on se'n valorarà l'estat i el futur destí d'aquestes tortugues.
1: Doncs ves per on aquest senyor s'ha quedat sense les seves tortugues. Més temes en clau internacional.
0: Bé, doncs, un dels temes del dia no pot ser una altra cosa de l'explosiva roda de premsa de Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid ha anunciat eleccions al club després d'una temporada sense títols i ha deixat clar que es tornarà a presentar a les eleccions. Durant la compareixença, Florentino ha carregat contra la premsa i ha volgut desmentir rumors sobre el seu futur i el seu estat de salut, dient que no està malalt i que no pensa dimitir. Patino en diverses vegades, que inclús es feia una mica passat. A més, també ha tornat a parlar del cas Negreira, assegurant que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Unes declaracions que han provocat una allau de reaccions a internet i que fins i tot han portat el Futbol Club Barcelona a estudiar possibles accions legals.
11: Martí, agafaré un clip, agafaré un clip d'aquesta secció i semblaràs un merengue de cap a peus.
0: Avui m'esteu fent patir amb les músiques, perquè entre la primera que no sabia què era i ara em foteu aquí l'himne del Madrid i me'l pugeu i tot, eh? Això ja em voleu aquí maltractar.
11: Va, el tema curiós, Martí.
0: Va, acabem amb una història que està generant debat a les xarxes, i és que el periodista Àlex Gargallo ha denunciat públicament que després d'esperar gairebé 8 mesos per visitar-se amb un traumatòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, la consulta, un cop va acabar l'espera, va durar un total de 90 segons. Segons explica, hi va anar per uns problemes al genoll que arrossega des de fa anys i assegura que l'especialista li va dir literalment: aquí no hi ha res a fer, si et fa mal, ibuprofeno. La publicació s'ha fet viral i ha obert un intens debat sobre les llistes d'espera, la saturació de la sanitat pública i el tracte dels pacients. No. Molts usuaris li han recomanat presentar una reclamació formal, mentre d'altres han compartit experiències similars viscudes amb especialistes mèdics.
11: Home, és que la visita sigui breu pot ser, doncs, eficient, no? I que et mirin bé i potser no tens gaire cosa, però la visita pot anar d'una altra manera, no? Perquè et diguin: aquí no hi ha res, si et fa mal prendre un ibuprofè, sembla una mica que es riguin d'un mateix, eh?
0: Clar, és que costa de fer una valoració, perquè, clar, jo opino com tu, Gemma, el que passa és que, jo què sé, o sigui, si realment aquest pobre home tenia alguna cosa, llavors és una negligència per part del metge. Ara sí. Bé, si realment no tenia res, doncs tampoc se'l poden quedar allà mitja hora a fer el paperot.
11: No sé,
0: hauríem d'estudiar el cas.
11: Doncs sí, ja investigarem, eh, Martí, que per això som periodistes i s'ha d'investigar
0: sí,
11: els temes...
0: Ara t'hi
11: poses.
0: Sí.
11: Molt bé, doncs després et pregunto. Martí, parlant de preguntes, va, som-hi, anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs.
0: Doncs la pregunta que estem fent avui als nostres oients de l'Ona Maresma a través d'Instagram és si creieu que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, hauria de presentar la seva dimissió, ja que ja se'n parlava degut a aquests fracassos que hi ha hagut aquests últims 2 anys, però també després de la roda de premsa caricaturesca, diria d'ahir, doncs encara ha generat més controvèrsia. Així que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
11: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
0: A tu, Gemma. Fins ara.

0: I aquest dissabte, Premià de Mar acollirà la jornada de monitors i monitores d'aquest 2026. Centenars de joves arreu de Catalunya es reuniran per compartir formació, activitats i convivència. En parlem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete, dos dels responsables de la jornada. Benvinguts a Ona Maresma.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, bones.
0: En primer lloc, per començar, expliqueu-nos què és exactament la jornada de monitors i monitores. Per què serveix?
2: Doncs la jornada aquesta de monitors i monitores és algo que al final es fa anualment des del MESEC, que seria el moviment de centres d'esplais cristians i catalans, el qual està adherit a la Fundació Pere Tarrés. I bueno, mitjançant aquest moviment d'esplais que abarca tot Catalunya i Mallorca i Menorca també, potència una trobada on la cohesió de monitors de tot el moviment pugui ser possible, amb la que es fan activitats i sobretot amb aquest fet d'arribar a un poble desconegut que acull sempre un esplai, que en aquest cas seríem nosaltres, el Centre d'Esplai Parroquial de Premià de Mar, es pugui donar a conèixer també al poble la cultura d'aquest mateix i bueno, la gent que al final hi ha darrere en aquesta macro trobada que es fa anualment sempre en un indret diferent.
0: Uh-huh. Quantes persones està previst que hi participin?
1: Més o menys tenim inscrites unes 407 persones, també comptant l'organització. Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar, que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupessa tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'una mica d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats i s'està treballant per portar-ho aquest dissabte, que es faci tot el màxim possible.
0: I com és que s'ha escollit Premià en aquesta ocasió?
2: Bé, bueno, això va mitjançant un procés que s'escolleix aquest indret en una assemblea, que seria la general ordinària que es fa anualment també a partir del moviment. I bueno, diferents pobles juntament amb l'àmbit de trobades, que seria una comissió molt gran que viu allà dins del MESEC, escolleixen el poble on veuen adient donar visibilitat, donar coneixença. S'intenta també com que al final, si és una jornada d'un dia, que seria aquest el cas, pugui ser un poble que sigui molt accessible, que al final estem aquí en l'epicentre, per així dir-ho, de l'àrea metropolitana, i es pot arribar pràcticament des de qualsevol lloc, si no és mitjançant l'avió pels de Menorca i Mallorca, els més habituals arribaran en Renfe. I bueno, el procés de selecció és aquest, bàsicament. Es busca un poble on hi hagi bona cultura, on hi hagi un esplai que pugui acollir, i que aquest esplai al final doni l'okay per proposar el projecte.
0: Uh-huh. Fa un moment ens heu comentat que ja hi ha 400 persones inscrites o fins i tot més. D'on provenen aquestes persones? De tot Catalunya?
1: Bé, arriben de tot el territori català, la majoria de comarques de Catalunya, i també tenim gent que vindrà des de Menorca i Mallorca, també representant les Illes Balears.
0: Uh-huh. I durant aquesta jornada, què s'hi farà exactament?
2: Doncs mira, aquesta jornada, al final, tot es basa en un centre d'interès, que seria com el fil conductor que portarà tota la jornada. Va ser del final el que fem els monitors cada dissabte, que és fer el teatrillo aquest per engrescar el jovent a la canalla que participa als esplais. I ara, pues, ho portem a un públic una mica més adult, com poden ser els monitors. I a part d'això, també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de Tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
0: Ens parlaves d'aquest fil conductor. Aquest any és el detectiu Canon i el misteri de la zona 15. Ens pots fer 5 cèntims de què tracta, doncs, a aquest tema?
2: Endavant, Guillem.
1: Vale, doncs, tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai al MESEC ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o agrupacions o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte, doncs, és una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims, tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors, la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu, que és el Canon, que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors, hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves, dinàmiques, què ha passat amb aquesta zona i qui ha sigut l'assassí.
0: Molt bé, anem acabant l'entrevista. Què espereu d'aquesta jornada?
2: Bueno, doncs, primerament que sigui una jornada sobretot per donar visibilitat a tots aquells pobles que potser no poden acollir íntegrament una jornada d'aquest volum, però sobretot a que a cada poble al final neix una cultura la qual és típica d'allà, típica de l'indret, i que per molt que hi hagi similituds amb pobles propers o amb comarques que siguin veïnes, la cultura és única i al final per conèixer aquesta cultura has de venir a viure des d'on neix la mateixa.
0: Uh-huh. Molt bé, voleu afegir alguna cosa?
1: Ja està.
2: Sí, no? Poc més, ja.
0: Perfecte. Doncs això serà el dissabte, no?
1: Dissabte, sí. També s'ha de dir que és una cosa tancada, que és de l'organització, no? Uh-huh. La gent de fora no hi podrà accedir. L'únic que sí que ens podran veure i podran veure que l'Esplai Parroquial de Premià és una entitat ben forta i que lluita per al lleure cada dissabte, i que ara també ho fem pels monitors per fer més cohesió, per fer poble i per passar-nos-ho bé, també.
2: I que són moviment, no?
1: Sí. Al final.
0: Molt bé. Doncs Guillem Martín i Joel Navarrete, gràcies als dos per venir
2: a
0: Premià. I doncs bé, que vagi molt bé aquesta jornada.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: I després d'aquesta entrevista és moment del tal dia com avui. Avui dimecres, Martí Capçada és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui i també de felicitar els famosos que avui fan anys, Martí.
1: Som-hi, sí, anem a fer la nostra felicitació aquí de part de l'Ona Maresma, que avui en tenim uns quants, Gemma. Comencem amb els actors. El primer de tots és el Robert Pattinson, que qui no el conegui...
0: Happy
1: Què dius?
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, exacte. Happy Birthday a Robert Pattinson, que és el vampir de Crepúsculo i fa 40 anys. La segona persona a qui volem felicitar és el Jordi Sánchez, que en fa 62, i la tercera és l'actriu Debbie Ryan, que en fa 33. També tenim el cantant Stevie Wonder, que en fa 76, i l'exjugador de bàsquet i excompany d'equip de Michael Jordan, en Dennis Rodman, que en fa 65.
0: Doncs happy birthday a tots ells, Martí. És que saps què ha passat? Que li estava demanant una cançó en Joan i em pregunta la de moltes felicitats i li dic no, happy birthday. I justament m'ha obert el micro i per això t'he tallat d'aquesta forma.
1: Bueno, doncs escoltem ara la cançó que li estaves demanant al Joan i aprofitem per felicitar-los i donar-los una superabraçada.
0: En Joan?
1: Bueno, també el Joan i els que fan els anys avui.
0: Perfecte. Doncs a veure, avui també és el Dia Internacional d'alguna cosa, no? Perquè dies mundials internacionals fem una patada i en surten 30.
1: Sí, correcte. Sempre ho comentem. I avui, concretament, és el Dia Internacional dels Entrenadors i Entrenadores de Futbol. I a Espanya, concretament, el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats.
0: Vaja, doncs aquest dia és més trist, però també és el dia dels entrenadors i dels infants hospitalitzats. Martí, més coses, perquè ara ve un tema que a mi m'interessa molt saber.
1: Doncs sí, i et diria que és el tal dia com avui potser més recent que recordo, ja que ens anem tan sols 2 anys enrere, el 2024, que va ser quan l'empresa matriu de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nova versió del seu model de llenguatge, el GPT-4o. Els seus creadors van presentar les noves funcions d'aquesta eina, que es tractava i es tracta d'un model nadiu funcional capaç de processar en un mateix chat la veu, el text i la imatge sota una sola xarxa neuronal.
0: Molt bé, doncs, per tant, el ChatGPT té una vida molt jove, no? Només fa 2 anys que està en marxa i sembla molt més, eh? De fet, l'utilitzem tant que sembla que porti a les nostres vides molt més temps que no només 2 anys.
1: Sí, és d'aquelles coses que jo crec que seran una mica que ho marcaran un abans i un després, com quan en el seu moment va sortir Google o Internet. Jo crec que d'aquí a 5 o 10 anys, bueno, ho veurem com una cosa que ha fet un superavenç. Però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé.
1: Però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé. A veure, la més efemèrides, Martí.
1: Sí, ara sí que ens anem una miqueta més enrere, a l'any 1950, que, com hem dit abans, va néixer el cantautor Stevie Wonder, geni del soul i del pop. Va néixer prematurament i va perdre la visió a causa d'una complicació mèdica relacionada amb l'oxigen a la incubadora. Als 70 anys va publicar discos considerats històrics com Songs in the Key of Life, Inner Visions i Talking Book, combinant una miqueta de soul, funk, jazz i sintetitzacions de soul, funk, jazz i sintetitzacions innovadores. Gràcies a tots aquests discos i cançons ha aconseguit un total de, atenció que es diu ràpid, 25 premis Grammy, cosa que el

0: converteix en un dels artistes masculins més premiats de la història de la música. A més, també va ser molt actiu políticament i socialment, ja que la seva cançó, anomenada precisament Happy Birthday, va formar part de la campanya perquè el dia de Martin Luther King Jr. per el... va formar part de la campanya per al dia de Martin Luther King Jr. i que aquest dia es convertís en una festa nacional als Estats Units. Així que, Gemma, si et sembla, escoltem-la de fons.
1: Doncs sí, l'escoltem, va, pugem el volum. Happy birthday. Em posa de bon rotllo aquesta cançó, Martí. És la que volia abans. És que, de fet, mira com són les coses, que no en tenia ni idea de que vindria aquesta cançó avui i l'estava demanant en Joan. Que fort.
0: Sí, ja ens hem fotut un lío amb les cançons de Happy Birthday, però bueno, abans hem escoltat la clàssica per felicitar i ara escoltem aquest temasso que, com tu dius, posa de molt bon humor, de l'Stevie Wonder.
1: És que fins i tot et diria que m'agrada més que les cançons típiques, no, d'anys i anys per molts anys. O sigui, aquesta cançó és un temazo.
0: Sí, potser sí, Bueno, el que passa és que són aquelles tradicions que, clar, no es pot canviar ja la típica cançó d'anys i anys per molt xorra que ens sembli.
1: No, clar, hi ha les típiques, no? També hi ha cançons... cancions.
0: Cancions. El que diria la meva àvia, Cancions, les cancions.
1: Les cancions molt boniques del feliç compleanys, no? O sigui,
0: sí, una mica com passa, com passa per Nadal, que per cert, Gemma, el teu Happy Birthday, si no m'equivoco, és el dia de Nadal, no?
1: Sí, és el dia de Nadal, Martí. Encara falten uns mesos, però demà endevina quin dia és.
0: 14 de març per començar.
1: No, de març no, estem a maig.
0: Ai, de maig, perdoneu.
1: Doncs pensa
0: ja,
1: una mica.
0: No sé ni a quin dia
1: he vist. Què pot ser demà que a mi em pugui interessar, doncs, que tu sàpigues què és?
0: El cumple de la teva mare?
1: No, Martí.
0: Del teu gosset?
1: No. No té a veure amb aniversaris, però... Sí i no. No és que ningú faci anys, és que és el nom important d'una persona. Molt guapa, treballadora, llesta. No et sona?
0: El dia de l'aniversari, dius?
1: No, el dia del sant, de la Santa Gemma!
0: Ah, home! Home, doncs demà ja ho direm a les efemèrides, només faltaria.
1: Home,
0: ara estava pensant, de qui parla?
1: Quan és? Que fort! Mira, li dic guapa, treballadora, llesta, i de qui parla?
0: No, ja saps que jo et veig amb bons ulls. El que passa és que, clar, ara m'has pillat aquí, que no sabia per on sortir.
1: Sí. Quan és el teu Sant Martí, tu ho saps?
0: És que hi ha dos tipus de Sant Martís, que és qui es digui Martí...
1: Oi. 15 segons,
0: El que ve és que jo el celebro a l'11 de novembre.
1: Vale,
0: així que,
1: doncs,
0: bueno, no sé.
1: Ens en recordarem. Martí, Happy Birthday i fins ara.
0: Happy Birthday, Gemma.
2: L'emissora que t'escolta. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 26, és moment de l'hemeroteca maresmenca. Melina Morilla, què ens expliques avui?
3: Doncs avui, Gemma, hem de marxar cap a l'any 1990 i concretament cap a Mataró, perquè s'organitzaven les jornades tèxtils del Maresme. El sector del gènere de punt, que la comarca del Maresme es concentrava a principis dels 90, al 60% de tota la producció estatal, s'hauria de potenciar al màxim el disseny, també extremar el control del producte i hauria de descentralitzar-se per poder superar la crisi, segons les conclusions que es va treure en aquestes jornades que s'organitzaven a la capital. El conseller d'Indústria del moment, Antoni Subiràs, va comprometre donar suport a qualsevol iniciativa empresarial que es realitzés amb la intenció d'organitzar aquest sector. Un centenar d'empresaris de tota Catalunya participaven en aquestes xerrades organitzades per l'Associació d'Empresaris del Gènere del Punt de Mataró i Comarca, és a dir, la ZEJMA. El Consell Comarcal del Maresme també hi participava i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del Departament d'Indústria de la Generalitat, amb l'objectiu d'obrir un diàleg entre empresaris i tècnics i buscar l'estratègia adequada. Una de les principals mancances del sector era una imatge de marca que facilités la distribució a l'estranger, segons l'informe de l'empresa Kurt Salomon Associates, elaborat per encàrrec de la Generalitat i que es presentava a les jornades. Abans, però, era necessari consolidar el mercat estatal per tal de disposar d'una bona base de promoció a fora i que desapareguessin els aranzels, per tal de potenciar les inversions amb la incorporació de maquinària nova. Uns altres aspectes que també recomanaven aquells anys 90 als industrials eren el control del procés de producció amb especial èmfasi en els acabats i la màxima descentralització per aconseguir flexibilitat i ràpida capacitat de resposta a les exigències del mercat d'aquella dècada.
1: Molt bé, Melina. Doncs moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I aquest cap de setmana se celebra la Nit dels Museus, una cita especial que obre les portes a molts equipaments culturals amb activitats gratuïtes i en horari nocturn. Al Maresme, diversos municipis s'hi sumen amb propostes per tots els públics. Un d'ells és Canet de Mar. Anem a conèixer tot el que s'hi ha preparat.
4: Ens endinsem ara a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que el dilluns 18 de maig tenim una gran cita amb els museus. És l'esdeveniment més important que s'organitza des de 1977 i que ho fa gràcies al Comitè Internacional dels Museus. Al voltant d'aquesta data, els museus fan moltes activitats que s'obren a tots els públics. El gran esdeveniment, però, del Dia Internacional dels Museus podríem dir que és la celebració de la Nit dels Museus. I aquest any a Catalunya serà el dissabte 16 de maig. Canet de Mar també hi participa. Tenim propostes que coneixerem al costat, per una banda, del regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i per altra banda, al costat de la tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, la Marta Nolla. Benvinguts.
5: Hola.
6: Què tal?
4: Què tal? Com estem?
6: Molt bé, esperant, doncs, a dissabte.
4: Amb moltes ganes, perquè, de fet, és una d'aquelles efemèrides que jo crec que tot ciutadà ciutadana té anotada al calendari, perquè és una oportunitat, tant el Dia dels Museus com la Nit dels Museus, per poder gaudir, conèixer el nostre patrimoni.
6: I és així, és una oportunitat d'obrir portes, d'entrada gratuïta als equipaments, als museus, de poder visitar-los. Hi ha tot l'any per visitar-los, però si et conviden, i a més amb un horari fora d'hores, per dir-ho així, com és la tarda-vespre, doncs millor que millor. I aquesta és la intenció, i aquesta és la iniciativa que es fa arreu d'Europa, doncs d'acostar els museus a la població, de les persones que habitualment no hi van, doncs hi puguin anar. I per fer-ho també, doncs el que es fa des de la majoria de museus és activitats. Aquí, jo me'n recordo l'any passat que vam fer, per exemple, doncs, unes sessions de DJs i uns tastets d'una cervesa modernista dels amics de la
4: canatenca.
6: De la canatenca. Doncs hi havia canatencs, vull dir, coneguts que venien i deien: ostres, és que jo no he entrat mai a la Masia Rocosa, és que jo no he visitat mai la Casa Museu, i de Canet de tota la vida, doncs mira, és una manera de treure aquest tipus de públic que no l'ha visitat mai, que no ha tingut l'oportunitat, doncs aquesta nit, doncs, per fer-ho.
4: I a més, suposo que la Marta ja estarà molt d'acord si ens proposen un tas de vins envoltats de modernisme. Escolta, no hi ha excusa. De fet, la proposta de la Casa Museu, podríem dir, Marta, que serà aquesta, a les 7 de la tarda, aquest 16 de maig, un tas de vins i modernisme, a més, amb alguna cosa teatral, també, Marta.
7: Sí, exacte. Aquest any hem volgut plantejar una proposta diferent per la Nit dels Museus, i a banda de les portes obertes habituals, hem organitzat una experiència que combina patrimoni i territori. Un tas de vins de proximitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, com bé comentaves, doncs, en aquest entorn modernista, i amb petites intervencions teatrals que donaran, doncs, un toc d'humor i de sorpresa a la vetllada.
4: De fet, és molt interessant, Marta, perquè a vegades, abans, potser teníem el concepte, anys enrere, que deia abans l'Emili, no?, de poder entrar en un museu i simplement gaudir, doncs, de les col·leccions o de les exposicions del moment, però d'un temps cap aquí hem anat innovant. Ara explicava, doncs, la vessant musical de l'anterior edició d'aquesta Nit dels Museus. Ara hi afegim tas de vins i fins i tot teatre. Per tant, és com que portem altres arts escèniques dins del propi museu, no?
7: Exacte. Aquesta és la voluntat una mica no només nostra, del museu, sinó a nivell d'aquí a casa nostra, Catalunya, i també de nivell d'Europa, que el museu passi de ser no només algo contemplatiu, sinó algo participatiu. És a dir, que la gent vingui i visqui una experiència, més que només ser una part passiva del museu. I d'aquí, doncs, aquesta proposta que mostrem, que no és només una visita teatralitzada convencional, ni tampoc un tast de vins clàssic. És una experiència sensorial. Volem que la gent vingui i senti el museu.
4: Fantàstic. A mi ja em venen ganes de poder-ho gaudir, i per fer, imagino que la gent que ens està escoltant també s'està preguntant què haig de fer per anar-hi, no? Com hem d'aconseguir aquestes entrades, quina és la logística per poder-hi participar.
6: A veure, entrar al museu i a la Masia Rocosa és gratuït, perquè és la nit dels museus, que per això es fa, no? Entrada gratuïta. El tastet sí, s'ha de treure entrada a través d'Entràpolis, el que no sé si queden.
7: En queden dues.
4: Mira, Carles, tens entrada? Doncs tu i jo, ja ho tenim, això. Sí, perquè, de fet, el que podem veure a les xarxes és la proposta que s'inicia a les 7 de la tarda, però ara parlàveu de torns.
6: Perquè hem hagut d'obrir un altre torn, un altre passe, per dir-ho així, doncs, perquè es va esgotar de seguida el primer, sí.
4: Per tant, això és una molt bona notícia.
7: Sí, la veritat és que estem molt contents, perquè les entrades, això, es van exaurir en un dia. Això va fer que haguéssim d'obrir aquest segon torn.
4: A banda d'aquesta proposta de tast de vins i modernisme i d'aquesta experiència sensorial de combinar, doncs, tantes experiències juntes en una sola nit, tindrem l'opció, com bé dèieu, amb aquestes portes obertes, de poder veure tot el que trobem a la Casa Museu. Potser ara no tindríem temps d'explicar tot el que hi ha a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, però sí que ens agradaria que ens féssiu, o que ens fessis, Marta, potser com a directora, aquesta pinzellada o aquesta ruta que ja hauríem de notar per la gent que vingui, que és el que hi trobarem, perquè a més també hem de parlar d'exposició, de col·leccions.
7: Sí, exacte. Durant les portes obertes, el visitant podrà entrar lliurement i passejar-se, doncs, per la Casa Domènech, per Can Rocosa, veure els àmbits que tenim del Lluís Domènech, l'enquadernador, Lluís Domènech, el polític, Lluís Domènech, l'arquitecte, així com les seves obres més rellevants de tot Catalunya, inclús de més enllà. I bé, també podran aprofitar per veure l'exposició temporal d'Eugeni Forcano, que vam inaugurar ara farà poques setmanes.
4: De moment imagino que està tenint èxit i que la gent, doncs, sí, està interessant, perquè era una persona molt estimada i, per tant, doncs, val molt la pena poder tenir aquesta oportunitat, no?, de veure l'exposat, doncs, a la nostra Casa Museu.
6: Doncs sí, és així. Celebrar la Inforcano, i com hem dit moltes vegades, doncs no serà l'únic acte. Recordem que tindrem una xerrada conferència, encara no tenim la data tancada, però en breu us la podrem dir, i tindrem l'exposició de la Festa Major, que inaugurarem el 12 de juny, que és la mirada més canatenca, per dir-ho així, més de casa d'Eugeni Forcano.
4: Apuntem la data per poder-ne parlar també quan s'acosti el moment. De moment, la primera proposta, la que tenim més a tocar, encara que ens queden aquestes dues entrades, no sé si d'aquí a dissabte, si hi ha molta demanda, s'obriria un tercer passi, o hauríem d'esperar a una altra ocasió per participar-hi?
6: No, tornarem a repetir més endavant. Si veiem que, doncs, com estem veient, doncs, ha tingut prou èxit, per què no tornar-ho a fer en una altra ocasió? I potser no cal que sigui el dia o la nit dels museus, vull dir, podem plantejar, doncs, per alguna festivitat, per un festa major o per un quan sigui, doncs per què no tornar-ho a proposar.
4: No sé si potser una de les línies futuristes, per dir-ho així, de la Casa Museu seria justament aquesta. Abans la Marta en certa manera ens ho apuntava, no?, el fet de combinar experiències dins d'una Casa Museu. Recordem que fa poc vam tenir també una presentació d'un llibre al voltant de Sant Jordi, que justament passava en una de les sales de la Casa Museu. És una experiència que fins ara no teníem massa a l'ordre del dia, per dir-ho així. Ara tenim aquest tast de vins en teatre, sí que hem tingut les visites guiades sempre a la Casa Museu, teatralitzades, però anem una mica en aquesta línia, amb
7: sí,
4: propostes de futur?
7: Sí, la veritat és que el que volem és posar el focus en aquest paper dels museus com espais de trobada, de diàleg, de cohesió social, museus participatius, i al final activitats com aquesta també van en aquesta línia, convertir el museu en un espai viu, accessible i proper, on la gent pugui compartir, doncs, aquestes mirades, aquestes experiències, i visitar el museu d'una manera relaxada i més propera.
6: De fet, hi ha projectes per fer, vull dir, s'està treballant, precisament la Marta està treballant en projectes per ampliar-ho, per obrir-ho i per fer-ho molt participatiu de cara als més petits, no només a les escoles, sinó a l'estiu també, als casals. Això ja us anirem informant.
4: Doncs serà fantàstic poder gaudir d'aquesta casa museu que tenim i que val la pena d'aprofitar. No sé si voleu afegir alguna cosa més a aquesta proposta.
6: No, aprofitar aquest dia i aprofitar en general durant tot l'any a visitar el nostre patrimoni, a posar en valor el que tenim, perquè no tot valor el que tenim, perquè no tots els pobles ho poden dir. Perquè a més de tota l'activitat cultural que intentem des de la regidoria doncs, impulsar, crear, facilitar i una mica doncs, mostrar a tot el poble doncs, també intentar doncs, que el patrimoni sigui el més accessible possible, sigui que la gent de Canet doncs, sigui conscient i coneixedora del que tenim, patrimoni arquitectònic i patrimoni humà, com en aquest cas doncs, el que dèiem de l'Eugeni Forcano. Una mica és això, jo crec que la voluntat i el que treballem des de l'equip de cultura, que per sort doncs és això, som un equip i treballem molt transversalment, ho dic sempre quan fem presentacions o fem actes, que organitzem, doncs que ho fem des d'arxiu fins a biblioteca, fins al TMC i la Casa Museu, és a dir, tots buscant una sinergia precisament perquè en el fons doncs, tot està interconnectat pel concepte de cultura. I amb això estem, vull dir, simplement convidar-los a tots a gaudir, a disfrutar i a posar en valor el patrimoni que tenim a Canet.
4: Fantàstica reflexió la que ha fet l'Emili i totalment d'acord, eh? Val la pena doncs, poder gaudir d'aquestes oportunitats que durant tot l'any tenim opció, però com deia al principi, no? Si ens ho posen d'aquesta doncs, manera tan ben posadetes que no tenim altra alternativa que poder-ho gaudir. Com sempre, donar-vos les gràcies per tota aquesta estona. Gràcies al regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i també a la Marta Nolla. Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i també a la Marta Nolla, tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu. Gràcies avui per venir i per explicar-nos aquesta proposta enguany, Museus unint un món dividit, per centrar-se justament en el que dèiem al llarg de tota l'entrevista, com els museus poden actuar com a ponts per superar divisions culturals, socials, geopolítiques i, evidentment, doncs, fomentar diàleg, entesa, inclusió i pau. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui. Ens retrobarem.
6: Sempre a la vostra disposició.
4: Gràcies, una abraçada.
7: Moltes gràcies.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val.

0: A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bé, bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no són les polseres.
4: No!
3: Avui
4: no són...
3: quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir que molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han creat molt l'atenció. Vale. Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial, sí, sí. Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original.
3: Sí,
4: és original.
3: Sí, sí, sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que cada capítol, el títol de cada... Són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors, doncs, passem de 12 anys a 22,
3: ah, no.
4: 12,
3: Val.
4: 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, doncs, tota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no?, que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale,
4: i això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és...
3: de fet, es veu, no?, que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Reservoir Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No? Reservoir Dogs, Reservoir Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, sí, endavant.
3: Fer, no?
4: Vale. Please.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat en safata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no?, i ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprenen, que són en minúscula tots.
4: Els títols són en minúscula, quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és ho saps, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva, o està dins de claudatos,
3: vale,
4: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original, el tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs,
4: molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: amb
3: acabarem.
4: Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors, doncs, és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
4: Exacte. I, en canvi, doncs, aquí el que et mostra, a través de tota la seva experiència, explicada d'una manera molt literària, és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del...
4: Sí.
3: Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera, o... la caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no?
3: Sí.
4: En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar, saps? Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... Mm. I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no?
3: Sí.
4: I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que Baix té, bueno,
4: sí,
3: un gran text i premis.
4: Sí, té com
3: un
4: guardón, sí.
3: Doncs per això deia abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè
4: sí.
3: Tots veig que tenen un... com una espècie de tapa davant que doncs,
4: sí, aquesta,
3: es posa
4: la faixa que es diu,
3: sí,
4: no? On
3: exacte.
4: Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
3: carai.
4: No? És aquesta manera de...
3: Sí. Sí, sí,
4: i que són llibres que funcionen pel boca orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula, també, doncs, de fer-se conèixer, no? Uh-huh. Perquè és una manera com lenta, però molt segura, i que vas a parar a lectors, doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a lo que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta, doncs, de poder respirar, no?, d'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No?
4: Sí.
3: Una bona metàfora, portada,
4: sí,
3: a la realitat. No?
4: Oxigen, sí,
3: sí. Sí, amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs,
4: sí,
3: dos llibres superinteressants i un tercer...
4: A mi...
3: Molt
4: sí.
3: Bé, doncs,
4: sí,
3: dos llibres superinteressants i un tercer...
4: A mi, perquè aquesta autora m'agrada molt i...
3: T'he de dir que només amb la portada, saps a què em recorda? No ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar, sí, perquè és aquesta línia editorial de debate, d'aquesta editorial, que són com temes... concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?,
4: sí,
3: que són
4: amb
3: especials.
4: Colors.
3: Sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
4: sí.
3: Altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura.
3: Mm.
4: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí,
4: mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: Pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he vist...

0: viscut més o menys això, no? I
1: sí.
0: A més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans que els amics.
1: Yeah.
0: I llavors quan intenta recuperar aquesta amistat no funciona perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
1: Sí, és que és un tema seriós. Jo quan ho vaig veure vaig dir, home, sí, i sí, totalment sí. Vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no? Uh-huh. I també alhora profunda. I realment et toca.
0: Sí, no, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, bueno, ho he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
1: sí.
0: Com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
1: Sí.
0: Parlo per... des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
1: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten. I si no fos per això, me l'assumpto.
0: Exacte.
1: I si no fos per això, me l'assumpto.
0: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres autores joves, no?
1: Sí.
0: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que, no? Que ja no es consumeix la lectura.
1: Sí.
0: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
1: Sí,
0: ho podríem
1: sí.
0: fer en vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
1: Exacte.
0: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb
1: sí.
0: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
1: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
0: a boli,
1: amb la mà
0: sí.
1: i a boli i tot, no?
0: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un
1: és
0: diari,
1: fantàstic,
0: on
1: clar.
0: Cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
1: clar.
0: És fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
1: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de l'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules...
0: De la música, per exemple.
1: Clar, no? És el teu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que això no es perdrà.
0: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui un art o sigui una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
1: Sí.
0: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però l'art en general,
1: Sí, és una passada.
0: Molt bé, doncs,
1: una passada.
0: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just, malauradament. Res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
1: A mi, per mi, són llibres interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur, de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes.
0: Uh-huh.
1: I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
0: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
1: Gràcies.
0: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
1: Sí.
2: Molt bé, doncs anem acabant el programa d'avui i avui volem conèixer Millor Minoria, un grup amb una proposta musical pròpia i un estil molt personal. En parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
3: Gràcies.
4: Bones, què tal?
2: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
3: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però

0: teoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla. I, bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí a, dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
1: Uh-huh. Per tu, Pablo?
2: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop-rock, llavors doncs busquem al final pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
1: Uh-huh. Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
2: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop-rock a vegades, que també doncs, som un grup molt guitarrero també, que ens inspira molt doncs, molts grups dels 90 també i de principis dels 2000, i doncs, crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial també, llavors tenim una mica com aquest mix.
1: Uh-huh. I pel que fa a les vostres influències musicals?
0: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem de, i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Bevem de, no sé, en plan bandes com...
2: Els Foo Fighters, no?
0: Exacte.
2: Que és un grup que ens diu molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
0: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls són els dos que per mi són els millors. A nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que es defineix bastant el que volem aconseguir.
2: Sí. Sí, sí. Mm-hmm.
1: Doncs de fet tenim podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquestes Trencalls.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
0: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
2: Desamor,
0: cap a
2: una persona, no? Desamor.
0: Ai, desamor, perdó. Cap a una persona. I parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que, o sigui, en algun moment els seus camins es separen i sempre es busquen com en aquesta, aquesta convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú, no?
1: Uh-huh. Qui escriu? Els dos? Un dels dos? O...
2: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som, tots contribuïm a la idea i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
1: Mhm. Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar o, clar, no en tenim ni idea?
0: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords, o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra del Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons, treballar-les nosaltres dos, i després portar-les al grup, i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat cadascú per posar-ho.
1: Mm-hmm. De quins projectes o novetats teniu entre mans?
2: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara, aquest cap de setmana, tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofarroc, a Mataró, I després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada vam tocar a Balaguer i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
1: Uh-huh. I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
2: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa bastant de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar, fins que ara doncs tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar Minoria. I llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones. Uh-huh. I ja està. I arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat. Uh-huh. Que el vam gravar, bueno, vam entrar en realitat al setembre i ja està. O sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi, bueno, vam decidir formar Minoria i tot, ha anat tot bastant ràpid.
1: I per què us dieu Minoria?
0: Bueno, bàsicament, o sigui, no té cap, diguéssim, significat superclar, però ve a abocar la sensació que nosaltres tenim d'intentar donar un cop a la taula a la perpetuació, diguéssim, dels estils de música que s'han vingut perpetuant durant anys en el panorama català, i busquem una mica com donar un cop a la taula per marcar la diferència, diguéssim, en el tipus d'estil de música i de lletres que composem. O sigui...
2: Sí, és més una reivindicació de l'estil. També crec que som un grup que no som gens nostàlgics i, bueno, que és una mica el que ens van preguntar en The Rock, no?, de que si érem un grup nostàlgic o no, i la veritat és que no. Sí que, doncs, ara comencen a sortir projectes nous que són molt nostàlgics del rock en català. Nosaltres som un grup que fa rock en català, però que no som gens nostàlgics. Llavors això està una mica relacionat amb el nom, també, i és una mica una reivindicació del nostre estil, doncs, de que també actualment hi ha tanta predominància de l'estil de música urbana que quasi sembla que no hi ha espai per res més, no? Llavors és una mica... Al final el que ens agrada són persones que escolten de tot, però el que mola és que hi hagi com de tot, tant als festivals com a les ràdios, com el que sigui.
0: Exacte, diversitat.
1: Uh-huh. Vosaltres ara esteu tocant i actuant en diferents indrets del territori. Uh-huh. Aquest divendres, si no tinc entès malament, estareu a Mataró, al barri de Cerdanyola. Uh-huh. El Garrofa Rock, què uh-huh. significa per vosaltres formar part del cartell?
2: Molt guai.
0: Sí.
2: Van apostar per nosaltres perquè buscaven propostes noves i va ser guai. O sigui, la veritat és que xulo, supercontents. Nosaltres, sent de Barcelona, que allà costa molt tocar, bueno, trobar llocs on tocar, tocar allà és superguai. O sigui, superxulo sortir de Barcelona i tocar. Ja ho hem fet, d'anar a Lleida i altres llocs, i ens encanta. O sigui, superguai.
0: A part, o sigui, nosaltres tenim alguna gent que coneixem al barri de Cerdanyola i ens diuen que pel barri és una oportunitat molt bona, perquè fa com a 3 anys o així que ho fan, i és un esdeveniment bastant important a nivell de donar visibilitat tant al barri com de portar noves propostes a que ajuden a donar-li vida i a que nous grups creixin i surtin per mostrar la seva música, doncs, a tot aquest territori.
1: Uh-huh. Quin és el moment que més us agrada? Composar cançons, crear-les, actuar davant del públic?
2: Aquesta és bona, eh?
0: Sí. Jo, parlant a nivell personal, crec que quan m'ho passo millor és gravant. Perquè sí que és veritat que tocant directe té molta energia, potser la meva opinió dintre d'un temps canvia quan portem més rodatge, també, que déu-n'hi-do i el que portem, però vull dir que encara falten moltes dates i molts concerts per fer, però jo ara mateix gravar, perquè per mi composar està guai, però també t'has d'estrenyar l'ànima i has de ser exigent amb el que fas, i tocar en directe, doncs, al final, a vegades és molt cansat, i llavors per mi el millor és gravar, m'ho passo millor i on tinc més llibertat.
1: Uh-huh. I en Xavi?
2: Sí, gravar mola. O sigui, sí, gravar... Mai havíem gravat un disc, i ara amb aquest disc el procés va ser superguai. O sigui, va ser un procés molt xulo.
1: Molt bé, doncs esperem que vagi superbé, que tingueu molt d'èxit i també molt de públic. Xavi i Pablo, de Minoria, ha estat un plaer tenir-vos a l'Ona.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres ja finalitzem el programa d'avui i acabarem amb música. Adeu, fins demà.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Dimecres, de moment, hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí. Fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornen a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa, tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est, vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: Bé, doncs sí, la tarda és record i aquí estem nosaltres al peu del canó, en Salvador Romans, bona tarda.
5: Jo estic al peu de la roda del canó.
4: I jo sóc el que posa la carga.
5: Tu poses les boles.
4: A totes.
5: Bona tarda a tothom.
4: Bona tarda a tothom. Començarem el programa, com sempre, fent una pregunta, però aquestes preguntes són ara a veure qui voleu escoltar la setmana que ve, o la propera setmana. Aquesta us proposem que voteu per en José Luis Perales o en Pedro Infante. Un que ja sabeu que en Perales canta cançons romàntiques i que Pedro Infante canta cançons mexicanes. Doncs a veure qui serà el guanyador d'aquesta aposta que fem. I la pregunta, doncs, ja sabeu que si ens truqueu al telèfon 93-764-2893 participareu demanant una cançó que us llegirem ara les cançons que tenim, perquè la setmana passada van quedar empatats en Joan Manuel Serrat i en Lluís Llach. O sigui que avui tindrem cançons de tots dos, us llegirem les cançons que hi han i ens truqueu i ens demaneu una cançó per dedicar-la o per escoltar-la vosaltres mateixos. I diem, doncs, que aquest programa el patrocina Restaurant Camiral 146, el mateix Camiral, o sigui, el mateix títol, té el carrer com el restaurant. I sortegem una paella per dues persones que obren el dimecres a diumenge, el dilluns i el dimarts tanquen, i l'horari és de les 13 hores a les 16, o sigui, de la 1 a les 4 de la tarda. El telèfon per trucar-los i fer una reserva de taules, ja sabeu que el que gasten ells és de qualitat, primera qualitat, el que ofereixen per vosaltres en els seus àpats. El telèfon és 643-04-42-89. I ara sí que he fet ja tota la propaganda, anirem per les cançons. A la selecció que tenim d'en Joan Manuel Serrat. A veure, tu, Salvador, vols fer un toma i daca?
5: Vols que digui alguna cosa?
4: Fem un toma i daca?
5: Digo una cosa, la primera és Com un gorrión.
4: També tenim Cançó de matinada.
5: Mediterráneo, carai.
4: Paraules d'amor.
5: Penélope.
4: I la tieta.
5: La tieta, sí.
4: Doncs això és el que tenim del Serrat, però també tenim la de Lluís Llach.
5: Cal que neixin flors a cada instant.
4: L'estaca.
5: La meva terra.
4: Cop de destral.
5: I això de que tengamos suerte...
4: Lo millor posarem que tingui sort si la demanen.
5: És que tingui sort perquè...
4: La versió en castellana no la canta ell.
5: No, tant, i a més és treta d'un lloc una mica rar.
4: Doncs no posem coses rares no. I anem per el que hem de fer.
5: Eso.
4: Cançons del record. Doncs vinga. Ja no, si no tenim cap trucada, el que farem és agafar i posar la primera cançó que m'han demanat, que és una cançó, Paraules d'amor... Me l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-la a la Núria i en seu Enric, també a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, i en Joan i la Roser, i també en Salvador i la Montse. Doncs Paraules d'amor cantarà en Joan Manuel Serrat, la primera cançó, que és, com dèiem...
5: I ens la sabem de memòria.
4: Molt, però bueno...
5: Podríem fer un terceto, quasi.
4: Cantem-la?
5: Et deixaré el micro obert,
4: No, a veure, no.
5: Doncs vinga, com me diguis, la posem?
4: Doncs endavant, posem-la.

0: que maca.
1: 15 anys, Sant Innocència.
0: Que sí.
1: Ara ja no, poder.
0: L'edat més feliça.
1: Sí.
0: 15 anys, i quan tenim 6 o 7. Quan tenim 7 també som feliços. I ara quan arribem als 70, també. A veure, tenim una trucada, no?
1: Diguem que sí.
0: Vinga, doncs, bona tarda, amb qui parlo?
2: Hola, hermano Juan.
0: Ai, hermano, mira, me he puesto las sandalias hoy. Marc. Dime, Marc, ¿qué canción quieres?
2: Yo quiero una canción.
0: Sí.
2: Bueno, hoy quiero la canción, no de dieta, la de Joan Manuel de Dar.
0: Sí, ¿cuál? ¿La tieta? ¿Como un gorrión?
2: No.
0: ¿Mediterráneo?
2: Sí.
0: Venga, Mediterráneo para el Marc.
2: Y luego una de la lista, hoy no hay lista.
0: No, hoy no hay lista. Hoy tienes el Lluís Llach, si quieres una canción de Lluís Llach. Porque quedaron empatados.
2: Pues ponme la que te guste también.
0: Mira, ¿cuál que neixin flors a cada instant?
2: Una de amor.
0: De amor, esa. Esta es de amor.
1: Aquesta és molt maca.
0: ¿Cuál que neixin flors a cada instant? Este
2: vale.
0: Amor. Vale,
2: vale,
0: per tu. Va, Marc, per tu.
2: Vale. Te la dedico a la Benita. A ti. A Toni López.
0: Ah.
2: A Jorge. A la Itana Bomatín. A la Mariana Celés. Y a mi madre. Y a Luis Pín.
0: Molt bé. Doncs gràcies per trucar, Marc. Bona tarda.
2: Adéu,
0: guapo.
1: Adéu, adéu.
0: Bé, sí, teníem una altra. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hola, Maria. Digue'm, hola. Maria, vostè quina cançó li agradaria escoltar? O quin cantant?
1: Clar, clar.
3: Mira, poseu-me la que vulgueu, que sigui maca.
0: Sí.
3: I així guanyem temps.
0: Va, doncs mira, posarem que tingui sort,
3: molt bé.
0: Del nostre gran cantant Lluís Llach, què et sembla?
3: Molt bé. La dedico a totes les meves amigues i a la Quimeta. La Quimeta Puig, que a veure si es mou.
0: A veure, diu que s'està posant bé, però encara no està prou
3: fina. Encara no.
0: No.
3: Bueno,
0: no està prou
3: fina. Doncs la dediquem a ella, que es posi fina,
0: i
3: també.
0: I tant que sí. Vinga,
3: i a vosaltres dos, que continueu, eh?
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria.
0: Moltes gràcies,
3: Maria. Jo avui en Perales, per la setmana que ve.
0: Ai, sí, que no l'hem preguntat.
1: Toma.
0: En Perales.
3: Esclar, és que no esteu per la feina, home.
0: No estem per la feina, En Marc no ens ha dit qui volia.
1: És aquella que diu, ¿y dónde es él?
0: ¿Y quién es él?
1: ¿En qué lugar?
0: Se enamoró de mí.
1: Això.
0: ¿Y quién es ella?
1: Aquesta, sí, sí.
3: Em feu riure sense ganes, eh?
1: Bueno, és bo, és bo.
0: Això és el que volem, que ho passeu bé.
3: Que ja vaig anar a menjar l'arròs, eh?
0: Ah, que noia, ja, això, què? M'està bé?
3: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Bueno,
3: molt bé.
0: I us van atendre bé?
3: Molt bé, molt bé.
0: Això és el que volem.
3: Vam estar molt bé.
0: Doncs vinga, me n'alegro
1: un èxit total.
3: Aquests de dos hi vàrem anar quatre.
0: Veus? Clar, el negoci és el negoci. Clar. Un porta l'altre, diuen
1: clar,
0: sempre.
1: Clar, és que és així.
0: I un nen porta nenes. Les nenes porten nens.
1: Diuen.
3: Sí, sí. Sí. Bon. I jo buscant un jove que m'acompanyés,
0: sí.
3: Me'n va sortir més d'un.
1: Caram!
0: Mira, ostres, noia, que bé, eh? Veus?
3: Sí.
0: Lo millor no aconseguies mai reunir-los i aquell dia sí.
1: Aquell dia
3: sí. Aquell dia vaig poder,
0: veus?
3: Sí. Bueno, anem per feina,
0: anem per feina. Vinga, Maria.
3: Vinguen, gràcies.
0: Bona tarda.
1: Adéu, adéu.
0: Bé, doncs no hi ha cap més trucada. Sí, tenim una altra. Hola, bona tarda.
4: Bona nit.
0: Bona nit tingui, no sentim cringui.
1: Ui, n'hi ha que se'ls ha fet fosc.
0: Sí. Ai, què ens vol dir, en Cepallí?
4: Vull una cançó.
0: De qui?
4: Que no estigui demanada.
0: Que no estigui demanada. Doncs mira, ja... A veure, a veure... Com un gorrión d'en Serrat i també hi ha la tieta.
4: La tieta.
0: Una tieta, doncs vinga, sempre allí, per tu la tieta. A qui la vols dedicar, la tieta?
1: A totes les tietes.
4: A tota la meva família i vosaltres dos.
1: Carai.
4: I que escoltin Ràdio Tordera.
1: Gràcies.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i agraït de la trucada.
1: Sí, senyor.
4: I ara, per la setmana que ve, quins són?
0: Ah, sí, per la setmana que ve has de demanar en Perales, que canta cançons d'amor, o en Pedro Infante, que canta cançons mexicanes.
1: Canta ranxeres.
4: José Luis Perales.
0: Molt bé, doncs ja tenim en Perales en 4 puntos i Pedro Infante con 2.
4: Jo 5.
0: Sí. Molt bé.
1: Molt bé, Joan.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu, bona tarda. I te fem aquesta altra trucada. Hola, bona tarda, amb qui parlo?
5: Hola, bona tarda, amb la Quima.
1: Oh, ai, la Quima, hola, Quima.
0: Digue'ns, la Quima.
5: Bona tarda.
0: Bona tarda.
5: Jo voldria la cançó de Com un
0: gorrión. Com un gorrión. Molt
5: perquè
0: bé.
5: La tieta ja l'ha demanat.
0: Sí, doncs vinga, com bueno, un gorrió.
5: I la dedico a tothom que escolta la tarda i record. I, bueno, però setmana que vinent, sí. Aquest o Pedro Infantes no canta ranxeres?
0: Sí, sí, ranxeres. Jo dic mexicanes, són ranxeres, sí.
1: Canta de tot. Doncs, sí. Mariachis, ranxeres, sí. I tot.
5: Doncs per la setmana vinent, aquest Pedro Infantes.
0: Vinga. Molt bé.
5: Bueno, doncs vinga, hasta después, eh? Bona tarda.
0: Adéu. Bona tarda. Bueno, doncs ara sí, que ja podem posar una altra cançó. Posarem una altra cançó, doncs, com que ja en tenim de les dues bandes, posaríem sí. Que primer m'havien demanat l'Estaca, me l'ha demanat en Salvador Massó, per dedicar-la a la Julita, en Jaume, en Joan i a la Roser, i a tots els que escolteu la ràdio, doncs l'escoltarem.
1: I ara et vaig a fer un apunt, que no sé si... Com que tenim en Serrat i en Lluís Llach...
0: Sí.
1: Teòricament, l'Estaca la cantaran tots dos. Teòricament.
0: Ah, sí.
1: Que podria ser que només la cantés...
0: Que ha sortit per l'ordinador, que pot ser que sigui...
1: Tots dos, eh? Que estaria bé, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Estaria bé. Bueno, doncs quan vulguis...
0: A duo, el duo dinàmico, ja està.
1: Això.
0: Endavant.

0: I així es cantava en Lluís Llach aquesta estaca. Però tenim més cançons que ens han demanat. Tornarem a passar amb Joan Manuel Serrat. Aquesta vegada ser l'Anna Fernández, que ho dedica amb en Marc Massaguer i totes les seves amigues, una cançó tan bonica com aquesta que canta Penélope.
1: Penélope.
0: Con su traje de piel marrón.
1: Sí, sí.
0: Con sus zapatitos de tacón. Però si la canto tot jo no val parlar.
1: Esperando la estación que llegue el primer tren.
0: Para irse de su casa a ver el nene.
1: Doncs quan me diguis, disparem, no?
0: Disparem.

0: Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs ara nosaltres anem a posar una altra cançó d'en Lluís Llach. Ens l'ha demanat el Marc i també la Mercè García. La Mercè García la dedica a tothom, ja que m'ha enviat per WhatsApp, i en Marc doncs, ja l'heu escoltat. Per tant, posarem en Lluís Llach amb Cal que neixin flors a cada instant.

0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: T'agraden aquests aplaudiments, eh?
1: Tant un cantant com l'altre n'han fet centenars de pel·lícules, de cançons.
2: Moltes, tenen un,
1: i a més,
2: un bon repertori.
1: Han explicat una sèrie d'històries, totes elles, entranyables, totals.
2: Entranyables dintre de la cançó. O sigui, aquelles cançons són poemes i històries viscudes. Es pot dir.
1: Jo m'agrada una d'en Serrat, que és una mica rara, i se'n diu El Pueblo Blanco.
2: Ah, sí, sí. Aquesta és en poesia, també.
1: Sí.
2: La tenim.
1: Acaba dient... ¿Sabes cómo acaba?
2: No.
1: Diu, y es que los muertos no los dejan salir del cementerio.
2: Ostres, pobres, també, eh? Quina culpa tenen?
1: Parla d'una persona i al final resulta que aquesta persona està al cementiri i per això no pot sortir.
2: Ja. Bueno, doncs si posem una d'en Serrat, què passarà?
1: Ah, no sé, tu diràs.
2: Doncs mira, hem de posar una que ens l'han demanat
1: usted manda.
2: Dues o tres persones, cançó de matinada.
1: Sí.
2: I ha set en Salvador Massó, que la dedica, com sempre, en Jaume i la Julita, però també s'hi ha afegit l'Enric Clopés per dedicar-lo als seus amics, com per exemple són en Francesc Llopart i la Maria Àngels, mm-hmm. I després també en Joan i la Roser, i la Fina Catà, la gent de Can Verdum, mm-hmm. Tots aquests, doncs, l'Enric els recorda i vol que escolteu aquesta cançó.
1: Cançó de matinada.
2: Doncs endavant.

0: i anirem per escoltar una altra cançó del Lluís Llach.
1: Tenim una trucada.
0: Ah, doncs molt bé, agafem la trucada. Bona tarda.
1: O dues, no ho sé.
0: A veure. Primera, una. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hombre.
1: Toni.
0: Antoni.
1: Antoni.
0: Toni. Digue'm, Antoni, què?
2: Quina... Ara m'acabo de connectar. De què va, d'en Serrat, avui?
0: Avui hi ha Lluís Llach i Serrat. Però hauràs d'afegir-te ja alguna d'aquestes perquè ja ho tenim tot ple. Encara queda per posar.
2: Jo volia la tieta d'en Serrat.
0: Ah, doncs, vale, sí, està demanada.
2: Sí?
0: L'ha demanat en Chapellí. Doncs ja està,
2: t'afegeixes. És molt maca.
0: Sí. Molt bé. Doncs, Antoni, ho dedico.
2: Bueno, doncs mira, la dedico a tots els que escolten el programa, perquè en aquesta faceta del dimecres no hi estic gaire ficat, però bueno, doncs... he sentit en l'Enric,
0: sí.
2: Parlant és la Núria i la... Bueno, en Xaperí, sí. I tota aquesta cosa.
0: Aquests són
2: els mateixos de les Sardanes, però
0: sí.
2: Bueno...
0: Eh? Hi ha una mica de variació, sí. Doncs aquesta gent escolta en aquest programa, sí.
2: I vosaltres, que sou una parella que sempre esteu al peu del canó, eh?
0: I tant, aquest en Salvador...
2: Tens en d'allò per aquí, tens en...
1: El dia que disparin el canó, estem ben arreglats.
0: El canó, qui el carregarà després?
2: Molt bé, tens en Salvador per aquí també, no?
0: Sí. No l'has sentit, que deia alguna cosa? Parlava de canons.
1: Bueno. Sí, bona tarda, Toni. Bona tarda.
2: Hola, Salvador, molt bé, vinga, estupendo. Feu una bona tasca, vinga.
1: Vinga,
0: que vagi bé.
1: Adéu.
0: I ara l'altra trucada ha marxat. Doncs se'm va anar en un dia molt clar, no la tenim,
1: sí.
0: Aquesta, però...
1: No sé si va tornar o no, però...
0: Doncs aquí t'hem dit que la posaríem, que m'he perdut. Ah, sí.
1: No
0: que,
1: sé.
0: Que tinguem sort, no?
1: Què, que tinguem sort?
0: D'en Llach, no l'has trobat en català.
1: Ah, vols posar aquesta, que tinguem sort?
0: Sí, perquè l'ha demanat la Maria.
1: Doncs si l'ha demanat la Maria...
0: La tinc apuntada darrere en mar, doncs sí.
1: No hay más que decir.
0: Vinga, que tinguem suerte.
1: Això,
0: jo l'havia buscat per això castellà, però ja diem que no.
1: Que tinguem sort.
0: Que tinguem sort, canta Lluís Llach. La Maria l'ha dedicat a la Quimeta Costa. Ai, no, la Quimeta Puig. I totes les que escolteu la ràdio.
1: Doncs això, que tinguem sort.
0: Que tinguem sort.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Tordera.
3: La tarda és record.
4: I ara sí que tornarem a escoltar Joan Manuel Serrat, una cançó que ens ha demanat en Marc Massaguer, i també la dedicarem així a la Maria Dolors Oliveres, que segurament que ens escolta. Escoltarem Mediterráneo.
5: A veure si s'animen, eh?
4: Aquí una mica més d'empenta li donarem des d'aquí.
5: Això, perquè la salut, de totes maneres, no és qüestió d'animar-se, és qüestió de recuperar-se.
4: I recuperar-la ràpid, eh?
5: Ràpidament.
4: Res d'estar aquí entretinguts.
5: Aquest Mediterrani aixeca l'ànim.
4: Ja, yeah.
5: Doncs,
4: yeah. Endavant.
5: Sí?
4: Sí. Qui sap por qué mi niñez ha transcurrido...

0: Bé, doncs nosaltres continuem amb en Serrat i aquesta vegada tenim una cançó que és La tieta, ens l'ha demanat en Joan Chapallí i també l'Antonio Cuenca s'hi ha afegit.
1: Escoltem i ningú més?
0: Ningú més, però La tieta també és una cançó que arriba, eh? És una història molt bonica.
1: És una història colpidora de vegades.
0: També,
1: no?
0: Dóna molt que pensar.
1: Doncs som-hi amb La tieta.
0: Vinga.

0: Bé, doncs ara sí que haurem de fer el sorteig primer i ens despedirem amb una altra cançó del Serrat, que és la que ha demanat la Quima, com un gorrión.
1: Com un gorrión.
0: Sí, però fem el sorteig primer.
1: Sí, i cap de sobres.
0: Sí?
1: Sí, mare de Déu.
0: Doncs fem el gorrión i després fem el sorteig i ens despedim.
1: Això mateix, com vinga, vulguis.
0: Doncs, vinga, doncs poder, com un gorrión.
1: En Lluís Llach en té una de molt curta, que és La meva terra, que segur que hi cap també.
0: Molt bé, doncs aquesta també la posarem al
1: doncs,
0: final.
1: Doncs ara el gorrión, com un gorrión.
0: Com un gorrión, és pequeña com el sol.

0: com un gorrión.
1: Que maca, eh?
0: Sí.
1: Bé, doncs, de gorrión a gorrión.
0: El sorteo campeón.
1: El sorteo. Tenim aquí 14 persones que entren en el sorteig, i has de dir un número de l'1 al 14.
0: El 3.
1: Doncs el 3, mira, has donat la sort en Joan Chapellí.
0: Opa.
1: En Joan Chapellí anirà a menjar aquesta paella d'arròs per dues persones, s'haurà d'emportar la seva senyora, o la neta, o vés a saber qui s'emportarà, no?
0: Molt
1: I ens
0: bé.
1: Ho dirà, i a veure com li va.
0: Sí.
1: Si li ha agradat l'arròs, s'ha de demanar una paella d'arròs, però tot l'altre s'ho ha de pagar, eh? La beguda, les postres, el cafè, tot el que facin. Doncs sí, ens
0: Molt
1: hem
0: bé.
1: De despedir, Salvador.
0: Sí, fins a la propera. Podem posar un tema mentre sí. ens acomiadem d'en Lluís Llach.
1: Doncs la meva terra.
0: La meva terra.
1: La teva, la meva, i la tots els que escolteu aquest programa.
0: Adéu-siau.
1: Amb il·lusió us dediquem aquesta cançó. La meva
0: per la propera
1: terra.
0: Setmana.
1: I la, Adéu. La setmana que ve.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui dimecres 13 de maig i això és una nova edició del Show dels Esports. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré avui, durant les properes tornetes. Avui us he de comentar amb un programa una mica més curtet de lo normal i ara us explicarem per què. Abans de saber-ho, anem a passar a conèixer l'alineació del dia d'avui.

Vinga, va, doncs us comentava l'alineació del dia d'avui. Avui dimecres, avui aquesta setmana sí que sí, toca aquestes seccions que ja estem acostumats a tenir-les. A vegades les movíem, però per intentar quadrar-ho bé, avui en aquest cas tindrem en Pau Serrano amb el minut 90 per actualitzar tot el futbol en termes generals, tot el que ha passat aquesta jornada, les paraules de Florentino, la Lliga del Barça, la Rua... moltes coses de què ha passat, sobretot aquesta lluita pel descens, que mare meva com d'apretada està. Això ho repassarem en el dia d'avui. I avui també teníem la secció a peu de camp amb l'Esteve i l'Elisabet, però us vam recordar la setmana passada, doncs, que l'Elisabet i l'Esteve estaven d'exàmens finals d'aquest segon de batxillerat, els han acabat, i aquesta setmana doncs, que han tingut aquesta festa doncs, per acabar de desconnectar una mica, que s'ho mereixen després d'acabar aquesta etapa, per poder gaudir amb la família, amb amics i amb qui vulguin, doncs, per descansar, per tornar amb les piles ben carregades la propera setmana i oferir-nos una magnífica estona. Per tant, avui que només tindrem aquesta secció amb en Pau Serrano, però que xerrarem i bé, farem una mena de tertúlia d'una mica del futbol i de termes generals, doncs, per conèixer exactament què ha passat aquesta setmana. Com us comentava, hi ha moltes i moltes coses del que xerrar. Tot això avui, en el show dels esports.

Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

Vinga, va, això significa que hem d'anar a llegir l'actualitat general. Seguirem una mica en mica amb les paraules que va deixar ahir Florentino, perquè, òbviament, ha tingut moltes reaccions. Primer, Gerard Piqué, que ha dit que Florentino, és el que ha dit Florentino, és veritat, cada any hi ha baralles als vestidors, és normal. L'exjugador del Barça va donar la raó al president del Real Madrid, una cosa inèdita, i és que després de la roda de premsa celebrada dimarts per Florentino Pérez, el president del Real Madrid, va trobar un suport que ningú hauria imaginat, el de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, que ha estat involucrat en tants conflictes amb el club. Tot arran les paraules d'un dels mandamàs merengues sobre la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Fa 26 anys i no hi ha hagut cap any que no s'hagin enganxat dos jugadors o quatre, però queda dins de casa. S'han lluitat tots els anys en què jo he estat allà, és a dir, hi han hagut baralles, però és que es barallen els joves i li dones una punta de peu, l'altra te la torna i al final res, tots són amics. Ha insistit que s'han enganxat cada any. Bé, s'enganxen cada dia perquè una altra pizza, l'altre es creu que és amb mala llet i no és que es diu i es comença amb l'embolic, però això s'acaba aquí i si algú de dins del club i ho treu fora, és el pitjor que una baralla. Una cosa és picar algú amb un pal de golf, que, com va viure Arbeloa, que donar-te una mica la rua, que és com va passar a mi. I això és el que va comentar Piqué ahir en directe a la Kings League, que cada any hi ha baralles al vestidor. Ho ha dit Florentino. No ho he vist, però ho he llegit. Cada any la gent es baralla. És normal. També va assegurar que jo mai m'he barallat amb ningú a la vida. Una cosa és picar algú amb un pal de golf, com va viure Arbeloa, que donar-te una mica en una rua, com em va passar a mi. És una baralla afectuosa. La referència a Arbeloa té a veure amb el que el tècnic va explicar fa uns dies, que jo vaig tenir un company que va golpejar un altre amb un pal de golf. I això ho va dir Arbeloa, i és que va ser el 2007 a Liverpool i els protagonistes van ser Bellamy, que va agredir el noruec John Arne Rice perquè es va negar a cantar. També ha tingut les paraules Juste, que ha dit: les paraules de Florentino són patètiques i plenes de falsedat. El president ara del Barça ha dit que és una cortina de fum i una maniobra per encobrir un desastre esportiu que fa 2 anys que hi és. Vaig veure la roda de premsa després, no en directe, i no em fa per riure ni plorar. Em va fer pena, va afegir Juste abans del dinar amb l'Alavés. He de dir una cosa al senyor Florentino. L'1 de juliol arriba ja a la porta. Hi ha una sèrie a Espanya que es diu La que s'avecina, i aquí hi anirem. Seguirem lluitant per donar més èxit al club. I ho ha promès. Rafa Juste, president del Futbol Club Barcelona, va respondre a Florentino Pérez l'endemà de les greus acusacions del mandatari del Real Madrid contra el club blaugrana abans del dinar de directives amb l'Alavés. Les paraules de Florentino m'han semblat patètiques i plenes de falsedats. El club ja va fer allí un comunicat estudiant accions legals. Però no vull dir que aquesta maniobra de Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porta 2 anys que no el portarà enlloc, va començar a dir Juste. A continuació, va posar en valor el nou títol de Lliga del Barça. No vol parlar una altra vegada de Negreira quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un projecte de jugadors de la Masia i altres que han arribat de fora. L'estem guanyant amb 14 punts de diferència i això és una cortina de fum per intentar justificar una mala gestió esportiva. Els aficionats culers estem molt feliços i res més. Juste no va callar per respondre a Florentino. 7 lligues robades? Això és una total falsedat. No és així. Objectivament parlant, ell sabrà. Nosaltres ens defensarem. Els ho devem a l'afició i al club, i al club no ho toca ningú. En la mateixa línia, Juste va voler enviar un encàrrec a Florentino. Estem molt feliços d'haver guanyat la Lliga i d'haver arribat 2 anys seguits a conquistar una de les lligues més difícils que hi ha al món. Però he de dir una cosa al senyor Florentino. I aquí va, seguirem lluitant per donar més èxit al club, perquè la Masia sigui el pilar indiscutible de la nostra gestió esportiva. Pel que fa al comunicat del Barça d'ahir a la tarda, va assenyalar que tot està en marxa. Va dir: no hi ha novetats encara de possibles accions legals. El tema està en mans des d'ahir pel Departament Jurídic del Club i quan tinguem més evolució del que s'està estudiant i us ho farem arribar. Però les línies vermelles no es poden passar mai i aquest home ja les ha passat. Vaig veure la roda de premsa després, no en directe. És una pena. Quan en relacions amb Real Madrid, Juste va voler diferenciar Florentino Pérez i la resta. Van venir diumenge Pirri, president d'Honor, i part de la seva junta directiva amb Emilio Butragueño també. Van estar a la mar de i molt amables a ells. Res a dir-los, però el màxim representant del club és el president i fa unes quantes de
i fa unes declaracions que no són del tot certes. Això són les paraules que va haver-hi, de les reaccions, millor dit, de les paraules que va tenir Florentino. Amb això donem pas, ara sí que sí, a l'actualitat local. Som-hi!

0: I és que el juvenil del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. El conjunt tordarenc tanca la temporada amb només una derrota en tot l'any. També va haver-hi l'emotiu comiat de Júlia Vila i el campionat de Catalunya de Maria Marés amb l'Hoquei Club Salt. L'equip juvenil A del Club Petit Tordera ha posat punt i final a una campanya excepcional, classificant-se com a quart millor equip en els campionats de Catalunya. Els tordarencs han demostrat un nivell competitiu altíssim i una regularitat impecable durant tota la temporada, registrant una única derrota en tot l'any esportiu. En els campionats disputats a Blanes, on Tordera també era una de les seus, l'equip va superar la fase de grups amb nota després d'empatar el primer partit contra el Caldes i guanyar els dos següents. A semifinals, els de Tordera es van creuar amb el Calafell, l'equip que acabarà proclamant-se campió del torneig després de superar el Barça a la gran final. Tot i el resultat 5-1 a favor dels panadesencs, el partit va ser molt més ajustat del que realment reflectia en el marcador. I així ens ho explicava el seu entrenador, Sergio Alonso.
1: Entonces, bueno, cada vez que teníamos opciones de meternos en el partido, no nos salían las cosas y ellos, pues bueno, creo que tienen incluso uno o dos goles con mucha suerte. Pero bueno, creo que lo que digo, el Calafell es un grandísimo equipo, no desmerezco nada ahí, pero bueno, creo que el resultado es demasiado amplio. Tal vez hubiéramos acabado perdiendo la semifinal, pero creo que 5-1 no era el resultado correcto, tal vez pues, un 3-2, un 4-3.
0: En el partit per definir el tercer i quart lloc, el Club Petit Tordera va aconseguir forçar l'empat en el temps reglamentari, però va acabar cedint a la tanda de faltes directa en un tram final marcat per les decisions arbitrals molt discutides. Malgrat no penjar-se la medalla, la valoració global és d'un autèntic èxit.
1: Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada, quedar cuartos de Cataluña habiendo 300 equipos creo que es un logro y sobre todo pues bueno, que cada año estés ahí entre los 8 primeros, que cada vez que eres de segundo año pues estés entre los 4 primeros, que han quedado un año cuartos, uno tercero y otros subcampeones, creo que está muy bien y bueno, es una manera de que ellos crezcan, de que sigan aprendiendo, sigan mejorando, que es lo que se trata, al final es formación.
0: Aquest darrer enfrontament pel tercer i quart lloc va transcendir l'aspecte purament esportiu, ja que va suposar el darrer partit de Júlia Vila amb el club. Després d'11 temporades defensant els colors del Club Petit Tordera des dels seus inicis sobre els patins, la jugadora tanca una etapa per fer el salt a hoquei femení a Palau, a Hoquei Lliga. D'altra banda, el cap de setmana ha deixat més motius de celebració a l'hoquei base tordarenc. Maria Marés, jugadora vinculada amb el Club Petit Tordera, s'ha proclamat campiona de Catalunya a la categoria Fem 15, defensant la samarreta de l'Hoquei Club Salt.

0: Vinga, va, doncs anem a començar amb els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi, avui és torn de minut 90 d'aquesta secció que ens actualitza en Pau amb aquest futbol general. Abans de començar a saludar-lo, Pau, com estàs? Molt bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi, estic molt bé i, com sempre, a punt per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Aquesta setmana que tenim bastantes coses, perquè, ostres, sembla que no, però ha sigut un no parar. La Lliga del Barça contra el Madrid, hi ha una roda de premsa també bastant polèmica. Ostres, hi ha moltes cosetes, no?
1: Déu-n'hi-do, hi ha molta cosa a comentar, hi ha hagut molta informació que donar avui i, bé, us l'explicarem.
0: Vinga, va, què tenim?
1: Vinga, doncs comencem amb el Barça mateix, que ja ha guanyat la Lliga, ja l'ha sentenciat contra el Madrid guanyant 2-0 amb un golaç de Marcus Rashford, que només per marcar aquest gol ja val la pena haver-lo fitxat, jo crec, eh?
0: Uf, aquí entrem amb una polèmica, jo crec.
1: Home, marcar-li la falta i guanyes la Lliga, sí, no, ja val la pena.
0: Vull dir que contra aquest Madrid, jo crec que...
1: També.
0: No sé, per mi la sensació d'aquest partit era com que no era un clàssic. No ho sé, em vaig tenir una sensació molt rara. No tenia aquest nerviosisme, no hi havia ui, ai, ai, ai, el Madrid que s'acosta... No ho sé, ho veia tot com a mig gas. Sí que el Barça va sortir per guanyar i tot, però és que el Madrid no va jugar absolutament a res, ni el Barça va haver de fer grans esforços per guanyar el partit. Sí que va ser un autèntic col·legi el de Rashford, però després hi ha aquí el meló de, ostres, a veure si s'acaba fitxant, si no.
1: Home, jo crec que no s'acabarà fitxant perquè, tot i que hagi marcat uns quants gols, no ha rendit com aquell davanter extrem que esperàvem. I bé, jo crec que s'estalviaran els diners per fitxar a un Julián, no ho sé, ja, perquè surt molt car, però algun davanter bastant top.
0: Sí, és això, vull dir, crec que el seu rendiment ha anat de més a menys. Jo crec que a principi de temporada, amb el rendiment, jo ens preguntes a l'octubre qualsevol aficionat del Barça i et diu que sí, que ens quedem amb Rashford, però ha anat de més a menys, i bé, no sé què s'acabarà fent amb Rashford, i aquest estiu crec que serà d'allò més entretingut amb clau mercat de fitxar. Però parlant del clàssic, com el vas veure?
1: Jo vaig veure un domini absolut del Barça, o sigui, lluitava en cada pilota. La primera part jo pensava que quedarien 8-0, perquè, bueno, 8-0 no, però 5 o 6 potser sí, perquè el Barça estava dominant absolutament, és això, barallant en cada pilota, es deixaven la vida per marcar. I bé, va acabar 2-0, no passa res, és un bon resultat igualment i que els hi va valer.
0: Per tu, quin va ser el millor jugador del partit?
1: Uf, et diria o Ferran o Pedri.
0: Sí, et va agradar Ferran?
1: Ho va fer bé, la veritat, amb aquell gol.
0: Sí, no, vull dir, aquell gol per mi pràcticament és d'Olmo, eh?
1: Ja, també, per l'assistència que dona.
0: Exacte, l'assistència d'Esperó que dona a Ferran, per mi a mig gol és aquell passe. Però sí, molt bon partit de tothom, però ja et dic, per mi una sensació de que no va ser un clàssic.
1: Clar.
0: És a dir, no ho sé, era una sensació molt rara, però que, bueno, per primera vegada en la història, doncs que el Barça ha guanyat la Lliga davant del Madrid, que això mai havia passat, ni el Madrid davant del Barça, vull dir, això era algo que mai...
1: És tot un mèrit, això. I bé, això que dius de que no et semblava tan clàssic per qualsevol motiu, jo crec que és perquè potser faltaven els dos cracs, el Lamine i l'Mbappé, que ja en parlarem del que va pensar Mbappé a les seves xarxes socials. Però bé, continuem amb l'Atlètic de Madrid, que perd 0-1 contra el Celta.
0: Sí, un Atlètic de Madrid que va perdre, bueno, ha llançat la Lliga, va llançar-ho tot a la borda per centrar-se en aquestes eliminatòries del Barça quan tocaven, i al final no li ha servit de res, vull dir, eliminat de la Copa, Lliga pràcticament, no vull dir fent el pena, però ostres, gens del que s'esperava s'ha acabat fent, i bé, el Celta que guanya gràcies a un gol de Juclà, pot ser?
1: Sí, Ferran Juclà,
0: doncs,
1: diria que va ser.
0: Amb un gol de Juclà que li dona al Celta també la classificació europea. És a dir, ostres, que de mica en mica va molt bé.
1: Explicaré una curiositat ara, i és que tots els equips, a partir del Celta, tirant cap a baix, tots tenen la possibilitat de baixar a segona.
0: Sí, només dels 6 primers estan salvats matemàticament, sí. Del 7è fins a l'últim, que encara matemàticament no estan salvats, perquè crec que hi ha 7 punts de diferència i 9 punts en joc. Per tant, ostres, per exemple, que el Getafe està a Conference, diria, pot acabar fins i tot baixant de divisió. I m'agrada que hi hagi aquesta igualtat, m'agrada que hi hagi aquesta incertesa, sobretot per baixar, perquè també jo crec que no simpatitzo amb ningú d'equip de la part baixa de la classificació, per tant, ho vist d'una altra manera, però clar, centrant-nos, per exemple, doncs, amb els equips catalans, el Girona, que ara mateix està en llocs de descens, és a dir, té un partit a jugar, però és qui marca el descens amb 39 punts, amb 39 també està l'Espanyol, és a dir, ostres, pot fer molta gràcia i tot que l'Espanyol baixi, però, ostres, és que si baixa l'Espanyol vol dir que el Girona també baixarà i no. Que no hi haurà cap equip català excepte del Barça a la Lliga, eh?
1: Bé, doncs parlant del Girona, anem a parlar del seu partit contra el Rayo Vallecano, que va empatar 1-1 al minut 90, eh? Vas veure el partit o no?
0: No, tu l'has veure?
1: No vaig poder.
0: Doncs no, un partit que bé, s'acaba bé amb aquesta derrota, però és que ara està mirant la classificació perquè, mireu, sí, el Girona que va 30, està amb 39 punts i va 18è, és a dir, marca el descens, però amb 39 hi han 5 equips.
1: 5 equips,
0: carai! És a dir,
1: carai.
0: Hi ha el Girona per sota, l'Espanyol, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. És a dir, tots aquests equips tenen 39 punts. Amb 40 està el Sevilla, 42 Uah. El València i l'Osasuna, i el Rayo amb 43. És a dir, del 18è al 10è, només...

0: contra l'Alavés. L'Alavés va 19è amb 37 punts. És a dir, el Barça va en camí... Sí que el Barça jugarà amb ressaca. Clar. Els jugadors del Barça estaran amb ressaca i veurem si hi ha moltes rotacions o no, però jo crec que Flick doncs, té aquesta intenció d'anar cap als 100 punts, però, ostres, crec que l'Alavés es quedarà amb aquests 37, el Girona, que ha de guanyar el seu partit sí o sí, que juga contra la Real Societat, és a dir, juga contra la Real Societat, que va vuitena classificada, amb 44 punts, és a dir, no se'n va, perquè imagina't que el Girona guanya la Real Societat, es ficaria amb 42.
1: Clar.
0: A dos punts de la Real Societat, i la Real Societat està en Europa. És a dir, clar...
1: Encara s'ha de creure en Europa.
0: No, vull dir, pràcticament poden. Vull dir, és que, ostres, està tan apretada la lluita per la salvació que ens haurem de centrar en aquests equips catalans, a Girona i l'Espanyol, un fa més gràcia que l'altre, però bé, ostres, és que sí que és veritat que la temporada que ve pot estar sense cap equip català a la Lliga, excepte el Barça.
1: Bé, doncs seguim parlant d'equips catalans i continuem amb l'Espanyol, que bé, fa el que li toca aquest any, però, pobre, el que li toca és perdre.
0: Va acabar l'any i l'altre dia em va sortir un post d'Instagram d'aquests que deia com era la vida quan l'Espanyol va guanyar el seu últim partit. I és a dir, Xavi Alonso, encara entrenador del Real Madrid, Maduro, el president de Venezuela, encara era president. Ostres, no me'n recordo quina dada, però no sé si el Barça anava líder o no. O sigui, eren com dades així del món que deies tu, ostres, d'això sembla que hagi passat molt.
1: Clar.
0: Però és que encara no ha guanyat. De fet, l'Espanyol, l'últim partit que va guanyar és precisament contra l'Atlètic de Bilbao, rival d'avui de l'Espanyol.
1: Sí.
0: Això ho estem gravant, aquesta secció, i es juga a les 7, és a dir, clar, quan s'estigui ja amb el programa ja sabrà què ha passat amb l'Espanyol o estarà a punt d'acabar. Per tant, bé, o que pot seguir amb aquesta mala ratxa de la segona volta, o que pot guanyar el seu primer partit en el 2026 i, a més, contra l'últim rival d'acabar guanyar, també. Per
1: clar,
0: tant, a veure què li passa, perquè l'Espanyol sí que té un calendari molt complicat, és a dir, diumenge contra l'Osasuna al seu camp, a Pamplona, contra la Real Societat, els hi queda aquests tres partits, i déu-n'hi-do. No hem comentat els del Girona, però és que al Girona li queda Real Societat, Elx, que l'Elx és bastant assequible, però és que després li queda l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano. Per tant,
1: sí.
0: També té un calendari molt complicat i no hi ha duels directes del descens. Sí que hi ha potser un Llevant Mallorca, que el Llevant i el Mallorca estan empatats a 39 punts, i això li convé també el Girona i l'Espanyol si fan la feina. Però, ostres, estic molt enganxat en aquesta lluita per la permanència.
1: Home, està molt interessant. És el que deia molta gent a principi de temporada, que la Lliga és la millor Lliga del món. I bé, sembla que està sent veritat, perquè amb l'igualtat que està, que a partir del setè tots puguin baixar, és...
0: T'he de dir que a mi la Lliga anglesa m'agrada molt, eh?
1: Home, són partits molt interessants de veure.
0: Hi ha molta més competitivitat, a l'últim pot guanyar el primer... És a dir, potser en aquesta temporada no hi ha tanta igualtat a la part baixa i ha de donar la casualitat que la Lliga Espanyola sí, però, ostres, és que la Lliga Anglesa, l'últim, que et pugui guanyar el primer per la perfecció, òbviament hi ha molts més diners, eh? Vull dir, a l'últim classificat segur que iguala més o menys el pressupost, que hi ha un equip que està a mitja taula de la Lliga Espanyola. Per tant, amb això van estar en un nivell per sobre, però a mi la Lliga Anglesa em sembla la més competitiva del món, eh?
1: Home, doncs sí, és el que deies, una lliga amb molts calés, es poden permetre molts jugadors, no aquí com la Lliga Espanyola, que has de tirar de cantera, però bé, si s'ho poden permetre, què se'ls ha de fer? Continuem amb equips catalans, ara anem a parlar del Tordera, que guanya 2-1 als Sils als últims minuts i es col·loca en primers a tercera catalana, grup 2.
0: Ostres, un autèntic partidàs, perquè el Tordera es va començar avançant amb Arruïda amb una jugada boníssima, deixant bastant sol contra el porter, la va tirar rasa en el pal dret de la porteria, va entrar i aquí va embogir tot, i només havia passat un quart d'hora de partit. L'àrbit després va xiular un penal

0: deixa'm ho dir, una mica dubtós en aquell moment. Sí que després, potser mirant un vídeo repetit, doncs, bueno, es pot entendre aquestes mans de Serrano, i que va empatar el partit. I amb això, en Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, deia que, bé, sabien que amb l'empat ells no buscarien la victòria tampoc, perquè l'empat els servia. No els van pressionar gaire, per tant, ells això també ho van aprofitar, es van sentir còmodes, van anar jugant a futbol, i finalment va arribar, bé, va arribar el premi en el futbol, i és que el Tordera, amb una pilota morta en l'àrea, va anar Carlos i va poder empujar la pilota cap a dins. He de dir, extraoficialment, que es va parlar amb l'àrbitre, perquè hi havia una patada a Marruiz a dins l'àrea que sí, va deixar seguir, ho va fer bé l'àrbitre, però que si no hi havia aquest gol, era penal. Això està confirmat, l'àrbitre ho va comentar, si no hi havia aquest gol era penal per sobre Marc Ruiz, per tant, ostres, tenien aquesta doble oportunitat, no?, el Tordera de marcar aquest gol o de fins i tot de si no entrava anar a la línia al punt de penal, però amb aquest gol va embogir l'afició torderenca, perquè a més va ser a la porteria on estava l'afició, sí, del Tordera, va embogir moltíssim. Nosaltres que vam narrar aquest partit només en veu, com sabeu, vam apagar ràpid i després, doncs, va haver-hi una mica d'enrenou, per ja, va haver-hi una invasió de camp i tot, que bé, no sé quina serà la resolució de la federació o no, perquè queda només un partit de la temporada, però bé, es va liar una miqueta.
1: Bé, al final és futbol, poden passar moltes coses. Seguim ara amb curiositats així del futbol, i és que Joan García té mig tremora a la mà, i aquest any jo crec que se l'emporta, perquè ha estat el millor porter de la Lliga des del meu punt de vista, i bé, al final ha salvat el Barça de moltes derrotes, no, però molts gols, i bé, em sembla que eren 20 i pico porteries a zero.
0: Ha jugat 29 partits i ha rebut 20 gols només.
1: Uf!
0: És a dir,
1: està molt bé,
0: té un coeficient de 0,69 gols per partit, està número 1 al Trofeu Zamora, i ja ho vam comentar, però que per la seva primera temporada a l'Elit, doncs, ja han portat el Trofeu Zamora, el segon lloc està a Courtois, amb un coeficient de 0,90. Per tant, ostres, déu-n'hi-do. Ha rebut 6 gols més que Joan García. Per tant, amb això també l'identifica com un dels porters més segurs ara mateix. Bueno, és el porter més segur, però 9 porteries a 0 i 29 partits i només 20 gols encaixats. Ostres, déu-n'hi-do. És a dir, ni un gol per partit, en molts partits, si t'encaixaven dos ja era algo estrany. Per tant, quina, bueno, les bones notícies, no?, per el porter barceloní.
1: Bé, doncs ara seguim parlant de la Lliga, seguim parlant de rànquings, i Muriqi està a punt d'igualar a Mbappé en gols del trofeu del Pichichi.
0: Sí, perquè de moment Mbappé porta 24.
1: Muriqi 22.
0: No crec que jugui Mbappé en els últims partits. Bueno, sí, qui sap. Potser vola bé el trofeu Pichichi, però Muriqi en porta 22, dels quals un han estat de... Un, si no m'equivoco, ha estat... de penal, 5 de penal, 6 de cap i 10 de... bé, amb xuts. Hi ha un que fica otros, que serà algun gol amb l'esquena, algun gol així raro, però sí, hi ha aquest gol, el Mbappé que porta 8 de gols a penal i 16 de jugades normals. Per tant, amb això que el Muriqi, doncs, el pot avançar, Mbappé que encara no entra a la llista de convocats, veurem si pel següent sí que entra o no, però, ostres, déu-n'hi-do. Ferran, de moment, està quart amb 15 gols, de fet, tots, de fet, 16 gols, 15 de jugada i un de cap. Per tant, molt bona estadística. Igual que la Minyamal, en aquest cas, 13 de jugada, bé, de xuts normals, i 3 de penal. Empata els dos a 16. Vinícius està amb 15, amb 4 de penal i 11 de peu. Per tant, bé, al final veurem, perquè no només la salvació, sinó també la lluita del Pichichi. La del Zamora sembla que ja està mig tancada, a no ser que passi una hecatombe o que hi hagi algú molt raro, però sí que el Zamora seria l'única de les coses que estaria tancada gairebé.
1: Clar.
0: Hi ha després el trofeu Zarra, que és per al màxim golejador espanyol, I aquí hi ha un doble empat a la primera posició amb Ferran i Lamin, que els dos porten 16, com hem comentat. Per sota està Oyarzabal, que porta 15, només un per sota. Per tant, que està aquesta lluita doncs, amb ells tres, de veure qui s'emporta el màxim golejador d'Espanyol, de la Lliga.
1: Esperem que se l'emporti Ferran, però bé, Oyarzabal, un davanter que és molt bo, com la selecció ho és encara més. Però bé, veurem. Seguim parlant de Kylian Mbappé, com parlàvem del trofeu Pichichi, i ara parlarem de l'història que va penjar, que es va fer molt viral a TikTok, a Instagram, degut a que la va penjar d'una manera molt seca, sosa, per dir-ho d'una manera, i és que va penjar una història així, com si jo ara mateix fes una foto i digués visca el Barça, ensenyant la pantalla quan el Madrid anava perdent, tot i que el resultat no hagués canviat. I bé, molts aficionats s'han queixat d'això perquè diuen que no sent l'esperit del Madrid i no sé tu què n'opines.
0: Tu com ho veus, això?
1: Home, estan amb l'Ester Expósito al costat, que és el que m'imagino, i penjant una història així és com menysprear, no, però és com tractar de deixadesa al teu club, al club al que representes.
0: Jo crec que la foto en si no, perquè la foto en si clar, és una foto que publiquen molts jugadors quan estan a casa i veuen els equips, publiquen una foto de la televisió simple, donant recolzament a l'equip, en aquest cas de Mbappé que va ficar a la Madrid. El que sí que em sembla lamentable és que potser van encendre la tele en aquell moment, veient tota l'enrenou que hi havia, que no anés tampoc amb el seu equip, tot i que no estigués a la llista de convocats. No ho sé. Això sí que em sembla raro, i a més una foto que anaven 2-0. Anaven 2-0. I a més, era una foto que Tchouaméni o no sé, o Camavinga...
1: Sí, havia fet una entrada...
0: Estava pel terra.
1: Sí.
0: Estava al terra. Ostres, no ho sé. La pilota la tenia el Barça, Camavinga en el terra... No sé, són factors que... Són una tonteria, però... Puc entendre que enfadin a l'afició del Madrid.
1: És totalment normal. I ara, si vols, seguim parlant del Madrid i parlem de la roda de premsa que va fer ahir Florentino Pérez, president del Madrid.
0: Una de les coses més lamentables que he vist, des de fa temps. De fet, ahir vam tenir una a roda de premsa des del 2015, que Florentino no feia una roda de premsa.
1: Uf.
0: Per tant, fa 11 anys que no parlava, però és que avui torna a parlar Florentino. Avui també torna a parlar. No serà una roda de premsa, sinó que serà una mena d'entrevista amb Josep Pedrerol, amb un programa que més o menys durarà uns 90 minutets. S'emetrà a la Sexta a partir de les 9 de la nit i allà sí que respondrà totes les preguntes que no va voler respondre ahir dimarts en aquesta roda de premsa, perquè se li va preguntar sobre el desastre esportiu d'aquesta temporada, sobre fitxatges, sobre entrenadors... No va voler respondre absolutament res de tot això. Va ser una roda de premsa que es va dedicar a llançar... O va utilitzar com a escut humà i va culpar sempre la premsa. Molts diuen que ho va fer per una mica intentar amagar el desastre esportiu de les dues últimes temporades. Va tenir una enganxada amb un periodista, va dir no sé quantes vegades que es donaria de baixa a l'ABC. Una cosa que,
1: sí,
0: bueno, si fas una roda de premsa de dir això... La qüestió és que aquella, en principi, aquella roda de premsa va ser per dir que convocava eleccions.
1: Clar.
0: Va dir de tot menys deixar clar que convocava eleccions. I no sé, això ja és opinió personal, la imatge que va donar Florentino a mi em va semblar patètica. Ja només amb tema de micròfon o de papers per allà sobre que es perdia, no sabia on anava, demanant el mòbil perquè volia mirar de quin nom era de no sé qui. No ho sé, no em va semblar gaire...
1: Professional.
0: Exacte, gaire professional. No sé si hi havia un cap de premsa per allà o no, però, ostres, no ho sé, una imatge pobra que va donar Florentino. De fet, després mirant una mica altres opinions per xarxes socials de gent també del Madrid o fins i tot exdirectius del Real Madrid dient que això no podia ser, que això també havia fet pena. Per tant, ostres, és crític la situació.
1: Normal. I bé, això que deies que va dir a tot menys el de convocar eleccions, sincerament, a part d'ell, no sé qui més es presentarà, perquè si els requisits són tenir no sé quants milions d'euros, portar 25 anys de soci en el club, la veritat és que és molt difícil.
0: Això no ho acabo d'entendre, perquè des del 2006 o 2009, que no es feia eleccions, per dir-ho de manera més així oberta. Sí que a vegades es havia convocat un petit comitè, no havia sortit gaire a la llum i com ningú es presentava, doncs torno a ser president. Hi ha aquest requisit de avalar tants diners que jo no entenc el per què, i em va deixar entreveure que era com perquè ell en el seu dia, com ho va haver de fer, doncs ara qui vingui també ho haurà de fer. Però la situació econòmica no és la mateixa. És a dir, ara Laporta, quan va entrar el primer any, també va haver d'avalar molts diners, sí, per poder salvar una mica el club amb la situació que estava. Però ara en aquestes eleccions no hi havia cap obligació de que els candidats posessin X quantitats de diners. No ho sé. Ho veig una manera de com protegir-se per si ve algun altre candidat. Diuen que hi ha un home mexicà que es vol presentar, que és el candidat a les ombres, que és a qui va criticar també en aquesta roda de premsa que va fer. No ho sé, veurem què acaba fent, perquè a qui es vol presentar és un dels jefes d'una de les companyies més fortes d'energies renovables actuals del món. Té poder adquisitiu, això ens diu. Per tant, veurem què acaba de passar i, sobretot, d'estar atents avui en aquest programa de la Sexta amb Josep Pedrerol, que parlarà Florentino i parlarà absolutament de tot, això sí, parlarà de les dues últimes temporades a nivell esportiu, parlarà d'entrenadors. Per tant, ostres, ben interessant que serà, deixarà bons titulars.
1: Sí, bé, ara parlem dels equips de Champions, i és que no sé si vam comentar els partits de tornada, no recordo la veritat, així que anem a comentar-los. El Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich, bueno, el Bayern Paris Saint-Germain, tu te'l vas veure?
0: Sí, me'l vaig deixar allà de fons, no estava pendent gaire, però sí que el tenia a la tele ficat.
1: Sí, bé, al final, un empat que li dona el pas a la final al Paris Saint-Germain, i bé, la segona final consecutiva amb Luis Enrique, i bé, un partit on al final el Bayern marca el minut 94, si no recordo, Harry Kane.
0: Sí.
1: I bé, no el vaig veure gaire, només alguns minuts de la primera part, però tampoc em va semblar molt emocionant.
0: No, al final el PSG va marcar en els primers minuts i clar, amb això ja ho tenia estancat. Sí que el Bayern tenia minuts que dominava i tot, però que no li va ser suficient per emportar-se el partit.
1: Bueno, una altra semifinal que vam veure va ser la de l'Arsenal Atlètic de Madrid, que em sembla que va guanyar l'Arsenal 1-0.
0: Cap color. Aquí l'Atlético no va fer gaire cosa, no va generar gaire perill. Per tant, bueno, l'Arsenal que ja dèiem, un dels favorits a la final, ho torna a fer. Primera final en no sé quants anys. Per tant,
1: des del 2006, que abans va contra el Barça.
0: No, doncs mira, des de fa gaire 20 anys, déu-n'hi-do, doncs, tornar a una final i a veure si es poden emportar aquesta primera Copa, aquesta primera Champions de la seva història, perquè encara no l'han guanyat.
1: Tu amb qui vas a la final?
0: Jo amb l'Arsenal.
1: Amb l'Arsenal, jo també, com el nostre company Marc,
0: que
1: està...
0: Exacte, que és de l'Arsenal. Sí, jo això ho tenia ben clar, des que jugàvem contra l'Atlètic de Madrid, tenia clar que jo volia l'Arsenal, a més és un equip que encara no té Champions, és d'Anglaterra, vull dir, no em genera gaire cosa, però, ostres, que guanyi la primera Champions...
1: Clar.
0: Doncs
1: sempre
0: em sembla
1: il·lusió.
0: També et dic, crec que el PSG passarà absolutament per sobre.
1: Jo també, el PSG és un equip... només veus els seus jugadors i el seu estil de joc. Ja
0: sí,
1: dius,
0: però no guanyaran. Només com a nom, És a dir, com a noms tampoc són tan extravagants. Però crec que Luis Enrique ha fet una feina espectacular. Juguen com a equip i no tant com individual. I és el que et demostra, que un equip al final et tira de jugar ben equip i no dels noms que tinguis. I mira l'exemple, Vull dir, el PSG, mira el Madrid els noms que té i mira. Vull dir,
1: clar,
0: això també et fa valorar una mica tot. Per tant, aquesta final, ara gairebé queden 15 dies.
1: Sí,
0: per tant,
1: el 30 de maig es juga, a les 6 de la tarda.
0: A la tarda?
1: Sí, a les 6 de la tarda.
0: Ostres, que raro, no?
1: Sí, és molt curiós això, no sé com s'ho van fer.
0: Bueno, mira, estaré per allà i tindré temps a fer aquestes prèvies, a celebrar amb qui sigui després, perquè
1: clar,
0: com ja no hi jugo res, doncs ja celebraré com toca.
1: Molt bé. Doncs ara deixem aquests partits a banda i anem a parlar del partit realment important de cara aquesta setmana.
0: Oh!
1: El Tordera Sant Feliu.
0: Un Tordera que ha de guanyar per ser campió i per tenir aquest ascens directe. Pot empatar.
1: També li serveix.
0: També li serveix, depèn dels gols que li marqui el Sils al Caldes de Malavella. També dic, li ha de marcar crec que 9 gols.
1: Uf! Difícil ho veig, eh?
0: Bueno, jo no vull parlar més perquè ja van ser coses que m'han arribat de coses per marcar més gols. Però bé, l'important és guanyar. No serà un partit gens fàcil perquè el Guíxols està tercer i es juga entrant als millors tercers de tota la tercera catalana, d'aquests 18 grups que hi ha. De moment està dins del top 6 perquè els 6 millors tercers es classifiquen pel playoff, per tant que el Guíxols també es juga entrant aquest playoff d'ascens.
1: Un partit molt, molt igualat i molt important pel Tordera, que també l'estarem comentant per aquí per Ràdio Tordera. Anirem allà.
0: Correcte.
1: Al municipal de Tordera, a veure'l. I bé, és un partit que a mi em genera més que intriga emoció, perquè tinc una sensació de que em diu aquesta és la nostra. Aquesta és la nostra temporada i ho aconseguirem.
0: Jo cada setmana em fico més nerviós.
1: Sí.
0: Amb el Seller estava tranquil, amb el Sils vaig tenir una mica de run-run, i ara que ja ho tenim a tocar, jo em fico nerviós.
1: Clar.
0: Jo em fico nerviós. Però bé, veurem, perquè ostres, els jugadors del Tordera ja han demostrat que poden. El Guíxols és un autèntic equipàs. Es va tenir la sort que es va fer el partit de la vida a Guíxols, que es va guanyar 3-0 i al Guíxols no li sortia res. Per tant, no crec que sigui un partit d'exemple. Ja m'ho comentarà en Guillem, això a la prèvia del divendres. Però hi ha nervis.
1: Bé, deixant aquest partit de banda i parlant de partits menys importants, avui juga el Barça a les 9 i mitja, com hem comentat.
0: Ja no juga res.
1: Exacte. Bueno, la Lliga dels 100 punts, eh?
0: Bueno, sí, això sí. Això sí.
1: I bé, no sé si tu vols afegir alguna cosa, Jordi.
0: Em sembla que ho hem comentat tot, no? Perquè estàvem ben carregats, ara miro que no ens deixem res. Bé, hi ha la prellista de...
1: Sí, comentem-la.
0: Hi ha la prellista d'Espanya, la porteria, doncs... Això és la prellista, eh? No són tots els... No és la convocatòria, sinó tots els noms, i després d'aquí, De La Fuente, que farà la seva tria ja pel Mundial. A la porteria, Unai Simón, David Raya, Joan García i Àlex Remiro, sense cap sorpresa. En defensa, Pedro Porro, Marcos Llorente, Carvajal, Marco Curella, Grimaldo, Alejandro Valde, Pepe Echevarría, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Lenormand, Hausen, Laporte, Eric García, Pau Torres, Mario Gila i César Tàrrega. I aquests són tots els defenses, d'aquí haurà de fer una tria, que segurament siguin els de sempre,
1: sí.
0: Això ho tinc clar. Al centre del camp, Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín, Dani Olbo, Àlex Baena, Miquel Merino, Pablo Barrios, Sanset, Àlex García, Javi Guerra, Alberto Moleiro, Jeremy Pino i Miquel, aquest nom no el sé pronunciar gaire, el de l'Atlètic de Bilbao, i a més es veu aquí petit i no te'l sé llegir gaire bé. Gavi, que està a la prelista,
1: sí,
0: després d'aquesta lesió, jo crec que sí que anirà convocat. Pels davanters, Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Brian Zaragoza, Jesús Rodríguez, Mikel Oyarzabal, Samu Omoridion, Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Borja Iglesias i Ferran Jucla.
1: Carai, Ferran, aquest no me l'esperava.
0: Sí, mira, doncs aquí crec que no hi ha cap sorpresa. L'únic... mira, sí, hi ha una sorpresa a la davantera que ara n'està mirant. Morata.
1: Morata?
0: Morata, bueno, no està... No està clar. Convocat. Dani Carvajal sí que està a la prellista. No sé fins a quin punt estarà convocat o no, perquè
1: clar.
0: No ha jugat.
1: No ha jugat pràcticament.
0: Jo crec que si s'acaba convocant, ostres, jo crec que ja serà més com per... no sé com dir-ho, com per més obligació, saps? De Carvajal, potser fa bon vestuari,
1: del club, sí.
0: Mític, ostres, no ho sé. Però
1: com
0: jo
1: Morata
0: crec que,
1: cada any.
0: Exacte, jo crec que aquí hi ha... ens hem de centrar, no?, en qui ha fet millor temporada, qui està en un millor moment per anar al Mundial i intentar competir-lo.
1: Sí. No sé si vols afegir alguna cosa més, però bé, jo la meva informació l'he deixat aquí. Esperem que us hagi agradat. I, Jordi, ens veiem un altre dia.
0: Vinga, doncs ens veiem la setmana que ve i ens escoltem el dissabte, no?, a les 5 al Camp Municipal, en aquest partit del Club Futbol Tordera contra Guíxols. Pau, ens veiem, que vagi molt bé.
1: Ens veiem, igualment.

Vinga, va, que ja hem arribat al punt i final d'aquest programa del dia d'avui. Com us comentava, avui és un programa una mica més curtet, per això mateix, perquè l'Elisabet i l'Esteve, que ja han acabat aquests exàmens de segon de batxillerat, els hem donat aquesta festeta aquesta setmana perquè puguin descansar tranquils amb la família i amics, que ja s'ho mereixen per haver acabat aquesta etapa. Per tant, nosaltres, que hem tingut aquesta secció de Minut 90 amb en Pau Serrano per mirar una mica tot plegat, com venen a tots els equips que hem tingut aquesta setmana i què hi haurà per la propera. Per tant, amb això nosaltres que hem acabat, i està molt pendents ara a les 9, o quan arribin a aquest punt de les 9, hi ha aquesta compareixença de Florentino a la Sexta amb Josep Pedrerol per parlar absolutament de tot el que no va voler parlar ahir dimarts. I també a dos quarts doncs comença aquest Barça a la vés, el Barça a la recerca d'aquests 100 punts que els hi pugui doncs fer més història després de guanyar el campionat el diumenge, contra el Reial Madrid. Ara sí que sí, jo sóc en Jordi Duran, m'acomiado. Moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre de dimecres. Avui, 13 de maig, ens veiem demà, el dijous, amb aquesta tertúlia esportiva per a destacar tot el que ha passat i tot el que vindrà. Moltíssimes gràcies a tothom i que acabeu de passar una molt bona nit. Fins demà.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Solo queda una vela encendida en medio de la tarta.
2: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
3: I ai, quin mal,
2: diu l'Armengol.
3: Aquest ull de poll...

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous de moment amb un accident a la C16 de tot just fa una estona a l'altura de Puigreig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B10, amb retencions fins a la Barceloneta en sentit Llobregat, i també a la B20 amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C17 a Parets o la C59 a Caldes de Montbui. A la AP7 ja hi ha retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també el punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A2 i la B23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres, i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
5: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
6: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
2: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
2: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
2: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
11: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
2: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
2: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
13: Un punt inicial que com marca a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada, amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
2: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
14: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
15: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
14: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
2: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
16: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
17: Aquesta acreditació significa que les persones al nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
16: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
2: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
18: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
19: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
20: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
19: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
21: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
19: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: L'Espanyol agafa oxigen i

0: intensitat, jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el 1.800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redimensionat.

0: dissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de sonar una nueva etapa y que no dejéis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els llibres sempre ens fan companyia i aquest poema que ara sentirem ens parla de com es poden convertir en els nostres amics.
3: Hola, embaladits, em dic Martina i vaig a tercer de l'escola Maricel. Avui us llegiré els llibres de Joana Raspall. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec dels teus pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni peça, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.
2: Gràcies per estimar els llibres i la poesia. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
5: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
6: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es materialitza i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de per tirar endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
5: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon, o, si més no, responsabilitats polítiques?
6: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
5: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també, com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia més detall en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
5: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
11: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
5: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
13: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
14: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
15: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
13: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
5: El Parc de Bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El Parc Llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
16: El Parc de Bombers Voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el Parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al Parc Llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també hem pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
17: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
16: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
5: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Gensà de Canal Reus.
18: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
19: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
18: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
5: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
20: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
5: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
21: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
5: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'Donostiarra que ja no s'hi juga res. per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
5: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa, i els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
3: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Estoy y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
22: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions sent la situació, situacions límits pels dos.
5: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
23: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan a la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
24: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
23: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra Andorra, contra Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja. El partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut, amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dahanga.
5: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
25: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
26: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
25: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
5: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la cinquena edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
7: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
8: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
9: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal en aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud, i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, la zona de Montcada i Reixac, sobretot en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
5: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda sant tornem-hi amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivi aquesta nit esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit al Notícies en Xarxa.
8: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
11: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
12: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
5: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
13: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
14: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
13: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
14: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
15: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
13: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Entrà Pero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
5: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
16: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
17: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
16: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
17: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
16: Mm-hmm. Quines són les reivindicacions que feu?
17: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
16: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
17: Gràcies.
16: Gràcies. Molt bé, en Jaume, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a l'aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
5: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa, connectats al territori.
5: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
18: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
5: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
3: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de Comitè Europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
5: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
3: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment, a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra
5: és aquesta
3: real. Evidentment,
5: Joan
3: nosaltres
5: Carles
3: el que
5: Yepes.
3: Estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
5: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort, n'estarem pendents d'aquesta reunió d'avui. Que vagi bé.

0: que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensa en títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y tratar de marcar más goles que sí, sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, o sea, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vilassana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient busca del 18 al 20 de juny. Torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellver.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però

0: mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi cero en la història de sonar una nova etapa i que no deixeu que els lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí que arrenca, de fet, d'aquí una hora entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre educació i també els sindicats dels mestres davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna, que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guives i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents, que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ja li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori, per començar amb marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta, que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents a les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estan d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé. Eh?
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
1: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres.
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
9: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y por tanto iban a ciegas, les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, para que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huevo a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les falta información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
9: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente. Que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados de Osona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen en tot cas de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat vostè també parla de torpesa, però crec que tot i aquesta torpesa són l'única formació al costat de Vox que no han demanat en principi cap responsabilitat política ni cap dimissió ni cap cessament.
9: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general. Y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Pero, Villagrasa, gracias sí. Por atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
9: Molt bé, Elena. Gràcies.
10: We'll be right back.
1: 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
10: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
11: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
12: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
13: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
14: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió, i fins que això no s'acabi no pararem.
13: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
15: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
13: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa a la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un hostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
16: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
13: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panter amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el High Opos Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder aixugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats, encara falta una miqueta, però.
17: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé.
17: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui d'aquí a mitja hora aproximadament els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dijous 14 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 14 graus centígrads, amb una previsió avui també d'un dia inestable. Repassarem al llarg d'aquesta hora informació de servei que començarà amb l'àmbit local, amb el repàs, el més destacat al nostre poble. Repassarem també les portades de premsa generalista, esportiva i econòmica. Píndola d'opinió els dijous des de Madrid, amb la píndola que ens envia en Carles Andreu. Seguirem amb l'informació de servei d'aquest dijous 14 de maig, coneguent, entre d'altres, que els dijous, com és habitual, hi ha recollida de voluminosos al centre del poble. Efemèrides informatives i musicals per completar aquesta hora de ràdio que comença, com sempre, amb l'última hora. Abans d'informatiu que ens porta el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi. El regidor, en declaracions aquesta emissora, fa un pas al costat i vol donar un nou impuls al partit amb aquest relleu a la regidora socialista. Escoltem Rafa Delgado.
2: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
1: Es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. El projecte d'ampliació duplicarà el nombre de quiròfans, augmentarà un 70% la capacitat d'urgències i estarà enllestit entre 2030 i 2031. Ho explicava ahir en la presentació del projecte al conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. Després de quedar inicialment fora de la ruta per falta d'interès, la localitat ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros per instal·lar infraestructures de servei per a ciclistes. Explicava aquesta iniciativa la consellera comarcal, regidora d'Esquerra Tordera, Marta Peset.
4: Que a través d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns haguéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tordera es queda oficialment sense naixements i els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Diversos ajuntaments ja han demanat al govern recuperar el sistema d'inscripció anterior on les famílies podien escollir lliurement si registraven el naixement al municipi on ha tingut lloc el parc o bé al seu lloc de residència. D'aquesta manera, com dèiem, actualment els tordarencs queden registrats oficialment com a nascuts com a Calella, calellencs o gironins. I Badruna posposa per divendres 22 de maig la festa alumni, que s'havia de celebrar aquest divendres. Una decisió que s'ha pres davant la previsió de mal temps de cara a les properes hores. En esports, l'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i sènior. L'entitat tordarenca busca noies a partir de 16 anys i durant tot el mes de maig hi haurà portes obertes per entrenar de manera gratuïtament. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, avui amb l'apartat d'efemèrides i connexió en colònies. Connectarem amb aquests alumnes de 6è de l'escola Inés Iglesias que estan aquests dies de colònies a Caldes d'Estrac. Tot plegat us ho ampliem a les 10.
0: Molt bé, Lluís, estarem pendents. Fins després.
1: Fins després.
0: L'avanç informatiu que ens porta fins a les 9:04. Seguim ara amb música.

Les 9 i 8 minuts hem repassat l'actualitat local al costat del nostre company Lluís Sabater. Anem també amb l'actualitat general a través del que podem llegir avui a les portades dels diaris. A Catalunya, molts titulars centrats en la que ja anomenen crisi educativa. L'Ara parla sobre Parlon, que diu que es disculpa i diu que va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. Imatge de portada per l'aterratge de Donald Trump, rebut per les autoritats xineses, diu Trump torna a una Xina més competitiva. El diari de demà de l'Ara serà dibuixat per el dibuixant Paco Roca. L'autor valencià farà la portada i una historieta per un diari també il·lustrat amb clàssics del còmic català. L'advocat dels Pujol assegura que hi ha un clamorós buit probatori. L'Iran manté intacta la força d'atac, segons la intel·ligència dels Estats Units. I l'Espanyol guanya 5 mesos després i té a tocar la permanència. La Vanguardia titula Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. Fotografia pels reis d'Anglaterra en el seu tro en el Palau de Westminster, en l'obertura del Parlament. Diu que arrenca l'any parlamentari al Regne Unit amb Starmer més debilitat que mai. La reunió entre el premier i un dels seus crítics més ferotges al govern només dura 16 minuts. També en internacional, Donald Trump i els magnats tecnològics inicien la visita a la Xina. Brussel·les llença la idea d'un bitllet únic de tren a Europa. A La Vanguardia avui fa un especial parlant del convuls final de la Lliga. Explica que els de Hansi Flick cauen a victòria davant d'un necessitat a la vés per 1-0. Guerra de poder a Madrid. Enrique Riquelme vol ser president. Fotografia del presidenciable. I el cel s'obre a Cornellà amb una victòria de l'Espanyol contra l'Atlètic per 2-0. El periòdico titula Fiscals i notaris desconfien de la llei anticorrupció. Intentem ampliar aquesta portada, si és possible, que estem consultant online i sovint, a vegades, la connexió ens ho pot impedir. Tenim la portada del diari català que, com dèiem, Fiscalia i Notaris recelen, diu, de la llei anticorrupció. Totes dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. Venedors del barri, tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. Veiem el retrat d'alguns dels entrevistats. Parlon i Trapero es disculpen en el Parlament. La consellera i el cap de la policia neguen mala fe en l'infiltració de Mossos entre professors. Els tests d'Alzheimer obren la via a l'assaig en altres demències. L'empresari Enrique Riquelme contempla plantar cara a Florentino. I Barcelona preveu consolidar 11 pacificacions tàctiques en 6 districtes. Imatge petita per Donald Trump rebent un ram de flors en la seva arribada a la Xina. Tanquem les portades de la premsa generalista, ho fem amb el diari El Punt, que destaca la seva portada que les xarxes devoren els joves. Les dades sobre el mannà, que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I Trapero no s'exfiltra. L'escàndol de la infiltració policial a l'assemblea de docents s'esbandeix amb una disculpa i una investigació reservada.
Acabem així els diaris catalans, anem amb la premsa espanyola. Comencem amb el diari El Mundo, que destaca la seva portada que Riquelme desafia Florentino amb el suport de l'operació Quila. L'empresari alicantí fa un pas al davant i li exigeix per carta un procés transparent. Li recorda que té patrimoni de sobres per aconseguir els avals i presentar la candidatura. Va teixir la seva complicitat futbolística i financera amb el gendre de Galán al comprar Iberdrola a Mèxic. Xiulada a Marlaska, la jura de nous guàrdies civils. Veiem el ministre ahir en aquest acte. Moncloa admet més violència del narco amb armes de guerra. Alerta de les agressions i hostigament amb els agents. Donald Trump a terra a Pequín, amb Taiwan en alerta i acompanyat de líders tecnològics. Ucraïna guanya terreny per primera vegada en 2 anys i llença milers de drons contra Rússia. I el doble error del govern a l'utilitzar fons europeus que confirma Brussel·les. Més portades de la premsa generalista. L'ABC diu que el govern esquiva l'efecte Montero. No és un plebiscit per Sánchez. El govern marca distàncies a nivell nacional davant de la por a una debacle electoral a Andalusia de l'exvicepresidenta i es defensa davant dels que acusen el PSOE d'enviar-la a l'escorxador, en què no hi ha ningú millor. Fotografia, precisament, per Pedro Sánchez ahir en campanya a Granada. Continua encara el degotall de la defensa que fa el diari ABC a les acusacions que va llançar Florentino Pérez a la roda de premsa i mostra en portada un article titulat Florentino davant dels seus fantasmes. I completem la premsa generalista amb El País, que diu que l'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret de Gibraltar. Els traficants amplien les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra. Defensa identifica cada setmana més de 50 bucs de la flota fantasma russa en aigües de Canàries i Andalusia. L'imatge de portada és per la rebuda que va tenir Donald Trump a l'arribar a la Xina a l'aeroport. Diu Trump aterra a la Xina per una cimera d'alt voltatge. Entrevista a María José Montero, la candidata del PSOE Andalusia, diu el que està en joc el 17M són els serveis públics. El Congrés suspèn les acreditacions de premsa a 2 agitadors ultras, Vito Quiles i Bertran Endongo, acumulen 12 d'expedients. L'alarma per l'impacte de la intel·ligència artificial d'Anthropic es propaga a la Unió Europea. El misteriós vaixell rus enfonsat a prop de Múrcia. La tripulació va escoltar explosions abans de que se n'anés a pique. I en futbol, Enrique Riquelme, l'empresari que aspira a presidir el Real Madrid. El veiem amb una fotografia petita en aquesta portada. I fins aquí els titulars de la premsa generalista d'avui. Anem ara amb els diaris esportius i econòmics. L'esportiu titula Resurrecció. Pere Milla i Quique García rubriquen un triomf imprescindible i l'equip de Manolo González en podria fer prou amb un punt més. L'Espanyol talla contra l'Atlètic l'espiral negativa de 18 partits sense guanyar el 2026 i escala cap a la permanència. Imatge de la celebració d'un dels 2 gols en el camp de l'Espanyol. Anem amb els diaris també barcelonistes. L'Esport titula Ressacón de campionat. Veiem el Lewandowski estès a la gespa. El Barça cau a Mendizorroza i perd la possibilitat d'arribar als 100 punts. L'Alavés va fer el passadís a l'equip blaugrana. Chesney va ser titular i Flick fa debutar a Álvaro Cortés.
Mundo Deportivo parla també de ressaca i diu que el Barça rep el passadís després de celebrar el títol i després cau a Mendizorroza davant d'un Alavés molt més motivat. Els de Flick, que no va convocar Fermín i a Frenkie de Jong i va apostar per els poc habituals, van caure amb un gol de Diabetti. L'As titula en portada "El soci vota". L'afició del Madrid jutja avui el fracàs del curs en un partit intranscendent. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions però demana més temps. Florentino diu que no el coneix. Avui el Real Madrid s'enfronta amb un descendit Oviedo a partir de 2:15 del vespre. La imatge de portada és per l'esquena de Vinícius, que veiem esborrada pràcticament i enfocant els aficionats. I tanquem plana esportiva amb el diari Marca, diu "Avui parla el Bernabéu", també amb fotografia de l'afició madridista. Diu "Torn perquè l'afició es pronunciï sobre l'any en blanc i les eleccions". Mbappé entrena amb normalitat i apunta a titularitat. Carvajal també torna. Arbeloa diu 7 lligues robades per descomptat. I tanquem el nostre repàs a les portades del dia amb els diaris econòmics. Cinco Días diu que Florentino Pérez preveu seguir com a president executiu d'ACS fins al 2031. Optarà a la reelecció del seu càrrec que expira d'aquí a un any. Enrique Riquelme, l'home de negocis que aspira al Real Madrid. Veiem així com també la transcendència de les aparicions de Florentino Pérez es traslladen a la premsa econòmica. El Economista, amb fotografia de la roda de premsa que va donar fa ja 2 dies el president del Real Madrid, diu "el traspeu econòmic en el Real Madrid". En plena recerca d'un soci que compri el 5% de capital i a l'espera de les eleccions, el benefici del club cau un 80% i el deute bat un rècord històric. Expansión és dels pocs diaris on no hi veiem la aparença o l'ombra de Florentino Pérez en cap dels titulars. Es centra, però, en ACS, la seva empresa. Per tant, la tindrem també en portada, parlant que, juntament amb Acciona, Ferrovial i Sacyr, aconsegueixen carteres rècord. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dijous. Fem una pausa musical, tornem amb un article d'opinió.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.

0: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 llatins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. Arribem pràcticament a 9:45 del matí. Al relat del dia hi afegim opinió. Ho fem amb una píndola que ens arriba des de Madrid, signada per en Carles Andreu, la d'avui titulada Ayuso a Mèxic.
3: Bon dia, Tordera. Qui dubti que el viatge de la presidenta madrilenya a Mèxic ha sigut un fracàs, que vegi lo malament que ho passen els informadors de la seva tele i les hores extres que fan parlant del senyor Ábalos. Va arribar a Mèxic per reivindicar Hernán Cortés com un heroi mereixedor d'un gran homenatge. Però Mèxic no és un país al que s'hi pugui anar a donar lliçons sobre la seva pròpia història. La presidenta Claudia Sheinbaum va respondre a la seva provocació recuperant un edicte de l'any 1548, signat per l'emperador Carles I d'Espanya, mesos després de la mort d'Hernán Cortés. Un document en el que es detallaven les seves atrocitats, les matances indiscriminades de persones indefenses i l'esclavatge de dones i nens, els que marcaven amb ferros candents. Qui reprovava la crueltat d'Hernán Cortés era el mateix emperador espanyol en el segle XVI, i els seus crims també eren crims segons la moral i la llei de 1548. Dit sigui de passada, a tots els llestos que diuen que no podem judicar el passat amb els ulls d'avui i que els principis ètics han canviat. En tot cas, segons els principis ètics avui vigents, també s'aconsellaria a la presidenta Ayuso que, quan estigui en un país estranger, no vulgui ensenyar, sinó aprendre. Que no digui a la seva gent qui són o d'on venen. Coneixen la seva història millor del que la seva mentalitat de conqueridora li permet conèixer. I que no els digui com han de llegir i escriure el nom del seu país. És cosa seva i de ningú més. Si volem ser respectats, hem de començar respectant. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
2: Gràcies, Carles, per aquesta reflexió que ens apropa una mica més ja al punt de les 10 del matí. Hem superat el punt de 9:45 del matí. Com és dijous, ja sabeu que ens visiten les escoles. Avui tenim amb nosaltres els alumnes de l'escola Serra de Miralles. Els tindrem en antena d'aquí uns minuts.

0: Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.

0: Tordera.
1: Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a 2:15 del matí i a 2:15 de la tarda, escolta els alumnes i professors de Tordera. Des de P3 fins a l'institut, cada setmana un curs diferent de cada una de les escoles del nostre poble presenten el seu programa a Ràdio Tordera. Les escoles a Ràdio Tordera i a radiotordera.cat.

0: Avui, a l'apartat de les escoles a la ràdio, ens visiten els alumnes de l'escola Serra de Miralles. Concretament, tenim els alumnes de I5. Ens portaran diferents aspectes que han treballat durant la setmana i començarem, primer de tot, amb una cançó. Una cançó que ens porten aquestes dues alumnes. Endavant. Ja podeu començar a cantar la cançó.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia. Bon dia.

0: Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
2: Molt bé, després del bon dia tenim un recull de dites dels mesos de l'any que ens porten la resta de companys. Així que comencem amb aquestes dites dels mesos de l'any.
1: A l'abril, cada gota val per mil.
3: Maig arribat, un jardí a cada prat.

Seguim endavant amb el programa de les escoles, amb més alumnes de I5 del Serra de Miralles. En aquest cas, ara, ens porten, primer de tot, un conte.

0: uitați.
1: Molt bé, després d'aquest conte, tenim ara un recull de poemes que portaran els companys també d'I3 del Serra de Miralles. Quan vulgueu.
2: Adirem secret, mon fill. La primera és aquí. A cantar-li una cançó i a florir el meu balcó. Fuig, Irene, vés amb mi. Vés al teu palau amb les calles.

Seguim endavant amb el programa de les escoles a la ràdio. Som amb els alumnes del Serra de Miralles, amb els alumnes d'I5, que ara ens cantaran unes cançons.

0: Molt bé, em sembla que en teniu alguna altra de preparada, així que anem amb la següent cançó. Quan vulgueu.
1: Altra.

0: Molt bé, dues cançons. No sé si en tenim alguna més. Doncs amb aquestes cançons acabem el programa d'avui. Si us sembla, acomiadem a tots els que ens estiguin escoltant. Fem entre tots plegats un adéu-adéu.
1: Adéu!
2: Adéu!
3: Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a 2:15 del matí i a 2:15 de la tarda, escolta els alumnes i professors de Tordera. Des de P3 fins a l'institut, cada setmana un curs diferent de cada una de les escoles del nostre poble presenten el seu programa a Ràdio Tordera. Les escoles a Ràdio Tordera i a radiotordera.cat.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
2: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
1: Dijous 14 de maig de 2026 es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. El projecte d'ampliació duplicarà el nombre de quiròfans, augmentarà un 70% la capacitat d'urgències i estarà enllestit entre 2030 i 2031. Ho deia la presentació del conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. Després de quedar inicialment fora de la ruta per falta d'interès, la localitat ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros per instal·lar infraestructures de servei per a ciclistes. Ho avançava la consellera comarcal, regidora d'Esquerra també a Tordera, Marta Paset.
4: Que a través d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipament que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Diversos ajuntaments ja han demanat al govern recuperar el sistema d'inscripció anterior, on les famílies podien escollir lliurement si registraven el naixement al municipi on havia tingut lloc el part o bé al seu lloc de residència. Parlem també que Badruna Tordera posposa pel divendres 22 de maig la festa Alumni, que s'havia de celebrar aquest divendres. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps. En esports, l'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i gent i sènior. L'entitat tordarenca busca noies a partir de 16 anys i durant tot el mes de maig hi ha portes obertes per entrenar gratuïtament. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Tenim per endavant un dijous que en general serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui en el conjunt del Maresme no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà doncs moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular, i durant la tarda serien una mica més generals.
1: A la segona part de l'informatiu connectarem amb els alumnes de 6è de l'Escola Inés Iglesias, que estan aquests dies de colònies a Eurostage, a Caldes d'Estrac. I, com és habitual els dijous, farem l'apartat d'efemèrides. Recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat en aquesta edició d'avui dijous, 14 de maig, dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa. En la darrera assemblea de l'agrupació local es va confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà Toñi García, actual regidor i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com a meditada, natural i presa conjuntament. Delgado ha estat la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada. Ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat era el moment de buscar una nova energia per al projecte.
1: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ell és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
0: Per en fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat els moments més complexos de les darreres legislatures, marcades per fenòmens com el temporal Glòria i la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes, ha subratllat la satisfacció de la política de proximitat.
1: En aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i, sobretot, qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
0: Actualment regidor de Promoció Econòmica, Formació i Inserció Laboral, Delgado ha aprofitat per reflexionar sobre com ha canviat la societat tordarenca en aquests anys. Ha assenyalat que ja no vivim en l'època d'una professió per a tota la vida, sinó en un entorn marcat pel dinamisme tecnològic. Segons el regidor, avui dia les empreses no només busquen coneixements tècnics, sinó, sobretot, una actitud proactiva.
1: Tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar, les empreses els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball és un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic, operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions.
0: Amb aquest moviment, el PSC de Tordera mou fitxa amb antelació, apostant per una cara coneguda per afrontar els futurs reptes municipals. I el nou Hospital Sant Jaume de Calella comença a agafar forma. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va presentar ahir al matí el projecte guanyador que ha de transformar radicalment el centre de referència per a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Es tracta d'una inversió històrica de gairebé 83 milions d'euros que permetrà literalment doblar la superfície actual de l'hospital, arribant als 28.000 metres quadrats. Entre d'altres, els serveis d'urgències gairebé es duplicarà. passant de 42 a 73 vocs. Els quiròfans passaran de 5 a 10 i el nombre de llits s'incrementarà fins a 177, a banda de crear 12 llits nous per a pacients semicrítics. El conseller Dalmau ha estat contundent durant la presentació i ha demanat als ciutadans, citem textualment, vacunar-se contra l'escepticisme. Dalmau assegura que, després de moltes promeses buides en el passat, aquesta vegada va de debò i el projecte ja es troba en un punt de no retorn.
2: Que aquesta vegada va de debò, hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Ja tenim concurs d'arquitectura, després d'aquest concurs d'arquitectura estem encarregant aquest projecte per fer el projecte definitiu de l'hospital, i després del projecte vindrà la licitació per convertir aquest hospital en una realitat. Calella mereixia tenir un nou hospital, Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
0: Pel que fa als terminis, l'equip guanyador té ara 14 mesos per redactar el projecte definitiu. Si tot segueix el calendari previst, les obres estarien enllestides entre 2030 i el 2031, escoltem el conseller.
2: El nostre objectiu, ho hem dit, que Calella tingui un nou hospital, que el conjunt de la regió sanitària guanyi un nou hospital, perquè estem atenent a més de 200.000 persones. Crec que aquest era una demanda de l'Ajuntament, dels ajuntaments de l'entorn, de la comunitat sanitària i dels pacients, i per tant el nostre objectiu era donar la paraula, donar garanties que aquest hospital sigui una realitat amb l'impuls de totes les administracions.
3: Que
2: el 2028 s'inclogui aquesta partida. Saben que ara estem en redacció de projecte, que haurem de licitar posteriorment l'obra, acabarem el projecte al voltant del 2027, licitarem l'obra, licitar una obra d'aquestes característiques, ens irem amb uns 8-9 mesos de tràmits administratius i finalment doncs, poder incorporar la partida econòmica per, en els anys successius, anar certificant aquesta obra.
0: L'obra es farà en 4 fases per no aturar l'activitat assistencial. El nou disseny aposta per la sostenibilitat amb jardins terapèutics a les cobertes i l'ús d'energies renovables per reduir el consum un 40%. A més, el nou edifici s'obrirà a la ciutat, eliminant barreres arquitectòniques i millorant l'accés a peu pla per als pacients i les seves famílies. Recordem que l'Hospital de Calella dona servei a més de 218.000 persones de la nostra zona, incloent-hi naturalment els veïns de Tordera.

0: Tordera formarà part finalment del projecte Eurovelo, una xarxa de cicloturisme d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics per als amants de la bicicleta. Tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjada d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme, una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvis per a reparacions ràpides i aparcaments segurs per a bicicletes, que serà la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, Tordera va perdre l'oportunitat d'accedir als fons europeus Next Generation destinats a aquest projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès en el seu moment. Això va provocar que els diners es repartissin entre altres poblacions interessades. Tanmateix, la situació resultava incoherent, ja que Tordera ha de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa de la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Puig Domènech i una línia de subvenció de l'Autoritat del Transport Metropolità, s'ha aconseguit una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi. Ho explicava Marta Paset, que és consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
1: Per què se'ns obre aquesta porta? És que, igualment, encara que Tordera no hagués tingut cap infraestructura d'aquest projecte, sí que havia de tenir com a inici de la comarca en el nord, no? Igual que Tordera en el nord i Montgat en el sud, sí que havien de tenir els tòtems informatius de que allà començava la xarxa ciclable Eurovelo. Llavors, clar, era molt incongruent que diguis, tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company, conseller Xavier Puig Domènech, que aquí és el que està dedicant molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de la ATM, que és l'Autoritat del Transport Metropolità, exacte, que va, bueno, va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar, doncs, aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho van comunicar, jo em vaig reunir directament amb l'alcaldessa, li van comentar, li van dir, home, és que és un... Aviam, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és el... un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
0: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la restauració i els equipaments al voltant de les rutes. Segons Paset, desaprofitar aquesta xarxa hauria estat una pèrdua per al turisme cultural i de patrimoni que el poble vol potenciar.
1: Perquè, a més, si sempre estem, no, dient que tenim moltes rutes cicloturístiques i, a més, que aquest perfil de turisme és un perfil que porta un valor afegit, no? Vull dir, són persones, doncs, que, bueno, dintre... com aquell qui diu que no els hi ve gastar-se 5 euros amb una cosa o una altra. Vull dir que al final això també, si surts en el mapa i veus, no, que a través, doncs, d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
0: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'instal·la l'Ajuntament a accelerar els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible. Més coses. A Tordera, com passa al 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també en molts casos en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc al Part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar l'inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant això, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials. Tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. A efectes estadístics, els nounats consten com a nascuts a Calella o a Girona, depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part. Malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol. I l'Escola Badrona Tordera informa que s'ha posposat la festa alumni que havia de celebrar demà divendres. El centre assegura que davant les previsions meteorològiques adverses previstes per demà, s'ha acordat aplaçar la festa pel divendres 22 de maig, que coincidirà també amb Santa Joaquima de Badrona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ha posat en marxa una nova campanya de captació de jugadores per als seus equips de futbol sala. Durant tot el mes de maig, el club organitza unes jornades de portes obertes totalment gratuïtes adreçades a noies a partir de 16 anys que vulguin formar part de les categories juvenil i sènior. El club convida totes les noies a provar la dinàmica de l'equip de primera mà. La iniciativa no només busca reforçar les plantilles a nivell competitiu, sinó que posa un fort èmfasi en els valors fonamentals que defineixen el projecte: el companyerisme, l'esforç, la superació i la passió. Per facilitar l'assistència de les interessades, el club ha programat entrenaments 3 dies a la setmana. Dilluns, de 3:15 a 10 de la nit, al pavelló Països Catalans. Dimecres, de 7 a 9:15 vespre, també al pavelló dels Països Catalans. I divendres, de 9 de la nit a 10:15, a la pista de Sant Andreu. Les places per a aquestes sessions de prova són limitades. Per aquest motiu, es recomana reservar el lloc posant-se en contacte amb el club o simplement per demanar més informació mitjançant el telèfon 617 878 343.

0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans de trastorns límits de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
2: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
3: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant. Al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents,

0: 21 de maig. L'entitat referent en la promoció del cooperativisme i l'economia social i solidària ha presentat aquest dimecres la documentació al jutjat de Blanes per intentar paralitzar el llançament del local. A més, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també s'ha desplaçat als jutjats per acompanyar els representants de Safera Ferotge i de la Fundació Roca Galés.
1: Avui el que hem vingut a fer als jutjats és a donar justament una solució, que és que ja s'ha negociat amb la part del fons que va a adquirir la propietat del local un import i unes condicions per poder fer la compra-venta a través de la Fundació Roca i Galés, que avui ha vingut també el seu representant, també ha vingut l'alcalde de Blanes i tot un seguit de persones que ens han acompanyat en aquest acte d'avui, que venen de diferents moviments socials, de diferents partits polítics, també companyes de l'Ateneu, i entre tots el que venim a demanar al jutjat és que s'aturi aquesta data de desnonament, perquè creiem que hi ha una via, que és la via de la compra-venta del local a través de la Fundació Roca i Galés, que a la vegada ens lloguen a nosaltres el local a un preu assequible perquè el projecte pugui continuar, i creiem que aquesta és una solució òptima, és una solució adequada per tothom, tant per la part propietària, que és el preu que va fixar la pròpia part propietària del local, com per nosaltres i per la població de Blanes.
0: Mentrestant, l'Ateneu ha convocat diverses mobilitzacions per defensar l'espai. El 20 de maig es farà una assemblea oberta i un sopar popular a Safera Ferotge, mentre que el dia del desnonament, el 21 de maig, hi haurà un esmorzar popular des de les 8 del matí i una concentració a 2:15 davant del local per intentar impedir el desallotjament.
2: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per aquest dijous, per les properes jornades, tots els detalls. Amb en Joaquim Serra.
3: Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca i alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maror, per tant una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis les mínimes, han estat fresquetes, les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí, i tant al matí com a la tarda, sobretot, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, haguem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat, que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: de sisè de l'Escola Inés Iglesias aquests dies de colònies a Caldes d'Estrac. Ahir ja vam parlar amb ells, on ens explicaven diverses activitats, sobretot molt activitats marítimes i esportives que havien realitzat. I bé, com sempre a aquestes hores del matí, després de la primera nit, doncs ens interessem com ha anat també aquesta primera nit de colònies. Alberto Rojo, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Lluís, què tal? Com va tot?
0: Bé, gaire son, què ens pots avançar? Com ha anat la nit?
1: Una mica de tot, eh? Com sempre a les colònies, doncs alguns els hi va costar més agafar la son i vam haver d'estar més darrere els mestres, però bueno, ja forma part de les colònies també.
0: I tant. I
1: per tant, doncs bé. Ara alguns amb més cara de son que d'altres, això sí que és cert.
0: Molt bé, a veure què ens expliquen aquests nois i noies de sisè.
1: Perfecte, doncs tenim avui a l'Oriol, a la Rebeca, a l'Iker i en José, que ens aniran explicant cosetes, una mica repassant el dia d'ahir, i també, doncs això, centrats també en les activitats més de com va anar la nit i tot plegat. Així que us anem passant amb ells. Vinga, doncs comencem.
2: Hola, sóc l'Oriol i us explicaré les activitats nàutiques que vam fer. Primer de tot, vam arribar i vam esmorzar una mica després de canviar-nos. Vam ficar-nos les armilles i vam surfar. Primer de tot, vam fer vela, que és la que més em va agradar a mi perquè era molt tranquil·leta i normal. Després, una mica de caiac, que era un davant i un darrere i un al mig, que el del mig vigilava i els altres dos remaven sincronitzadament. Per últim, vam fer paddle surf. En el paddle surf, era, alguns estaven a dalt remant i els de baix també remaven. Després van marxar. I ara us deixem amb la Rebeca.
3: Hola, jo sóc la Rebeca i avui jo us explicaré el que vam fer ahir a la tarda. Vam començar fent una gincama esportiva, en la que primerament vam fer vòlei a una pista de sorra en la que ens teníem de treure les sabates. Després de fer vòlei, vam fer una petita pausa per anar a esmorzar, que vam berenar una mica de pa amb formatge. Després de berenar, vam seguir i vam fer tenis i badminton. Quan vam acabar de fer tenis i badminton, vam anar a la piscina, a la que primer, abans de deixar-nos entrar, ens van explicar una mica les normes perquè sapiguéssim el que es pot fer i el que no. Després ja vam entrar, ens ho vam passar superbé i va ser molt divertit. I ara us passo a l'Iker.
4: Hola, jo sóc l'Iker i us explicaré tot ho relacionat amb el sopar i les habitacions. En aquest cas, vam sopar amanida amb truita i sopa de verdures després, al cap d'una estona de postre, vam prendre flam de vainilla. I després vam anar a les habitacions i ens vam fixar molt bé que dintre de les habitacions hi ha quatre lliteres i depèn de quines habitacions tenen una porta que comunica amb un lavabo si no s'ha de compartir el lavabo. I la nit en general ha sigut xula. Doncs quan vam acabar els jocs de nit vam anar a les habitacions i al cap d'una estona ens vam començar ja a estirar, a col·locar-nos ja per dormir i anàvem venint de tant en tant els profes per gent que no podia dormir. I ara us passaré amb el José.
5: Hola, sóc en José i jo us explicaré les activitats de nit. Primer vam agafar les llanternes que teníem tots i en peu i la Gabriela ens van explicar un joc que faríem, que és Atrapa la bandera. Aquí hi han dos equips, un de taronja i un altre de negre. Això, el joc consisteix en atrapar la bandera de l'equip rival i posar-la al teu camp. Però ells la tenen que amagar, i això és la cosa divertida del joc, que més m'agrada. Després van fer el fan, que és un joc on tens que fer un pera, paper o tisora gegant, on si ganes, tens a l'altre el que ha perdut de fan, i així hasta que quede un.
1: Molt bé, doncs ja veus, Lluís, una mica la crònica del dia d'ahir amb aquesta, aquestes activitats de nit també, i tot plegat que formen part ja de les colònies. És un clàssic també, no?, aquests jocs de nit amb les llanternes.
6: Molt bé. Ens podeu avançar alguna coseta del que fareu avui o encara no podem avançar gaire cosa?
1: Sí, bueno, avui està previst fer jocs de platja i una rotació de multiaventura, no?, que inclou també bici, BTT, tirambarc, cross de muntanya. Estem molt pendents, això sí, de la previsió meteorològica, de com anirà el temps, diguem. Yeah. El dia ha començat bé, veiem alguns núvols, sobre això anirem fent una cosa o una altra, depèn la previsió del dia, per poder portar a terme les activitats.
6: Crec que us aguantarà, almenys amb la informació que tenim de la previsió aquí a Tordera, i ja que estem bastant a prop, sembla que avui aguantarà el temps, per tant, suposo que
1: podeu... Ens agrada aquesta informació. De totes maneres, aquí s'ha de dir que també, doncs, des de l'organització del monitoratge, doncs, ja ens van dir que anirien adaptant entorn a això, no? Entorn a la previsió meteorològica de fer unes activitats al matí o a la tarda, depenent d'això.
6: Molt bé, doncs, que acabeu de gaudir-ho. A la tarda tornem a parlar i ens expliqueu com han anat aquestes activitats.
1: Doncs moltíssimes gràcies i, com sempre, missatge de tranquil·litat a les famílies, que tot va molt bé i que estan gaudint moltíssim. Així que des de Caldes d'Estrac us diem adeu!
6: Una abraçada! Adeu!
1: Que vagi bé!

0: taula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Qui dubti que el viatge de la presidenta madrilenya a Mèxic ha sigut un fracàs, que vegi lo malament que ho passen els informadors de la seva tele i les hores extres que fan parlant del senyor Ábalos. Va arribar a Mèxic per reivindicar Hernán Cortés com un heroi mereixedor d'un gran homenatge, però Mèxic no és un país al que s'hi pugui anar a donar lliçons sobre la seva pròpia història. La presidenta Claudia Sheinbaum va respondre a la seva provocació recuperant un edicte de l'any 1548, signat per l'emperador Carles I d'Espanya, mesos després de la mort d'Hernán Cortés. Un document en el que es detallaven les seves atrocitats, les matances indiscriminades de persones indefenses i l'esclavatge de dones i nens, els que marcaven amb ferros candents. Qui reprovava la crueltat d'Hernán Cortés era el mateix emperador espanyol en el segle XVI, i els seus crims també eren crims, segons la moral i la llei de 1548. Dit sigui de passada, a tots els llestos que diuen que no podem judicar el passat amb els ulls d'avui i que els principis ètics han canviat. En tot cas, segons els principis ètics avui vigents, també s'aconsellaria a la presidenta Ayuso que, quan estigui en un país estranger, no vulgui ensenyar, sinó aprendre. Que no digui a la seva gent qui són o d'on venen. Coneixen la seva història millor del que la seva mentalitat de conqueridora li permet conèixer. I que no els hi digui com han de llegir i escriure el nom del seu país. És cosa seva i de ningú més. Si volem ser respectats, hem de començar respectant. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides, fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho fem a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Fa un any, el 2025, la Colla de Diables de Tordera feia una crida per trobar nous tabalers. L'entitat havia fet una publicació a les xarxes socials en la qual animava tothom a provar, independentment del seu nivell o coneixements previs en música. S'oferia a tots els interessats un assaig gratuït. En parlava als nostres micròfons Lorena García, cap de la Colla de Diables.
1: Sí que és veritat que el post que vam fer anava una mica enfocat al tema de tabals, però també tenim altres accions, com la de malabars i la pirotècnia en foc, que abarca més coses, i tot això enfocat a que entri gent nova, noves idees i una mica tot de renovació. Som una bona colla igualment actualment, però bueno, sempre està bé que hi hagi gent nova amb ganes d'aprendre i formar part de la nostra família de diables.
0: Fa un any, el tordarenc Carles Llopart estrenava també el seu nou single en català, Tonto. El tema era una fusió de pop, electrònica i arrels acústiques que estava publicat a totes les xarxes socials. Ell mateix, a la nostra emissora, ens descrivia el seu nou treball.
2: A nivell musical, jo penso que és una mica, doncs, primera cançó que faig en català, i el piano també, que, com dic, és una mica com, ho sento com una extensió de mi, perquè... És un instrument amb qui he fet moltes coses i que ens coneixem molt d'alguna manera. Tot això és com l'essència meva, i que per ser el primer pensava que hi havia de ser. I per altra banda, doncs, la balada, doncs, parla d'una cosa més romàntica, com un desamor, i m'ha fet gràcia perquè a nivell compositiu és com que hi ha una melodia que es va repetint cada vegada d'una manera diferent. La melodia, el que es canta, és el mateix, però els instruments de darrere ara són més... més reggaeton, o una base més dura. Ara és una base més com si fos un somni, ara és una base més acústica. I jo crec que quan l'estava component, per mi era com una manera d'explicar, doncs, les diferents cares, no?, que té aquest amor del que parlo, i les diferents coses que fa sentir a dintre de cadascú.
0: Anem a fa 5 anys. El 2021, la policia local de Tordera informava de les actes aixecades durant els mesos de gener a abril d'aquell any en el marc de la Covid-19. S'havien imposat un total de 294 denúncies, pràcticament 300, per no complir les mesures de prevenció i contenció sanitàries. 84 actes era per no dur la mascareta, 139 per no respectar el confinament nocturn, 34 per no respectar el confinament perimetral, 27 actes a locals i 10 per consum a la via pública. Ho explicava la nostra emissora el sergent de la policia, Carlos Alemán.
3: Bueno, el balanç positiu, la veritat, sempre ens agradaria posar menys denúncies, la veritat, que això voldria dir que la gent compleix en la normativa, però bueno, entre gener i abril es van tenir que aixecar un total de 294 actes per incompliment de la normativa, de les restriccions que teníem. La gran majoria, hem de dir, que era pel tema de l'ús de la mascareta o el confinament nocturn, que són les dues grans coses que més hem aixecat actes. Després també hem tingut unes quantes per confinament perimetral, a locals que estaven incomplint normativa, i fins i tot algunes per consum a la via pública, grups de persones més grans de permès. Però bueno, dins del catal no ha estat tampoc tan malament. Hi ha llocs que per desgràcia s'ha tingut de sancionar molt més, i bueno, podem estar bastant contents amb el resultat que hem tingut nosaltres.
0: Fa 5 anys, l'Ajuntament de Tordera també instal·lava a l'Avinguda de Fibracolor un punt de recollida de taps solidàries. A proposta d'una iniciativa particular que es feia realitat, els taps de plàstic que es recollien es destinaven a l'entitat Junts contra l'AME. El portaveu d'aquesta entitat, Pipo Molina, explicava que era una manera fàcil d'ajudar a la investigació d'una malaltia que no tenia cura.
4: Creiem que és una acció senzilla, com de guardar els taps de les ampolles que consumim diàriament a casa, i tothom que vulgui, doncs, de, si vol col·laborar d'aquesta manera, és, jo creiem que és una acció senzilla. Tots els taps que siguin de plàstic, siguin d'ampolles d'aigua, de fresc, d'oli, de sabó, taps de plàstic d'abrics, d'envasos, de, per exemple, de pintura també, de tovalloletes, productes de neteja, tot aquest tipus de taps serveixen.
0: Ens situem a fa 10 anys, al 2016, l'Ajuntament preveia posar en marxa aquell any el Banc d'Aliments de Tordera. En concret, era una iniciativa que sorgia de la Regidoria de Participació Ciutadana, també de Serveis Socials. Escoltem el regidor de Participació Ciutadana, aleshores Salvador Giral.
5: Sí que és veritat que ens hem trobat problemes a nivell organitzatiu, perquè sí que al final fer que s'entenguin quatre entitats és complex, i, però finalment sembla que la cosa s'està desencallant. Càritas al final es desvincula del projecte perquè consideraven que, bueno, per temes, sobretot temes organitzatius, no, i de sistema, no acabaven de compartir la idea, i es van fer a la seva pròpia assemblea, van decidir que es volien desvincular, tot i que deixem, com sempre diem, deixem la porta oberta, que si volen tornar tenen les portes obertes per afegir-se com vulguin. Però sí que és veritat que bueno, aquestes petites coses s'han anat fent que el temps vagi passant. Ara sembla que en aquest últim mes la cosa ha avançat molt a nivell organitzatiu, ja tenim clar com s'ha d'estructurar, i Creu Roja ha agafat prou la iniciativa per acabar d'agafar la responsabilitat d'engegar-ho.
0: Fa 10 anys, el 2016, el programa Pacient Expert arribava a Tordera. Es tractava d'un programa comunitari inclòs dins el Pla de Salut que tenia com a finalitat potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que tenien una malaltia crònica. Explicava l'objectiu del funcionament d'aquest programa Carme Boix, que era encarregada del programa Expert aquí a Catalunya.
6: Per què? Perquè el que es vol i el que es pretén és que, clar, és una malaltia, però la malaltia la té la persona. Per tant, el que hem de fer de la malaltia és sociabilitzar-la. I més quan és una malaltia crònica. Clar, l'etiqueta de que una persona tingui, que és un malalt crònic, a veure, això no és fàcil de portar, perquè a ningú li agrada tenir una cosa que portarà durant tota la seva vida, no? Bueno, doncs en aquesta sessió el que es fa és fer que la gent vagi entrant. Si això ho expliquem nosaltres, els professionals que ens trobem, nosaltres ho expliquem des del punt de vista de professional. Però clar, quan ho expliquen una persona que ho viu en primera persona, clar, la gent s'identifica. Per tant, dubtes que puguin haver-hi, tot, et sents com aquell qui diu, com amb més bona comunicació, perquè diu, oi, aquest li passa el mateix que a mi, i m'entén.
0: Ens situem ara al 2011, fa 15 anys, l'Associació de Propietaris de Terra Brava, l'Associació de Veïns de Sant Pere de Riu i l'Associació de Veïns d'Agora Park havien organitzat una manifestació per denunciar la gestió de l'Ajuntament en les obres d'urbanització d'aquests sectors. El president de l'Associació de Propietaris de Terra Brava, Antonio Díaz, explicava que els parcel·listes es negaven a pagar més cares les obres d'asfaltat que l'Ajuntament els havia promès a un preu més baix. L'escoltem en de fa declaraciones fa 15 años.
7: Ellos, para que la urbanización fuese recepcionada, nos pidieron que tenía que ser asfaltada. Y nosotros en un principio dijimos que sí. Pero ahora resulta que el precio que acordamos, precisamente ahora, hace 3 años, tengo un documento que así lo acredita, Con dos regidores del ayuntamiento nos dijeron, nada, esto no os preocuparos, Antonio. Esto lo firmamos un documento en el que nos comprometemos a que las obras costarán por metro cuadrado 1 o 1,30. 1 o 1,30, repito. Eso es lo que firmamos y tenemos firmado. A la hora de la verdad nos querían cobrar 5 € por metro cuadrado. Y ahí es nuestra protesta, ahí es nuestra batalla. ¿Por qué tenemos que pagar 5 € cuando no había ni proyecto? Y el proyecto lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo para presentar algo. No hemos pagado ninguno, ni vamos a pagar.
0: Fa 15 anys també havien començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Fibra Color de Tordera. Les feines de demolició havien començat a l'interior de la fàbrica i es preveia que s'allarguessin durant 2 mesos. Durant aquells dies, un total de 5 màquines treballaven per enderrocar les parets interiors i la façana de l'edifici, i de cara a mitjans d'aquell mes es retiraria la runa i s'aplanaria el terreny. La previsió és que aquell mateix any 2011 comencessin ja els treballs de construcció del nou complex d'Inditex a Tordera. D'aquesta manera posem punt i final a aquest apartat d'avui d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho hem fet, com és habitual, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de la nostra arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats USTEC-STES, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenem previst tallar la C25 i la C16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tot". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
2: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar a l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí.
1: Ara i aquí, aquí estem a punt per acompanyar-te des d'allà on ens escoltin, i més que tot desitjar, doncs, que comencem a preparar el que podem fer aquest cap de setmana. Veig aquí que avui estem en aquest magasim, estem, doncs, embolcallats d'aquesta bona mantellina que ens aporta a l'Ara i aquí, i nosaltres la volem fer arribar ben lluny, perquè avui dimecres 14 de maig obrim el programa fent una mirada al calendari. Què us sembla? A la història i a les curiositats que ens deixa aquest dia de primavera. Segons el calendari religiós, en algunes comunitats cristianes es recorda avui la festivitat de l'Ascensió, un moment simbòlic que commemora l'ascens de Jesucrist al cel 40 dies després de Pasqua. També celebrem aniversaris destacats com el del cineasta George Lucas, nascut amb un 14 de maig de 1944. I acabem amb una curiositat. Avui és el dia número 134 de l'any i encara en queden, déu-n'hi-do, 231 dies per amb una frase per comentar bé, doncs, aquest 14 de maig. Diu així: cada dia és una nova oportunitat per escriure una petita part de les nostres històries. Històries que veig aquí que els que estem sentats a aquesta taula dels Estudis Centrals de Ràdio Tordera. Antoni López, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Estàs a punt d'escriure la teva petita o gran història?
2: No, ja no estic a punt.
1: Home? Per què?
2: Perquè s'ha de pensar ben pensada, s'ha de tenir un inici, un ús i un desenvolupament.
1: Bueno, però tu ets un home que llegeixes molt. Meli Banyes, bon dia.
3: Bon dia, bon
1: Estàs
3: dia.
1: Estàs preparada per escriure una petita part de la nostra història?
3: De la
1: nostra teva història.
3: De la meva, sí. Estic preparadíssima i estoy en ello. I jo puc dir-ho perquè en Toni no pot. Ell encara no té els anys que tinc jo. Per tant, no li toca encara. Ell encara té uns anys de vida.
1: Bueno, però si vols fer-ho no. Tant i tant bé, el nus i no sé què més has dit, el cordill, el llaç...
3: La seva memòria serà històrica, vull dir,
1: a veure, jo ja m'he deixat glaçada.
2: Jo estic content perquè en aquest programa vam predir el que surt a les revistes ara, sí o no?
3: Sí.
2: Lo de l'Mbappé i l'Esther Espósito.
3: Claro.
2: I ja ha sortit a les revistes.
3: És que això era molt evident, perdona.
1: A veure, per favor, i el que té especialment important aquest magazín és que la gent se'n va del tema del dia i el moment que volen. Viva l'alegria!
2: Tancat, estàvem parlant de lo bé que va fer el Tordera a futbol.
1: Ja.
2: I de lo bé que ho va fer el Barça.
1: I el
2: Florentino va sortir-se.
1: A veure, no expliquis la història del Florentino. No expliquis ara tot això. Perquè ara pregunto de la teva petita història. O de la història de la ràdio. A veure, història de la ràdio, pots escriure-hi alguna cosa, Toni, tu?
2: Home, 32 anys que porto.
1: Ah, a veure, has viscut moltes coses, eh?
3: Sí, podrà fer dues històries, la seva i la de la ràdio. Podrà fer-ho totalment.
1: Molt bon dia.
4: Bon dia, guapíssima.
1: Què tal? Petita història, gran història. Què te sembla? Estàs preparada?
4: Aviam, jo estic preparada des que estic aquí a explicar coses de vivències que he viscut jo aquí, sé coses de la ràdio, però el Toni porta molts anys. Jo déu-n'hi-do, també.
1: Tu
2: déu-n'hi-do,
4: sí. Déu-n'hi-do, no sé ben bé.
1: Vas estar en un programa que feia Vallès i Noves Consells, que era molt interessant,
4: també.
1: Eh?
4: És que en broma, és que no sé si porta...
2: Tu vens des del Santiago Rusiñol?
1: No.
4: No. Jo vinc des d'una vegada, la nostra història és molt maca, amb la Rosa Ruscalleda, que ens vam trobar amb un dinar, que ella va anar a fer l'ordenador, i el meu marit també. Nena, vine, que fem ja la despedida. Dic, no, que sí. I tinc que dir aquí per antena, diu, que ve la Fina del Tres Serres, que som amics, hem fet viatges junts. I dic, si ve la Fina sé que vindré. Amb la sort que davant de la meva taula de dinar vaig trobar una senyora que es deia Rosa, que es diu, vaja, Rosa Ruscalleda, i nen, me va fer, mira aquest sagitari per mi. Uf!
2: Te va fitxar.
4: Ella que xerra, jo també.
2: És una caixa de talents. Sí.
4: I així
2: sí,
4: ens vam conèixer sí. I aquí estic.
1: Doncs bé, també, no sé com ho vaig fer amb l'Antònia, o em sembla que va ser per d'una altra persona. Antoni, estàs a punt d'escriure la teva història i la història del temps que fa. Tu fa poc temps que estàs a la ràdio.
5: Bon dia, sí. Però
2: fa, no ho sembla, eh?
5: Farà aquest estiu, farà 2 anys.
2: Pues molt bé.
5: Em va portar la Meli.
0: li agraeixo moltíssim, perquè la veritat sigui dita que si no, no m'hagués pensat que podria estar aquí, gaudint de tots els dijous. I bueno, la meva història... No sé si em donarà temps d'escriure-la.
3: Sí, a veritat.
0: A veritat.
3: I tant que sí.
0: Perquè ja els anys van caient. Però, bueno, jo sempre he dit que tinc no són poesia, són sentiments meus, que tinc un llibre que m'agradaria editar-ho, però no per treure'l a la venda, sinó per regalar-li a les persones que estimo.
5: Molt bé.
0: I llavors, el dia que ho faci... Pues que sapigueu que cadascú de vosaltres tindré un.
2: Gràcies.
0: Per recordar-se de qui és l'Antònia.
3: Les teves vivències.
1: Molt bé. Avui també comptarem amb una entrevista prou interessant amb la psicòloga del Camí, que ens parlarà la Sandra, que segurament que és la Sandra, com gestionar els diferents entrebancs de la vida, afrontar pors, frustracions i trobar eines per viure de manera més equilibrada i saludable. Una conversa que és pràcticament imprescindible per poder reflexionar sobre el nostre benestar emocional. Doncs bé, que passeu un molt bon 14 de maig i abans d'escoltar la veu de la Núria Feliu i en Josep Carrera cantant Un petó més d'amor meu, doncs agafo algunes frases d'en Josep Carreras. Diu, s'ha de començar l'escola. L'escola és el bressol de la música clàssica i de l'obra. Diu, la meva primera actuació amb el mestre Carahan va significar no cantar en primera divisió, sinó a la Champions League. Un altre diu, jo no vull ser l'avi amb la manta davant de la televisió, que ho faci també, però vull tenir una vida activa en diferents àmbits, tenir-la amb els amics, amb la família, amb els nets i doncs amb diferents esdeveniments. I també, doncs, acabem, va dir moltes, doncs, diu, nascut per comunicar, per sorprendre, per fer pensar, per emocionar, per fer riure i somriure comunicant. I comunica cantant i parlant comunica perquè diu. I en Josep Carreras, viure és comunicar. Així surt del... Així és ell. Josep Carreras, escoltem-lo.

0: però algun...
1: Deixem-nos acaronar, doncs, per aquesta bonica cançó, Un petó més, amor meu. Música i versió cantada de la Núria Feliu i en Josep Carreras. Algunes efemèrides destacades del dia d'avui han dedicat l'any 1976, un 14 de maig, el metge Edward Jenner realitzava la primera vacunació contra la verola, un fet que canviaria la història de la medicina moderna. Exacte, aquesta frase fa referència a un dels moments més importants de la història de la medicina. Doncs aquest metge anglès va aplicar la primera vacuna contra la verola, Jenner, que havia observat que les llevadores que havien estat infectades amb la verola de la bovina no es contagiaven amb la verola humana, que era molt més mortal. Per comprovar-ho, Jenner va inocular un nen de 8 anys amb material de les llèmenes de la verola bovina i més tard el nen va resultar immune a la verola humana. Aquest experiment va ser la base de la vacunació moderna, obrint el camí per erradicar la verola del món a l'any 1980. També hem de dir que avui és el dia de l'observació de la ciència per poder salvar milions de vides i en aquest cas parlem de l'estat d'Israel, una data clau per a la història contemporània. Pel que fa a celebracions internacionals, avui també es dona visibilitat al Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Intestí Irritable, amb l'objectiu d'informar i donar suport a les persones que conviuen amb aquesta malaltia. Avui també se celebra el Dia Mundial del Síndrome, com deien, de l'intestí, una malaltia digestiva que afecta milions de persones arreu del món. L'objectiu d'aquest dia és informar sobre els símptomes, reconeixement i tractaments disponibles i donar suport emocional i social a aquells que conviuen amb aquesta condició al dia a dia. Es crida, doncs, en aquest cas, a tenir, doncs, conversa i fer, doncs, un tipus de reunions amb una sèrie de persones que tinguin aquest tipus de problemàtica. I parlant del mes de maig, recordem que és un mes carregat de simbolisme, perquè és el mes de les flors, de la primavera, de les festes populars i també, més que tot, de les celebracions culturals arreu del món. Temps de flors. Com us sona, això?
2: Girona, sí.
1: Girona. El primer Temps de Flors es va celebrar l'any 1954. Iniciat, era una petita exposició floral, alguns balcons i patis de la ciutat, organitzada per un grup de veïns i entusiastes de la jardineria. Us ho pensava, això? Uh-huh. Amb els anys s'ha convertit en un esdeveniment de gran envergadura, que omple carrers, places i temples i espais emblemàtics de Girona amb instal·lacions florals i decoracions artístiques. Quina finalitat té tot això? Promoure Girona com a ciutat turística i cultural, mostrant la creativitat floral i artística en totes les exposicions, fomentar el respecte pel patrimoni històric de la ciutat, combinant art floral amb l'arquitectura i els espais històrics, i dinamitzar l'economia local. Doncs bé, en aquest dia de poder ja iniciar aquesta visita a Temps de Flors, nosaltres ja hem de dir, i us demano que ara ho feu, incloent en Martí i en Miquel, que és el Dia Internacional de Somriure.
3: Aquest dia m'agrada.
1: A Martí no ha rigut.
2: A mig somriu.
1: A Miquel sí que ha rigut. Mira, oi, que maco que està en Miquel, per favor. Una jornada dedicada a regalar somriures i difondre alegria a tot el món.
2: Està bé.
3: Pues molt bonic.
4: Molt bé, fa falta. Que sí.
1: El que són la problemàtica dels mestres, avui dijous es fa una reunió amb salaris i plantilles sobre la taula. El sindicat creu que la mobilització dels docents obliga a reobrir la renegociació. I Educació defensa que l'acord és ampli. El sindicat majoritari, USTEC, ha donat a conèixer aquest dimecres que posarà sobre la taula principalment dues prioritats. D'una banda, la qüestió salarial i de l'altra, un pla de xoc de plantilles i per l'educació inclusiva. Parlon i Trapero es desmarquen d'enviar Mossos infiltrats a l'Assemblea de Docents. ho titllen d'error. La conselleria mou el focus cap als agents per marcar distàncies amb la maniobra que pot costar la legislatura a Illa. Forçats per l'oposició, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que han compregut la tarda d'ahir a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya per intentar aturar la guerra oberta amb l'oposició. Després que s'haguessin detectat la setmana passada dos agents de la Unitat d'Informació de la Comissaria General d'Informació amb una assemblea de professors que preparaven accions pel cicle de vagues a la seva particular puna amb el Departament d'Educació. Creixen un 56% les queixes per vulneració lingüística. El 2025 la Generalitat rep 10 queixes al dia. L'Agència Catalana de Consum és la que en suma més denúncies, seguit del Salut i Política Lingüística. En concret, se comptabilitzen 3.594, una xifra que suposa un 56% més que les 2.300 rebudes l'any anterior. És a dir, doncs, un 35% més que el 2023. Doncs bé, aquí hi ha una notícia quasi del cor, que diu la indirecta d'en Gerard Piqué, la Shakira, Angie.
2: Oh, qui canta també ara.
1: Després de reivindicar-se com mare soltera.
0: Molt lleig.
2: Home,
1: sí. No i sí. Resulta que la futbolista ha publicat els seus primers vídeos a TikTok amb un Shakira i Gerard Piqué. Sempre seran dos noms que aniran agafats de la mà i no en el bon sentit. Molt. Què lleig. Dius d'això, Angie?
0: Hombre, jo ho vaig trobar molt lleig. Primera, que digui això perquè no deixa que és el pare dels seus fills.
2: Clar.
0: I segona, que dona a entendre, volem dir, i que ens costa treure endavant els nostres fills. Perdona, tu això tu no ho tens que dir,
3: no,
0: perquè
3: això...
0: tu no t'està costant treure els teus fills endavant.
2: No,
0: la pobra dona que la deixa el marit amb dos o tres fills i no li passa ni un duro, i tu tens molts milions, que està guanyant una borrada de milions, això pitjor que el que ha dit del Piqué. I el Piqué s'ha enfadat.
3: Clar,
0: i en raó.
3: Clar,
4: home, és que ja porta...
0: No sé
4: ell és
0: el pare. Deixat.
2: Ell és el pare.
0: És el pare.
4: No, no, però aparta, ja part, aporta moltes a sobre el Piqué d'indirectes.
2: S'han passat moltíssimes. S'han passat
4: moltíssimes. Amb les cançons.
0: És que la cançó aquesta va ser molt lletja.
4: Sí. Home, no li...
2: Va, en principi ja es va passar llavors.
1: Quina lletja tenia?
0: No, aquesta, les mujeres no lloren, les mujeres...
3: Les factures.
1: A veure, si cas la busquem i la posarem, doncs, un moment, les mujeres...
4: No lloran.
0: Les mujeres facturen. Sí. Que ara volen dir les dones...
3: Evita que te salpique. Pique.
0: Clar, que, claro. Evita que
2: amb ironia.
3: Claramente.
4: Clara, sí. És la noia.
2: A més, és que molt cínica.
4: No, sí.
0: Que la lletra està ben buscada.
3: Sí, sí.
2: Bueno,
1: però que l'ha ben pensada,
0: Ben pensada.
4: Sí, però jo trobo que no toca.
2: No calia fer-lo.
3: Oh, bo, amb ella no li calia. La Rosalía amb la perla no vegis.
4: No.
2: La Rosalía també d'un
1: idó. Aquest Toni, a veure... Toni, estàs avui en plan de destrossar la gallina,
0: Per això el volem.
4: Però escolta'm una cosa, la Rosalía no té fills.
2: Exacte.
4: Ella pot fer el que vulgui. Que ella té fills i tot el que parla...

0: Sus dedicats amb en Piqué, amb que les mujeres ja no lloren, i una paraula al respecte, vivint el seu amor amb la Clara Chia, en Piqué, mentrestant, segurament que s'ho deu passar.
1: I a la suegra, que també...
0: Aquí
2: nombra la sogra, però el pitjor va ser la bruixa que va posar en el balcó, que anava dedicat a la seva sogra, dient, tu ets una bruixa.
0: Sí,
2: s'ha passat quatre pobles.
0: Més altres que les que som sogres es vagin posant...
1: Tenim un aquí...
0: Vinga, anem una miqueta més, doncs, amb la realitat, i hem de dir que més de la meitat de 15 milions d'immigrants arribats a Espanya des de 2022 han acabat marxant al seu país. Doncs bé, també s'ha acabat dintre l'escenari l'efecte rejuvenador, perquè la població migrant envelleix igual que l'espanyol, i per altra banda, els immigrants que arriben a l'estat espanyol cada vegada són més grans. De fet, l'any 2024, una de cada 5 persones que va entrar a l'estat superava els 54 anys. Segons mostra l'estudi, els darrers anys, el pes dels nouvinguts majors de 54 anys ha crescut un 42%.
3: Doncs bé, però això no es té en compte a la gent que ve de tercera edat, que venen a jubilar-se d'Anglaterra i d'Alemanya per viure a les costes de València, i que porten molts de capitals, i fan pujar l'edat de la gent que està vinguent.
1: Aquests ja val la pena que vinguin, els d'Europa, perquè deixen diners, però els altres que venen a dintre de 10 anys a cobrar el subsidi d'aquí, aquests no gaire.
0: Ara has tocat bé.
4: I les malalties. I les malalties, perquè...
1: Perquè tenen d'estar més al cap de metges que no treballa.
0: Molt bé.
1: Això també fa mal.
0: Altres notícies, anem acabant i ens posem en petita pausa, i l'Angi, que ens porta aquí, doncs, un requisell de bones notícies, esperem-ho. Diuen, les rates nedadores de la intel·ligència artificial, l'argument desesperat de Clavijo per intentar frenar l'arribada del Ondius. La teoria del rossegador saltant del creuer de l'antivirus va acabar esgotant la paciència de la ministra Mònica García. El president de Canàries, Fernando Clavijo, completament desesperat per treure el rèdit polític d'aquesta crisi, va arribar a enviar a la ministra de Sanitat una captura de catalla d'una resposta generada per intel·ligència artificial per defensar que les rates poden nedar. I també s'afoguen. Eurovisió 26, quan és? Ho veurem, i per què no hi participa Espanya? Doncs bé, Eurovisió 26 comença el 12 de maig a Viena, amb una edició especialment polèmica. Ja ha començat baix, la participació d'Israel torna a generar debat per la situació a Gaza, mentre que Espanya no retransmetrà el certamen a través de Ràdio Televisió Espanyola com a mesura de protesta, malgrat tot. Eurovisió ja té calendari i en diem que són les semifinals, la final i qui hi participa. Doncs bé, Eurovisió 2026, quan es participa i on veure, televisió no ho emet. Tot i que Espanya no participa, ja hi ha data per aquestes finals i semifinals, i podran seguir el festival en directe a través del canal oficial d'Eurovisió a YouTube, tant en les dues semifinals com la final del dissabte 16 de maig.
3: Però hi ha un reguitzell de països que no participen. No és només Espanya.
1: Cada vegada menys.
3: També hi ha més països que han deixat de participar.
0: També hi ha protesta per lo d'Israel.
3: Per lo d'Israel, sí. Perquè a Rússia no se la deixa participar.
0: Bueno, a veure, Rússia deu ni domar bé i el xou que té muntat,
3: Però Israel...
0: També.
1: Té la paella pel mànec.
0: Anem-hi. 11:28 minuts, petita pausa publicitària. L'Angi, estàs a punt, Angi?
1: Sí.
0: Entrem i no sé què diu el meu super Martí, que ens n'anem cap a les temperatures i al concurs.

Anem a saludar Anna, la Petita, el Bertí, ben, no, amb en Joan, Jordi González, el Marreixac. Bon dia, Joan.

0: Doncs vinga, saludem en Joan González. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem com anava la temperatura ahir.
1: Mira, ahir va ser el màxim de 20 graus, 2 dècimes. Avui ha sigut la mínima de 11 graus, 3 dècimes. Ara estem a 17 graus, 3 dècimes, amb un 72% d'humitat. Això representa la temperatura de sensació més o menys com la que hi ha ara, de 17 graus, 1 dècima.
0: Molt bé.
1: I el màxim de vent d'ahir, comprat el dia anterior, quan arriba a 36, avui, perdó, avui és d'ahir, per aclar-ho, de 17 com un quilòmetre a l'hora, la meitat del dia anterior.
0: Molt bé, fantàstic, de bona temperatura. Gràcies sí. per aportar-nos la informació, Joan, i demà ens tornem a trobar.
1: D'acord.
0: Vinga, adéu, bon dia. Ens anem cap a la pregunta de Miquel Grimal, perquè avui ja saben que vostès que fem aquest espai parlem amb en Miquel, i la pregunta del programa d'aquest magazín diu que parlarem de la meva sortida del passat dissabte 25 d'abril a la plec de Sant Elies de Sant Pere de Villamajor, en el Parc Natural de Montseny. Se hi fa una rosada com a Sant Pons. La pregunta... Com es diu l'ermita que li dona nom al veïnat de Sant Esteve de Palautordera i que es troba davant de la carretera dels refugis del Montseny? La pregunta del programa. Com es diu l'ermita que li dona nom al veïnat de Sant Esteve de Palautordera? Recordem que és a la plec de Sant Elies de Sant Pere de Vilamajor.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Índola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
3: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I vinga, entrem ja directament amb el que és les notícies del cor, a veure si ens ho farà batacar gaire de pressa. Vinga, Angie, som-hi.
1: Bueno, avui tinc a parlar que de moment continua estar, sabem que la Tita Thyssen està bastant fotudeta.
2: Ah, no ho sabia.
1: Sí, sí. Ha estat ingressada a Barcelona perquè té una pneumonia. Oh. I una pneumonia una miqueta complicada. Sí que és veritat que ha sortit de la clínica, espera que me'n recordi ara com es diu, la Dixeus, no la Dixeus, la Tecnon, la Tecnon. Ha estat a la Tecnon i s'està recuperant aquí a Sant Feliu, la seva. Li han posat una habitació medicalitzada d'aquestes, l'estan cuidant molts metges, no la deixen, evidentment,
2: claro,
1: ella
2: claro.
1: Ho pot fer-ho, afortunadament, sort per ella, sí. Però que és, bueno, aquí, aquesta mala sort que ha tingut, que esperem que se recuperi d'aviat, ha fet que els germans es tornin a unir perquè hi ha molt mal rotllo entre el Borges i amb les seves dues germanes. Jo crec que per la senzilla raó que la Carmen Thyssen ja ho ha deixat ben clar, que el dia que ella falti, qui portarà tot lo de d'això és la seva filla, sí, la Carmen.
0: Sí.
1: I llavors sembla que deixa una miqueta apartat en el seu fill, poder perquè com no té bon rotllo amb la seva jove, amb la Blanca, doncs pues sembla que...
0: Encara no té mal rotllo?
3: No, no, no. Això és insecul·lent secul·lorum.
0: Sí.
3: Des del primer dia.
1: Des del primer dia, claro. És que el primer dia, quan va quedar embarassada, que li va dir que no era del seu fill, que era d'un d'aquests que te va girar, és que és molt fort. Aviam, tenim que anar molt al compte, molta cura, com parlem de les joves, i és veritat, i aquí trobo que va estar molt malament.
3: Sí, no va quedar
1: quan bé. Va dir que era d'un... Com es diu?
3: Que és no és que el mateix dir-ho en petit comitè que dir-ho en una revista. Que
1: va sortir,
3: és que molt evident va que no.
1: Això va sortir...
2: Que va dir que era un guardaespatlles.
0: Sí, que era del guardaespatlles, el fill.
1: I llavors això,
0: però...
1: per més que tu apressis la teva sogra, se t'ha de quedar clavat.
0: Però jo et dic una cosa, aquesta senyora, després de tants anys que porta la seva jove, amb el seu fill, que han tingut nets, que continuï estant a peu de guerra, jo no ho trobo bé, sincerament.
3: Sí. Bueno, dependerà que... també potser el fill el que fa o no fa, perquè és clar, en aquest cas el fill també podrà ser el que si té algun negoci que pugui, que la mare li faci portar algun negoci o no,
2: que...
3: això no ho sabem.
0: No, perquè ha sigut que tot li ha deixat a la seva filla, que en realitat no és filla seva.
3: No, ja.
0: Sí, que el que va parir és el fill,
1: claro, el fill
0: i aquesta les va agafar.
3: Passa vessant, diguem-ne.
0: I jo què vols que et digui? Sí. O sigui, trobo que té... porta una bala de guerra.
2: La Tita Cervera té de jove una història una mica...
0: Sí.
1: Tant, aviam, ella va tenir sort de trobar el Barón Thyssen. Però que la Tita Cervera podrà explicar moltes coses.
2: La Tita Cervera era la reina del destape.
1: I tant, no del destape, i que ha tingut moltes parelles. Bueno, va tenir el seu fill amb el Manuel Segura, que això... és que no fa tants anys, ja que se sap que el seu fill, el seu pare era el Manuel Segura, que es va morir, no se sabia, sabia que tenia un fill, que per cert el Barón Thyssen li va donar els cognoms i tot.
3: I part de l'herència,
1: bon
3: no?
1: I part de l'herència, no? Aviam, encara que ara el seu fill i li deixem molts anys de vida, li passi alguna cosa amb ella, el seu fill està molt ben recolzat de diners, el seu fill, no li fa falta portar el negoci dels quadros
2: i si
1: de
2: les... no munten qualsevol baralla d'aquestes que surt a les revistes i ja...
1: No, però no li fa falta. Ni a la Blanca, tampoc.
0: No, perquè amb tot el que ha fet la sogra...
3: Ja podien haver sortit.
1: Sí.
0: Ja podia haver dit el que volgués.
3: Representa que ells la butxaca la tenen plena i no cal escaldar-hi.
0: I la noia sempre s'ha estat al marge.
2: Al marge.
0: El fill, tampoc, amb totes les baralles que han tingut i totes les històries que han tingut, ha sigut molt prudent.
1: És que no va anar ni a la boda del seu fill, tampoc. Sí,
0: jo trobo que...
1: És que també li ha fet molt després.
0: Sí.
1: I llavors, esclar, és que arriba un moment que dius, has dit que el teu net no és del teu fill, que és del guardaespatlla quan és del seu fill. Han tingut tres fills més, tres nois, i al final va tenir la nena.
3: Sí, que té quatre?
1: Quatre.
0: No, i ha sigut una parella
3: podria
0: que...
3: Podria ser una iaia ben cofoia. De...
0: I ha sigut una parella que no han donat escàndals.
3: No, és veritat.
0: Vull dir, han estat
3: Pues així, amb la Carmen li posarem un cero patatero, sí, com a mama i com a sogra.
0: Aviam, a la paret
3: al racó de pensar.
1: Sí. Aviam, se troben els diumenges, dissabte i diumenge junts, amb les germanes i el... perquè ara diu que vol ser el cap de família, diguéssim. Ara ella ha vingut, sabeu com s'abracen amb la seva cunyada, amb la Blanca, i bueno, si aviam, si l'enfermetat de la Tita Cervera
3: dona pas
1: que els germans, encara que siguin dues noies que no van ser adoptades, van ser de ventre
2: de lloguer,
1: aviam, que van córrer rumors, jo dic supuestamente, eh?
3: Sí, perquè no vols anar a presidir.
0: Jo no. Han dit, trobava a faltar i que supuestamente.
1: Sí, supuestamente. Veritat, eh? Bueno, van córrer rumors que va ser de venda de lloguer, però que és del fill.
0: Sí,
1: deien. Això ha sortit a les revistes.
0: Deien,
1: eh?
0: Sí.
1: Jo dic el que llegeixo. Mai m'inventaré una història.
2: Diuen cada cosa que...
3: Però a vegades...
2: Diuen.
3: Confirmar-lo és una mica difícil,
1: però escolteu, hi ha una de les noies que poder, perquè estem obsessionats, s'assemblen en el Borjas.
2: Bueno, perquè és la germana, no?
3: Sí, però si no fos... No es podria semblar.
0: Van dir que els òvuls eren del fill.
1: Sí, és veritat.
2: Els òvuls no poden ser del fill.
0: A l'esperma van ser dels fills. I llavors li van implantar amb una noia que era el ventre de lloguer.
3: Sí. Pues perfecte.
1: Bueno, però... de moment, si aquesta família...
0: No, que tot això són...
1: Sí, són...
3: Habladuries, no?, que diuen.
0: Antònia, sí. A veure si sortirà totes dues aquí.
1: No, nosaltres ja, supuestament.
2: Supuestament.
0: Jo ja estic dient que van ser rumors, sí, i van ser... Sí. Que si és veritat o no és veritat, el fill, la mare, ho sabran. Perquè les noies no, perquè van sortir...
3: A veure, qui ho té de saber ja ho sap. Per tant, nosaltres sí. Aquí...
1: Mira, això sí, li desitgem des d'aquí a Ràdio Tordera que se recuperi.
2: Ah,
1: i si això ha servit perquè la família, que no hi ha cosa més maca que la família unida, doncs si està bé amb les germanes i amb la mare i amb els seus nens, disfruta't el que t'aquella dels teus nens, que
0: això.
1: És el més maco, després dels fills, el que tenim les lleis.
2: Que a partir d'una determinada edat, els metges aconsellen als seus pacients que es vacunin de pneumònia,
1: Que a mi no m'ha
3: Sí, és cert. Aquí la Moamem?
1: Sí, t'ho han dit.
0: Jo estic vacunada de la pneumonia.
4: T'has vacunat tu de la pneumonia?
0: Sí, jo també. Sí. També perquè jo agafo moltes pneumonies.
3: Preferentment, millor que sí.
0: Jo he estat molt malament.
2: Vaja.
0: Una vegada vaig estar a punt d'ingressar a l'hospital. Vaig estar molt fumuda.
3: Més val prevenir que curar.
1: Això sí.
3: En aquest cas, doncs... Això sí. Va, què més, Àngel?
1: Res, me despedeixo, que s'han anat a dinar en un restaurant de Sant Feliu, els germans i un dels nets, i bueno, que n'hi hagi bon rotllo i per ella que tingui una bona recuperació.
4: Molt bé, vinga.
1: Bueno, es vaig a dir també, aquesta és maca també, la Paula Echeverría i el David Bustamante, la seva...
3: Ai, sí, m'encanten aquesta parella.
1: Sí, bueno, però sabeu que estan separats.
3: Sí, però és igual, tindran de tornar.
1: Bueno,
0: jo no sabia que estaven separats.
1: Però si la Paula té un nen de 5 anys amb la seva parella...
3: Però per què tenen aquest feeling, doncs? Hi ha alguna
2: cosa. El Bustamante deia que volia tenir un fill.
1: Sí.
2: I la Paula Echeverría deia que no. Però després té el fill amb un altre.
1: Sí, però va tindre la nena, la Daniela.
2: Sí,
1: la Daniela ara li farà 18 anys i s'han trobat. Carai, perquè... No.
0: Que eren David, el seu pare.
1: Pare viu allí.
2: Sí.
1: Aviam, aquesta nena ha acabat els estudis i ara ja començarà, diguéssim, i li desitgen que tot li vagi bé.
2: Home, clar.
1: Claro, sí. I han estat els dos... Amb la... Està molt maca.
2: Sí, sí.
1: Està molt maca.
0: I ella està guapíssim.
1: Sí, està maco.
0: Llavors
1: ell, amb un reality de ball, va conèixer a la seva parella, que és la Liana, es diu algú així. La llàstima, que van en busca d'un fillet
0: i aquest
1: nen no ve al món. Perquè diu que estan bojos, sobretot ella té moltes ganes de ser mare i per lo que sigui, de moment encara no.
4: Bueno, ja trobaran
3: quan
4: solució.
3: Quan no estiguin tan obsessionats,
0: sí,
3: que és pitjor.
0: Quedarà, sí.
1: Això ho dic jo per experiència.
3: Sí, és que sol passar.
1: Sí, quan estàs tan en ganes d'un fill, la tens que oblidar una miqueta. Eh? I llavors, pues, bueno, pues, explico que la parella ja porta 9 anys separats, però que se tenen bon rotllo.
3: Que tenen molt bon feeling.
2: Això és el millor que li pot passar a una parella, que si es separen hi hagi bon rotllo.
5: Perquè tenen una filla amb mi. Llavors...
3: Bueno, i perquè són persones que saben estar al món actual. Sí, sí. I deuen pensar, per tindre la nostra filla bé...
2: El més pràctic és portar-se bé.
1: Claro,
2: més pràctic és portar-se
1: bé. Quan hi ha fills, quan són petits, perquè són petits. I quan són grans, perquè són grans. Perquè el fill vol viure la seva mare i el seu pare junts, en una festa que no n'hi hagi mal rotllo, que no se parlen, que...
3: És que és igual lleig. Que facin vides separades, sí, però en un moment donat que estiguin...
1: Però mira, aquí s'ha vist que s'han donat i la filla pues, està supercontenta de veure els seus pares també units.
2: Clar, clar.
1: O sigui que, bueno, pues li desitgem que la carrera que començarà ara, que, bueno, ara va fer el batxiller, eh?
0: Aquest, ja, en Bustamante, no ha tret gaires treballs discogràfics.
3: Últimament no.
2: Però fa més temps. Però està treballant molt a la televisió, sí, eh?
1: Ha treballat a la televisió, però després està fent, aquí no me'n recordo com es diu, aquest, el teatre aquest que canten, el...
2: Musical.
1: Musicals.
5: Ah, musicals. No, no,
1: fa, i tant.
5: Sí, sí. I escolta, i canta, ara canta molt bé. Canta. Molt bé. O sigui, té una veu...
1: A mi m'agrada...
2: Sempre ha cantat molt bé.
1: A mi m'agrada
5: molt.
1: Però
5: és que té una veu... O sigui, el que ha tingut més èxit ha sigut el Bisbal.
2: El Bisbal, sí.
5: Però el Bisbal té la seva forma. Però és que aquest podria ser, tranquil·lament, un tenor.
3: Un número 1, també.
5: Un tenor, si es dediqués... Perquè jo el vaig sentir fa poc amb una cantant negra.
1: Cantant la cançó d'Agost... La pell de gallina.
3: Ania, una negrita que a mi m'encanta.
5: Posar aquí una bola, perquè una emoció, o sigui, que té una veu que és...
3: N'hi ha una negrita que canta molt bé, que m'encanta.
2: Es va atrevir a anar a Tu cara me suena, que ja ho hem dit, i ho va fer molt bé.
1: Molt bé. Bueno, que no trobo ara la fulla... us tinc que dir, no m'agrada molt parlar de la Pantoja, però és que tinc que parlar perquè resulta...
3: Què seria Ràdio Tordera si no es parlés si no de la Pantoja?
1: Què seria?
3: És que tenim
1: porta
3: de
1: 6 anys sense parlar-se amb la seva filla.
2: Ai,
1: la seva filla aquest any ha fet migues que amagadament ja tenia amb la Maria del Monte.
2: Sí.
1: Ha sortit a les revistes en el balcó de Setmana Santa.
5: Sí.
1: I la nena està contenta amb la nana, que li diu nana a la seva padrina, perquè és la seva padrina. Ah, què fa la seva mare que
3: està rabiosa.
1: Què fa la mare que està fora? Li ha escrit. I l'altre dia que ella feia un programa en De Viernes, tenia que vindre la nena a parlar, diu, us ho dic ara aquí, no puc parlar molt, però només us vull fer saber que la meva mare m'ha escrit...
0: Escric, ara que en aquesta època...
1: Es veu que vol... Ja torna a parlar
3: perquè,
1: amb el seu fill. És que n'ha estat 6 anys.
3: Angi, una no carta entenc. No crec, no? Li hauré enviat un àudio.
1: Un WhatsApp.
3: Sí. Una carta ja
1: WhatsApp,
3: no toca.
5: Sí, però bueno,
1: jo me crec que la Pantoja, que no s'ha... com se diu en castellà, no de puntada sin hilo.
5: Sí.
1: Aquesta s'ha enterat, està a la... que està a
3: les Amèriques. Està rabiosa.
1: Sí. Està rabiosa, que està amb la...
5: Amb la del Monte, la del que ara Monte, no la traga.
1: I ha dit, ui. Jo espera que vaig a parlar amb la meva filla.
3: Que la vull liar.
1: Però me va encantar com parla aquesta noia, eh? Li va dir, aviam, jo estic en mans de psicòleg, perquè jo no sé perquè la meva mare m'ha abandonat i no sé perquè ara vol la meva amistat. Quan fa 6 anys que he tingut un fill,
5: clar,
1: he estat a punt de morir amb una peritonitis,
5: sí, senyora.
1: Que he estat al costat i he estat molt malament i no m'ha dit, diguéssim,
5: ni ahí te mueras.
1: Llavors jo ho he dit, diu, aviam...
0: Quina dona és rancorosa, més especial.
5: Sí,
1: és rancorosa. Sí. La Pantoja serà molt bona cantant, però és molt rancorosa i el rancor és molt dolent.
0: Bé, m'agradaria saber quin dia va néixer aquesta dona o quin mes, per saber quin signe del subllat.
1: Sí, jo t'he dit, ella és el dia de... va néixer el dia del Mossan, el 2 d'agost. I farà ara...
2: Leo.
1: Una leona.
3: És una leona com muy con un ancestro
5: com muy mala, com un malagaita. Sí. Com muy malas melenas.
3: Sí. No? Sí.
2: I és pessetera,
3: El seu ancestro deu ser diferent.
0: Jo no sé de què es gasten tants diners aquesta.
3: Pues ho comentàvem aquí... en loteria, no vam dir-ho, que semblava que seria això.
1: Aquí l'únic que la filla ha dit, que no vingui i me doni a entendre que jo me tinc que separar de la nana és la Maria del Monte.
5: Sí. Ja.
1: Diu, perquè no ho faré, com tampoc no li demanaré que ella se separi del meu tio, que és el que més mania m'até. Va parlar de meravella, a mi em va encantar com va parlar.
5: Perdona.
1: És l'únic cas que vaig veure, l'altre no m'interessa.
5: És que el seu tio ha sigut el que ha amargat tota la família, tota la família sencera.
1: Sí. Llavors,
3: així ja sabem per què necessita diners. És que aquest home també necessita diners. Potser és ell el que els té els diners.
0: Home, te l'hauria de portar els comptes, aquell, no?
2: Sí, tot.
1: I la psicòleg diu que li ha dit peus a terra, es veu que l'està aconsellant, aviam, parla amb ella, i ella ho va dir ben clar, jo vull que em demani perdó, perquè la meva mare m'ha deixat, no sé el per què, i ara vol tornar i no sé el per què. No serà, va donar a entendre que deia, ai, la meva mare, ai, mira, què ha passat tot.
5: No, això no.
1: Jo vull que m'adoni una explicació, perquè el primer que li diré, per què m'has deixat, per què t'has anat, per què has estat 6 anys sense saber res de mi i, dels, i del net, perquè té un net, que la, ara té un altre del seu marit, un nen que està maquíssim. Diu, jo ara sóc molt feliç i va donar a entendre que si encara la mare li diu, doncs mira, nena, tu per un cantó...
3: Depèn l'explicació que li doni, potser li dirà... Pues, no
1: és que ella ho ha dit, I sobretot...
0: Home, a veure, no se l'ha d'estimar, perquè a veure, si ha passat d'ell de tant...
5: Ella mira, va dir, és tot el que li ha fet, perquè li ha fet, o sigui, li ha fet, en sèrio, que no és normal, d'una persona que estigui bé del cap, vale, que li hagin fet a aquesta nena... tot el que li han fet, i que la mare ha deixat que la seva mare, o sigui, l'àvia, que no era àvia d'ella, però bueno, la mare de la Pantoja i el germà de la Pantoja, li han fet...
1: Han humillat molt.
5: El que no s'ha escrit. Llavors, jo ara, per molt que vingui la meva mare, diem-me, ai, que te pido perdón i tal... Li diria, mira, pues me parece muy bien, pero mira, tú en tu sitio y yo en el mío.
1: No, és que això ho ha dit ben clar,
3: I tant.
1: Que ella vol que sa mare li demani perdó. Diu, no jo. Diu, perquè jo no li he fet res. Jo vull que me demani perdó, parlarem, però ho ha dit ben clar. Que no me digui que tinc que deixar a la nena perquè no la deixaré. Jo estic molt feliç, m'escolta, ens avenim molt i me l'estimo.
3: Ha trobat el carinyo que necessita.
5: Una mare.
3: La Maria del Monte.
5: Però si és que la Maria del Monte, en realitat... quan la van agafar,
3: ja
5: va ser la Maria del Monte la que tenia ganes de tindre una nena.
2: La
3: història ja la sabeu.
5: L'altra, pues, com estava amb ella, va dir, bueno, pues vale, venga. I li van donar perquè era la Pantoja.
0: Sí.
5: Perquè sense papers i sense res de res de res. Llavors,
1: ara el que sí que està ara callat, perquè aquí ha sortit la mare biològica,
3: ja va vindre fa temps, no? Ha sortit
1: la mare biològica, que és aquella, s'assembla, no?
0: Sí, que guai.
1: I la nena, de moment, no vol saber res de la mare, que jo, de veritat, dic jo, jo, amb els desprecis de la meva mare adoptiva, jo vull conèixer la meva mare biològica. Jo la voldria conèixer, de dir...
3: Perquè no sabem per quin motiu també la va tindre a deixar.
1: Home, perquè passa molta... Aviam, de moment que estava...
3: Misèries, suposo que sí.
1: I quan no pots cuidar amb un bebè, doncs millor deixar-lo, perquè trobarà uns bons pares, que jo no li puc donar el que
0: mereix. L'han buscada o la mare, doncs, per la seva iniciativa es va presentar? Com va anar això?
5: Fa temps, quan va veure tot això de... Bueno, ella era petita. Llavors va aparèixer dient jo soy la madre de la que... d'esto de la... per això.
0: Ah, va.
5: Punto, ja està. Perquè després se'n van a la seva terra i no va tornar a saber res.
3: Tampoc perquè... sabem per quin motiu.
1: No.
5: Ja.
3: Venia potser a veure la filla i van dir l'altre.
1: És que aviam, amb la Pantoja no hi ha qui la domina. Llavors poder li van dir tu, ni mitja, i la nena fer el que li di la seva mare.
0: Ah, això també.
1: Passar,
0: això també,
1: de dir, no, jo ara estic bé dintre de lo que m'estan humillant, però estic bé. I llavors poder no li interessat. Ara, més endavant... Pues no sé si aquesta nena no voldrà conèixer a la seva mare biològica.
0: Bueno, ja l'ha coneguda, no?
1: En foto, en persona, no.
0: Ah,
5: va vindre a la tele, li van fer una entrevista, però fa molts anys ja, però ja mai més ha tornat.
3: Però ella, si volgués, podria tindre l'adreça de la mare i el telèfon.
0: Clar, i tant. Segurament que...
2: A més, segons està la legislació, està en el seu dret.
5: Però igual tampoc no amb ella... Pues passa.
0: Home, a veure, si sempre qui l'ha cuidat és aquesta, la Maria del Monte, doncs
1: no és que
0: ella...
1: l'hagi cuidat, no? Perquè la Pantoja, com és tan rancorosa, no ha volgut... El que sí que d'amagades, perquè s'ha descobert ara, que han tingut un contacte. la Maria del Monte i la Isa han tingut contacte, sí, però ha quedat entre la nena aquesta i la Maria del Monte. Ara, com ja...
3: Privat, ja està. Privat.
5: Perquè la Maria
1: ara
5: ella
1: ja té 30 anys, com va dir l'altre dia, jo ara ja tinc 30 anys, jo tinc la meva família, soc superfeliç, i volem dir, si la meva mare se n'entera que me parlo amb la nana, volem, sí, dir, no ho va dir.
3: No, perquè, les dues, segurament que van arribar a l'acord de no
1: dir. Té molta educació.
3: Sí, les dues.
0: Però ja va dir,
1: la Maria del Monte parla molt bé també, aquesta.
3: Per evitar, sí, per dir,
5: No, i a part, la Maria del Monte per mi és per treure's el barret, sí, perquè ha sigut una dona que la seva vida privada ha sigut la seva vida privada, sí, mai s'ha sapigut res d'ella, mai, i l'única cosa que va passar, que és el nebot que li va robar...
1: Sí. Bueno, que té que venir el judici,
5: sí,
1: eh?
5: Que li va robar. I sapiguent que era ell i tota la història, mai va dir ni així.
1: Ella, sí, diu que la justícia ha sigut una dona,
5: ha sigut una dona...
0: Això que ella aparentment es nota com una persona una miqueta així basta, no?, d'imatge...
1: Bueno, perquè,
5: perquè està grosseta,
1: sí, s'ha parlat molt bé.
0: Sí, però després a l'hora de parlar, és el que diu vosaltres.
1: A mi m'agrada molt, eh?
2: A Canal Sur fa programes, sí, però, sí, que presenta Sevillana, sí, i, sí, sí, a Canal Sur, bueno, és que, està és que com una estrella presentada.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el Canal Sur és que jo no fa molts anys, sí, sí, sí, molts anys que està ella.
2: Sí, sí. Sí,
5: perquè sí, és un icono d'Andalusia, és un icono, clar, la Maria del Monte.
0: Sí. Vinga, més cosetes, i bueno, l'Amèlia la deixarem ara aquí.
3: A l'últim.
0: Vinga, sí, ràpid re, per riure.
1: Faran programa nou.
0: Qui, perdona?
1: A Telecinco està molt malament. Van a renovar una miqueta.
0: Sempre vaig dir que va estar malament, però la tirant, eh?
5: No, sí, no. Ara ja han tret els programes, han sortit la meitat de gent, ara no saben què fer, sí, per tornar una altra
1: però
5: vegada...
1: Però sabeu qui entra? A mi és que no m'agrada mai, és molt carregant.
0: Ai,
1: entra la Paz Padilla una altra vegada i no tindrà èxit. Aquesta noia és molt carreganta, és molt pesada. I encara que farà, diu que farà un programa de 2 hores d'humor, a mi
3: tant
1: és que...
3: Humor, no sé si li queda. Humor,
1: es pensen que la gent... Aviam, que va bé, eh, riure.
2: Sí, sí que va bé. Sí.
3: És necessari,
2: va
3: bé, eh? Veritat. Eh?
0: Però és que és el dia del somriure, ja de riure.
3: A menys, somriure, si no, només. Si no riem, somriurem.
1: Somriurem. I volia preguntar això a vosaltres també, que us sembla que torni la Paz Padilla, si a vosaltres us agrada... O no us agrada?
3: A mi ni fa, ni fa, la veritat.
5: A veure, per portar un programa sencer, no. Jo per estar com
0: coordinadora,
5: dintre,
0: sí.
5: No, dintre del no sé, de...
1: És que portarà el programa ella... De
5: doncs per anys. Això dic que per estar un moment al programa, per fer una miqueta
3: quatre
5: de bulto...
3: Xistes, no?
5: Una miqueta de bulto, sí. Ara, per portar el programa ai, sencer...
3: Li costaria molt, no?
5: No
0: li costaria, és que ho farà, Nelly.
5: Sí,
3: però
5: sí.
3: Li costarà molt, t'ho dic.
0: Ah, bueno, val.
5: Però, no sé.
1: No sé. Us vaig a dir, recordeu que el Bettino Osborne no volia saber res del seu nen,
3: sí,
1: quan ha passat tot això, ha vist que no ha tingut molt èxit, que la gent sembla que li ha agafat una miqueta de mania, ja coneix el seu nen, ha estat amb el seu nen,
0: ah,
1: us ho vaig dir l'altre dia,
5: sí,
1: ara ve lo bo,
5: sí,
1: a veure, és que ha convidat a la mama del seu nen, està amb ell, que bueno, que poder encara tornarà amb la mare del seu fill,
0: home, sí, seria tot un
1: però, aviam,
0: bon gest,
1: aquí
0: eh?
1: També, aviam, a veure, sí, aviam què penseu vosaltres, li donen un programa a TV3, Antena 3,
3: sí. TV3 no.
1: No, Antena 3 farà un programa, i jo llavors tinc la meva maldat.
3: Perdona, te l'imagines parlant en català?
1: Sí. Sí.
0: Home, no. Aquest home està predisposat
3: jo,
0: a tot,
3: parlant
0: eh?
3: En català no el veig.
0: Ah. Aquest sí que serà un programa d'humor, eh? No,
1: i tant.
0: Ah, home, perquè, esclar,
2: aquest sí sap parlar en anglès, eh? Que sí, molts dels nous personatges espanyols sí, saben parlar en anglès.
5: Molt bé.
2: Sí.
0: Vinga, 4 minuts. Sí. Tenim 4 minuts, sí que ens acabarem d'enrodonir la notícia. Angie, l'Amèlia ens farà somriure.
2: Vinga.
0: O potser riure.
2: Som-hi.
0: Directament. Som-hi.
3: Vinga, va. Anem a riure. ¿Qué ganas bebiendo? Nada, yo bebo sin ánimo de lucro. Después de muchas vueltas he llegado a la siguiente conclusión. Me mareo.
5: ¿Qué? ¿Tantas vueltas? Claro, ¿ah? Después tantas vueltas.
3: No lo habías entendido.
5: No.
3: ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. ¿Cómo se dice espejo en chino?
1: Ahí estoy.
3: Yo pedaleo, tú pedaleas, él se cae. Nosotros nos reímos y él se levanta y nosotros corremos.
5: Muy bueno.
0: Avui
3: hem somrigut.
0: Hem rigut.
5: Molt bo.
0: Vinga, Angie, que vam d'enrodar això.
1: Això del Bettino Sborne, que podria ser que vulgui tornar o menys tindre un bon rotllo amb la mare del seu fill, que primer ho negava, no, que no volia ser pare d'aquest nen. No haver-lo fet.
3: En aquell moment no.
1: No haver-lo fet. Que...
2: No, que se posi un xubasquero, que hi ha molts homes masclistes.
3: I de tot acceptar-hi, sí. Que sí. Sí. És veritat.
2: Sí, per això t'he dit que se posi el xubasquero.
1: I llavors poder fer tot això, saber una foto, el nen és moníssim, tothom diu, jo vaig veure ahir en el Facebook.
2: No, tu... és que hi ha dones que no poden prendre la píldora perquè els hi fa trombosi a les cames.
5: Sí.
2: Llavors...
3: Pues això, en aquest cas que es posin...
2: En aquest cas que es posin el xubasquero.
1: I si no... la vexatomia, que ara no em dona temps.
3: Ui, això amb un home, amb un home, amb el Bertín Osborne.
1: No sabeu que el Paquirrin se la va fer i ara, com ha canviat de parella, la noia vol ser mare i vol mirar aviam si li poden revertir.
3: Ah, sí, home.
5: Sí, amb les dones no, però amb l'home sí que es pot fer. Sí.
3: Fixa't, com estudien perquè l'home pugui i la dona no. Que filles que són.
5: Sí que es pot, sí.
3: Ah, bueno, pues mira, millor.
5: Jo volia dir una cosa que he vist avui. El tenista, el Nadal, ha donat un consell que diu que... Ho dic perquè ara que ve l'estiu, diu que ell, des de petit, sempre ha estat, clar, a ple sol, amb tenis. Sí. Bueno, pues que és molt important que la gent es protegi del sol, perquè ara, cada vegada més, n'hi ha melanomes. El melanoma, per desgràcia, és un càncer... que no té, vull dir, que no té, no va cap enrere, sinó que mata.
3: Estan molt exposats.
5: Que mata, i llavors i també n'hi ha el càncer de pell, que
3: és, aquest és el que estan exposats ells.
5: Però diu que aquest no és tan agressiu.
2: No.
5: Però que sobretot la gent que té pigues i que té coses... que
3: controlin, no?
5: No, que es posin, o sigui, que es tenen que posar
3: protecció solar, evidentment que sí,
5: que
3: però...
5: vagin protegits, perquè és molt, molt, molt dolent.
2: Però ha afegit que vagin protegits de pell i també en pastilles.
5: Sí.
0: En pastilles, també.
2: També, en pastilles, sí. Això és per gent que treballa tots els dies al
5: sol.
2: La gent que treballa tots els dies al sol, aquesta gent s'ha de protegir, però a sac.
5: Pues ha donat, o sigui, ha sigut, i diu, jo a mi des de petit, els meus pares em van ensenyar a protegir-me, perquè he estat, però de totes maneres, encara que jo ha sigut la meva feina, la gent que encara que no sigui, que van a la platja,
3: que no sigui el tenis, vaja,
5: que van a la platja, que sobretot que es protegin, perquè avui dia el melanoma està fent estragos. I jo puc dir que la meva mare va morir d'un melanoma. Sí,
3: jo insistiré més amb la meva neta, perquè prou que ja li dic, però no deixa de ser.
1: Però els metges t'estan aconsellant molta protecció.
2: Sí, sí.
1: Passa que anys enrere agafàvem la Nivea i això era la nostra...
0: No era tan fort, segons diu.
5: Sí, però ara sí.
1: Que estem ja.
3: Vinga.
1: Jo no me vull despedir.
0: Acomiadar. Molt bé.
1: Amb tota la gent de Tordera, que estimem tant Tordera, jo també l'estimo molt, que el dissabte serem campions del Tordera a la Lliga. Guanyem la Lliga.
0: I el seu net hi juga.
1: Hombre,
0: i és un bon jugador.
1: Visca el net de la Angie. Visca tots.
3: Però és que ell és un golejador nato, eh?
1: Bueno,
3: que de tant en tant fa 3 de cop, eh?
1: Bueno, ha fet 13 aquest any, però és que també ha estat de baixa dos mesos.
0: Vinga, aquí deixem la molta teca que l'hem servida amb bandeja de tots
3: plata,
0: colors, de plata, or i d'interrupció.
2: En la pròxima vida me demano 100 Mbappé.
3: Només que per la companya que té el millo.
0: Toni, gràcies per estar aquí. Meli,
2: gràcies, Esther Espósito.
0: Gràcies per aquestes frases de riure, no de somriure. Angie, gràcies per la premsa. Ja veiem que ve cada setmana, cada hora no acaben les revistes aquí, eh?
3: Sí, des de
0: luego. I tothom escriu, l'Angie.
3: Toni,
0: gràcies per estar aquí també.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Sí, el dissabte.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dijous 14 de maig, les tres paraules del dia són testimoni, cicloturisme, jugadores. Testimoni. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC Tordera a les properes eleccions municipals. I es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. Cicloturisme. Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. I Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Categories. L'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i sènior. I Badrona Tordera posposa pel divendres 22 de maig la festa alumni. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps per demà. En plena política i ja de cara a les properes eleccions municipals hem conegut que Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit.
6: Que després de 12 anys com a responsable, doncs calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte. I la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
7: Avui a Santa Gemma és el Dia Mundial de l'Assegurança. Avui fa anys l'amo de Meta, Mark Zuckerberg, que fa 42 anys. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable, amb pluges a mig matí, màxima de 18 graus. Demà, dia de pluja, mínima de 9, màxima de 17. Es manté el cabal de la Tordera, 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. La dita, sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs. Fa un any explicàvem que Tordera celebrava la Festa del Bosc, Tordera Park en concret, una jornada de neteja col·lectiva. Fa 5 anys arribava la primera edició de la Tordera Gastro Market i fa 10 anys la Diputació de Barcelona reunia per primera vegada 311 alcaldes de la demarcació per presentar el seu pla de mandat. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera recuperarà la entrevista amb el regidor del PSC, Rafa Delgado, fent balanç també del seu pas per l'Ajuntament de Tordera després d'anunciar que no repetirà com a cap de llista en les properes eleccions municipals. La notícia curiosa del dia, Zara supera Nike i es converteix en la marca de moda més valuosa del món. A la llista de marques més preuades del 2026, ChatGPT protagonitza l'escalada més important, quadruplicant el seu valor.
8: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Tordera.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
11: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 8 minuts que ens trepitgen a les 12, però ens trepitgen perquè nosaltres donem pas a dues rodes amb una persona que ens l'apreciem moltíssim, perquè amb ell coneixem indrets que només pot fer amb llàgrima. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Sí. He dit la veritat com una casa de peixet.
1: Sí, tot té la seva vessant i això tens bona part de raó, perquè trepitjo a vegades amb les dues rodes i a vegades amb els peus.
0: Amb els peus, perquè, i les escales.
1: Sí, i amb cordes, i amb cintes.
0: I molt malament, eh?
1: Sí, però per arribar als indrets, als llocs, i per ser-hi, per comprovar i trobar-te especialment, i si vas sol, que sí que has de fer, ja ho hem parlat moltes vegades, amb cura, amb molta atenció amb tot, perquè, esclar, qualsevol incidència arriscada o així, tens un problema. Bueno. I no tinc cap intenció de buscar-ne un de nou, ni de prendre mal, això segur. Esclar, el risc zero no existeix per res, però bé, procuro, ara com aquest, que en parlarem, perquè n'hem comentat diverses vegades, però aquest diumenge va ser una sortida molt potent, molt maca.
0: Cada setmana, Miquel.
1: Sí,
0: ens fas patir cada setmana, eh?
1: Risc, però això ja en parlarem. Ara parlarem doncs d'acabar la sortida que vaig fer el dissabte 25 d'abril a l'aplec de Sant Elies, que vam anar a Santa Susana del Montseny, vam comentar tota la de la font de fresca de Samón, tot això ja ho deixem, perquè vam dir que parlaríem de l'aplec de Sant Elies, perquè aquest dilluns passat era l'aplec de Sant Ponç, de Tordera. I buscarem un paral·lelisme, perquè hi ha un fet també important. Es fa arròs, també,
0: en aquest
1: aplec.
0: Sí.
1: Però és totalment diferent a la nostra, eh? I ara ho especificarem.
0: Quina és més bona, va?
1: No la vaig poder tastar, la de
0: d'allà. Així que ho vas comentar.
1: Això ara ho comentarem, sí, ho sento. Jo sí que tenia intencions, però no m'han deixat. No és com aquí. Aquí és la gran diferència. Aquí pot venir qualsevol de fora. El foraster es tracta igual que els de casa, i n'hi ha per tots fins que s'acaba. Normalment, sí que fa un parell d'anys es va acabar, però normalment sempre hi ha arròs per tothom, i pot repetir, i jo repeteixo sempre, m'entens? Però hi ha altres pobles que, a més de pagar, has de pagar un tiquet, a més ho has de fer uns dies abans. Però, esclar, si tens un foraster com jo, que vaig als llocs amb bicicleta, amb un turó, amb un cim de 1.000 metres d'alçada, que pateixes lo teu, que vinc de Tordera, que sóc l'únic, home...
0: I una miqueta de diferència.
1: No sé, és complicat, però ara en parlarem. Comencem, perquè vam deixar en l'aire una de les preguntes. Avui n'hi ha dues. Són fàcils, jo crec. Una és molt fàcil, l'altra és buscar en el mapa o mirar. Que vam dir, no vam dir el nom, d'una ermita que queda en la sortida de Sant Esteve de Palautordera, hi ha un veïnat, i és on hi ha la carretera per anar a l'urbanització Refugis del Montseny, que també vam dir que en parlaríem. Jo vaig prendre, perquè també es pot anar des de el poble, que pertany al terme municipal de l'aplec, d'aquesta ermita de Sant Elies, que és Sant Pere de Vilamajor. Però, clar, què em trobava? Que ja ho vaig comentar també la setmana passada, el problema és, clar, a les carreteres hi ha pols, hi ha tot això, hi ha molt de trànsit, perquè sí que n'hi ha que pugen a peu, encara que tot el trajecte... Hi ha molta pujada, i jo suposo que els més excursionistes i els esportistes d'això sí, però la bona part de la pugen on te poden amb el cotxe, perquè hi ha algunes rampes també, aparcament, perquè no tots poden aparcar a prop de l'aplec. Hi ha un com tot, hi ha un pàrquing limitat, i esclar, els altres s'han d'allò. Doncs era la polseguera, clar, tots aquests vehicles que pugen, i amb bicicleta tu en passes tot.
0: Oh, i tant.
1: I quedes... No, dic, això ho evitaré, es trobarem més amunt, però ja era bastant tard, dic, els cotxes mínims, sí, efectivament, perquè si arribo a pujar a l'hora dels cotxes, també no ho veig.
0: Bueno, a veure...
1: Sí. Refugis del Montseny és una urbanització que es va fer als anys 60, que era una urbanització a través del règim, doncs de donar-li un estatus tot de xalets de bon veure, a persones adinerades i que volien fer una urbanització. Però això no es va acabar de completar, van haver-hi una sèrie de problemes, llavors la requalificació dels terrenys, perquè això ja era tocant el parc natural del Montseny, llavors es va requalificar el parc, la Diputació va fer, i esclar, part d'aquesta urbanització tocava amb construcció de lo que era el parc natural. És clar, llavors es van posar moltes limitacions, les coses no van anar bé, no es va continuar edificant, per sort, perquè jo crec que això...
0: És que això és una part... es desmadra molt, a sí, vegades.
1: Es van fer inclús dos llacs, hi ha dos llacs, d'allò,
0: Artificial,
1: i recollir les aigües i això, per navegar amb barques i tot això, avui era una cosa molt... va quedar així. Doncs aquesta era, perquè està asfaltat els carrers i tot això, i puja bastant amunt, i llavors es troba amb el que puja, amb el camí que puja, la pista que puja d'aquí, de Sant Pere de Vilamajor. Doncs me vaig incorporar. Van comentar, doncs, per girar, davant de que hi ha aquest veïnat, vam dir, llavors ja ho direm, cap al final, també, que així es deixarem una mica més d'oportunitat, però és molt fàcil, perquè és una pista que te diu Refugi del Montseny, i aquí vas a Sant Elies. Bé, a la plec de Sant Elies, vam dir que comentaríem, vam pujar aquest cop, perquè com que se'ns apagava en dissabte, doncs van voler pujar els gegants. També tenen una colla de gegants. Em vas comentar com es deien.
0: Sí, com es
1: va... Bueno, ara comentarem, vaja, perquè a més que recordarem els de Tordera, ja que de pas, no? Doncs són dos gegants. Un es diu, doncs, Alfons, i l'altre, Loreto.
0: Ai, què dius ara? Doncs Loreto és femenina.
1: La parella, sí, vale. La parella. Però, esclar, hi ha diferència. Doncs ell, al fons, és la figura d'un que havia sigut un comte i rei, que era al fons primer de Catalunya i segon d'Aragó.
0: Ah, val, mira...
1: D'acord?
0: I què dir... anava, amb corona i tot,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, amb corona.
0: Ai, mira, mare
1: meva. I Loreto, qui era Loreto? Loreto era un... com és que alleten doncs d'un fill d'una altra dona que no té llet i que està en període de lactància i a part d'allò, doncs, de mamar... Dida. Era la Dida del fons.
0: Ah, val. Ai.
1: Sí, sí, és una
0: està
1: figura...
0: Està guai. I com era? I com era aquesta la Loreto Dida?
1: És clar, vull dir, és una figura
0: sí,
1: que lletava perquè
0: sí,
1: no
0: sí,
1: tenia
0: sí, sí, sí.
1: I no era, no deixava de ser una dona normal.
0: Val.
1: Vull dir que no tenia cap títol ni res.
0: Bueno, però la seva imatge com a geganta com era? Com és?
1: Sí, vaja, normal.
0: Una cara normal,
1: sí,
0: cabell normal.
1: Sí, més gran, sí, lògicament, perquè, clar, el fons era
0: clar,
1: petit,
0: clar.
1: Era nadó, i va I anar creixent, sí. I l'Oleta és doncs, la vida aquesta, però van fer aquest conjunt de Loreto
0: bé,
1: i Alfons, i Alfons tenia títol, clar,
0: sí.
1: Vull dir que era...
0: Maco, no, per això.
1: Sí, les dues figures. Llavors hi ha una tercera figura, com aquí, que també en parlarem a Tordera, que és en Quico del Montseny.
0: Que
1: una
0: guai.
1: Figura, clar, més petita i d'allò, però li dona gràcia, és... les imatges al vídeo es veuen tots tres, encara que la imatge de l'ermita, doncs, no és especificat, vaig voler fer doncs un conjunt de tota la gent doncs que estava allà, doncs al paratge, perquè hi ha una esplanada, feien dues paelles d'arròs.
0: Caram.
1: Sí, i la gent, esclar, anava allà, i després hi ha un turonet, perquè això és una esplanada, diguem que està als 990 metres d'alçada, i el que és el turó, que hi ha una torre de vigilància pels focs i tot això, és un tema molt delicat, perquè aquí sí que més hi hagués un incendi en època, sobretot d'aquestes de sequera, això és molt perillós, no? Doncs, està molt bé, és un paratge, però clar, aquí lògicament estem a una certa alçada, les vistes són impressionants del Montseny i totes les rodalies, i es fa doncs aquest arròs. És clar, jo no anava preparat aquest dia, perquè dic, bé, si hi ha arròs, jo tots els llocs dic que faré, pagaré el tiquet i d'això, perquè com me vaig enterar, això era un dissabte 25, diguem que no és el dia de Sant Elies, Sant Elies és el juliol. Clar, dius, fan una pleca com a Sant Pons. No, aquí és diferent. Abans es feia el juliol, quan és el Sant Elies, i es feia un altre, doncs, en el mes d'abril, el 25, doncs, sí. Perquè el 25 és Sant Marc.
0: Ah, val.
1: O sigui, no té res a veure, no té el sant, no? I... Però ho fan aquesta data. Val. I el juliol, ara ja pràcticament no es fa. Es fa un sol cop, i el dia del Sant Elies, doncs no... Sant Elies
0: no coincide,
1: és perquè van passar una pista molt important i tot això, i ja ho sabem, totes aquestes llegendes d'això, van dir que si el poble es curava i la pesta i això erradicaven i vull dir que ja passava i tot això, que construirien, i per això Sant Elies, doncs van fer doncs, sí. aquest sant i van construir aquesta ermita. El tema d'arròs. Bé, ara anem en conjunt, doncs, el dilluns, que precisament aquest dilluns, doncs, 11 de maig ha sigut Sant Pons. Què tenim? Tenim dues figures, també. Tenim en Pere Botero.
0: Ah, sí, i tant.
1: Val? Vull dir, la figura masculina. I la femenina és la Roseta Carnicera. D'acord? Aquesta és la parella que representa, doncs, el poble de Tordera. I llavors tenim que sí. més cap aquí, amb un acte doncs, de commemoració i de celebració aniversari doncs, de la gegantera dels de Tordera, va sortir una altra figura, que és el Tordereta, d'acord? Que és la figura aquesta més petita, però que li dona un conjunt, doncs, més maco, la diferència. En quant a l'arròs, hi ha diferències abismals. Com vaig entrar, doncs, ho he parlat abans, doncs acabaven el dia 22, 3 dies abans, els tiquets, però clar, a través de l'Ajuntament...
0: I l'encàrrec també, no? Allò
1: sí, perquè jo,
0: reservar,
1: clar,
0: no?
1: Jo no tenia... Dic, a veure, ja que trobarem allà... No, es veu que acaben, fan les racions i d'allò, comptades, se'ls ho va dir, que no crec, perquè l'organització i tot això suposo que també tenim de guardar, a veure... A mi les coses que em van dir que estaven molt comptades i que hi havia un grupet o uns quants nois que també em demanaven no, jo no sóc un grupet ni sóc d'allò, jo vinc pujant en bicicleta fins aquí. Quanta gent ha pujat en bicicleta aquí? No vaig veure cap altra. Hi havia algunes bicicletes petites, però gent que portaven la furgoneta o el que sigui i feien d'allò.
0: Sí, la volta
1: però
0: per allà.
1: Ciclistes que pugessin com a excursió, com feia, i més a més que podien haver pujat de Sant Pere de Vilamajor, del poble, els propis ciutadans de... No, jo venia venia del Maresme, venia de Tordera, i tenia el meu recorregut. Per mi no era una supersortida, però que estava bé. Jo volia...
0: Els hi vas dir-los tot això? Mitjanament?
1: Vaig començar a iniciar, però com que vaig veure que no hi havia gaire recepció, dic, però si jo necessito... I a més, pagaré el tiquet. Vull dir que jo no vinc aquí de gorra ni res. Jo vull viure la festa i provar l'arròs. No va haver-hi maneres. I llavors, doncs, mira...
0: I el veies, l'arròs, encara hi ha una mica?
1: Quedava perquè ja anàvem per les postres, llavors. Anaven repartint, hi havia també un servei que repartia ampolles de cava, jo tenia molta set. No portava bidó aquest dia. No portava bidó ni res. Vaig veure, però esclar, no vaig poder carregar el bidó a la font de Borrell, que hi ha una font més avall, i rajava.
0: Menys mal. I ni una copeta de cava em van deixar fer? Res, que fort, no?
1: Portava un tros d'entrepà integral, untat de melmelada de figa, no sé, allà, res, sense veure, no portava aigua ni res, sense veure, llavors ja vaig veure la font, això que vam treure-lo de la cervesa que vam explicar la setmana passada.
0: Que fort,
1: molt malament.
0: No?
1: A veure, hi havia una de les persones que estava allà, que és el que d'allò els tiquets, estava convençuda de donar-me. Però, esclar, no tenia autoritat, es veu, i va demanar a una altra persona, i diu, no, semblava que havia fet... Dius, aquí ho deixem. No vull criticar ni vull d'allò, jo m'ho guardo, perquè aquestes coses, a veure...
0: Home, però és que, esclar, a veure, que et donguin un cullerot d'arròs...
1: Està en una casa. Si ve un... Jo me'n recordo el camí de Santiago, que per on passaves te sortien, te portaven cerveses, te donaven dolços... Per ells és una bendició d'allò. Vull dir, jo no demanava res. Jo només sol·licitava que pagant o el que sigui... Bé, A Tordera no passa això.
0: No, i tant que no, i tant que no, i tant que no.
1: Es fa i s'arriba i es fa racions que les que siguin.
0: Sí.
1: Que llavors hi haurà gent o no hi haurà gent o hi haurà el complicació. Però aquí no hi ha cap...
0: Mai.

0: porta. A més, és molt curiós que no se sol... no se sol tenir, que al costat hi ha un edifici, està tot plegat de lo que és l'ermita. No és molt, molt gran, perquè l'ermita és petita, però sí que hi ha un edifici contigu, està separat amb una paret, que és com a mena de refugi.
1: Ah, mira que bé.
0: Però jo, com hi he anat, els cops que hi he anat, quan està tancada, esclar, que tu més s'obre d'allò, jo no l'he vist aquest refugi. Potser has de tenir la clau i d'allò.
1: On
0: és
1: anar
0: que
1: a la buscar... Fixar.
0: Doncs a l'accés hi ha una porta també, hi ha una segona porta al costat, i hi ha un banc per reposar, per si has de... Clar, estem en una zona que a vegades pots, no sé, trobar-te amb una tempesta,
1: sí, oi, tant,
0: amb forts vents, amb pluges i tot això, i esclar, per baixar amb una zona poblada i per protegir-te d'això, és complicat, t'has de quedar allà. Vull dir que, doncs, com a refugi, a més molt, molt maco el veig, jo no havia pogut accedir mai, i hi havia la plantada dels dos gegants i d'en Quico, doncs...
1: Quina gràcia, no?
0: Està molt bé, perquè són figures, doncs, d'allà del poble. També la zona, doncs hi ha el turó, que ja hi havia canalla, que estaven jugant allà, i a les vistes des del turó, clar, no hi ha res t'empara, tens una visió molt maca de la zona, perquè són valls.
1: Ah.
0: En l'altre costat, de que toca, hi ha una zona que hi ha una residència rural i tot això per fer colònies i així, que està més a un fons, aquesta vall, i és la que puges del poble de Sant Pere, veus, hi ha una serra que es diu Serra de Palestrins, al costat, sobretot perquè és la imatge que sempre tinc. De l'altra banda, no tant, perquè a l'altra banda ja tens el baixant i tens el que és doncs la vall del poble de Montseny, la carretera que va de Palautordera fins a Collformic i fins al Brull
1: tot
0: i Ceba.
1: Tot això està asfaltat, tot això que parlem ara.
0: Hi ha una carretera, que baixes allà, no tens... I llavors, a l'altra banda... tens el que és el massís principal del Turó de l'Home, a les Agudes no, perquè queda en darrere, no el veus, però sí el Puig Sesolles, on hi ha les antenes, doncs tens allà. Però aquesta altra banda, doncs diguéssim,
1: no
0: tirant cap a Barcelona...
1: Tant,
0: no, s'ha de conèixer. Hi ha la Serra de Palestrins, que també té 1.000 metres d'alçada, i llavors trobaríem la vall de Vallfornès, que és on hi ha un embassament, que això n'hem parlat, i on hi ha el famós castanyer gros de Can Cuc, que és el de perímetre, que hi vivies que tu, un carboner, amb unes quantes ovelles, i dormia, i feia foc, inclús a dintre el que és la soca d'allò, perquè es va cremar durant 3 dies, d'acord?
1: Sort que era ben gruixut,
0: era
1: perquè
0: com un habitatge,
1: si no...
0: Però el castanyer continua. Doncs la visió de part de boscos i d'això, i pistes per anar amb bicicleta, i peu, bueno, que pots fer, però amb bicicleta és que és un paradís. Tota aquesta zona del Montseny és un paradís.
1: Tens temps a parar-te o te pares obligatòriament?
0: Sí, he de fer vídeos, he de fer fotos i tot això, i a vegades, bé, les fonts, històries, vull dir, que hi ha molts aparatges, vull dir que no t'acabes mai.
1: Tenim aquí ben a prop aquest Montseny que encara no el teniu prou conegut,
0: que va,
1: eh?
0: Que va, mira que hi he anat vegades, i m'hi he passat hores, molts de quilòmetres, centenars, mils de quilòmetres hi has fet pel Montseny, i encara em queden llocs per anar i experiències per viure,
1: no, tant,
0: com aquesta,
1: no,
0: de l'aplec de Sant Elies, del poble... Home, a veure, Sant Elies és una ermita que és molt maca. Si mireu, vull dir, busqueu a través d'internet, qualsevol d'allò, trobareu moltes imatges i trobareu...
1: És gran, aquesta ermita?
0: No, és petiteta, però està ben arreglada, ben cuidada, i està en un entorn que té una mica d'aquesta d'esplanada, i la gent, déu-n'hi-do, que hi havia, estava tot ocupat. Vull dir que, a més, feia molt bon dia, feia un solet molt maco, que inclús, mira, que un lloc alt, que només que corri una mica l'aire i faci una mica de fresca de seguida. Doncs l'experiència aquesta, que és la que he volgut explicar, els vols de Sant Ponç. Sant Ponç és molt nostre, és molt, però també hem de conèixer altres llocs que també fan aquest ple. Però, esclar, el curiós d'aquests dos indrets, encara que, com hem explicat, doncs el tema d'arròs es gestiona d'una altra manera. I les dues són d'allò, però, esclar, hi ha maneres i maneres.
1: Sí, bueno, és el que comentem, que, a veure, la bona acollida és molt important.
0: El foraster sempre s'ha de... Perquè el foraster sempre porta.
1: No, clar, a veure...
0: Si està a gust, sempre és una experiència que explica... que comparteix amb

0: el teu poble, amb els amics, amb els familiars, i això és interessant. Ara, si vols una cosa tancada que només sigui pel poble, pels teus d'allò, bé, però, esclar, no ho anuncis,
1: clar,
0: perquè això ho posava.
1: Clar,
0: que si ho veus net, m'has pogut comprar l'etiquet. Doncs fes-ho bé, dic jo, eh? I no
1: tens
0: és una crítica directament.
1: Tens ganes de
0: tornar a dinar? No. No. Jo ara no.
1: Ja està, dius, a veure...
0: Jo vaig a tres aplecs que fa molts anys i tot això, però aquest ja he vist l'ermita de dintre ja també, i l'acollida, si m'acullen i d'allò, pues sí, però clar, tampoc no tindré cap... No sé, és un sentiment que te trobes perquè quedes...
1: Sí, aquí... molt decebut, sí. I molt poc... Bueno,
0: encara no sé. Que hagués sigut, mira, no tenim, però te donem res, un platet o unes cullerades...
1: Aquí te dic, aquí te dic.
0: No, és que ni un gra... ni un gra. Llavors és quan baixant...
1: Home, agafar una mica de cava, que és el que t'he dit, home, que era una mica de cava, jo què sé.
0: Res. Llavors va ser com baixant, per no trobar-me, perquè ja començàvem a baixar també a cotxes, llavors feien també... No, sardanes, em sembla que... No sé si tocàvem sardanes, hi havia una espècie de ball també, una mica alternatiu, no? Doncs vaig, com vaig baixar, per no baixar cap aquí, per no trobar-me, clar, perquè t'avancen i te deixen la polsa. És que
1: clar,
0: és molt delicat, vull dir, és que... A veure, a ningú li agrada passar i respirar pols i tot això. Vaig agafar l'altra via per anar a Santa Susana, al Polell, i anar a un lloc... Ara ja podem explicar-ho.
1: Vinga, va.
0: Va, anem per la pregunta,
1: som-hi,
0: perquè
1: som-hi.
0: És que bé, és que si no, no puc, no puc dir-ho.
1: Som-hi, som-hi, que jo ja l'he llegida, i a veure l'audiència si ha tingut bona
0: resposta.
1: Són dues
0: preguntes. La primera, podem dir, com es diu l'ermita que li dona nom al veïnat de Sant Esteve de Palautordera i que es troba davant la carretera dels refugis del Montseny? Santa Margarida. Santa Margarida. És l'últim espai que hi ha, i aquest sempre és separat de Palau Tordera, que pertany, però és veïnat, i hi ha una petita ermita que és de Santa Margarida, d'acord? I després la segona diu: una vegada de tornada fent la volta des de Sant Elies fins al terme del poble de Montseny, perquè baixes fent el Polell i això de Santa Susana, que és encara aquí pertany al terme de Sant Pere de Vilamajor, eh?
1: Sí.
0: Però llavors més baixant, doncs ja entrem a ser el poble de Montseny, no del Montseny, de Montseny,
1: de
0: perquè
1: Montseny.
0: És poble, no que és un poble de Montseny, no, es diu Montseny, com el nom del massís. Doncs baixant quina riera trobem? La Tordera.
1: Home, com baixa de gran la Tordera? Allà?
0: Bé, hi ha la foto, la foto aquesta, és hi ha un lloc que es diu Les Piscines, que és un càmping. Hi ha un càmping tot l'any hi ha un càmping.
1: Ah, està bé.
0: D'allò, sí, amb tots els serveis, piscina, tenen per...
1: Que poc
0: bungalow.
1: Coneixes Rosa Maria,
0: sí.
1: Al Montseny.
0: Hi ha un bungalow, també, per passar un cap de setmana.
1: Ah, molt bé, no, molt bé.
0: També tenen restaurant, també,
1: allà
0: per passar.
1: Allà mateix, al
0: sí,
1: càmping.
0: Sí,
1: molt bé,
0: i jo he anat a fer alguna cervesa, i sé de pas o d'allò, en ple hivern, que passa que els horaris no són com els d'estiu, però sí que està obert, encara que, vull dir, pot fer... Clar, allà fa fred, vull dir, és, a més, és una fondalada, vull dir, la humitat de la Tordera. Doncs tot aquest lloc, per què? Perquè era fer la volta, i d'aquí agafes la carretera, que baixa, i vas a sortir una altra vegada a Santa Margarida, a Palau Tordera, i cap a Sant Celoni, cap a Tordera a la tornada.
1: Déu-n'hi-do, bones cames, bona
0: això,
1: bicicleta.
0: Això és la plec.
1: Molt d'humor.
0: Sí. I una,
1: molta salut.
0: Una aventura, a part de l'explicació aquesta, doncs, que vam de la font fresca, sempre ho diré, perquè ara, no, d'aquí en endavant, no em perdré, si passo per allà, d'aturar-me a la font fresca del Samón. Perquè a part de la font... hi ha els bancs aquests de pedra, i potser trobar-me una altra història?
1: I tant.
0: No serà la mateixa?
1: També podria ser.
0: La llauna de cervesa, no crec. Ja seria massa casualitat.
1: Sí, no vas parlar de la llauna que entrava allà,
0: sí,
1: per
0: i,
1: any.
0: I estava per obrir. Home, a veure, no feia tampoc calor. Fresqueta, estava bastant...
1: Sí.
0: Devia estar bastant bé. No ni la vaig tocar,
1: quina
0: tentació.
1: Rosa Maria,
0: aquestes coses no es pot tocar ni es pot fer absolutament res.
1: Quina
0: és una cosa que la vius, la veus, te l'imagines, i dius, aquí hi ha una història... Que no sé, es pot prendre perquè la vaig penjar, no sé si algú
1: d'allò... Després pots fer volar la imaginació, mira.
0: Exacte, correcte. Pots imaginar-te tot.
1: Miquel, gràcies per tot el que ens expliques, per tota la informació, la cultura que ens aportes cada setmana.
0: I drets, sants, llocs, físics, geografia, és un tot.
1: Escolta'm, en Miquel, ja saps que molta gent ara ja penja moltes... Em sembla que se'ns ho han copiat, molts assalts de llocs. Vull
0: sí,
1: dir que,
0: bé, això també, però els que he de penjar ara és molt difícil que es pengin, eh?
1: Ah, bueno, vale.
0: Perquè, clar, és complicat, eh? Has de ser excursionista i gairebé barranquista, perquè és complicat, perquè el tema difícils per corriols o senders, que són molt difícils, a vegades els arbres, clar, si plou molt de cop, clar, hi ha tempestes i així, pedres que estaven molt tocades, que baixen cada tarteres, d'allò, i, és clar, es perden els corriols i això, i jo m'hi vaig perdre, i això que hi havia estat, eh? I, per exemple, el Gorg Negre, el diumenge passat, és espectacular. Ja veureu les fotos, vinga, no us imagineu.
1: Ens ho mirem. Gràcies, Miquel. Fins
0: a veure.
1: Adéu, gràcies.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
3: Càpsules informatives.
4: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
5: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els gargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, sí que en la recta final, en aquest espai de fons, com hem anunciat avui, tenim la psicòloga del que és l'indret, en el punt del camí, i hem de dir que és la Sandra Cuadros. Bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Jo també de tenir-vos, perquè fa dies ara comentàvem que doncs, no ens havíem acabat de lligar, perquè els horaris de cada un anem així, no? Tots a rajatable. I sí que doncs, fa unes quantes setmanes vau començar doncs, a projectar, a informar sobre el tema de la mort. Uh-huh. És un tema que és molt tabú, i jo vaig pensar, és un salt molt important doncs, que aquí a Tordera, el camí, doncs, faci aquesta proposta de parlar-ne. Uh-huh. I vaig pensar, a la Sandra cap a la ràdio, un dia que puguem, eh? Doncs vinga, Sandra... teniu moltes persones que us demanen suport?
1: Sí.
0: Després d'un dol?
1: Sí, sí.
0: Després d'una mort, vaja.
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha moltes persones que demanen ajuda. De fet, cada vegada més, perquè jo crec que a nivell social no estan preparats per això, per acompanyar aquests tipus de dols. I aleshores no troben un espai que sigui segur on ells puguin expressar lliurement el que senten, no? I moltes vegades el que passa és que els dols es van tapant, com que no tinc un espai on poder-ho expressar lliurement, perquè a nivell social anem com tapant les emocions, no? Tot allò que és desagradable, doncs aleshores les persones que estan en un dol no volen fer sentir malament als altres, no? No volen preocupar els altres i busquen, al final acaben buscant ajuda terapèutica, no? Per poder tenir aquest espai. Mm-hmm. Vull dir que penso que a nivell social també anem complicant una miqueta un procés que hauria de ser natural.
0: Mm-hmm. A veure, parlar de la mort continua sent un tema incòmode, com comenta Sandra. I per què ens costa tant?
1: Bueno, perquè com a societat el dolor no ens agrada i ens connecta amb molta vulnerabilitat, no? Llavors la mort és una cosa que de cop i volta ens xoca amb una realitat que no volem, que no controlem, no? S'obren masses interrogants en aquí i tot allò que nosaltres no podem controlar ens incomoda i tot allò que és dolorós per nosaltres ens incomoda, no? Aleshores també quan algú parla d'aquestes coses, no? Que no volem parlar-ne, ens remou lo nostre, ens remou la nostra pròpia història, ens anem a pensar què podria passar, no? I llavors, com que tot això ens desagrada, ho anem tapant.
0: Hi ha molta gent que es programa molt la mort. Uh-huh. Es programa d'una manera, doncs, vull que em vesteixin així, vull que això és recomanable o creus que bueno, és un pas... cap a entendre o acceptar la mort, no ho sé.
1: Bueno, penso que això és molt favorable, perquè al final per aquesta persona és com la seva última voluntat, no? I és com vull controlar i vull saber i vull fer fins que jo pugui, no? I quan jo no pugui vull deixar-ho com vull que sigui, i això diu molt de la persona, no? I també que és una persona que si està planejant tot això, segurament està parlant de la mort i segurament la té present, no? Mm-hmm. Llavors, respectar això és positiu i també és molt positiu i molt tranquil·litzador per la família que queda. Perquè aleshores ja sabem què és el que volia, no?
0: Sí. Què és realment el dol? Com el podríem descriure?
1: El dol és un procés d'adaptació i davant d'una pèrdua molt significativa, no? I és un procés d'adaptació a una nova realitat. I tant pot ser per la pèrdua d'una persona estimada com per qualsevol altra cosa que implica una pèrdua significativa, no? Pues un canvi de relació, una separació, un canvi de residència, no? Tot això també són dols. I fins i tot canvis vitals en la pròpia etapa o quan els teus fills, no? ja volen sols i ja se'n van de casa, no? Tot això també hi ha un dol aquí darrere, no? Es reacciona a nivell, en totes les àrees, no? A nivell emocional, a nivell mental, a nivell físic, a nivell fisiològic, vull dir que ens abarca totes les àrees, és com molt difícil tapar aquest dol, no?
0: Sandra, quan parlem de dol, de què estan parlant exactament?
1: D'aquest procés. És un procés on hem de poder pair algo que ens costa moltíssim significativament, no? És algo que hem perdut i que hem de poder d'alguna manera digerir i necessitem, doncs, fer aquest procés.
0: Cada persona el deu viure diferent. I també, a veure, moltes persones es troben de que no és acceptat de la manera que ells decideixen viure el dol. Uh-huh. Això és un problema per a la persona que està passant un dol, no?
1: Sí, jo crec que això que dius és superimportant, cada persona el viu d'una manera diferent i tendim a comparar i a jutjar i a tenir com una cosa escrita, no? Implícitament. És com que una persona que està en dol no pot fer activitats o no pot fer vida aparentment normal perquè aquella persona llavors no està patint dolor. Llavors, cadascú viu les coses d'una forma diferent, no només la pèrdua, no? Llavors, hi ha persones que connecten amb una hiperactivitat i que necessiten sortir de casa, fer coses, per poder sobreviure. Al final són mecanismes de defensa que cadascú fa el que pot, no? Davant d'una pèrdua així. Hi ha d'altres persones que prefereixen viure en silenci i aïllar-se. Hi ha altres persones que necessiten expressar-ho plorant, però no aquella persona que no plora, és una persona que no pateix, o que no sent dolor, o que està tan feliç perquè està fent coses, no? Vull dir, aquí hi ha molt el judici que com a societat també tenim, no? Llavors, el primer que jo sempre dic quan fem teràpia en un context terapèutic, o quan hi ha un grup, que quan estem de tu a tu és diferent, no? Però quan hi ha un grup, el primer és no comparar les pèrdues, perquè dintre d'un grup et venen pèrdues de diferents tipus, no? I ells mateixos se senten malament quan comparen: ostres, és que aquesta persona ha perdut el seu marit i jo he perdut un gos. Ja, bueno, no comparis. Perquè al final el que fa que una persona tingui més o menys dolor és la vinculació que tu tenies amb aquella persona. Aleshores, és diferent com cadascú ho pugui viure i potser per aquella persona el vincle que tenia amb el seu gos era extremadament fort, no? Llavors aquí és respectar el com ho facin, perquè ja tenen una llosa molt gran a sobre i cadascú intenta treure el cap com pot, no?
2: Les frases que es diuen, com dir una pèrdua, aquestes frases que suposo que tothom les diu amb bona intenció, però les frases de dol, què en podríem dir d'això? Calen? No calen?
1: Clar, això, mira, jo et diria que a nivell social no estem preparats ni educats per situacions desagradables. Quan tu veus una persona plorar, quan tu veus una persona trista, el que tendim a fer és treure-la d'allà. Vinga, va, fes no sé què, no? Ja, normal, de normal, quan tu veus algú que està així, tendim a que no connecti amb el dolor. Amb allò desagradable, millor que no. Aleshores, què passa? Que quan hi ha una pèrdua, el dolor és tan gran que et solen dir frases com ara has de ser fort, ara has de tirar endavant, home, va viure molts anys i va ser molt feliç, no? Intenten com justificar tot això i el que estan fent és invalidar el dolor. Llavors, això no ajuda gens. És millor estar en silenci, és millor respectar, és millor no dir res, és millor dir, mira, no sé què dir-te, però jo estic aquí, no?, per el que tu necessitis. Perquè l'altre, tot i que estan amb bona intenció,
2: sí,
1: però no ens ajuden, perquè d'alguna manera ens tapen encara més aquest dolor, ens fan sentir malament perquè veiem que l'altre està patint per nosaltres, i aleshores el que tendim a fer és a callar. Llavors, què passa? Que vivim el dol moltes vegades en silenci, sols, en l'únic espai on nosaltres podem expressar, no?
2: És realment important tot el que anem explicant sobre aquest procés, doncs, de la mort, del dol, i sí que me quedo també amb el que són aquestes teràpies que aneu fent, doncs, en grup i teràpies personalitzades. És així,
1: sí,
2: no, Sandra?
1: És així, sí. Hi ha moments en què hi ha persones que el dol els dificulta la seva vida i que necessiten un espai on poder expressar i tenim les dues parts, no? Hi ha persones que venen a nivell individual a teràpia i persones que a vegades ho compaginen també dintre del grup de dol, no? Penso que és important que les persones que venen al grup de dol també tinguin un acompanyament terapèutic individual.
2: Val,
1: perquè
2: clar,
1: el grup de dol és un complement que ens ajuda, que fa que ressoni, no? Al final la meva vivència ressona amb la vivència de l'altre, em sento super entès, em sento com molt reconfortable, no? Tot em ressona i ajuda a sentir-se acompanyats, perquè el dol, al principi, quan una persona es mor i fa pocs dies de la pèrdua, estan molt acompanyats. Però quan ha passat un temps, xoquen amb la realitat que tenen.
2: Clar.
1: I es fa molt, molt, molt, molt evident que aquella persona ja no hi és, no? I aleshores això costa i els sentiments de soledat hi són molt. Quan estan en grup, ells sols, aquest grup, els serveix de sosté. I llavors utilitzen el grup, hi ha el grup del que fem presencial, no?, que aquí es fa un treball, però alhora hi ha un grup de WhatsApp obert per ells on també tenen aquest recurs, no? I quan veus des de fora, no?, jo sóc la que acompanya el grup, però quan veus des de fora que per un Sant Jordi entre elles, doncs, es felicita, no?, que hi ha com, bueno, que ho estan passant malament i tenen una cosa comú, no? I els hi serveix de refugi, totalment.
2: Ens pots guiar una miqueta, Sandra? Com podem ajudar una persona que està passant un dol?
1: Jo crec que la base és el respecte. Respectar el seu temps, respectar les emocions que té, fer més silenci, més escolta present, sense intentar treure-la d'aquest dolor que ella té, no? És com, explica'm com estàs de veritat, no? Jo a vegades els hi dic, no? A les persones és, com estàs? Bueno, vols que t'expliqui com estic de veritat? O vols que et digui com estic automàticament, no? Sí, sí. I jo crec que ells necessiten això, i molts espais de respecte, de que no se'ls hi forci res, no? Per exemple, per Nadal vam fer una xerrada sobre el dol. Clar, quan és el primer dol, el primer Nadal sense una persona, és molt difícil. I hi ha moltes coses que potser no em venen de gust, no? I aquí és respectar, preguntar, et ve de gust fer això, no, no? Perquè si no és com que hi ha coses que no en parlem, però que hi ha una tensió en l'ambient, no? Que tothom ho percep, no? I jo penso que és el respecte a la base.
2: Per què consideres que hem parlat una miqueta abans d'entrar en antena, no deixem espai al dol? És la societat, és el moment que vivim, o és que també ens hem acostumat a anar de pressa amb una pèrdua que realment doncs, no té solució?
1: Jo crec que a nivell social cada vegada estem més en la productivitat, en el fer i en l'estar bé, no? No hi ha espai per tot allò que és dolent, que és desagradable, no li donem un espai. Fixa't que abans és com que tu ara vas pel carrer, tu no saps si una persona està en dol o no, perquè la majoria de vegades no guarden el luto que abans antigament es feia, no? Clar, el luto era una manera de protegir-se, tant la persona que està en dol com l'altra, no? Perquè quan jo veig que aquesta persona va vestida d'aquesta manera, ja tinc una pista d'aquesta persona, pues, té un dol, per tant, hi ha algú que m'alerta. I aquella persona li serveix de protecció. Quan, ara això ja no es fa, no? Això es feia més antigament.
2: Però es pot seguir fent, qui vulgui,
1: sí,
2: no?
1: Sí, es podria seguir fent o simplement poder respectar i no jutjar tant. Que passa que també la societat que estem és una societat que jutja, no? I que et diu que vinga, passem, next. I el procés de dol és un dolor molt gran i necessita temps. Necessita un temps per poder-se curar. No és algo que passa així tan ràpid com una malaltia. És un procés que hem de travessar. Quan estem a teràpia, em fa molta gràcia perquè els pacients em diuen, no? Parlen de les fases, no? Que està com, bueno, que hi ha com unes fases establertes, no? I ells me diuen, no podem passar d'aquí a aquí. I dic, no, és que no pots saltar el dolor. Has de poder-lo travessar, poder-lo transitar per tu poder-lo integrar a dintre, no? No és tan fàcil com anar passant unes fases, no?
2: Jo una de les coses que sempre me capta l'atenció, és a dir, esperes que com el sentis a dintre teu, eh? Això és un sentir que el tens igualment, tot i que no el tens presencialment, no? El tens, sí, a dintre, no?
1: Això que dius és molt enfocat en el que nosaltres, com jo acompanyo el grup de la pèrdua, és des d'un model que parla del vincle continuat. Llavors el que et diu aquest model és que el que mor quan la persona mor és la relació física, el que jo tinc físicament amb aquella persona, no? Però la relació emocional, aquesta no mor mai, no?
2: Clar.
1: Llavors, des d'aquí, és com, bueno, és una visió més possibilitadora i més esperançadora, no? Penso que és important.
2: Creus que parlar de la mort ajuda, per exemple? A veure, hi ha vegades que si quedes en un grup d'amistats, el tema mort segurament que no sortirà mai, parlar de la mort, perquè tothom, a veure, sembla que, bueno, hi ha alguns que sí, alguns que no, tenen por a la mort, no?
1: Sí, sí. Bueno, ajuda perquè d'alguna manera...
2: Seria interessant parlar-ne?
1: Sí, seria interessant parlar-ne, parlar de les persones que ja no hi són, perquè és una manera també d'honrar-les, no? I de que d'alguna manera es vagi naturalitzant que aquestes persones ja no hi són, però en parlem d'elles, no? I les tenim presents. I alhora, parlar de l'amor és incloure-la com una part més de la vida. Vull dir, és una cosa que tots sabem que passarà, però no en parlem, no?
2: Sí.
1: Com que no ho controlem i no sabem què passa, no en sabem de què hi ha darrere, doncs no en parlem. Però realment posar-la en escena ens dona un valor a la vida, perquè llavors ets més present, valores altres coses, valores el temps, valores les relacions d'amistat, els vincles, les famílies, no? Poses com la mirada en l'essència, perquè si tu saps que et moriràs demà, no? Què faries?
2: Ah.
1: Moltes coses, no? Ah. Però clar, com que allò ho evitem, és com que no som conscients tampoc de que estem vius. Jo crec que és important tenir-la present, no des d'una visió de ai, ai, que ens morirem, i molt negativa, molt obsessiva, però sí com per donar valor a que estem vius, a com estem i a l'essencialitat, no? Del que realment és important.
2: L'ajuda dels professionals ajuda molt, jo tinc que dir per experiència. Quin és el procediment que feu i com es mou la persona, com ve, doncs, a la vostra porta, vaig al camí, vaig buscar ajuda professional sobre aquest tema, com la rebeu, com vosaltres considereu que aquella persona necessita X segons la seva mentalitat o la seva, o la seva manera de viure emocionalment amb la persona que s'ha d'anar.
1: Clar, aquí dependrà molt de la persona, i aquí simplement és un espai on la persona demanda i nosaltres, doncs, li oferim aquest espai. En funció de les creences que tingui aquesta persona, de les religions amb les que cregui, si no té cap creença, no? En funció de tot això, doncs, acompanyarem aquest procés d'una manera o d'una altra, no? Com jo treballo la pèrdua, que fa molts anys que m'hi dedico, és des d'una visió més holística. Més holística vull dir que treballo tant des de la part mental, emocional, física i també espiritual, no? Per mi és important, en els temes de la pèrdua, tenir aquesta pota també inclosa.
2: Me comentaves un tancament emocional. Quan es logra aquest tancament emocional? Hi ha un moment determinat de la ment de la persona que ho pateix? Hi ha un aquí, fins aquí arribo?
1: Bueno.
2: I ara, doncs, surto, i ara, si estava, doncs, passant el dol, doncs, ell sol, i ara surt, i ja, això és un tancament o no?
1: No. Un tancament és quan la persona pot integrar la pèrdua a la seva vida, sí? Jo, per mi, és això, quan ell pot fer vida absolutament normal amb aquella pèrdua integrada. No és que m'oblidi i ja no penso en aquesta persona, però ja no cou cada vegada que jo parlo d'aquesta persona, no? És com algo que s'ha cicatritzat, que sempre estarà allà, no? Però és algo que ja no cou. Per mi és algo així.
2: Acabem. Quina idea t'agradaria que quedés ara en els oients amb el que hem dit, que segurament que podríem borjar una mica més, Sandra, i en diferents entrevistes parlarem alguna miqueta. Què t'agradaria que quedés als oients de tot el que hem dit?
1: Bueno, jo, per mi, la relació de que el dolor i l'amor... Bueno, que el dolor és el preu a l'amor, no? Que d'alguna manera, com més estimes en aquella persona, més dolor hi ha. Quan més vincle tens amb aquella persona, més dolor hi ha. Per tant, que no s'empenyin a amagar el dolor, perquè amagar el dol no l'ajuda, sinó que puguin expressar i que puguin buscar espais on te puguin expressar de forma lliure, sense sentir-se incòmodes.
2: Sí, perquè a vegades, segons a on t'expresses els teus sentiments, si ho fas a nivell de grup, que sigui allò que diem, no? No és un professional. Després és allò que sempre diuen que el que no vols que se sàpiga, resulta que després s'escampa tot arreu, no?
1: Sí.
2: Aquí hi ha la professionalitat, doncs, dels psicòlegs, per poder-nos ajudar. I que bé, doncs, el dol, vull dir, moltes vegades ara van sortint flashos a WhatsApps, pensa que d'un moment a l'altre pots morir i tot això, i esclar, molta gent diu, ai, tot això el trec, a veure, no, perquè són coses que és la veritat, no?
1: Sí, sí, però no hi volem connectar amb això, no? I és com desmitificar una miqueta també. Una de les coses que podem agradaria dir és que s'ha acostumat a parlar de les fases del dol com que hi han unes quantes, no?
2: Sí.
1: I tothom les té molt clares, fa xoc, negació, acceptació, no? I la gent es pensa que ha d'anar com de forma lineal fent aquestes fases. I realment no és així, el dol. Quan tenim aquesta visió, creiem que estem anant enrere. I és que realment no és així, no? És un procés molt més caòtic, que sí que hi ha unes fases, però són unes fases que és el més habitual, que se sent, no? Que se sent ràbia, que se sent tristesa, que hi ha una acceptació, tot això és el més habitual en persones en pèrdua, però no és així de lineal, no és ara he passat aquesta, ara ja em toca l'altra. No funciona d'aquesta manera, no? Llavors una miqueta el missatge és, bueno, potser hi ha dies que sento ràbia, vale? Potser hi ha dies que ara ja sento més tristesa, hi ha dies que sento més alegria i després de cop i volta torno a tenir ràbia. No és que hagis anat enrere, no? Forma part d'aquest procés. I no és tant un procés lineal, sinó com més espiral, no? I llavors és com que anem, sembla que anem endavant, enrere, no?
2: Clar, clar.
1: I jo aquest missatge sí que el voldria donar, perquè a vegades venen i diuen, ostres, és que sembla que estic pitjor que abans, perquè ara torno a tenir ràbia, no? I dic, bueno, és que és normal, tens motius per estar enfadat, no? T'han arrebatat alguna cosa, no?
2: Clar,
1: és normal que tinguis això.
2: Bé, doncs un tema tan present, tan viu, com la mort, perquè tots hi arribarem, i que bé, l'ajuda de professionals, doncs crec que també ens ajuda molt a poder-ho acceptar, pair i gestionar-ho de la millor manera possible. Una persona que tingui un ser estimat a casa seva en cendres, o la tingui amb un nínxol, l'ajuda més o l'ajuda menys?
1: L'ajuda
2: igual.
1: L'ajuda igual. Jo crec que aquí és el que et deia de no jutjar-ho, no? Hi ha persones que no estan preparades per encara posar les cendres a cap lloc fora de casa seva, no? I llavors, de moment, les tenen en allà, no? És important que les tinguin perquè simplement el que els serveix és ubicar aquella persona. Quan tu ho tens en un nínxol, el que fas és ubicar-lo fora de casa teva en un lloc. Però t'ajuda el fet de que està ubicat allà. És a dir, que si jo vull anar connectar amb aquella persona, parlar-li, no? el que sigui, aniré al cementiri. No?
2: Sí.
1: En el cas de que ho tingui a casa, això ho faré a casa.
2: Clar.
1: No tindré la necessitat d'anar fora. Però això no vol dir que el dol no avanci perquè jo tinc aquestes cendres. Bueno, de moment les vull tenir aquí un temps més.
2: Va.
1: A vegades decideixen després dir, ah, doncs mira, em posarem unes aquí al pati. Ah, doncs mira, farem no sé què, no? Vull dir que també a vegades, quan no s'ha deixat escrit què vull fer, no s'atreveixen.
2: Clar.
1: I llavors ells, i si les llancem en un lloc i ell no volia estar en aquell lloc, o si...
2: Clar.
1: I llavors tenen molts de dilemes amb això, no? Quan hi ha assumptes pendents, quan no sabem, dificulta la família.
2: Clar.
1: Perquè no saben què seria el millor i no volen ofendre.
2: I volen que ell, la persona que...
1: els doni l'aprovació, sí.
2: Molt bé, Sandra, és un plaer tenir-te aquí. Gràcies per
1: gràcies
2: venir.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I tornarem.
1: Molt bé,
2: vinga.
1: Gràcies.
2: Recordem el telèfon del camí, sisplau.
1: El camí és 679... 57-80-02.
2: I recordeu que està en el carrer Bruc, que fa
1: un
2: ja
1: anyet
2: un temps
1: que ens hem canviat.
2: Que esteu, un número 7, i que bé podeu anar allà, podreu trobar les Sandres professionals i buscar la solució al tema que calgui. Fins
1: molt
2: la propera,
1: gràcies.
2: Sandra.
1: Merci.
2: I bé, nosaltres posem punt i final, passen ja uns minutets de la una, i gràcies per la seva atenció. Esperem que els haguem acompanyat, ben informat, i més que tot, avui et diuen que és el dia del somriure, doncs somriem, encara que sigui per un moment. Una abraçada, radiofònica, adéu-siau.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
1: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
0: Es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. El projecte d'ampliació duplicarà el nombre de quiròfans, augmentarà un 70% la capacitat d'urgències i estarà enllestit entre el 2030 i el 2031. Ho avançava ahir en la presentació el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
0: Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. Després de quedar inicialment fora de la ruta per falta d'interès, la localitat ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros per instal·lar infraestructures de servei per a ciclistes. Ho avançava la consellera comarcal, regidora també d'Esquerra Tordera, Marta Paset.
3: Que a través d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
0: Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Diversos ajuntaments ja han demanat al govern recuperar el sistema d'inscripció anterior, on les famílies podien escollir lliurement si registraven el naixement al municipi on ha tingut lloc el part o bé al seu lloc de residència. I Badruna Tordera posposa per el divendres 22 de maig la festa Alumni. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps de cara a demà divendres. En esports, l'Atlètic Club Tordera busca jugadores per la categoria juvenil i sènior. L'entitat torderenca busca noies a partir de 16 anys i durant tot el mes de maig hi haurà portes obertes per entrenar gratuïtament. Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Tenim per endavant un dijous que en general serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui en el conjunt del Maresme no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà doncs moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
0: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
7: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... que no t'enxampi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Som dimecres, 9 del vespre, i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem una estona amb cançons i poesia.

Jo voldria Catalunya, terra de llum i esplendor, fer-te sentir el meu poema, per a mi el més gran emblema, fruit de lloança i d'amor. D'un amor que porto a dintre des de que tinc ús de raó. De petita t'estimava, ja amb fervor et venerava i ara emplenes el meu cor. La fragància dels teus boscos, la bellesa del teu mar sota un cel blau que fascina, les platges d'arena fina, cap més no et pot igualar. Ets sinònim de cultura, gastronomia i progrés. Atraus gent de parla estranya, que mans de mar i muntanya t'envaeixen els carrers. Gentils, Lleida i Tarragona, nostra Girona immortal, gloriosa i gran Barcelona, que noble, du la corona d'insigne ciutat comtal. Quatre flors que no es marceixen i ens perfumen tot l'entorn, que tot temps sempre floreixen, quatre joies que enalteixen la saviesa del teu front. Catalunya, terra meva, que has sofert i que has lluitat, no et sentis desestimada, ni vulguis ser trepitjada. Ben ardida, aixeca el cap. Protegeix la teva llengua, doncs, amb ella, els catalans, els primers mots expressàrem, i malgrat que ens la privaren, amb ella seguim parlant. Quatre barres ens llegaren amb regust de lluita i sang, que la senyera plasmaren. Els quatre vents la llançaren i airosa oneja triomfant. Bona mare, estén els braços i els que es sentin forasters, estreny-los fort l'abraçada i amb una dolça besada fer-los teus per sempre més. Esperanza Alcántara.

0: La lletja. Un jorn, el mas de Can Brica es celebrava un bateig i, com la casa era rica, hi hagué una festa bonica, plena de joia i festeig. Havia nascut la filla que esperaven tant i tant. Quin plaer tenir una pubilla i adreçar-la ben senzilla per seguir la casa avant. La pubilla Margarida, lletja ja de naixement, ja hi ha el llit amalaltida i la verola atrevida l'assenyalà fortament.
1: Al poc temps la malaltia la deixà sortir al carrer. Més bon Déu, què semblaria si ningú la coneixia de lletja i feta malbé? Quantes voltes la trobaven per la casa amunt i avall, tan sovint que l'aranyaven perquè sempre la trobaven plorant davant del mirall. Filla meva, diu sa mare, que endevina el seu turment, jo taimo més encara, més ella, baixant la cara, contestava cor batent.
0: Per vos, sóc la Margarida, la més vella de l'entorn, més, sóc la lletja avorrida, sóc l'escarni de la vida i sols nosa hi faig al món. I de res no li servia tenir joies ni diners, que la seva malaltia ja mai més es curaria per les joies ni els plaers. La pubilla Margarida, a poc, se'ns va marcint. Era una pobra floreta que s'anava esgrogueint. Un jorn, de greu recordança, en fou la festa major. Jovincels plens d'esperança puntejaven nostra dansa.

0: pensa, bo i cercant el seu amor.
1: Sols la filla de Cambrica a cap lloc no havia estat, que no sortís gens ni mica ni cap al ball de l'embalat. Verge, Verge Santa Immaculada, digué mirant per al balcó, per què sóc tan disortada? Per què haig de viure amagada, sola, sempre en un racó? I plora, plora vençuda les amargors del seu pit i es deixa caure abatuda, sanglotant damunt del llit. L'endemà no es llevava, presa d'un atac al cor. Però a baix la festa durava i tot el poble gaudia mentre la pubilla es mort.
0: S'anuncia el ball de la Toia amb un toc de cornetí i la ballava la noia de Can Mas, tota cofoia amb l'arauet de Can Martí. Mare, digué ella estimosa, no puc més, em vull morir. He sabut que la formosa filla de Can Mas, sortosa, balla amb l'arauet Martí. I, com si tota la vida se li escapés amb aquell plany, va morir la Margarida, lletja i per l'amor ferida, quan complia els 18 anys.

Guaita'm els ulls. Escolta'm, criatura. Així, vora el meu pit, dóna'm la mà. Ara no tinc la llengua prou segura. Ara no sé si et puc enraonar, perquè estic avesat a tractar amb coses que tenen tot un aire barroer. No em van dur el món per perinfilar les roses. De dir menta florida, jo no en sé. I aquest moment voldria jo canviar-me amb un que fa tonades de cançó, perquè tinc por que no sabré explicar-me. I mira, tinc por de fer-te por. Ara m'has preguntat si el mataria, si per tu el mataria com un gos. Perquè vegis el que jo faria, has de saber tot el que tinc d'arròs. En aquest món, més de 100.000 vegades, per coses que no valen mig vedell, per uns ulls i unes galtes despintades, sense peresa m'he jugat la pell. I més d'un cop, en so de pau i guerra, en so de vi, de pluja o tempestat, no he trigat gota a fer caure a terra un valent amb el ventre foradat. I aquesta condició d'esparracaire no era per res que treu la son del llit. Coses que per mi no m'afectaven gaire, ni valien la pena ni el profit. Doncs pensa, si per poc perdo la brida, què hauré de fer de mala sang i tro la primera vegada a la vida que em passa alguna cosa de debò? Esclar, no ho pots comprendre, criatura. Imagina't que un dia ens ve un desmai. Jo sento a les venes un sentiment que no he sentit mai. I després que la veïna no és prou bona pel meu nervi desfet de tan madur, un dia m'ensopego amb una dona que és igual que tu. Ve amb el vestit vermell de les bergantes, l'acullo de les pedres d'un hostal, i de cop d'ull m'ha semblat una de tantes. Ni l'he mirada ni n'he fet cabal. Però després hi ha un no sé què d'estrella, una punxada a l'ànima, un neguit. Tinc por de mi mateix. M'aparto d'ella i fujo sol a respirar la nit. Penso que m'ha embruixat i em vull distreure. No vull ser aquell home sense cor d'abans, però començo a poc a veure que estic vençut i estic lligat de mans. Me la guaito vestida com les santes i del meu nervi va fugint el llot. Me n'adono que no és una de tantes, sinó que és una que és millor que tot. I corro per contar-li l'alegria, per dir-li que el meu cor toca tardar, ha descobert allò que no sabia, ha descobert la gràcia d'estimar. I quan dels ulls se m'ha esbaldit la cendra, quan l'ànima no sap si plora o si riu, en trobo que un perdut me la vol prendre, i en el moment del meu amor més viu. I jo que sóc dels brètols que es barallen, ara que és de debò que m'han fet mal, ja pots estar segura que no fallen ni les dents ni la punta del punyal. I tu? Tu em preguntaves, criatura, si el mataria. I tu te'n feies creus? Per forta que tingués l'encarnadura, i tant si el mataria. Que no ho veus, que no hi ha sang prou bregada, ni home valent, ni cel, ni infern, ni llamp, ni pedregada, ni res que em pugui separar de tu? Josep Maria de Sagarra.

Aquelles dues flors que hi ha posades al mig del caminal, qui és que els hi deu haver llançades? Qui sia, tant se val. Aquelles dues flors no estan pas tristes, no, no, riuen al sol. M'han encantat així que les he vistes, posades a morir, més sense dol. Morirem aviat, lluny de la planta, elles deuen pensar. Més ara, el nostre brill, el poeta encanta. I això no morirà mai. Joan Maragall.

I fins aquí aquest programa d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Radio Tordera. Set punt FM.

Soc la Teresa i això és música per tu. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits de tots els temps. Escoltarem els èxits que vam ballar. Les cançons que vam cantar. Ai, i la música amb la que ens vam enamorar. Recordeu que podeu demanar una cançó. Sí, sí, vosaltres, vosaltres. Al WhatsApp de Radio Tordera, al 611-481-381. 611-481-381. Podeu escriure al WhatsApp, podeu dir el vostre nom, quina cançó voleu. Bueno, dic que és per música en Bartu i que voleu demanar una cançó, vamos, per escrit tot, eh? I si va dedicada a algú simplement perquè us agrada. Vinga, demanem una cançó. El 611-481-381. 611-481-381. WhatsApp de Radio Tordera. Per demanar una cançó per música per tu. Comencem amb The Cars, Drive.

Ai, Déu meu, que maca va ser aquesta cançó en el seu moment i ara mateix també. Pues aquesta cançó que us poso ara, sembla que us l'he posada més d'una vegada, però és que l'altre dia va sonar en una pel·lícula. Hi ha vegades que estic mirant una pel·li i sona una cançó i dic, ostres, que maca aquesta. Quin records, no? I no tenen res a veure amb la pel·lícula, ni amb l'any, ni res. Us vaig a posar Johnny Nash. Ui, era aquell cantant de... És que ara ja no sé com es diu, perquè no es pot dir negre. Bueno, pues de color, no sé. Quan es cantava allò de I can see clearly now. Que maca aquesta cançó. Per vosaltres.

la Wanda Shepherd. Bueno, a part de que la Wanda Shepherd ens va fer tota la música de Ali McBeal, em sembla que es deia, si no m'equivoco. Vinga, aquesta és... Se me complica l'assistència. It's in his kiss. Algo d'un petó, digo, eh? Algo d'un petó, ens diu la Wanda Shepherd.

noi, per mi una altra bèstia musical. Us heu donat compte que voy y vengo, eh? M'estic passant dels 80 al 2000, del 2000 al 70, vull dir, una cosa brutal avui. Avui estic com el temps. Venga, Cher. Cher ens cantava The Shop Shop Song. Pues la sona, eh?

Ai, aquí a Chicago m'ho posa fàcil, molt fàcil. Parlo del títol, eh? És 25 or 6 to 4. Toma ya.

Vale, una miqueta vale, però tant poder a mi ja m'ha començat a molestar. Potser ja m'estic fent gran, eh? No tinc ni idea. En fi, anem amb... Too Shy de Caja Go Go. Olé!

Ajà, ens cantava Crying in the Rain. Digo, que ens la cantava.

i una mica de marxa amb un dels grups més icònics del món mundial, com diuen por ahí, els Beatles. Tu ets en Sean.

I ara us poso l'altre grup, que, bueno, no és que es barallessin, no, però jugaven aviam qui era més hip, més kit, més. El Rolling es van formar a Liverpool, si no m'equivoco, al 60, i els Beatles al 62 als Estats Units. Cada un no sortia de casa seva, del seu món, del seu país, i cada un volia anar al país de l'altre. I va passar, eh? Però tenien com una espècie, pues així, de... No era una baralla, eh? Però era com, sí, com una baralleta de pugna entre...

grans cantants, grans grups, lo més de lo més. I realment, amb el temps, ens hem donat compte que tant uns com els altres són grans, grans, grans, tant els Beatles com els Rollings. Pues ara què fem? Rollings, Satisfaction, naturalment.

crying at the in the end no satisfaction. Anem amb un altre gran, per mi el més, l'Elvis Presley. Sé que quan vosaltres soneu, us sentiu a l'Elvis, la sintonia del programa sempre és l'Elvis. Però aquesta vegada es ficaré la cançó sencera i és quan ens cantava Surrender. Imagineu l'Elvis cantant Surrender i ballant a dalt de l'escenari? Doncs pues vinga, som-hi, Surrender.

Que maca, per favor, el gran Elvis. Anem amb unes quantes italianes. Comencem amb Domenico Modugno, Volare. Volare.

escollir aquest bolero de Domenico Modugno ha tingut tantes versions i l'ha cantat tanta gent en tots els idiomes, però que maca la cançó. Anem amb una altra, Sapore di sale, de Gino Paoli. També molt versionada.

nosaltres, potser més joves, potser més de la meva època, Richie Pobre, quan es cantava... És que en tenen moltes, però aquesta també és molt maca, Mamma Maria...

Ai, és un recordeu del Divo. Ai, sembla que continuen amb un altre... que van agafar un altre cantant, perquè se'ns va morir un d'ells. A mi em va fer molta pena. I el Divo és el que dèiem. Cantaven en italià. Bueno, també eren... podien cantar en anglès, amb el que vulguis, no? Però quan van fer la gira per Espanya, van treure tota, quasi totes les seves cançons en castellà. Que és el que dic sempre dels italians, no? Que quan venen aquí ens la tradueixen al castellà, que per ells suposo que deu ser més fàcil que un anglès substituir l'anglès per l'espanyol, no? Bueno, en tenen moltes, moltes, moltes, perquè canten cançons de tots els temps, de tothom, més clàssiques, més lentes, més... O sigui que no sabria... I tinc que saber-ho, perquè us la tinc que posar, no? Ara us anava a dir, no sabria què posar-vos. Us imagineu? Un desastre. Diguem, és que m'estic aquí... Jo us les posaria totes, perquè són tan maques, tan maques. Pues, anem a buscar una d'Il Divo. I la busquem en italià. Sei parte ormai di me, hoy que ya no estás aquí.

el Divo a mi m'ha agradat moltíssim. Tant si canten en castellà com si canten en anglès, com... Bueno, van fer... No sé si ho sabeu, que ho tinc a buscar, això. Il Divo, amb la Barbara Streisand. Mare de Déu, va ser un concert que jo vaig veure per televisió. Quina passada! La gallina de piel, la gallina de piel. Quina passada! Anem amb el nostre Sergi, Dalma, que també es va tirar a cantar cançons en italià, en italià, en castellà i en català. I ara us vaig a posar amb qualsevol... Ai, no, qualsevol no, totes són maques. La Bàmbola, Sergio Dalma.

0: Sergi, que maca, una bàmbola és com una nina, com una cosa així, no? Vull dir que em tractes com si fos algú. Ai, en fi, anem a mascatar, això anava a dir catarres, perdó. Per mi tots són bons. Charango, que ens cantava allò de Amagada Primavera. Vinga, que ja hi som, a primavera, no?
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

Anem amb els Buhos, anem acabant amb aquesta cançó del seu concert de 20 anys. Estan fent una gira celebrant els 20 anys dels Buhos. Recordeu que pràcticament tenen tot l'estiu un munt de concerts a diversos llocs del nostre país, que és Catalunya. Què tal, Mil Batalles? Pues som-hi, acabem avui amb Mil Batalles dels Buhos del seu 20 anys d'aniversari del concert aquest que estan fent. Mil Batalles per tots. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
2: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà. Ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
1: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 14 de maig de 2026. 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Sergi Ferrer.
8: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres, dia 13, el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme.
5: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet, una Malgrat.
9: Els fets van passar al vespre quan una patrulla de la policia local feia l'habitual ronda de vigilància a la plaça de l'estació de tren. Els agents van observar que un jove entrava a la recepció de l'hotel de la plaça Maria Cubí amb una actitud clarament alterada.
5: Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratzavalls.
10: Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que, fins ara, no estava definida.
5: Llavanera sorteja els pisos de protecció oficial de la promoció Can Rivière, Martí Capçada.
11: L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial.
5: I novetats del Fira Tascalella, com una rambla gastronòmica i una ludoteca. Sergi Ferrer.
8: Aquest cap de setmana, Calella acull la tercera edició del Fira Tast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants.

0: 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Aquest és el titular del dia i és de Calella, Sergi Ferrer.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la iniciativa com un dels grans projectes transformadors del país i ha defensat que l'obra, amb una inversió de quasi 83 milions d'euros, és un punt de no retorn per al sistema sanitari del territori. El projecte impulsat pel Servei Català de la Salut i Infraestructures.cat donarà resposta a una població de referència de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una àrea que concentra també un alt volum de població flotant per turisme. Segons el govern, les obres podrien estar finalitzades entre 2030 i 2031. Es tracta de la iniciativa més important a la comarca en l'àmbit de la salut pública, junt amb el nou hospital sociosanitari de Mataró. El projecte acumula anys de retard i de promeses incomplertes. Ara va de debò, ha assegurat Dalmau.
2: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: L'actuació preveu una transformació profunda del complex sanitari. En total, s'intervindrà sobre 28.000 metres quadrats, dels quals 24.250 seran d'obra nova i 3.745 de reforma, fet que permetrà duplicar la superfície actual de l'hospital. El nou disseny inclourà la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual, connectats per un bloc central que actuarà com a nova façana principal i gran espai de circulació. També es preveu la urbanització de més de 6.600 metres quadrats d'espai espais exteriors, amb una nova plaça d'accés i un entorn hospitalari completament reordenat.
0: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet. Una a Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. La policia local ha detingut un jove de 26 anys i veí de Blanes que va entrar molt alterat al hall d'un hotel de la plaça Maria Cubí. Els agents que feien el servei de vigilància del pla preventiu de seguretat i convivència d'aquesta plaça van observar l'escena i van entrar a l'establiment. El van detenir per desobediència i en l'escorcoll li van trobar, a més d'un ganivet de 20 centímetres, molts diners en metàl·lic i objectes que possiblement havien estat robats.
0: Gràcies. I Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre municipi. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia dels terrenys, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular aquesta ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros. Està impulsada per el Consell Comarcal del Maresme i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation EU per formalitzar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent.
0: Gràcies, Jordi. La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Ràdio Canet.
5: La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Una iniciativa que ha crescut i agrupa també els municipis veïns d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Els tres pobles han acordat fer accions conjuntes. De fet, fa mesos que la plataforma Canet Connecta Bus va iniciar aquesta campanya de recollida de signatures. Han recollit fins ara 2.377 en paper i 944 en format digital. Val a dir que la campanya online continua oberta. El següent pas serà presentar una moció perquè sigui debatuda en el ple municipal. Ho comenta un dels impulsors de la campanya, Xavi Pinyol.
6: A presentar una moció en el ple perquè sigui aprovada o no sigui aprovada, no? Arenys de Mar ja s'ha aprovat, Arenys de Munt ja s'ha aprovat i nosaltres, a través de la regidora no escrita Mònica Ventura, doncs presentarem aquesta moció per intentar treballar conjuntament amb els altres dos ajuntaments per unir forces i donar més visibilitat a aquesta necessitat.
5: Més endavant també tenen previst fer una roda de premsa conjunta.
0: I l'Ajuntament de Malgrat felicita el càmping del Mar pel seu reconeixement com un dels 45 millors càmpings a l'Estat, una Malgrat.
3: L'alcaldessa Sònia Vinyoles i el seu primer tinent d'alcaldessa i regidor de turisme, Jordi Ferrer, han visitat el càmping del Mar de Malgrat. Aquest establiment ha rebut una menció honorífica com un dels 45 millors càmpings de l'Estat en els ACSI Awards 2026. L'alcaldessa i el regidor han traslladat la felicitació de la corporació per aquest premi de prestigi en el sector. En concret, es tracta dels ACSI Awards, uns prestigiosos guardons internacionals que organitza Autocamper Service International, organització que està especialitzada en la inspecció i promoció de càmpings europeus. Els ACSI Awards es van lliurar en el marc del Congrés de Càmpings de Catalunya, que es va celebrar al Castell de Ciutat, a la Seu d'Urgell. La directora de l'establiment turístic magratenc, Mònica Estalayo, va recollir el reconeixement del càmping del Mar com un dels millors 45 càmpings de l'Estat. Prop de 100.000 campistes van votar en l'edició d'enguany dels ACSI Awards.
0: I l'alcalde de Premià de Mar posa bona nota al dispositiu per acompanyar la regularització d'immigrants i insisteix que portarà la factura al ple. Sergi.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies, on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta, sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple i farem que la gent es manifesti i si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. Perquè és el que han fet, votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. I recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Cull, l'Escola Popular i Semprem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 i cada dimecres de 10 a 1, mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. A Tordera, la setmana vinent comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. Martre Serres.
8: Així és, les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final on quedarà enllestida pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriben molt breu. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les, per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
8: Així doncs, l'obra es troba en termini d'execució i es preveu que s'enllesteixi en les pròximes setmanes.
0: I Llavanera sorteja els pisos a protecció oficial de la promoció de Can Rivière. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat aquest dimecres el sorteig dels habitatges de protecció oficial de la promoció de Can Rivière, situada al Passeig de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial. L'alcalde, Àlex Neira, ha destacat la importància de continuar impulsant l'habitatge assequible al municipi, mentre que el regidor d'habitatge ha explicat que les persones adjudicàries rebran pròximament la documentació necessària per formalitzar els contractes de lloguer. A més, l'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes pels futurs llogaters a finals del mes de juny. El consistori també ha volgut enviar un missatge a les persones que no han obtingut pis en aquest sorteig, assegurant que continuarà treballant per ampliar la xarxa d'habitatge protegit al municipi.
0: I ens quedem amb tu, Martí, perquè 400 monitors i monitores es troben aquest dissabte a Premià de Mar, que acull per primer cop la jornada del moviment dels centres d'esplai cristians catalans.
10: Correcte, Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
11: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupessa tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
12: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, qui Cacau com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
10: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
11: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15, què és la zona 15. Per posar en context, l'esplai El Més Sec ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a grup. A Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves, dinàmiques...
10: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà als assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, amb debats, formacions i un dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplai del MCECC acullen uns 20.000 infants i un total de 4.000 monitors.
0: Gràcies, Martí. I ara ens fixem a Canet, on l'Ajuntament ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal, al Palauet, Ràdio Canet.
5: L'Ajuntament de Canet ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal al Palauet. Fins al 22 de maig, les famílies poden formalitzar la preinscripció en aquesta llar d'infants, l'única que hi ha al municipi. La previsió és que tinguin 9 línies, ja que va haver d'assumir-ne una més quan va tancar el centre privat Ninis l'estiu passat. L'Ajuntament ha obert des del 8 de maig i fins al dia 22 de maig el període de preinscripció a la llar d'infants al Palauet. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial. Dins del calendari de preinscripció i matriculació cal recordar que hi ha unes dates clau que s'han de tenir en compte, com ara que el 29 de maig es publicaran les llistes baremades i que en cas d'empat el 12 de juny es faria el sorteig i la matriculació s'ha de formalitzar entre el 16 i el 25 de juny. Cal demanar cita preinscripció prèvia a l'Escola Bressol per poder-ho fer. L'Escola Bressol, recordem, acull nens i nenes a partir de 16 setmanes i fins als 3 anys.
0: Gràcies. I l'eixida jove de Palafolls acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob amb tallers i música. Jordi.
4: Sí, aquest divendres el local de l'eixida a Can Batlle acollirà la tercera edició del Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, per animar a un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar aquesta edició del Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctels juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari. Es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert en acústic amb Essent Carles i una jam session organitzada per l'eixida del local jove. L'accés és obert a tothom, major d'edat. Tot i això, des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des de la web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 del vespre. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari organitzat per Sant Jordi i ja a partir de 9:00 del vespre es farà el sopar, el concert i la jam session.
0: Gràcies. I a Premià, la Cruz de Mayo tornarà a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana, Ona Malgrat. Doncs bé, la plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel coro rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades de la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar, la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la població. La jornada començarà amb l'actuació en directe del coro rociero, La Marisma, i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
13: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa a l'escola de Ball Loli i també participa a l'entitat Danses Populars Arcoiris.
0: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a 6:00 PM. I en cultura tenim novetats al Firatàs Calella, una rambla gastronòmica i també una ludoteca. Sergi Ferrer, quines són les altres novetats?
1: Aquest cap de setmana Calella acull la tercera edició del Firatast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants. Una de les principals és la rambla de degustació, que se situarà a l'avinguda del parc. L'escenari s'instal·larà davant de la Font de Sant Jordi, tocant l'Estany de les Oques i amb vista cap a l'escola La Minerva. L'espai, ampli, comptarà amb taules i cadires perquè

0: Una ludoteca a la Pèrgola, pensada per facilitar la visita de les famílies. Els nens podran passar-hi estones supervisades per monitors i les famílies rebran un dispositiu que sonarà quan sigui l'hora de recollir-los. L'hora de recollida s'ajustarà segons la demanda. Una altra novetat fa referència a la compra de tiquets. Tot i que es manté el format físic de les edicions anteriors, aquest any els visitants podran escanejar un QR a les taules, agilitzant l'accés i evitant cues. Aquest any, la guixeta dels tiquets estarà ubicada a la placeta de l'Olivera. Al llarg del cap de setmana es faran tallers gastronòmics, demostracions, concerts i sessions de DJ, garantint entreteniment constant per a grans i petits. Hi haurà 17 expositors, tots de Calella.
1: I l'Escola de les Arts del Teatre Clavé de Tordera ha obert inscripcions pel pròxim curs, Marc Tres Serres.
2: En efecte, l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ha obert el període d'inscripcions pel proper curs amb un projecte educatiu renovat que reforça la seva essència: la transversalitat entre disciplines artístiques i el desenvolupament integral de totes les persones que hi formen part. Aquest espai educatiu ofereix formació en sensibilització artística pels més petits, dansa, teatre, música i belles arts, entenent l'aprenentatge artístic com un procés global en què cada disciplina es nodreix de les altres. Aquesta mirada transversal permet enfortir tant els coneixements tècnics com les capacitats expressives dels alumnes, generant una experiència formativa més rica i completa. El projecte s'adreça a totes les edats, des dels més petits fins als més adults. Josep Navarro és el director del Teatre Clavé i ho explica.
3: Sempre és emocionant després de 25 anys tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment d'una salut no de ferro, una bona salut.
2: En l'etapa inicial de sensibilització, els infants descobreixen les diferents disciplines artístiques de manera lúdica i vivencial i a mesura que avancen poden aprofundir en itineraris específics com l'escola de música, amb formació en llenguatge musical i pràctica instrumental, l'escola de dansa, centrada en el coneixement i el control corporal, l'aula de teatre orientada al desenvolupament expressiu i relacional i també els espais de creació en belles arts. En l'àmbit musical, l'escola ofereix tant formació col·lectiva com classes individuals d'instruments com violí, violoncel, guitarra, piano, cant o fins i tot saxòfon, així com la participació conjunta en formacions. A més, els alumnes que finalitzen el nivell elemental poden preparar-se per accedir a conservatoris de grau mitjà. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web www.teatreclavé.cat.
1: I l'Arxiu Municipal de Llavaneres restaura documents històrics del segle XVI fins al segle XIX. Martí.
4: Doncs sí, com tu dius, l'Arxiu Municipal de Llavaneres ha restaurat 4 documents històrics dels fons patrimonials de Can Plantí i Can Caral, datats entre el segle XVI i el XIX. La intervenció, finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu preservar documents que es trobaven en mal estat de conservació i poder-ne garantir la preservació futura. Els treballs s'han anat a càrrec del taller especialitzat Berta Blasi. Entre els documents restaurats hi ha establiments de terres, cartes de pagament, rebuts notarials i fins i tot un expedient judicial relacionat amb un procés de divorci de finals del segle XIX. El fons de Can Plantí està format per gairebé un centenar de documents vinculats a famílies històriques del municipi, mentre que el fons de Can Caral conserva documentació relacionada amb el patrimoni i les activitats dels comtes de Caral.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Hola, bon dia. Tenim per endavant un dijous que, en general, serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada a la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui, en el conjunt del Maresme, no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà, doncs, moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'aquest dijous.

0: 14 de maig del 26. Nosaltres ara farem un petit descans, una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem us portarem la secció de les xarxes socials. I atenció que avui és dijous i això significa que parlarem també de moda amb la Judit Jiménez, amb qui repassarem algunes tendències que potser no són molt pràctiques. Tot això ho farem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme, fins a les 5 de la tarda. No marxeu, fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Va, som-hi, ja tornem a ser aquí. No us mentíem, només han passat 3 minuts i ara és moment del repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, ja estàs dinat, ja estàs dutxat, ja estàs de tot, no?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja estem dinats, dutxats, cagats i inclús et diria una cosa. He anat al gimnàs avui al matí, que estic molt content i ho podríem catalogar un dia històric, eh? Però,
2: felicitats!
3: Bueno, a veure si...
2: Molt bé, Martí!
3: Merci, merci,
2: com
3: Gemma.
2: Com et sents? Creus que el teu cervell ha segregat dopamina i serotonina i totes aquestes hormones que ens fan estar feliços? O...
3: Doncs crec que una miqueta sí, perquè entre que em sento realitzat i crec que va bé pel cos, per això que dius, em fa estar una mica més alegre. Ja veuràs com avui ho petarem amb la secció de tuits, gràcies a això.
2: Ostres, tu! Va, som-hi! El tema del Maresme que destaquem, quin és?
3: Doncs avui parlem de que Vigilància Duanera ha desmantellat una important plantació indoor de marihuana en un xalet de l'urbanització de Sant Salvador, a Mataró. I és que l'operació s'ha saldat amb 2 detinguts i la intervenció de 300 plantes, 300 esqueixos i un total de 45 cogolls de marihuana. El dispositiu policial que aquest dijous va sorprendre els veïns de la zona per la gran presència d'agents i vehicles policials es va desplegar en una urbanització residencial cèntrica situada entre la plaça Granollers i l'escola Salesians. Segons fonts de l'agència tributària, la investigació es va iniciar després de detectar marihuana en un enviament postal, fet que va conduir els investigadors fins al xalet escorcollat.
2: Home, és que si envies una carta o un paquet per correus, no? Enviament postal, com bé expliques, jo crec que fa olor, no?
3: Sí, o sigui, no en tinc ni idea de com funciona tot aquest món, però jo crec que sí. No? Perquè jo que no he fumat mai ni res, a vegades quan tinc algun amic que sí que s'ha fet algun detall d'aquests, a mi em molesta molt l'olor, o sigui, la noto molt. Llavors no puc entendre com amb un simple sobre ha de passar desprevingut, però en fi...
2: Els han enxampat, així que no és un bon mètode. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs en clau internacional està generant moltes reaccions a xarxes la condemna contra Eric Fleming, que es tracta del productor de televisió acusat d'haver facilitat la droga que va provocar la mort de Matthew Perry. I és que un jutge de Califòrnia l'ha condemnat a 2 anys de presó per haver coordinat l'arribada de ketamina a casa de l'actor, que va morir per sobredosis, recordem, l'octubre de l'any 2023. El cas ha tornat a posar sobre la taula la pressió i els problemes d'addicció dins la indústria de Hollywood. I és que, a més, molts fans de la sèrie Friends han recuperat imatges i moments mítics de l'actor a les xarxes després de conèixer la sentència.
2: Perfecte.
3: Perdona, que tenia
2: però
3: un
2: ja
3: últim...
2: Està. Ah, sí, doncs sort, jo crec que és ja suficient. Està. I el tema curiós del dia?
3: Doncs la curiositat és unes imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana durant el trofeu Princesa Sofia de Vela a Mallorca. I és que un tauró de grans dimensions va aparèixer molt a prop d'una de les embarcacions participants i va provocar sorpresa i nervis entre els regatistes. Les imatges les va gravar un dels navegants i molts experts apunten que es podria tractar d'un tauró blanc jove, que es tracta d'una espècie molt poc habitual al Mediterrani espanyol. Segons els testimonis, l'exemplar podria fer un total de 2,5 metres de llargada. I és que aquest vídeo, Gemma, com no et pots, com et podràs imaginar, està corrent ja com la pólvora i està generant ja una mica de por pels banyistes, perquè, clar, em fa bastant vèrtic la imatge.
2: Quina por! Déu-n'hi-do!
3: A tu et fan por els taurons, o què?
2: Home, i tant! Crec que a mi i a tothom... A qui li agrada, o sigui, potser hi ha algú que sigui molt valent, però jo crec que si et trobes un tauró enmig de l'oceà, et falten quilòmetres per nedar.
3: Sí, o sigui, jo crec que el tauró és d'aquells animals que des de petits ja és que fan molta por i bueno, espero no haver-me d'enfrontar mai a cap d'un d'ells. Com que a mi no m'agrada gaire el mar ni nedar, jo crec que estaré de sort, però bueno...
2: Veurem, veurem. Espero també que estiguis de sort i que no et trobis mai amb cap tauró, que si no ens quedem sense en Martí. Anem a conèixer la pregunta del dia. Endavant, què estem preguntant avui?
3: Doncs la pregunta que fem avui als nostres oients a través de les xarxes socials, recordeu que la podreu contestar a través de X i d'Instagram, és, mira, de fet la primera idea que tenia era si us feien por els taurons, però clar, he pensat que tothom respondria que sí. Per tant, la pregunta oficial és si us fa por al mar, perquè hi ha molta gent que li fa molt de respecte i, bueno, és que de fet jo crec que votaré que sí a l'enquesta. Així que deixem-ho en mans dels nostres oients i quan fem el repàs veurem cap a on es decanta la balança.
2: És que el mar és poc previsible, eh? No saps què t'hi pots trobar a dintre, tampoc el tema de les onades, perquè no sé si alguna vegada t'has banyat al mar amb onades doncs, molt grans o amb alguna corrent molt forta i fa realment por.
3: Jo és que, mira, Gemma, per començar, pràcticament no sé nedar. O sigui, sé lo suficient com per no ofegar-me. A més, sóc molt fredolic i, a més, em fa bastanta por el fons marítim i el tema de les onades i tot això. És a dir, que no. O sigui, si em banyo és perquè ha d'estar com una patena al mar i calentet. O sigui, mai em banyaré amb onada.
2: Tu aniries al Carib on el mar t'arriba a l'alçada dels genolls, que és transparent, no?, el mar, que ho veus tot net. Aquí sí que aniries.
3: Aquí sí, aquí t'ho compro. I aquí un dia que facis solet i ale, a passar unes bones vacances.
2: Perfecte, doncs Martí, gràcies, fins ara.
3: A tu, Gemma.

0: a continuació, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella, juntament amb la seva professora, ens parlen de l'Iron Teen, una iniciativa que posen en marxa des de l'escola amb l'objectiu d'experimentar com és fer un Ironman i tot allò que cal tenir en compte per anar ben preparat. Endavant, Sergi.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres, doncs mira, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella i la seva professora, la Mary, i tenim també a la Mariona. Mariona,
2: hola.
1: Què tal? A la Lynn.
3: Hola.
1: I en Marc.
4: Hola.
1: I Mary, què tal?
4: Hola, bona tarda.
1: Avui parlarem d'una nova iniciativa que, bueno, nova no, perquè porten uns anys fent-la, però sí que ens la presenten nova en aquest programa, que és l'Iron Teen. I ja us llenço la primera pregunta, vull parlar ja amb vosaltres, saber què em dieu, què és aquesta iniciativa, de què tracta l'Iron Teen?
3: L'Iron Teen, doncs, tracta de... És com fer un Iron Man, però, òbviament, adaptat per nosaltres, i són les tres proves de sempre, natació, córrer i bicicleta, i les reparteixen en un temps, per exemple, són 30 minuts de bici, 30 de natació i 20 de córrer.
1: Uh-huh. Bueno, de fet, Iron Teen, ja la gent pot imaginar, no?, que
3: sí.
1: Va per allà, no?, va per l'Iron Man. En què consisteix, bàsicament? Sé que ho has mencionat, no?, bici, córrer, natació, com un Iron Man, però... Fareu aquestes proves de seguit? Hi haurà un... Entenc que fareu natació a la piscina, al mar? On ho fareu?
4: Sí, farem la piscina municipal d'aquí Calella. Uh-huh. I després, doncs, hi haurà una petita transició en la qual ens haurem de canviar per després anar al passeig de mar, on hi haurà ja, doncs, si hi ha fer gent animar-nos, doncs, la gent estarà allà. Llavors ja començarem amb la bici, després hi haurà 15 minuts de córrer. Uh-huh. Per després córrer.
1: Molt bé, és la teva oportunitat. Sé que ho tenies pensat des de casa, des de fa dies. M'has mencionat algo d'uns premis que doneu al final?
3: Bueno, guanyar algun o guanyarem, però, bueno, per mi guanyar sí que guanyarem els records amb la nostra classe i amb el nostre equip, i per mi seria un bon record, de veritat.
1: Uh-huh. Veig que sí que ho tenies pensat, eh? És típic dir-ho. Quedes molt bé, dintre. Que guanyarem no? El record d'estar amb tothom, no? Ara vull anar amb tu, Mary, preguntar-te, doncs, com a professora, no?
4: Sí.
1: Com valores això de fer activitats fora de les aules, com aquesta que feu?
5: Clar, per nosaltres el fer l'Iron Teen és el producte final d'un itinerari que treballem a l'escola, que portem treballant un mes i mig. L'itinerari es diu si és saludable fer un Ironman, i llavors treballa en diferents blocs, no? Per exemple, l'alimentació, una mica les rutines, hem treballat resistència, força, una mica més temes d'educació física. I al final, el producte final és fer l'Iron Teen. I clar, per nosaltres, tant pels professors que ho organitzem, com per l'escola, com per ells, és un luxe poder dedicar una hora a treballar el que estem treballant, però sortint de les aules. Clar, tenim Calella, no?, que és un lloc com bastant ideal per poder fer aquestes proves, la piscina municipal, després tenim el passeig per poder anar a córrer, fer la bici. Clar, és ideal, perquè tot allò que hem estat treballant i que hem estat veient de manera una mica molt més teòrica, la podem posar en pràctica d'una manera molt activa i fent esport, i sobretot tots junts, no? I el que comentava la Lynn, nosaltres els hi diem, no és anem a guanyar els millors, anem a compartir un moment en el que estem tots junts, ens ho passarem bé, posarem en pràctica el que hem anat treballant, i realment mirarem, doncs, bueno, si ens agraden, i és un moment una mica més lúdic de poder fer alguna cosa molt diferent, no? Que a vegades ens costa molt, com a escoles, per recursos, per tot el que tenim una mica, poder sortir de les aules i fer activitats així. I jo crec que així és com més en realitat s'aprèn i més ells gaudeixen també.
1: De fet, per molta gent, ja que mencionem el tema de l'Ironman, anant-nos a fer la prova gran, per molta gent també és això, no? És, no només és cada primer o cada segon, és doncs, acabar fent la prova, que és el que, bueno, has mencionat tu, Lynn, el que busqueu fer, no? Acabar-ho i fer-ho també amb companyia. Has mencionat, que m'ha semblat curiós, que no ho havíem pensat, ni jo, de fet, que a l'hora de fer un Ironman, en aquest cas Iron Teen, l'alimentació. Has mencionat el tema de l'alimentació, suposo que també ho inculqueu, això.
5: Sí, nosaltres treballem diferents blocs dins de l'itinerari, i el primer amb el que comencem és el tema d'una mica l'alimentació, i parlem de productes més saludables, i per exemple, aquest dijous, justament nosaltres tenim dos professors que han fet l'Ironman aquest últim any, que són en Sergi i en Jordi, i ells els estan preparant una entrevista i els hi preguntaran sobre temes rutines, temes d'entrenaments, no? Una mica com els hi canvia la vida, com s'ho proposen com un producte de futur, o un repte que tenen, i el tema aquest, que moltes vegades no tenien en compte, no? Que veiem que són atletes, que van a córrer, però hi ha molta preparació prèvia, i una de les més importants és l'alimentació. i això també ho treballem nosaltres.
1: Que al final parlem de jo ho diria en tres aspectes, poder seria l'alimentació, no? Seria la part física i poder la psicològica també, no? El fet de, doncs, en aquest cas, a vosaltres, si penseu en les proves de l'Iron Man, en aquest cas de l'Iron Team, n'hi hauria alguna que us genera una mica de respecte o al final les tres us són més o menys iguals?
3: No, per mi, personalment, les tres són iguals. No hi ha cap per mi que destaqui més. Per mi, totes, per dir-ho, estan allà.
1: De difícils o de fàcils, clar, perquè...
3: No, per mi, a veure, per mi, cap, per mi és cap complicació. Per mi, jo les puc fer fàcilment. Uh-huh. Però tampoc haig d'anar tan confiada de això s'ha xupat perquè després potser vaig allà i potser em costa més una més que l'altra. Però, sota el meu punt de vista, per mi, totes tenen el mateix nivell de tipus de...
1: De complicitat, no?
3: Sí.
1: Lin?
2: Bueno, per mi sí, jo crec que no em costarà, però hi ha gent que sí. Per exemple, nosaltres en tenim a gent que està a la classe i que sí que té problemes i a aquesta gent sí que li costarà, però jo crec que a mi no. Tipo,
1: ninguna no, tampoc, no?
2: No.
1: Marc?
4: Doncs jo crec que a mi personalment em costarà més la natació, ja que jo com a esport faig atletisme. Uh-huh. I com que corre i bici, pues, és com una mica el mateix, fas resistència igual i jo pues, estic acostumat. Per tant, crec que la natació em costarà més que bici o córrer.
1: Clar, això no ho hem mencionat. Ho feu una classe? Sou de segon d'ESO, vosaltres. Feu una classe o feu un curs?
5: Les tres classes de segon d'ESO.
1: Ah, només un any, no? Només
5: sí,
1: feu segon d'ESO.
5: Sí, el que, clar, el més important d'aquí és... Ells ho han de fer tot, no? O sigui, tots s'han de ficar a la piscina, tots han de córrer, tots han d'anar amb bici. El que és veritat que si algú del teu equip han de treballar en equip, i al final jo crec que és el valor màxim que s'enduran d'aquí.
1: I tant.
5: Llavors, si per exemple en Marc és boníssim nedant, pues igual pot fer tres piscines.
1: Fet una cara, i, ho acabo de dir.
5: Si després corrents, pues li costa una miqueta més, però la línia correrà una miqueta més per ell. El més important, al final, és fer-ho tots, entre tots, i sobretot animar-nos. I animar-nos entre nosaltres, i tothom que vulgui venir al passeig a veure'ns, estarem encantadíssims de que vinguin a veure'ns, perquè també tindrem DJ, tindrem una miqueta de festeta, i estarà tot molt animat. I al final és una mica això, no? Passar-ho bé, gaudir, i provar de fer-ho tot. I arribar fins on puguem.
1: Clar, tampoc ho hem pensat. Suposo que... Quants alumnes sou, més o menys?
5: Som 93, a segon d'ESO.
1: Clar, d'aquests 93, entenc que no tothom fa esport. És algo, doncs, lògic, no? Que a tots els cursos sempre hi ha gent que no... que poder fa altres extraescolars, no? En aquest cas, suposo que hi hauria un altre factor, no?, complicat a l'hora de...
5: Clar, hi ha gent que, bueno, pues que no fa esport o que no... Al final no se li dona bé, no passa res, no? Però, bueno, entre tot l'equip el que farem és animar-los i si han de trigar a córrer una mica més que un altre, és que no passa res. Al final no anem a guanyar, no? Anem a participar i anem a estar tots junts i a passar un dia diferent fora de l'aula.
1: Uh-huh. Ara va, us pregunto, us ho he de preguntar, voldreu fer un Ironman? Teniu pensat? Suposo que sabreu la resposta més bé quan feu l'Iron Team, no? Però així a simple vista, teniu com a objectiu o us agradaria fer un Ironman si tinguéssiu les capacitats?
3: Jo... personalment, jo no em veig capaç de fer un Ironman, perquè si potser l'Iron Team ja potser ja em fico nerviosa, potser amb l'Ironman m'hi poso més, però sota el meu punt de vista crec que també és una experiència per gaudir-la, però jo no em veig en cor de fer un Ironman, però per exemple si vaig a fer alguna cursa que no és com l'Ironman, que la distància és més curta, potser sí, però jo un Ironman, sincerament, de gran, jo no em veig fent-la.
1: I tu, Lin?
2: Jo tampoc, jo crec que... Buah.
1: És complicat.
2: Sí, sí, i molt.
1: Marc?
4: A veure, jo trobo que com a molt de gran arribaré a fer un Iron Team igual. Vull dir, no em veig amb cor de fer un Iron Man. Trobo que és massa córrer, massa bici, massa nedar.
1: Bueno, fas atletisme, una marató, entenc, no? Poder? T'atreveixes en un futur?
4: Encara. Una marató...
1: Mitja.
4: Sí, mitja seria l'ideal.
1: Clar, en aquest cas, és curiós com funciona el cap moltes vegades, no? Poder en un moment... que no ho tens pensat, penses que per mi seria impossible fer una cosa com aquesta, però llavors al final a la que entrenes o a la que proves de fer un Iron Team com el que fareu, et dones compte que el cos i el cap sí que té les capacitats doncs de fer una prova com és l'Ironman, que és una prova doncs, de les més dures que hi ha físicament. Se'ns acaba el temps, malauradament, de l'entrevista. Raya, m'agradaria que féssiu una espècie com de missatge, no?, per animar tothom que s'animi a apropar-se, a animar-vos una mica, i aquest objectiu que teniu vosaltres doncs, per d'obtenir a l'hora de fer aquesta activitat.
3: A veure, jo animo la gent a venir perquè al final és una activitat que tant com el públic com els atletes que correm, que nadem i que anem en bici, és una experiència bastant xula que se't queda, com ha dit la Lynn, amb la teva classe un bon record, i jo els animo a veure perquè crec que conjuntament ens ho passem molt bé.
1: Lynn?
2: Bueno, el mateix que ha dit la Mariona, que és un bon record, de veritat, i saps, quan estàs fent tu aquesta activitat i tipo gires així i veus que hi ha molta gent que t'està animant, això la veritat seria molt guai per mi. Tipo, no ho sé, seria molt guai.
1: I queda't amb la reflexió que has dit del premi,
2: sí,
1: que és molt, molt interessant. Marc?
4: Jo cada any vaig a veure la gent córrer a l'Ironman perquè doncs m'agrada veure, com més que res agafo com a punts per saber si jo corro bé en comparació amb ells. Trobo que m'ho passo molt bé aplaudint a la gent, animant a que corri. Per tant, trobo que ha de ser una experiència molt divertida anar a veure'l a nens que també ho fan. Per tant, animo la gent que hi vagi a veure.
1: Molt bé. Mary, si vols donar un missatge
5: final. No, jo, bueno, també animar la gent que ens vingui a veure, sobretot a ells, que s'ho passin bé i que gaudeixin del dia, perquè és un dels dies que se'n recordaran d'això. I bueno, també agrair una mica, no? Tu saps que clar, aquí hi ha molt de moviment darrere per poder passar aquest dia, no? L'empresa Ironman ens ajuda, l'Ajuntament de Calella, la piscina, l'escola, estem tots bastant implicats, no? Perquè ells s'ho passin bé, gaudeixin del dia i al final és amb el que s'han de quedar, en passar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre per venir avui a parlar d'aquesta activitat i que vagi molt bé, que us vingui molta gent a animar i que quan acabeu l'Iron Teen penseu si voleu fer l'Iron Man o no.
4: Gràcies. Gràcies.
0: Molt bé, i ràpidament anem a fer el tal dia com avui. Martí, què passava tal dia com avui? Bueno, primer, abans de començar, a qui felicitem?
6: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a George Lucas, que és el director i creador de Star Wars, i també el dissenyador de moda i empresari espanyol Adolfo Domínguez.
0: Molt bé, i avui també és algun dia important?
6: Sí, sempre, cada dia hi ha alguna celebració com a dia, i avui és el dia continental de les assegurances de tota mena, què et sembla?
0: Bé, podríem contractar sí. Qualsevol mena d'assegurances, no? Hi ha gent que s'assegura les mans, altra gent que s'assegura la vista.
6: Exacte, tot ben assegurat avui.
0: Perfecte. A veure, primera efemèride que podem destacar.
6: Som-hi. Parlem de que tal dia com avui, l'any 1897, el físic italià Marconi va realitzar la primera transmissió de ràdio de la història. I és que Marconi va demostrar que es podien enviar senyals sense fils utilitzant només ones electromagnètiques, eliminant la necessitat de cables telegràfics. Les primeres proves exitoses van aconseguir enviar senyals entre punts separats per obstacles naturals, demostrant que les ones podien superar muntanyes i també llargues distàncies.
0: Molt bé, i el tal dia com avui en clau musical?
6: Doncs en clau musical parlem de que tal dia com avui, però l'any 1998, va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra, d'un atac de cor. Però en lloc de parlar de la seva vida, que ja ho vam fer setmanes enrere, parlarem avui de la cançó que escoltem ara, anomenada New York, New York. La cançó no era originalment de Sinatra, ja que va ser escrita per la pel·lícula homònima de Martin Scorsese l'any 1977 i interpretada inicialment per Liza Minnelli. Escoltem-la de fons, Gemma, aquesta famosíssima cançó que, com hem dit, s'anomena New York, New York.
0: Frank Sinatra, mare meva, quina veu, quin artista, que vaja, només amb aquesta cançó és capaç de seduir a qualsevol persona, eh?
6: Sí, i també una veu molt radiofònica, et diria, parlant de també el Marconi, però amb aquest New York tan potent, bueno, com tu has dit, segur que era un gran seductor.
0: Sí, jo crec que és la banda sonora de qualsevol cita que vols que vagi bé, doncs poses Frank Sinatra i tot anirà perfecte. Martí, guapo, fins ara.
6: Fins ara, Gemma.

0: que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
11: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
10: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
12: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
10: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
13: Notícies en xarxa.
14: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
15: Seguim en directe a l'Ona Maresma quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Pratsavalls, què ens expliques avui?
16: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, una efemèride avui ideal per al que passarà d'aquí no res, i és que parlarem amb la nostra especialista en moda. Doncs utilitzo aquesta excusa per parlar-vos també d'una efemèride referent a la moda al nostre, a la nostra comarca. Ens fixem en les revistes comarcals de tal dia com avui, però de l'any 98, quan sortia tota la informació del que va acabar sent, doncs, una realitat. La revista Reporter de l'Alt Maresme destacava en la seva edició l'arribada d'Inditex al municipi de Tordera. Inditex, doncs, havia decidit instal·lar-se a Tordera al costat de l'empresa Fibra Color, de la qual era principal accionista. L'anunci del grup textil gallec, propietari de les marques, les coneixem, Zara o Massimo Dutti, per exemple, aixecava una gran polseguera i, alhora, moltes expectatives de trobar feina. La implantació a Tordera de la fàbrica Fibra Color, que llavors tenia més de 300 treballadors i era capdavantera en el sector dels acabats tèxtils, va significar un autèntic revulsiu econòmic. Ningú no dubta que la inversió del grup Inditex, deien, representava llavors la consolidació definitiva de l'empresa més important de la població i l'arribada de la inversió econòmica més important també dels últims anys. Inditex preveia invertir, segons deia l'article, 7.000 milions de pessetes per consolidar un centre logístic i de distribució de les conegudes marques Massimo Dutti i Bershka, aquesta última llavors encara, doncs, poc coneguda en el mercat. A part de la promesa de la creació de llocs de treball per la gent de l'Alt Maresme. Un projecte, doncs, que, com dèiem, amb el pas dels anys, també ha anat creixent fins a dia d'avui, Gemma.
15: Molt bé, doncs Jordi, com bé tu comentaves, el que ens has explicat ens va fantàstic per anar cap a la secció de moda, així que moltes gràcies, fins ara.
16: Tot vostre, gràcies.
15: I ara arriba a l'espai de moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda. Hola. I bona tarda.
17: Bona tarda.
15: Què tal, com va el dijous?
17: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
15: Ostres,
17: que voli el dia.
15: Que bé.
17: Me'n vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
15: Molt bé, doncs que felicitats.
17: I, de culpa perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això, mare meva.
15: Bé,
17: de gent,
15: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà, doncs, ja crec que aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
17: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
15: Molt bé. Doncs, Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins.
17: Ja,
15: és com un reclama, robeu-me, no?
17: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que venen a les botigues estan oberts. I deia, jo no vull un bolso obert, a mi em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
15: Clar, clar, clar, és que és super molt fàcil
17: robar. Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, ja, és com, no sé...
15: No té
17: és
15: sentit.
17: Que no em sembla... No, em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
15: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
17: No.
15: Més tendències, les sabates ugly, que significa, doncs, lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista.
17: Sí.
15: Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
17: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir, tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabatilles a les ugly, sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia. Però si vas tot ugly o vas tot molt assetejat, compte, eh? Perquè al final l'ugly, que és lo lleig, es va donar de la mà amb l'estil de xat, saps? i és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
15: Clar, clar, clar.
17: Tal qual, eh? I tam... O sigui, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps? Clar. Llavors, clar, no dona, sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestidet a l'estiu i tal, però són monos, o amb una luxòria texana i tal. Però portar-los, no sé, molt bèstia, compte de com es combina.
15: Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
17: Jo, per mi és una exageració. El que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. El multicinturon, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges. Rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta de xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
15: Ara que ve...
17: Veure, perdona, digue'm. Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per... Saps? Per,
15: sí, encara es podrien salvar.
17: Sembla que sí, aquí sí.
15: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors, perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist, també.
17: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
15: Clar, és que...
17: És el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
15: Ja. Yeah.
17: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dir-me, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? No, tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador perquè n'ha de tenir. Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
15: Sí.
17: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota.
15: Sí.
17: O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
15: Clar. Clar, clar.
17: És una cosa rara. Al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
15: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda. O sigui,
17: sí, sí.
15: Han tornat, trepitjant fort.
17: Sí, sí. Sí, sí, les trobes i veus que una i et tapa l'altra i et surt per darrere i el volum i vinga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes. Llavors es porta a totes les... S'intenta dur a totes les branques de la moda. És això.
15: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res, perquè ho portes amb una americana o un jersei molt llarg, i per tant sembla que vagi sense pantalons.
17: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, aquí cadascú té la seva opinió, eh? N'hi ha molt monos, eh? N'he vist uns a Desigual, que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't. Però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc. Clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
15: Clar.
17: Llavors és com si... És que és una calça, una faja braga, saps? És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló. Sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es posen calces pel carrer, que és normal, però vinga, podem posar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no. Ara això sí que està bé que diguis no pants.
15: Ja. Yeah.
17: No són pants, és veritat.
15: No pants.
17: O sigui, són calces. No pants, són calces. Mira, fer aquí un eslògan reivindicatiu.
15: Sí, sí.
17: Però és que em sembla una tonteria. O sigui, si qui vulgui anar així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig pantalons. No portes pantalons.
15: No.
17: No dus ni shorts.
15: Ja. Yeah. Total.
17: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, que recordes que es puja de la, que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
15: Sí, sí. Però... Clar, cadascú més enllà doncs, clar, de la moda escull el que...
17: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no em faltaria, almenys jo. Però que és això, que és molt raro, no? Que li diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
15: Doncs sí. Mira, més tendències. Roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no? Que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat i ara és que és superhabitual.
17: Mira, Gemma, perdona, un segon. La meva iaia em pot descansar, pobreta. Jo tenia el meu pantaló en estripat que m'encantava i me'l va cosir.
15: Clar.
17: Jordi, bon dia, me'l vaig trobar que m'havia fet un... Però me l'havia cosit amb una gràcia. Jo, ja, ja. Que no, que jo era així, que es veia el genoll. Ai, jo em pensava que se t'havia estripat i te l'he cosit, pobreta.
15: Clar, no, no, és que no és lo normal, en veritat.
17: No, a veure, m'agrada molt la moda així una miqueta desgastada i tal, si no es veu, o sigui, que estigui fet malbé, eh? Clar, tampoc em gastaré una pasta amb uns pantalons que siguin super mega trencats, perquè això em sembla estúpid, perquè realment si compres uns texans bons a la llarga es trenquen sols. I se't desgasta de forma natural i queda molt més xulos, igual que les jaquetes de tipus efecte pell, que es van fent més currades, no?, i que són més xules amb els anys, però no perquè te la compris ja amb aquest efecte, sinó que es vagi fent una miqueta. Però bueno, és una cosa que tampoc em molesta, eh?
15: Ja.
17: Saps? Si té fils, això no em molesta.
15: I d'aquestes...
17: Si és així.
15: D'aquestes tendències, quina creus que pot tenir més recorregut? Perquè algunes van i tornen, no? Algunes coses les desenterrem i tornen a posar-se de moda, però quina creus que pot, doncs, tenir una vida més llarga?
17: Jo crec que allò de l'efecte vell, envellit. Perquè és que la gent li agrada, saps? O sigui... I a més a més, el que et dic, no, ja no que s'ho compri, sinó que veig que busquen roba dels seus pares i roba dels seus avis perquè tinguin aquest efecte. Jo me n'he donat molt d'això, de veure a persones que conec que van amb jaquetes i aquesta jaqueta era del meu avi, hosti. Pues sí, però és que és guapa, saps? I ara es porta i és així envellida. I tu te la pots anar a comprar igualment a la botiga, no? amb aquest efecte. Jo crec que aquesta seria el que més d'això i els pantalons estripats. Eh? Els pantalons estripats sempre n'hi ha.
15: Jo crec que també les peces vintage, no?, que van,
17: sí,
15: molt buscades.
17: Això va superbuscat. Jo ara, de fet, aquest cap de setmana, si puc allà a Roma, em sembla que hi ha un mercadillo, que si puguem fer un cop d'ull, a veure què hi ha.
15: És que els bolsos, així, que són com una mica... O sigui, de fet, hi ha botigues de totes les marques, eh? Que ja venen bolsos d'aquests que semblen de la nostra àvia.
17: Sí, sí, jo... I són guapíssims, amb la forma rodoneta, no sé què, aquests... Bueno, la Viva, per exemple, en tens aquests, és un model que tenen ells que és moníssim, i porta la tancadura aquella de ferro que fas el clec, saps? Antic, sí. I són xulíssims. Clar, és una cosa que t'ha d'agradar, però són molt xulos. Però clar, si a sobre vas a un mercadillo d'aquests vintage i et trobes una peça que té uns anys i a sobre et sortirà de preu, dius ole, ole, ole, jo,
15: clar,
17: saps?
15: Aprofites, tots són avantatges.
17: Exacte.
15: Judit, doncs avui hem parlat de tendències que tornen i que a vegades doncs, no arribem a entendre del tot perquè acaben sempre tornant, però com bé ens has explicat i hem analitzat cada una d'elles, donem les gràcies, que acabis de passar un bon dia. Demà, felicitats, és d'hora, però felicitats.
17: Ja, moltes gràcies.
15: I disfruta molt aquest viatge. Un petó.
17: Molt bé, un petonet. Adéu.
15: Seguim avançant, malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i també reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem amb el membre de la comissió organitzadora, amb la membre Sònia Garangou. Endavant.
13: Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació

0: són els instituts que han participat.
1: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot, pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, gràcies.

0: Moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, tenim per aquí?
1: Estic aquí, Gemma.
0: Sempre atent, tu? Sempre al peu del canó.
1: I tant, ja ho tinc tot controlat. Sí, doncs sí. Bé, com tu has dit, fem un petit repàs a la pregunta que fèiem avui a les xarxes socials, que era si us feia por al mar. Us feia por o us feia respecte? La veritat és que sembla que tenim oients valents, Gemma, perquè un 66% de la gent ens ha dit que no li té por al mar. I l'altre 33%, en el qual m'incloc jo, hem dit que sí, així que, bueno, podeu seguir votant i veurem com acaba l'enquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Avui us preguntem a l'Ona Maresma si el mar us fa por o respecte, no? Perquè potser no és por com a pànic, és més aviat un cert respecte. I podeu respondre a Instagram i a X, oi que sí, Martí?
1: Molt ben dit, Gemma. Res a afegir. A tu et fa por?
0: A mi, Martí, m'has fotut la desco en l'aire. No passa res.
1: Bueno, allarguem 50 segons més.
0: I tant, coses de la ràdio. Que no pateixis. A mi el mar em fa por, o sigui, no, perquè quan és estiu em banyo i tot bé i fantàstic, però sí que quan hi ha mala mar o quan diuen que hi ha alerta perquè hi ha meduses i coses d'aquestes, sí que em fa, doncs, certa cosa al mar.
1: És que el tema meduses també és un altre debat que podríem dir un altre dia, perquè hi ha gent aquí, i això sí que no és un animal mortífer, si més no, com els taurons, però hi ha gent que li té molt de pànic a les meduses. És a dir, sí. Que, bueno,
0: sí.
1: Hem d'anar amb compte.
0: Veurem si als oients també els hi fa tant de pànic aquests animals, els taurons, o bé qualsevol cosa que podem trobar al fons marí. Martí, fins ara, gràcies per la pregunta del dia.
1: Fins ara, a tu, Gemma.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música.

0: 107.1 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I ara us volem fer una proposta. Si demà al vespre no teniu res a fer, què tal que us sembla visitar Palafolls per gaudir d'un sopar popular i altres activitats? Oi que sí, Jordi? Què ens proposes?
4: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosc organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresma, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock. Molt bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies.
4: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
5: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, venen les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem, durant aquella estona que estem allà.
4: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar, o va organitzar, al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
5: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-nos, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara, quan en parlem, veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
4: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
5: Exacte. Aquest taller de còctels serà, per mi, la primera vegada que el faig. La primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser. I em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran. I això és el que vull fer a aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no? I fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o bueno, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
4: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions, Marc?
5: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no? Ara que estem en aquest moment tan important, els plans individualitzats, no? L'atenció individualitzada a secundària, doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un joc i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
4: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta a quedar bé quan tinguem convidats a casa per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots sí. podem tenir a casa sí, i ens sí, poden sí. treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
5: Doncs serà 7:45. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats i el taller durarà una hora. Mm-hmm. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria. I les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent, que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
4: Un bon consell, sens dubte, començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 7:45 del vespre, com tu mateix ens deies. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu.
5: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
4: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari.
5: Totalment.
4: Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que també té diferents categories amb els
5: Totalment.
4: Seus premis. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
5: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera, i podia ser en un text poètic i narratiu. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el Glob Infantil, que és per a menors de 12 anys.
4: Cadascú tindrà, doncs, llavors, el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també caracteritza les diferents activitats que organitzeu des de Glob de Bosc. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest Glob, o aquest sopar popular, per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va això?
5: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, no?
4: S'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar, eh?
5: Pel sopar no. Pel sopar tothom serà benvingut, i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, eh? És a dir, tindrem el sopar...
4: Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
5: No, el sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat, i...
4: Vaja, un sopar d'anar per casa, eh?
5: Bàsicament és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa, i sí, sí.
4: Ens parlaves de la bona música, que també us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre de S. Carles, si
5: Exacte.
4: No m'equivoco.
5: Sí, sí.
4: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
5: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres, i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant de Glob de Bosc sigui de proximitat, i justament comptar amb ell, doncs, és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal, i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai, i estic segur que serà una passada.
4: perquè... per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la ballada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més,
5: Marc. Exacte. Això ja va una miqueta... que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
4: de la mateixa entitat, no? De
5: no, això, mateixos, aquesta, o... aquesta va a càrrec del el que és el Can Batlle, és el local de Can Batlle que organitza.
4: L'eixida local.
5: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats i que també tingui una mica més de força i de rebuda. Que estem segurs que la tindria igualment. Però bé, vèiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors, a Clot de Bosc seguirem a la barra. Hi haurà aquesta activitat, que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà, a més, a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem, la base... i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Mm. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
4: Totalment. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser amb nosaltres.
5: A vosaltres, gràcies.

0: I tot seguit parlem amb la Marta Orriols, una escriptora que visitarà la Biblioteca de Canet per compartir amb els lectors la seva trajectòria i la seva manera d'entendre l'escriptura. Ràdio Canet.
1: Una nova trobada del Club de Lectura, conduït per l'Àngel Diamond Hearts, tindrà lloc aquest divendres. Aquest mes els participants han llegit a aprendre a parlar de les plantes de la Marta Orriols. L'escriptora vindrà el mateix divendres a fer una xerrada i copsar les diferents opinions. I com que tal com sona ens agrada conversar amb escriptors i escriptores, hem fet un truc a la Marta Orriols. Hola, Marta.
2: Hola, què tal?
1: Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta'm, participes en aquesta mena de clubs de lectura assiduament?
2: Doncs la veritat és que sí, no tant com em demanen, perquè déu-n'hi-do les sol·licituds que hi ha, perquè ara ja són uns quants llibres, però sí que sempre que m'és fàcil arribar-hi i no tinc cap altre compromís, trobo que és una activitat que val molt la pena, perquè també reps molt dels lectors, no? I les lectures que fan ells dels teus propis llibres sempre és com molt interessant, almenys per mi, com a escriptora, de veure-ho.
1: I què et diuen?
2: Què em diuen? Uf! És molt curiós perquè en aquest tipus de clubs passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que es barreja la literatura amb la vida, no? Tu vas a parlar d'un llibre, d'un procés creatiu, que això a vegades sí que surt, però és curiós com al final és un lloc de trobada on te n'adones als humans la necessitat que tenim molt d'estar els uns amb els altres, no? Que realment som éssers socials i necessitem compartir molt les nostres experiències. I hi ha llibres, i normalment jo escric llibres d'això, que parlen d'experiències molt universals, que suposo que es presten molt a això, no? Que al final algú, a partir de la teva lectura, et pugui explicar una anècdota de la seva vida o que això l'hagi fet arribar a una conclusió d'una altra cosa. Per mi pren com molt sentit la literatura en aquests llocs, no? Perquè te n'adones que això, que a partir d'una història de ficció inventada arribes a, bueno, a interpel·lar els lectors, no? Amb coses i aspectes personals, i sempre és divertit de veure.
1: I tant. Aprendre a parlar de les plantes és aquest llibre que comentant en el Club de Lectura. És un dels teus llibres més llegits, oi?
2: Sí, sí, sí, és un llibre que de fet es va publicar el 2018 i jo crec que és dels que més clubs de lectura he fet. I això que va d'una temàtica que és la pèrdua, la mort, no? I quan el vaig publicar me'n recordo que pensava, ostres, no estava ni segura de que fos un llibre que pogués funcionar perquè, bueno, pensava que no seria un llibre que vingués de gust parlar-ne ni llegir-ne, no? I tot el contrari, me n'he adonat que al final l'experiència de la pèrdua és una cosa que ens passa gairebé a tots, si no ens passarà en algun moment de la vida, i per tant a la gent li interessa molt, no? A posar paraules amb coses que tots tenim dins i que pensem, però que són sentiments molt profuns i que a vegades costa molt d'expressar, i que algú et parli d'això en un llibre d'una manera així com intimista i com propera a la vegada, suposo que és l'èxit del llibre, no? Perquè jo m'ho he preguntat moltes vegades, com és que després de tants anys encara vaig fent clubs de lectura d'aquest llibre, es continua traduint, és un llibre que, bueno, porta 14 edicions, o sigui, és un llibre que té com molt d'èxit, o molts lectors, no? Que per mi l'èxit és això, no? Trobar lectors i que el llibre tingui aquesta vida tan llarga encara.
1: Doncs, si hi ha algun despistat que no sàpiga què és aprendre a parlar de les plantes, bueno, primer expliquem que aquest llibre va rebre la condecoració del llibre del Premi Òmnium del 2018, i que és un llibre que, com deies, no?, que és tracta la història d'una dona que ha de fer el dol per la seva parella. A partir d'aquí hi ha molt més, eh? Què et va impulsar a escriure aquesta història?
2: Mira, jo cada llibre que he escrit, de les 5 novel·les que he escrit, sempre jo crec que han partit d'un estat d'ànim molt particular, no? Això vaig sentir una vegada que ho deia l'escriptor Jordi Puntí, que escriure un estat d'ànim, i vaig pensar que li robaria sempre aquesta frase perquè m'ha semblat la millor definició per escriure, no? Jo crec que escriure és un estat d'ànim, i en el moment de començar aquesta història jo feia relativament poc que havia perdut la meva parella i no volia escriure sobre això, era incapaç d'escriure sobre això perquè necessitava una distància temporal, una distància emocional molt, molt gran, que no sé ni si encara ara, després de tants anys, he trobat. Però també em vaig adonar que a l'hora d'escriure davant de la pàgina en blanc l'única cosa que podia fer era reflexionar sobre la pèrdua i sobre la mort, no? Aleshores va sorgir aquesta història que no té res a veure amb la meva, que és una mort totalment diferent, que és una dona totalment diferent, però sí que és veritat que el meu estat d'ànim d'aquell moment era aquest, no? Aquesta sensació de que et passa una cosa quan encara ets jove, no? La Paula de la novel·la No arriba als 40 anys, et passa una cosa que no et toca per línia temporal, no et tocaria la mort de la parella encara, i és aquesta sensació de que de la teva vida canvia de la nit al dia, però l'endemà tu et lleves i el món allà fora segueix absolutament igual que quan aquesta persona encara era viva, no? I aquesta sensació de que la vida continua però tu has quedat com aturat dins d'una mena de parèntesi era una mica la sensació que jo volia reflectir, no? Com era aquest tirar endavant. O sigui, jo crec que és una novel·la que és molt, molt física, el de llevar-te, sortir al carrer, veure que passen autobusos, que els nens van a l'escola, que ta-ta-ta-ta-ta, però tu estàs allà i la teva vida ja no té res a veure amb el que tenia a veure ahir, no? Llavors és una mica intentar descriure això, que no és fàcil.
1: Aquest era el teu segon llibre, vas debutar amb un recull de contes i amb aquesta novel·la doncs, directament se't va posar en el mapa de literari de la literatura catalana, de les escriptores catalanes, i llavors a partir d'aquí has anat creant més més obres, més escrivint més, i dona la sensació de que, bueno, diríem que les teves obres sempre són protagonitzades per dones que els hi passen una sèrie de drames, no? que marquen també la seva condició de dona. És així, no? Més o menys? Seria un bon resum, més o menys?
2: Sí, jo crec que són protagonistes femenines perquè em costa molt saltar-me el meu gènere quan escric, no? I sí que a vegades he intentat, per exemple, la segona novel·la, la de Dolça introducció al caos, hi ha un protagonista masculí i una protagonista femenina, són una parella, no? Però el pes potser recau més sobre ell, i vaig intentar això, intentar portar la veu a un personatge masculí, però vaig veure que... Bueno, em sentia massa autora, o sigui que es veia massa la meva malla, no? Jo crec que quan escric des del punt de vista d'una dona i tots els personatges són diferents, em sento molt més lliure, o sigui, no haig de pensar, no? A mi és molt més fàcil identificar una sèrie de comportaments, de maneres de moure's, d'actuar, etc, etc. I sí, són dones que jo crec que en cap dels llibres hi ha... bueno, aquest de les plantes potser sí que hi ha un fet més tràgic, més evident, no? Però en els altres llibres és la vida mateixa, i aquí també, en el de les plantes, és la vida mateixa que passa, no? I són protagonistes femenines que jo crec que m'agrada molt que totes tinguin un caràcter més aviat fort, o almenys el que mostren de cara en fora és que són dones fortes i que poden tirar endavant, no? Però per dins, com totes les persones, homes i dones, al final tots són molt vulnerables, no? Llavors m'agrada això, no? Jugar una mica totes aquestes contradiccions que són el que jo crec que defineixen al final les persones humanes, no? Que són contradictoris, no? Tu pots estar i mostrar una actitud totalment competent i ser molt alegre i per dins estar tristíssim i ser molt vulnerable, no? Però és aquesta a mi m'agrada escriure això, no? La literatura mostra totes aquestes capes dels personatges i al final m'emmirallar una miqueta el món en el que vivim actualment. M'agrada molt reflectar aquest moment que m'ha tocat viure a mi, no? Que és un moment peculiar com qualsevol altre en la història, però a mi m'ha tocat aquest, i hi ha una sèrie de canvis socials, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, que m'interessa copsar-los a través de la vida d'aquests personatges. Però sí, són vides de dones molt normal i corrents, no? Perquè això també per mi és important quan escric, que els personatges s'assemblin més a persones que no pas a un estereotip o una caricatura, diguéssim, i normalment tenen una professió que és part de la seva identitat, no? O fins ara m'he adonat que tots els meus llibres les protagonistes tenen unes professions bastant curioses o específiques, no? Que les defineixen molt a elles, i res, i els hi passen coses que són la vida, des de relacions a sentiments, bueno, jo em moc en aquest terreny de les emocions, sí.
1: Uh-huh. És obvi que tens una capacitat d'anàlisi clínica, no? Del comportament humà, sobretot en quant a les dones. Llegint una mica, veient una mica la teva biografia, hi ha una cosa que és bueno, en certa manera és rellevant o no, ara m'ho especificaràs tu. Tu ets llicenciada en Història de l'Art. Creus que aquests estudis també han influenciat en la teva escriptura?
2: Doncs mira, d'entrada és una cosa que no jo pensava que potser no, que no directament amb l'hora d'escriure, doncs no, però potser sí que al final me n'he adonat que en l'art, quan fas història de l'art també hi ha un punt d'observació que per la literatura és vital. Jo crec que tot escriptor, abans de res, ha de ser un gran observador, no? I crec que és una cosa bastant innata amb tots els que escrivim, no? observar moltíssim. I crec que al final la història de l'art és impossible també entendre l'art si no hi ha una observació molt precisa, molt concisa, no? De detalls, d'interpretació de moltes coses, no? En el fons, darrere de qualsevol creació artística, si ja sigui la música, l'art, la dansa, jo crec que hi ha una part com emocional i psicològica molt forta, no? Que és l'expressió, bàsicament, d'aquest jo més interior, no? I llavors crec que amb l'art passa això i crec que amb la literatura passa això. O sigui, que d'alguna manera, i d'una manera no buscada, perquè jo no m'havia planificat mai a la vida ser escriptora, sí que crec que al final haver estudiat història de l'art et pot ajudar, pues, a interpretar, a observar, jo crec que sí, que alguna coseta hi ha de, segur, no?
1: Mm-hmm, molt bé. La Marta Riols, escriptora d'aquest Aprendre a parlar de les plantes i de moltes altres novel·les, vindrà aquest divendres a fer una xerrada en el Club de Lectura dinamitzat per l'Àngel Diamant Hearts, divendres a la tarda a la Biblioteca Gual i Pujades. Serà segur una conversa super agradable on tots aquells assistents podreu debatir sobre el procés de creació dels llibres de la Marta i com bé deies, Marta, vull dir, fer xerrades de vida, no? De compartir experiències. T'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i res, molts èxits amb els teus futurs llibres i amb les futures xerrades que vagis fent.
2: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès també i ens veiem el divendres.
1: Una abraçada, Marta.
2: Una abraçada, adeu.
0: Molt bé, doncs nosaltres s'apropa el moment de plegar, d'acabar el programa. Arribem a les 5 de la tarda i, com sempre, ho farem amb la nostra proposta musical. Avui dijous hem parlat de moda, han passat diferents personatges per aquí, per l'Ona Maresma, diferents persones que ens han explicat, doncs, activitats, propostes, festivals, i bé, nosaltres, doncs, ara acabem i us deixem amb la proposta musical del dia. Adeu, fins demà.
3: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sorda Tu, Doques Grasses.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
4: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
3: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
4: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
8: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
7: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
9: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
7: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalí el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas. Hola.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies. Ben trobada.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant si des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
3: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
3: no,
1: esglaonat?
3: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional, i el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantil juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
3: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
3: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
3: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar jo pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària, de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
3: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
3: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
3: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no?, molt lligats a l'1 i al 2.
3: Sí.
1: És a dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
3: Exacte, el segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
3: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
3: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 hi ha, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4 i 5 una sèrie de diagnòstics. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
3: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
3: Exacte, per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar altres elements i factors com són el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat, i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari. Ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària, i a la primària t'atendran igual de bé, no?
3: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús, o sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant al CAP i ara per la tarda puc visitar aquí al Servei de Salut Mental. I després, si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació, el treball col·laboratiu, però nosaltres cada dia que estem allà tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues tingui més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no?
3: Sí.
1: Tres professionals?
3: Exacte, ara mateix qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats.
1: Els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
3: No.
1: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i a més es fan treball en grup, no? De determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
3: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei també.
1: Doncs ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que tenim.
3: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballadors social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents a salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
3: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever, potser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns més de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
3: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, Està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i per tant aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més, no?
3: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
1: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem, allò potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
3: No? Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. O veu pacient.
1: Passen coses,
3: no? Li fa mal, és una sintomatologia física, molt habitualment darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? Hi ha més de, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marc Bodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
1: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
0: Es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. El projecte d'ampliació duplicarà el nombre de quiròfans, augmentarà un 70% la capacitat d'urgències i estarà enllestit entre el 2030 i el 2031. Ho avançava ahir en la presentació el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
0: Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. Després de quedar inicialment fora de la ruta per falta d'interès, la localitat ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros per instal·lar infraestructures de servei per a ciclistes. Ho avançava la consellera comarcal, regidora també d'Esquerra Tordera, Marta Paset.
3: Que a través d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
0: Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Diversos ajuntaments ja han demanat al govern recuperar el sistema d'inscripció anterior, on les famílies podien escollir lliurement si registraven el naixement al municipi on ha tingut lloc el parc o bé al seu lloc de residència. I Badruna Tordera posposa per el divendres 22 de maig la festa Alumni. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps de cara a demà divendres. En esports, l'Atlètic Club Tordera busca jugadores per la categoria juvenil i sènior. L'entitat tordarenca busca noies a partir de 16 anys i durant tot el mes de maig hi haurà portes obertes per entrenar gratuïtament. Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Tenim per endavant un dijous que en general serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui, en el conjunt del Maresme, no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà, doncs, moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
0: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

I també teníem una altra activitat de la que us vaig parlar, que és un taller d'introducció a heràldica i elaboració de l'escut heràldic del cognom. Aquest serà el proper dissabte, dia 28 de febrer, a les 11 del matí. En aquest cas, les inscripcions ja estan exaurides. La setmana passada ja està força ple, però ho he vist, però de totes maneres, vull dir, sí que vull anunciar que es farà aquest taller, perquè suposo que molta gent, igual, si aquesta vegada no ha pogut anar-hi, es voldrà apuntar en una propera edició. I també demà divendres, recordeu que tenim els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Brianxa, que normalment, no sempre cada any, però almenys jo no recordo que ha sigut cada any, però de tant en tant en Quimaro prepara el professor de l'escola, bueno, ara jubilat, prepara amb els alumnes de quart d'ESO una obra que escriu ell mateix, una obra de teatre, per representar i, si més no, per aconseguir diners per el viatge de final de curs dels de quart d'ESO. Llavors, aquest divendres, és a dir, demà, hi ha dos passis de l'obra, un passi que és a les 6 de la tarda i un altre a les 9 del vespre. L'obra d'en Quimaro que ha preparat es porta per títol Obra de Poble i els diners, com us he dit, són per ajudar a pagar el viatge del final de curs. Ja sabeu, si teniu ganes de col·laborar i, a més, anar a veure una de teatre i passar-vos una estona divertida, jo sé que d'aquesta obra ja heu sentit parlar en resum perquè la Maria Dolors Oliveres la va entrevistar i per tant també està penjat aquesta entrevista a Instagram, així que podeu veure una mica de què tractarà aquesta obra. I ara, doncs, en lloc de fer l'entrevista a la companyia Xiula per presentar-vos aquest espectacle que podrem veure el diumenge a les 6 de la tarda, doncs una mica us parlaré jo d'aquest espectacle. És un nou espectacle de la companyia Xiula. La companyia Xiula està formada per músics i educadors, per Enrique Arjuna, que és veu i guitarra, i el guitarra Jan Garrido, veu i guitarres l'Adrià Heredia, baix, guitarra i veus Marc Soto, percussió, bateria i veus Sergi Esparza. Bé, doncs la producció de l'obra està a càrrec de la Paula Granja, el disseny del so de l'Aitor González i la direcció artística d'en Xavi Oribe. És un concert musical, un espectacle per a tota la família, no és un espectacle dedicat només a la canalla, sinó que per a tota la família. La durada és d'una hora i 10 minuts aproximadament. I aquesta obra tracta de lo següent. Diu, aquest és el nou espectacle teatral i musical familiar de Xiula que acompanya el darrer disc batejant Xiula La La Land. No us recorda això una pel·lícula que acabava en La La Land? Doncs pues una mica igual. En aquesta nova aventura, els quatre membres de Xiula sentiran la crida profunda de buscar els valors perduts per seguir cantant. Amb l'ajuda del públic, és a dir, hi haurà una relació entre el públic i els artistes, no serà una cosa senzillament d'anar allà sentats i mirant-se què és el que estan fent els músics a l'escenari, sinó que una mica treballarem conjuntament. Diu, amb l'ajuda del públic hauran de travessar totes les portes per apropar-se a l'enigma final. Cada porta obrirà quan es superi un nou repte, una nova cançó a desvetllar, un pas més cap a Xiulaland. És un espectacle interactiu, com us he dit, és a dir, la gent participarà en l'espectacle, on els petits i els grans ens sentiran immersos dins de l'aventura de recuperar els valors perduts, les notes, el ritme, les lletres i el cor. Fixeu-vos, és a dir, que no serà una cosa de, com us he dit, no estar allà sentats mirant i escoltant un concert de música. Aquest espectacle està immers dintre de la programació de la temporada de gener a maig i dintre del cicle de música. Ja sabeu que el Teatre Clave fa diferents cicles, fa el cicle de música, el cicle de teatre i el cicle familiar. Doncs en aquest cas, l'obra pertany al cicle de música.
que és un espectacle interactiu on petits i grans es sentiran immersos dins l'aventura de recuperar els valors perduts, les notes, els ritmes, la lletra i el cor, amb molt sentit de l'humor, per tant ens ho passarem molt bé, esperit crític i emocions a dojo. Recordeu que el preu de les entrades, la preu de l'entrada anticipada és de 14 euros, a taquilla el dia de l'espectacle és a 16 euros, els socis de l'AI i del Consell de Mecenatge són 12 euros. Recordeu també que ara fa un temps que nosaltres podem comprar les entrades a través d'internet, no cal que ens desplacem al teatre, senzillament podem anar-hi i comprar les entrades des de casa i podem triar exactament on volem seure, si en la tercera fila, si en la quarta fila, si un té problemes d'oïda, doncs es pot apropar una mica més, és a dir, bueno, una mica el que us estic explicant, no? És a dir, bueno, per tant, si teniu ganes d'anar a veure aquest espectacle, ja podeu treure les vostres entrades a través d'internet. L'espectacle es diu Xiula Land, la companyia és Xiula i és un espectacle en el que hi ha guitarres, veu, baix, percussió i bateria de la companyia Xiula, qui ens ho farà passar d'allò més bé. I ara escoltarem una miqueta més de música, a veure què ens prepara en Pons, perquè avui l'ha preparat en Pons.

0: Bé, tal com us deia, hem escoltat una cançó Ojalá que llueva café en el campo. Se suposa que millor que... Bueno, aquest temps estàvem una mica farts de tanta aigua, no? Per això ens hauria agradat que plogués una mica de café en el campo. I només fer-vos un apunt de que avui, dia 19 de febrer, a les 19:30, presenten la nova edició de la campanya Compromís i Cultura 2026 al Teatre Claver. És un projecte que uneix cultura, entitats i teixit empresarial amb l'objectiu de compartir i generar impacte real a través de l'art. Durant l'acte coneixerem a l'entitat beneficiària d'enguany, Hatha Kendaya, i les propostes artístiques que formaran part de la campanya amb la participació de les entitats culturals del municipi, Pere Cot, Fòrum del Teatre i la Cultura i l'Esplai de la Gent Gran. També es posarà en valor la implicació del Consell de Mecenatge i del teixit empresarial local amb exemples a través de la Fila Zero, i que nosaltres també recordeu que l'any passat va ser Oncolliga, I aquest any les entitats que es van presentar al patronat de la Fundació va triar aquesta perquè era la que més s'adaptava a les bases establertes i aprovades per tothom. I bueno, ja tenim aquí el nostre convidat, és a dir, que hi ha Maria, tal com us he dit abans, i que bueno, com que hem tenit la sort de que pugui venir aquí a casa, no tenim problemes com hem tingut problemes amb l'altra persona que havíem de trucar. Doncs... Bueno, pues sí, ja pot ser. Bé, doncs, recordeu que enguany la nostra dansa està celebrant el 50 aniversari, és a dir, que ja són anys, 50 anys, és a dir, han passat moltes coses durant 50 anys a la vida. Nosaltres, els que tenim una edat, si anem cap enrere, 50 anys, pensem, ostres, com han canviat les coses, no? Doncs, bueno, doncs avui tindrem el plaer de parlar amb ell aquí perquè ens expliqui una mica... d'aquesta entitat i una mica de quines actes estan preparant per preparar aquest 50 aniversari. Bona tarda, Maria.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: Gràcies per estar aquí. No tenim internet, saps? I llavors resulta que estem gravant l'entrevista. Normalment es passa en directe i l'haguéssim pogut veure a través de YouTube, però en aquest cas el que farem serà gravar-la i passar-la un altre moment. Per tant, l'entrevista sí que quedarà gravada, és a dir, exactament igual. Però, bueno, doncs, jo tenia que haver entrevistat a un espectacle que es fa musical aquest diumenge i tampoc, perquè els telèfons tampoc no funcionen. És a dir, que, bueno, estem realment... si no funciona internet, sembla que estem una mica lligats de mans i peus, no?
1: El món està parat, el món es para, sí. Realment depenem absolutament de la tecnologia.
0: Sí, no, la tecnologia, la veritat. Avui, quan he arribat, m'han dit, no pots buscar cançons, volia buscar unes quantes arrels, no? Buscarem el que tinguis aquí gravant d'altres moments i res més. Bueno, doncs mira. Pues, en principi, felicitar-vos per aquest mig segle d'assistència. Vull dir que són molts, molts i molts anys i que heu hagut de treballar i de fer molt bona feina perquè l'entitat continués visquent 50 anys, no?
1: Sí, això és el que hem intentat fer des de l'inici. Va néixer molta motivació... i s'ha anat perllongant, diguem-ne, aquesta activitat, anar passant d'unes mans a les altres, però gràcies al suport que hi ha hagut de les institucions i de la base, dels balladors, de la gent de Tordera, la gent que li agrada la sardana, la gent que la balla o que li agrada escoltar-la, o que li agrada purament sentir-la com a música de fons mentre... socialitza o pren un refresc o fins i tot sopa a la plaça, doncs tots ens han donat suport i això ens motiva, doncs, a continuar endavant.
0: És a dir, vas a fer 50 uns, tot el que puguis, no?, cap endavant. Bé, què et sembla si fem una mica d'història? Perquè hi haurà gent que clar, fa 50 anys, hi ha molta gent que possiblement no sàpiga qui va ser el fundador, com va començar aquesta història, no?, al voltant de la sardana.
1: Diguem-ne que amb anterioritat a la fundació de l'associació La Nostra Dansa hi va haver un intent de constituir-se en associació i tenir el reconeixement dels organismes públics d'una institució que es deia o es pretenia dir doncs, Associació Sardanista, però simplement, de Tordera, que tenia en essència els mateixos objectius. El que passa que era al final dels anys del franquisme i el mecanisme de l'època era que tu presentaves la sol·licitud, però ells no es pronunciaven, l'administració em refereixo,
0: sí.
1: Com que no ens pronunciaven, tu no estaves legalment constituït i no podies formalment organitzar actes i, per tant, et tenien de les mans lligades. No? Llavors, l'any 76 les coses van anar canviant de mica en mica. Recordem que el dictador va morir l'any 75, per tant, hi havia signes d'apertura, manifest, obertament, diguem-ne, i llavors les condicions eren més propícies i es va demanar recolzament de l'Ajuntament perquè tingués reconeixement per part del govern civil, crec recordar, i d'aquesta manera doncs, es va constituir l'associació i es va començar a caminar. Hi ha hagut fins a l'època d'avui tres presidents, Llorenç Ruscalleda, en Jordi Camó, per un període llarguíssim, 38 anys, 38 anys, i jo mateix des de l'any 2018.
0: Déu-n'hi-do, no? Aquestes presidències duren i duren, eh?
1: Moltíssim. Bé, diguem-ne que com que les coses funcionen bé, com que la massa, diguem-ne, de socis consideren doncs, que s'està fent una bona tasca, van donar l'aprovació i la gent, diguem-ne, si més enllà de la Junta doncs hi ha amistat, hi ha bona relació, hi ha bé, doncs, ganes de, diguem-ne, continuar col·laborant, treballant, etcètera, etcètera, en pro de la sardana i de la cultura, això explica doncs, que s'allargui tants anys, no? La qual doncs, és un bon signe. Vull dir, perquè si la situació fos completament al revés del que explicaven, això no passaria o no duraria tant.
0: No, clar, perquè a més el president, vull dir, té una certa responsabilitat i si realment no se sent acollit i no té al seu voltant gent que el recolzi i que li faci una mica de costat, realment dius, bueno, jo ho plego perquè al cap de fi totes aquestes entitats són sense ànim de lucre i són entitats en les que tu dones el teu temps a canvi de només del goig de disfrutar del que fas i res més.
1: Sí, defensar la cultura catalana com una

0: associacionisme i aquesta activitat, aquest proselitisme, aquestes activitats totes relacionades amb l'eix troncal que seria la cultura catalana, no?
1: En realitat, és a dir, jo ara pensava quan tu m'has dit l'any 74, jo suposo que aquella, o sea, la, quan va haver-hi aquest període inicial, no? Que a més teníem el dictador, se suposa més la llengua catalana, la cultura catalana, vull dir, quan va haver d'arribar al govern civil se li van haver de posar el pes de punta, van haver de pensar que ets un van, no? És a dir, i suposo que si va arribar la carpeta es va quedar allà aturada dient, bueno, estos que se han creído, no?
0: En aquella època hi ha una cosa que potser els més joves els sorprendrà. Aquella època jo estava estudiant a Barcelona i, bueno, per facilitat logística, doncs havia portat algunes lletres d'algun cantautor que venia a fer un recital a Tordera a Informació i Turisme a l'època, perquè les lletres que es havien, que formaven part de les cançons que es havien de cantar i interpretar, primer havien de passar per la censura.
1: La censura.
0: I jo me'n recordo, primers de setmana, doncs, haver portat aquest conjunt de lletres de les diverses cançons d'algun cantautor i al final de setmana els recollia. I d'aquesta manera els cantautors sabien, en teoria, si podien, almenys, què podien o què no podien dir, cantar.
1: Yeah.
0: I, bueno, jo he tingut a les mans, doncs, papers, folis, retallats, doncs, estrofes, no? Això sí, es pot cantar, això no. És a dir, com en fi, com un autèntic exercici, diguem-ne,
1: de collage,
0: sí,
1: no?
0: Això sí, collage, això sí, això no, això sí, això no, que llavors els cantautors feien de més i de menys, vull dir, perquè, bueno, tot i que estava controlat, doncs, en el context en què es desenvolupava l'acte, doncs, a vegades es anava una mica més enllà del que sobre el paper estava autoritzat, no? Però, bueno, tot això tenia la seva motivació i la seva cosa, no?
1: Bueno, una mica aquesta gent jove que parla de la dictadura, precisament la dictadura és això, que estàs totalment controlat, no? I que te donen permís o no te donen permís fer o desfer, no? En aquests moments en què sembla ser que puja l'altra dreta, vull dir, aquest és un exemple de que fins i tot una cançó havia de passar per la censura per veure si realment els hi agradava o si parlava malament o si deia coses que no els interessava. Bé, les activitats de la celebració van començar el mes de gener i aquest mes de febrer també van tenir un concert en el Teatre Claver amb la banda del Col·legi Santa Maria de Blanes, que va ser un èxit, és a dir, tothom en parla, tothom que l'ha vist en parla de quan tornaran a fer un altre, és a dir, que no sé si tot han arribat aquestes expressions. I, però al març també tenim activitats, un taller de sardanes a l'escola Ignasi Iglesias. Jo no sé si és la primera vegada que es fa aquest taller o es fa per commemorar aquest 50 aniversari o és una idea ja que possiblement digueu, doncs ho podríem fer altres anys, no sé. Com ho veus tu, Maria? O què,
0: en realitat,
1: què m'explica?
0: Diguem-ne, va ser iniciativa, demanda, diguem-ne, del centre educatiu que ara fa 2 anys ens va demanar si podíem col·laborar amb la preparació de la Diada de Sant Jordi,
1: sí,
0: atès que doncs es volien fer, doncs, una mostra de danses catalanes, danses regionals, i llavors
1: sí,
0: la sardana hi havia de ser present, de totes, com a sardana, com a símbol emblemàtic del folclore de Catalunya, i nosaltres vam fer un pas endavant i diverses persones de la Junta i algun col·laborador més, doncs, vam anar al centre i vam fer unes classes, diguem-ne, com un curset accelerat, diguem-ne, de molt poques sessions, perquè el dia que els nens ballaven al pavelló esportiu el dia de Sant Jordi, doncs fos un èxit. I realment s'ho van agafar amb molt d'interès, em va anar molt bé, va ser una jornada per recordar, hi ha unes imatges fantàstiques de col·laboració i fins i tot recordo en una ocasió una nena, doncs, que tenia impossibilitat física de, diguem-ne, de moure's i que anava en cadira de rodes, però ella també va ballar, també va formar part de la rotllana i també va estar present amb aquesta manifestació folclòrica, diguem-ho així,

0: del centre amb motiu de Sant Jordi, no?
1: Molt que bé, no? Vull dir, quin goig, no, això? Vull
0: sí,
1: dir...
0: sí. Hi ha altres centres que també fan una tasca al llarg de l'any, d'una manera regular. En tot cas, bé, cada cas és un cas particular i nosaltres, en la mesura de les possibilitats, intentem doncs, donar-hi suport, però també tenim recursos limitats, humans, em refereixo,
1: yeah.
0: I per tant arribem allà on podem. Però vam iniciar, com deia, aquesta col·laboració amb aquest centre educatiu, aquest any serà el tercer, es tracta d'unes sessions i bé, intentem arribar-hi, intentem multiplicar-nos per poder estar presents i per poder donar un cop de mà.
1: Suposo que la canalla s'ho passa molt bé, a més, quan portes coses com aquestes i tot a fora de l'aula, tot el que sigui una mica diferent, la veritat és que s'ho passen molt bé i ho accepten de molt bon grat, no?
0: Sens dubte, i es dona un cas particular, com tothom sap, doncs que ara ja estem parlant de diversitat d'ètnies i de cultures,
1: sí.
0: I d'orígens, procedències, etcètera, etcètera, i llavors... tenir l'oportunitat de que t'ensenyin com a un àmbit més de formació en el centre educatiu, jo crec que és un goig, és una oportunitat per ells, perquè potser per desconeixement o per cultura doncs no hi tenen tendència, o a casa seva no respira, diguem-ne, un aire proper, diguem-ne, al món sardanista, però en canvi tenen l'experiència, tenen l'oportunitat i l'experiència de poder-ho viure i de poder-ho interpretar i d'apropar-se i de conèixer-ho.
1: Sí. A més, la sardana, com que té això, que és molt... Bueno, no és fàcil, eh? Jo vaig ballar en un esbar dansaire fa molts anys, quan tenia 14 anys... I la sardana sembla que és molt fàcil, però ballar-la bé tampoc és tan fàcil. No, no, bueno, és a dir, has de saber comptar, que jo me tornava boja. Això de saber comptar me tornava boja. Suposo que era, per mi era el més difícil en aquell moment. És a dir, però bueno, doncs continuem. És a dir, hem fet un repàs del que havíeu fet des dels dos primers mesos. Ara, si ens anem al mes de març, hem dit que faran aquest taller de sardanes a l'escola. Hi ha la Fira del Ram, per tant, la Fira del Ram normalment sí que la nostra dansa sempre posa un estant, per tant, aquest any també, i podrem visitar l'estant. I després hi ha una audició de sardanes a la Prudència Bertana amb una exhibició de la Colla Antaviana Jove, no? Que a més aquest any la Colla Antaviana ha tingut un premi. Però em sembla que em diuen des d'allà que hem d'anar a publicitat. Parem uns segons i ens n'anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Bé, doncs, com dèiem, el mes de març, el diumenge 29, hi parlàvem de la Colla Antaviana, doncs que alguna cosa important no ha passat aquest any amb la Colla Antaviana, bueno, l'any 2025, és que com que estem a començament d'any, ens sembla que... Què ens es pots explicar?
1: En realitat, m'agradaria més que fossin ells mateixos qui ho expliquessin, perquè és mèrit seu. Ja és conegut per tothom que la Colla Antaviana Jove es va declarar campiona de Catalunya de la modalitat de punts lliures. Aquesta és una fita, aquest és un reconeixement, diguem, de la tasca feta en molt poc temps, en relativament poc temps. Crec recordar que fa 2 anys i escaig, doncs, que van d'alguna manera començar a entrenar-se per poder competir. Per tant, aquests joves mereixen el nostre reconeixement i la nostra felicitació, perquè en molt poc temps, doncs, han avançat molt, i la veritat és que ara dona gust veure'ls ballar, perquè ja van conjuntats, ja van, es veu d'alguna manera que hi ha fusta, hi ha preparació, ja. Hi ha camí fet.
0: Bé, doncs si anem al mes d'abril, tenim una conferència de la música de Joaquim Serra, càrrec del musicòleg i compositor Martí Delgado Pont, i després una altra cosa que comença, i són el curs de balls tradicionals que es fan al Teatre Clave els divendres, que són de 8:15 a 9:00 PM, i que tenen una durada de quantes sessions?
1: Em sembla recordar que són fins a 9 sessions, perquè hi ha un divendres que és festa. En tot cas, des de passat Setmana Santa, així, diguem-ne, fent una bona aproximació per davant i per darrere, fins al 19 de juny, que és l'últim dia, que és el dia de cloenda. Per tant, els divendres que hi hagi, salvant els casos en què els divendres sigui festa.
0: I una altra cosa molt important, que és l'escena del documental, no? El documental La Nostra Dansa, que es farà al Teatre Clave, que jo suposo que és un documental que heu preparat amb molta cura, no?
1: Bé, aquí és un projecte conjunt amb l'Ajuntament i l'Associació de la Nostra Dansa. Intentem fer un document ben fet, ben estructurat, vull dir que quedi per als arxius municipals i que quedi, doncs, pel coneixement de tothom que vulgui apropar-se al coneixement del món sardanista a Tordera. I, per tant, s'ha contractat una empresa i, diguem-ne, el contingut en detall el desconec, però sí que sé que, doncs, s'han seleccionat unes persones de diferents estrats o de diferent edat, podríem dir, o franges d'edat, que han estat vinculats històricament amb el món de la sardana i que expliquen la seva experiència i la seva, d'alguna manera, manera de viure la sardana a Tordera o arreu, no? Vull dir, quin impacte, com ho senten, com la ballen, vull dir, què els hi suggereix, què els hi... En fi, totes aquestes coses que toquen la part emocional, vull dir, que a vegades són difícils d'explicar, però que cada persona, doncs, ho viu d'una manera pròpia, no?
0: Sí. Això serà el dimecres, el dia abans de Sant Jordi, el dia 22 d'abril. A la Fira de Sant Jordi hi haurà també un concurs de punts de llibre que dedicats al món sardanista. Es dedica, ja veieu que aquests 50 anys a totes les entitats o tot el que sigui una mica s'apropa al món de la sardana. I en abril, al final, el diumenge 26 d'abril, tenim el Teatre Clavé. Sempre hi ha un concert de música tradicional, això ja va passant cada any a la diferent programació, i aquest any tindrem a l'Orquestrina Trama, que jo no sé si tu vols fer un apunt sobre aquesta orquestrina o...
1: Simplement dir que és un grup musical excel·lent, que ja ha vingut en alguna altra ocasió a Tordera, que ha deixat molt bona empremta, i que per això ens ha semblat que, diguem-ne, quedaria o deixaria molt bona petjada novament si tornen a venir i fan un espectacle a Tordera. Ojalà ens apropem, diguem-ne, a l'èxit que vam tenir el passat 7 de febrer, vull dir que vam omplir el Clavé. I ojalà doncs, aquesta oportunitat doncs, faci conèixer aquest tipus de música, vull dir que potser no és tan conegut com altres, però vull dir que és molt enriquidor, que és molt agradable sentir, i que convido tothom doncs, que hi vingui, que s'acosti, que s'ho passarà bé.
0: Jo us ho recomano, eh? Jo ja tinc les entrades, jo us ho recomano, perquè cada any, normalment les peces o qui més a dir dintre del concert de música tradicional, cada any és una meravella, és a dir, és una passada anar a veure aquests concerts. Bé, arribem al mes de maig, tenim una altra vegada una conferència, que és de la fusta del... No estic explicant absolutament tot, sinó una mica les gotes més importants, la fusta del ginjoler i de la serra inox a la tenora, és a dir, a càrrec del Miquel Puig de Llivol i Busquer, que és un mataroní que, a més, construeix tenores, no?, i que, bueno, que encara està actiu aquí a Catalunya, i per tant, si us interessa aquest tema, doncs ja sabeu, en l'esplai de la gent gran, el dissabte 9 de maig, a les 18:30, tot això que jo us estic explicant una mica, la nostra dansa ha tingut una molt bona idea, ha fet una programació, un programa xulíssim, amb un cartronet, amb paper bo, vull dir, d'aquell que no s'espatlla fàcilment, amb unes fotografies que són molt xules i que formen part del llibret, és a dir, que podeu aconseguir, però una mica fem un repàs perquè, a més, en Maria es pugui dir alguna cosa sobre si té algun tema d'aquests que a ell li sembla que val la pena ja explicar-ho. Arribem al mes de juny, ja sabeu que sempre el dia de Sant Joan a la plaça, bueno, a la nit de Sant Joan a la plaça de l'Església, hi ha l'arribada de la Flama del Canigó, que després hi ha una audició de sardanes, i que comença ja el curset de sardanes. És a dir, aquest 49 edició del curset de sardanes pràcticament va començar amb l'associació, no?
1: Sí, efectivament. Es dona la particularitat que l'associació es va fundar a finals de l'any. Per tant, la primera edició va ser l'any 77, i de llavors cap aquí, doncs cada any, exceptuant un any per la pandèmia, cada any. Per això complim 50 anys l'associació i anem una mica més endarrerits en quant a edicions de curset. Però 48 anys seguits de curset, jo crec que diu molt del poble i de l'associació. Vull dir, perquè si els pares no tinguessin aquesta sintonia amb el món de la sardana i no hi portessin els nens, doncs el curset no hagués durat tants anys. I per l'altre costat, per l'altre extrem, gràcies a haver fet aquests 48 anys de curset, quasi, en tenim aquesta població de totes les edats, diguem-ne que el divendres al vespre d'estiu doncs estan a la plaça ballant, disfrutant de la sardana, i d'alguna manera asseguren el futur de la sardana tordera, perquè aquests nens que un altre dia seran pares, si saben ballar sardanes, doncs un altre dia quan tinguin nens també voldran que els seus fills n'aprenguin, i d'aquesta manera es va passant doncs, aquesta transmissió d'una generació a l'altra i s'assegura el futur.
0: I tant, perquè a la plaça es veu ballar quan es fan les rotllanes de diferents edats, és a dir, una diversitat d'edat, perquè clar, si fa tant de temps que es fan els cursets de sardanes, doncs tothom pot anar-hi del tercer que es va fer, del cinquè, del curset, és a dir, qualsevol dels cursets es poden enganxar a la rotllana i ballar sardanes. Però al mes de juliol ja comença també una altra programació, que és la programació estiuenca, que és els divendres sardanes a la plaça i el dissabte baix de folk.
1: Exactament. Sí, la programació que hem fet aquest any, diguem, a part dels actes extraordinaris per davant de l'època estival i per darrere de l'època estival, la programació regular la continuem fent i és pràcticament la mateixa i el mateix període. Vull dir, per tant, les audicions d'estiu comencen amb la Revetlla i de Sant Joan, i després cada divendres a la nit. La particularitat és que al cap d'unes setmanes d'haver començat les sardanes setmanals, diguem-ne, per dir-ho setmanal, comença les sessions de balls tradicionals. I això són els dissabtes, em sembla recordar, a partir del segon dissabte de juliol.
0: Sí, sí, sí, penso que sí que el tinc aquí jo posat. Audició, Baix Folk, l'11 de juliol, que ve la Sonsoni, que també ha vingut altres vegades.
1: Sí, és que de grups que facin grups musicals que facin sessions de baix tradicionals, diguem-ne, no n'hi ha tants com cobles. Vull dir, són més restringits en nombre i, per tant, molts d'ells ja han vingut, ells han estat molt a gust i nosaltres també, i per això doncs repetim.
0: Bueno, però jo penso que sí, valen la pena, eh? És a dir, que almenys la Sonsoni jo recordo que val molt la pena, per tant. Llavors, no solament aquesta celebració és... hi ha altres entitats que també tenen ganes de co-celebrar-ho amb ells, com per exemple pot ser la biblioteca. Aquest any la biblioteca, amb el Festival Multipolar del 22 de juliol, a la Mollera, recordeu que el Festival Multipolar es fa a la Mollera, doncs hi ha una cata encantada, motiu del 50 aniversari de la nostra dansa, a càrrec de la Coral Palaitolo, i col·labora l'Ajuntament de Palafolls. I també tenim, és a dir, no solament participa la Biblioteca de Tordera, sinó que també participa el Cercle Astronòmic de la Tordera, perquè hi haurà una observació astronòmica a la plaça el dia 1 d'octubre. Que coses tan xules, no? Que la gent es vulgui implicar, almenys.
1: 24 de juliol, és que, a veure, 24 de juliol hi ha una edició especial de sardanes que hem anomenat Sardanes i Estrelles, perquè simultàniament a les sardanes hi haurà la possibilitat d'observació dels astres. Per tant, una cosa es farà a la plaça de l'Església, perquè ens entenguem, i el mirador...
0: Més
1: allà,
0: sí.
1: Llavors hi haurà una parada de telescopis per poder observar diguem, els diferents astres, perquè es va triar exactament aquest dia, perquè la conjunció astral és la idònia perquè l'observació pugui ser la millor, salvat doncs que el temps ho permeti i que no hi hagi núvols formits que ho interfereixin. En tot cas, la data està triada a propòsit perquè és idònia per una bona observació.
0: Bé, llavors ens anem al mes d'agost. Al mes d'agost ja hi haurà normalment el que passa a la Festa Major, no? I diferents. També hi ha una conferència a balls festius del segle XX a Tordera, a càrrec d'en Joan Carles Barrera, del segle d'història de Tordera, i ens anem al setembre, en el que tindrem l'actuació de l'esbart dansaire de Joaquim Ruïra de Blanes, no? El dia dijous, el dia abans de la Diada Nacional, que ja sabeu que la Diada Nacional sempre hi participen, i llavors ens n'anem ja a l'octubre, en què diu que hi ha una fita, que és fer la sardana més gran de Tordera, no? És a dir, que...
1: Això és el que pretenem. A veure, es tracta d'organitzar una rotllana, la més gran que s'hagi fet mai a Tordera. I per això pensem, doncs, unir els dos ponts, el pont, diguem-ne, peatonal sobre el riu Tordera i la carretera del pont, diguem-ne, que passen habitualment els cotxes, amb el nucli urbà.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, hem de pensar, doncs, tota la logística, diguem-ne, per fer-ho possible, i en tot cas... hi ha una prou antelació, hi haurà una possibilitat d'inscripció i de registre perquè anem sabent els balladors,
0: sí. quanta
1: gent serem, perquè hem calculat que necessitem pel cap baix 1.000 balladors. Per tant, 1.000 balladors ho hem de preparar a consciència, però el repte és maco, és assolidor, i jo crec que seria un bon record per Tordera, i a més a més un record Guinness per Tordera, per què no? Aconseguir, doncs, una rotllana tan gran.
0: A veure, i ens n'anem al novembre, perquè hi ha un dinar de germanor, hi ha una exposició de la nostra dansa a la Biblioteca de Tordera, però ens n'anem al 28 de novembre, quan ja a l'acte de clausura del 50 aniversari, que hi haurà un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que, bueno, que aquí disfrutarem molt i molt, I amb tot això, vull dir, acabarem la cloenda. Però jo no sé, perquè el temps a la ràdio se'ns va tirant a sobre, si tu vols destacar alguna cosa del que s'ha fet durant aquests anys o fer com una mena de tancament de tot el que hem anat parlant.
1: Bé, permeteu un comentari purament perquè a vegades passa per alt. Les coses que veiem freqüentment o sovint ens sembla doncs, que sempre ha estat igual, però en tot cas hi ha algunes xifres que posen, diguem-ne, en evidència la tasca feta. I quan mires enrere i agafes un període tan llarg com 50 anys, doncs fa gràcia com a mínim saber-ho, no? L'Associació de Nostra Dansa ha organitzat 5 aplecs de sardanes, 15 cursets de balls tradicionals, 48 cursets de sardanes, 101 sessions de balls tradicionals i 648 audicions de sardanes amb aquests 50 anys, a part d'altres activitats relacionades també amb el folklore de Catalunya i la cultura catalana. Vull dir, per tant, jo crec que la història de Tordera, referit al món de la sardana, l'Associació de Nostra Dansa, modestament, haig de dir, ha fet una tasca lloable i diguem-ne gran i que deixa una bona empremta i la manifestació, diguem-ne l'ambient que es viu a Tordera, l'ambient sardanista, voldríem que fos el que es viu també en altres pobles, que no passa gaire sovint. Vull dir, per tant, ens hem d'autofelicitar tots plegats perquè per iniciativa de l'Associació de Nostra Dansa, però amb el recolzament incondicional de les institucions, particularment de l'Ajuntament, Teatre Clavé, Biblioteca, Castor, Fotoclub, totes aquestes associacions locals que han volgut fer un acostament a la programació, no voldria deixar-me amb ninguna, cap, em refereixo, a veure, se m'ha acut també el grup de Diables, gràcies a tots ells estem on estem i hem arribat on som i demanem doncs, que continuïn recolzant el projecte perquè és un projecte en benefici de tots i en benefici d'aquesta essència que som de catalans i que es volem doncs, que els costums s'allarguin en el temps i la tradició es mantingui de per vida i per tant ens necessitem tots, gràcies a tots per el recolzament que hi ha hagut, però endavant també hem continuat recolzant.
0: Bé, doncs, agrair a Maria, vull dir, la veritat és que el recolzament de tot fa que la cultura catalana continuï viva i continuï viva en les nostres ànimes, en el nostre esperit, però també ha d'estar viva al carrer. Per tant, una manera d'estar viva al carrer és continuar ballant sardanes aquí a la plaça, escoltant sardanes com fem durant tot l'estiu i, a més, fent el curset. Doncs, moltes gràcies per haver estat aquí aquesta estona. I bé, doncs us espero la propera setmana, com sempre, a les 6 de la tarda, aquí, en aquest programa que es diu Això és Cultura, i, bueno, fins dijous vinent. Gràcies, Maria.
1: Moltes gràcies a vosaltres també per haver-nos donat l'oportunitat. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament impulsa una campanya informativa sobre la nova normativa dels patinets elèctrics. Es recorda als usuaris de patinets l'obligació de registrar el vehicle a la Direcció General de Trànsit i disposar d'assegurança.
2: Ràdio Tordera.
3: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 detins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: My mind's telling me no.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
2: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte. I la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
1: Dijous 14 de maig de 2026 es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. El projecte d'ampliació duplicarà el nombre de quiròfans, augmentarà un 70% la capacitat d'urgències i estarà enllestit entre 2030 i 2031. Ho deia la presentació del conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. Després de quedar inicialment fora de la ruta per falta d'interès, la localitat ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros per instal·lar infraestructures de servei per a ciclistes. Ho avançava la consellera comarcal, regidora d'Esquerra també a Tordera, Marta Paset.
4: Que a través d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipament que hi hagin al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Diversos ajuntaments ja han demanat al govern recuperar el sistema d'inscripció anterior on les famílies podien escollir lliurement si registraven el naixement al municipi on havia tingut lloc el part o bé al seu lloc de residència. Parlem també que Badruna Tordera posposa pel divendres 22 de maig la festa Alumni, que s'havia de celebrar aquest divendres. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps. En esports, l'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i gent i sènior. L'entitat torderenca busca noies a partir de 16 anys i durant tot el mes de maig hi ha portes obertes per entrenar gratuïtament. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Tenim per endavant un dijous que, en general, serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat, com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui, en el conjunt del Maresme, no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà, doncs, moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
1: A la segona part de l'informatiu connectarem amb els alumnes de 6è de l'Escola Inés Iglesias que estan aquests dies de colònies a Eurostage, a Caldes d'Estrac. I, com és habitual els dijous, farem l'apartat d'efemèrides. Recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat en aquesta edició d'avui dijous, 14 de maig, dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa. En la darrera assemblea de l'agrupació local es va confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà Toñi García, actual regidor i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com a meditada, natural i presa conjuntament. Delgado ha estat la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada. Ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat era el moment de buscar una nova energia per al projecte.
1: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ella és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
0: Per en fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat els moments més complexos de les darreres legislatures, marcades per fenòmens com el temporal Glòria i la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes, ha subratllat la satisfacció de la política de proximitat.
1: En aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i, sobretot, qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
0: Actualment regidor de Promoció Econòmica, Formació i Inserció Laboral, Delgado ha aprofitat per reflexionar sobre com ha canviat la societat tordarenca en aquests anys. Ha assenyalat que ja no vivim en l'època d'una professió per a tota la vida, sinó en un entorn marcat pel dinamisme tecnològic. Segons el regidor, avui dia les empreses no només busquen coneixements tècnics, sinó, sobretot, una actitud proactiva.
1: Tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar, les empreses els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball és un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic, operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions.
0: Amb aquest moviment, el PSC de Tordera mou fitxa, amb antelació, apostant per una cara coneguda per afrontar els futurs reptes municipals. I el nou Hospital Sant Jaume de Calella comença a agafar forma. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va presentar ahir al matí el projecte guanyador que ha de transformar radicalment el centre de referència per a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Es tracta d'una inversió històrica de gairebé 83 milions d'euros que permetrà literalment doblar la superfície actual de l'hospital, arribant als 28.000 metres quadrats. Entre d'altres, els serveis d'urgències gairebé es duplicarà. passant de 42 a 73 vocs. Els quiròfans passaran de 5 a 10 i el nombre de llits s'incrementarà fins a 177, a banda de crear 12 llits nous per a pacients semicrítics. El conseller Dalmau ha estat contundent durant la presentació i ha demanat als ciutadans, citem textualment, vacunar-se contra l'escepticisme. Dalmau assegura que, després de moltes promeses buides en el passat, aquesta vegada va de debò i el projecte ja es troba en un punt de no retorn.
2: Que aquesta vegada va de debò, hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Ja tenim concurs d'arquitectura. Després d'aquest concurs d'arquitectura estem encarregant aquest projecte per fer el projecte definitiu de l'hospital, i després del projecte vindrà la licitació per convertir aquest hospital en una realitat. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
0: Pel que fa als terminis, l'equip guanyador té ara 14 mesos per redactar el projecte definitiu. Si tot segueix el calendari previst, les obres estarien enllestides entre 2030 i el 2031. Escoltem el conseller.
2: El nostre objectiu, ho hem dit, que Calella tingui un nou hospital, que el conjunt de la regió sanitària guanyi un nou hospital, perquè estem atenent a més de 200.000 persones. Crec que aquest era una demanda de l'Ajuntament, dels ajuntaments de l'entorn, de la comunitat sanitària i dels pacients, i per tant el nostre objectiu era donar la paraula, donar garanties d'aquest hospital sigui una realitat amb l'impuls de totes les administracions.
3: Que el
2: 2028 s'inclogui aquesta partida. Saben que ara estem en redacció de projecte, que haurem de licitar posteriorment l'obra, acabarem el projecte al voltant del 2027, licitarem l'obra, licitar una obra d'aquestes característiques, ens irem en uns 8-9 mesos de tràmits administratius i finalment doncs, poder incorporar la partida econòmica per, en els anys successius, anar certificant aquesta obra.
0: L'obra es farà en 4 fases per no aturar l'activitat assistencial. El nou disseny aposta per la sostenibilitat amb jardins terapèutics a les cobertes i l'ús d'energies renovables per reduir el consum un 40%. A més, el nou edifici s'obrirà a la ciutat, eliminant barreres arquitectòniques i millorant l'accés a peu pla per als pacients i les seves famílies. Recordem que l'Hospital de Calella dona servei a més de 218.000 persones de la nostra zona, incloent-hi naturalment els veïns de Tordera.

0: Tordera formarà part finalment del projecte Eurovelo, una xarxa cicloturisme d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics per als amants de la bicicleta. Tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjada d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme, una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvis per a reparacions ràpides i aparcaments segurs per a bicicletes, que serà la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, Tordera va perdre l'oportunitat d'accedir als fons europeus Next Generation destinats a aquest projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès en el seu moment. Això va provocar que els diners es repartissin entre altres poblacions interessades. Tanmateix, la situació resultava incoherent, ja que Tordera ha de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa de la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Puig Domènech i una línia de subvenció de l'Autoritat del Transport Metropolità, s'ha aconseguit una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi. Ho explicava Marta Paset, que és consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
1: Per què se'ns obre aquesta porta? És que, igualment, encara que Tordera no hagués tingut cap infraestructura d'aquest projecte, sí que havia de tenir com a inici de la comarca en el nord, no? Igual que Tordera en el nord i Montgat en el sud, sí que havien de tenir els tòtems informatius de que allà començava la xarxa ciclable Eurovelo. Llavors, clar, era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company, conseller Xavier Puig Domènech, que aquí és el que està dedicant molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de la ATM, que és l'Autoritat del Transport Metropolità, exacte, que va, va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar, doncs, aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho van comunicar, jo em vaig reunir directament amb l'alcaldessa, li van comentar, li van dir, home, és que és un... Aviam, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
0: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la restauració i els equipaments al voltant de les rutes. Segons Paset, desaprofitar aquesta xarxa hauria estat una pèrdua per al turisme cultural i de patrimoni que el poble vol potenciar.
1: Perquè, a més, si sempre estem, no, dient que tenim moltes rutes cicloturístiques i, a més, que aquest perfil de turisme és un perfil que porta un valor afegit, no? Vull dir, són persones, doncs, que, dintre, com aquell qui diu que no els hi ve gastar-se 5 euros amb una cosa o una altra. Vull dir que al final això també, si surts en el mapa i veus, no, que a través, doncs, d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no, al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que, si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
0: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'instal·la l'Ajuntament a accelerar els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible. Més coses. A Tordera, com passa al 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també en molts casos en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc al Part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar l'inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant això, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials. Tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. A efectes estadístics, els nounats consten com a nascuts a Calella o a Girona, depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part. Malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol. I l'Escola Badrona Tordera informa que s'ha posposat la festa alumni que havia de celebrar demà divendres. El centre assegura que davant les previsions meteorològiques adverses previstes per demà, s'ha acordat aplaçar la festa pel divendres 22 de maig, que coincidirà també amb Santa Joaquima de Badrona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ha posat en marxa una nova campanya de captació de jugadores per als seus equips de futbol sala. Durant tot el mes de maig, el club organitza unes jornades de portes obertes totalment gratuïtes adreçades a noies a partir de 16 anys que vulguin formar part de les categories juvenil i sènior. El club convida totes les noies a provar la dinàmica de l'equip de primera mà. La iniciativa no només busca reforçar les plantilles a nivell competitiu, sinó que posa un fort èmfasi en els valors fonamentals que defineixen el projecte: el companyerisme, l'esforç, la superació i la passió. Per facilitar l'assistència de les interessades, el club ha programat entrenaments 3 dies a la setmana. Dilluns, de 3:15 a 10 de la nit, al pavelló Països Catalans. Dimecres, de 7 a 3:15 vespre, també al pavelló dels Països Catalans. I divendres, de 9 de la nit a 10:15, a la pista de Sant Andreu. Les places per a aquestes sessions de prova són limitades. Per aquest motiu, es recomana reservar el lloc posant-se en contacte amb el club o simplement per demanar més informació mitjançant el telèfon 617 878 343.

0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans de trastorns límits de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Ens ho explica en la següent crònica Maite Epolo.
1: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
2: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació. Aquest curs ha començat a anar a la universitat.
3: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant. Al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: L'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes podria evitar el desnonament previst per al proper 21 de maig gràcies a la intervenció de la Fundació Roca Galés. L'entitat ha iniciat els tràmits per comprar el local i ja ha presentat documentació al jutjat per intentar paralitzar l'allotjament d'aquest espai comunitari i autogestionat actiu des de fa gairebé 10 anys. Ens ho explica des de Televisió La Selva, Paula Fernández.
4: La Fundació Roca Galés ha mogut fitxa per intentar evitar el desnonament de l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes, previst per al dijous 21 de maig. L'entitat, referent en la promoció del cooperativisme i l'economia social i solidària, ha presentat aquest dimecres la documentació al jutjat de Blanes per intentar paralitzar el llançament del local. A més, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també s'ha desplaçat als jutjats per acompanyar els representants de Sa Fera Ferotge i de la Fundació Roca Galés.
5: Avui el que hem vingut a fer als jutjats és a donar justament una solució, que és que ja s'ha negociat amb la part del fons que va adquirir la propietat del local un import i unes condicions per poder fer la compra-venda a través de la Fundació Roca i Galés, que avui ha vingut també el seu representant, també ha vingut l'alcalde de Blanes i tot un seguit de persones que ens han acompanyat en aquest acte d'avui, que venen de diferents moviments socials, de diferents partits polítics, també companyes de l'Ateneu, i entre tots el que venim a demanar al jutjat és que s'aturi aquesta data de desnonament, perquè creiem que hi ha una via, que és la via de la compra-venda del local a través de la Fundació Roca i Galés, que a la vegada ens lloguen a nosaltres el local a un preu assequible perquè el projecte pugui continuar, i creiem que aquesta és una solució òptima, és una solució adequada per tothom, tant per la part propietària, que és el preu que va fixar la pròpia part propietària del local, com per nosaltres i per la població de Blanes.
4: Mentrestant, l'Ateneu ha convocat diverses mobilitzacions per defensar l'espai. El 20 de maig es farà una assemblea oberta i un sopar popular a Sa Fera Ferotge, mentre que el dia del desnonament, el 21 de maig, hi haurà un esmorzar popular des de les 8 del matí i una concentració a 2:15 davant del local per intentar impedir el desallotjament.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per aquest dijous, per les properes jornades, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
6: Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca i alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maror, per tant una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis les mínimes, han estat fresquetes, les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent, que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima, igual que avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat, que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: segona jornada a Colònies, gaudint al màxim. La veritat és que s'ho estan passant molt bé aquests 33 alumnes de 6è de primària i estem disposats, com sempre, a explicar-vos una mica, no sé si a fer-vos dentetes fins i tot, eh?
1: Ah, potser sí, segurament.
0: Molt bé, doncs tenim aquesta tarda la Yanira, la Lucía, en Jael i l'Eric que us aniran explicant cosetes del que hem fet avui, així que us deixo amb ell.
1: Perfecte.
2: Hola, bona tarda, sóc la Yanira i us explicarem una mica com hem començat el dia. Primer de tot, hem començat a fer jocs de taula i després d'un ratet hem anat a esmorzar. Hem esmorzat una mica de tot. Hem esmorzat crispetes, embotits, pa... de moltes coses, molta varietat. I com està... I ara que us estic parlant d'això, també us explicaré què hem dinat. Hem dinat pollastre amb patates fregides i de postre hem menjat gelat. Tot està boníssim. I ara us passaré a la meva companya Lucía. Hola, jo sóc la Lucía i us parlaré de les activitats que hem fet. Després d'esmorzar hem fet bicicleta i vam pujar per la muntanya en una rampa molt gran i després vam descansar una miqueta quan estàvem a dalt de tot i quan vam descansar vam baixar un altre cop superràpid perquè era una baixada molt gran. I després havíem fet tiramarc i havia diferents arcs que havia al gran i als petits. Hi havia moltes dianes i hi havia tres pals per cada un. I ara us passaré amb el meu company Jael. Hola, bona tarda, sóc en Jael i avui us explicaré el cross de muntanya i també dos temps que hem tingut lliures per jugar al que nosaltres vulguem. El cross de muntanya era molt divertit perquè mentre els altres feien bici, nosaltres pujàvem una muntanya amb moltes activitats i quan la superaves, la baixada era o amb una corda que era molt alta a la muntanya o normal caminant perquè a alguna gent li donava por. Jo estava dubtant si baixar amb corda o no. I per exemple també hem fet temps lliure perquè hi havia gent que no volia anar amb bici i hem jugat a futbol i moltes coses així. A vòlei també. I quan hem anat al tatami del joc amb tira a Marc, hem jugat a pilla-pilla, que al terra, bueno, era una pista com de futbol sala, però al terra era molt esponjós i tot, i no feia mal. Jo m'he caigut moltes vegades i no m'he fet mal. I ara us passo amb el meu company Eric. Doncs, bona tarda, Ràdio Tordera. Jo sóc l'Eric i us presento una de les últimes activitats que estem fent per finalitzar la tarda. Hem baixat la casa de Colònies durant un recorregut de 10-15 minuts pel bonic poble fins a arribar a la platja, on estem fent activitats amb pilotes, físiques, salts i tota mena de coses, inclús simplement relaxant-nos i observant el bonic mar. Doncs molt bonic, hem aprofitat aquest bonic dia, estic dient molt bonic. Va ser la veritat que està sent molt divertit i una experiència que no oblidarem mai.
0: Doncs amb això ens quedem, Lluís.
1: Molt bé, molt bé. La veritat és que bueno, transmeteu, la veritat és que us ho esteu passant tots molt bé i sobretot cansats, perquè només amb escoltar-vos, déu-n'hi-do, l'activitat física.
0: Sí, a més això, per exemple, que us explicava l'Erica, també doncs, aprofitar per fer

0: caminada des de la casa fins a la platja, que, bueno, és l'excusa perfecta també per conèixer el poble, que demà, ja dono pistes, que demà coneixeran una mica millor també, perquè faran una activitat en el poble de Caldetes. Vull dir que bueno, es tracta també de conèixer bé doncs, on ens trobem, no?
1: Avui a la nit hi haurà discoteca?
0: Mira, tu saps que hi ha la primícia, eh? Això deu ser ja del recorregut de connexions amb colònies. Efectivament, la discoteca que no falti, no? I també abans de la discoteca, doncs, segurament també faran algun joc de nit, i tot això us ho podrem explicar demà al matí. Així que amb ganes ja de fer la darrera connexió de les colònies i de continuar gaudint d'aquestes hores.
1: Molt bé, doncs a veure si tindran energia per gaudir d'aquesta discoteca demà. Demà ens ho expliqueu perquè déu-n'hi-do. Alberto, nois i noies de 6è de l'Ignasi Iglesias, moltes gràcies, demà parlem i que disfruteu, que gaudiu de les colònies.
0: Molt bé, doncs adeu!
1: Adeu! Fins demà!
0: Adeu!

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides, fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho fem a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Fa un any, el 2025, la Colla de Diables de Tordera feia una crida per trobar nous tabalers. L'entitat havia fet una publicació a les xarxes socials en la qual animava tothom a provar, independentment del seu nivell o coneixements previs en música. S'oferia a tots els interessats un assaig gratuït. En parlava als nostres micròfons Lorena García, cap de la Colla de Diables.
1: Sí que és veritat que el post que vam fer anava una mica enfocat al tema de tabals, però també tenim altres accions, com la de malabars i la de la pirotècnia en foc, que abarca més coses, i tot això enfocat a que entri gent nova, noves idees i una mica tot de renovació. Som una bona colla igualment actualment, però bueno, sempre està bé que hi hagi gent nova amb ganes d'aprendre i formar part de la nostra família de diables.
0: Fa un any el tordanenc Carles Llopart estrenava també el seu nou single en català, Tonto. El tema era una fusió de pop, electrònica i arrels acústiques que estava publicat a totes les xarxes socials. Ell mateix, a la nostra emissora, ens descrivia el seu nou treball.
2: A nivell musical, jo penso que és una mica, doncs, primera cançó que faig en català, i el piano també, que, com dic, és una mica com, ho sento com una extensió de mi, perquè... És un instrument amb qui he fet moltes coses i que ens coneixem molt d'alguna manera. Tot això és com l'essència meva, i que per ser el primer pensava que hi havia de ser. I per altra banda, doncs, la balada, doncs, parla d'una cosa més romàntica, com un desamor, i m'ha fet gràcia perquè a nivell compositiu és com que hi ha una melodia que es va repetint cada vegada d'una manera diferent. La melodia, el que es canta, és el mateix, però els instruments de darrere ara són més... més requetón, o una base més dura. Ara és una base més com si fos un somni, ara és una base més acústica. I jo crec que quan l'estava component, per mi era com una manera d'explicar, doncs, les diferents cares, no?, que té aquest amor del que parlo, i les diferents coses que fa sentir a dintre de cadascú.
0: Anem a fa 5 anys. El 2021, la policia local de Tordera informava de les actes aixecades durant els mesos de gener a abril d'aquell any en el marc de la Covid-19. S'havien imposat un total de 294 denúncies, pràcticament 300, per no complir les mesures de prevenció i contenció sanitàries. 84 actes era per no dur la mascareta, 139 per no respectar el confinament nocturn, 34 per no respectar el confinament perimetral, 27 actes a locals i 10 per consum a la via pública. Ho explicava la nostra emissora el sergent de la policia, Carlos Alemán.
3: Bueno, el balanç positiu, la veritat, sempre ens agradaria posar menys denúncies, la veritat, que això voldria dir que la gent compleix en la normativa, però bueno, entre gener i abril es van tenir que aixecar un total de 294 actes per incompliment de la normativa, de les restriccions que teníem. La gran majoria, hem de dir, que era pel tema de l'ús de la mascareta o el confinament nocturn, que són les dues grans coses que més hem aixecat actes. Després també hem tingut unes quantes per confinament perimetral, a locals que estaven incomplint normativa, i fins i tot algunes per consum a la via pública, grups de persones més gran de permès. Però bueno, dins del català no ha estat tampoc tan malament. N'hi ha llocs que per desgràcia s'ha tingut de sancionar molt més, i bueno, podem estar bastant contents amb el resultat que hem tingut nosaltres.
0: Fa 5 anys l'Ajuntament de Tordera també instal·lava l'Avinguda de Fibracolor, un punt de recollida de taps solidàries. A proposta d'una iniciativa particular que es feia realitat, els taps de plàstic que es recollien es destinaven a l'entitat Junts contra l'AME. El portaveu d'aquesta entitat, Pipo Molina, explicava que era una manera fàcil d'ajudar a la investigació d'una malaltia que no tenia cura.
4: Creiem que és una acció senzilla, com de guardar els taps de les ampolles que consumim diàriament a casa, i tothom que vulgui, doncs, de, si vol col·laborar d'aquesta manera, és, jo creiem que és una acció senzilla. Tots els taps que siguin de plàstic, siguin d'ampolles d'aigua, de fresc, d'oli, de sabó, taps de plàstic d'abrics, d'envasos, de, per exemple, de pintura també, tovalloletes, productes de neteja, tot aquest tipus de taps serveixen.
0: Ens situem a fa 10 anys, al 2016, l'Ajuntament preveia posar en marxa aquell any el Banc d'Aliments de Tordera. En concret, era una iniciativa que sorgia de la Regidoria de Participació Ciutadana, també de Serveis Socials. Escoltem el regidor de Participació Ciutadana, aleshores Salvador Giral.
5: Sí que és veritat que ens hem trobat problemes a nivell organitzatiu, perquè sí que al final fer que s'entenguin quatre entitats és complex, però finalment sembla que la cosa s'està desencallant. Càritas al final es desvincula del projecte perquè consideraven que, bueno, per temes, sobretot temes organitzatius, no, i de sistema, no acabaven de compartir la idea. Ells van fer a la seva pròpia assemblea, van decidir que es volien desvincular, tot i que deixem, com sempre diem, deixem la porta oberta, que si volen tornar tenen les portes obertes per afegir-se com vulguin. Però sí que és veritat que bueno, aquestes petites coses s'han anat fent que el temps vagi passant. Ara sembla que en aquest últim mes la cosa ha avançat molt a nivell organitzatiu, ja tenim clar com s'ha d'estructurar, i Creu Roja ha agafat prou la iniciativa per acabar d'agafar la responsabilitat d'engegar-ho.
0: Fa 10 anys, el 2016, el programa Pacient Expert arribava a Tordera. Es tractava d'un programa comunitari inclòs dins el Pla de Salut que tenia com a finalitat potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que tenien una malaltia crònica. Explicava l'objectiu del funcionament d'aquest programa Carme Boix, que era encarregada del programa Expert aquí a Catalunya.
6: Per què? Perquè el que es vol i el que es pretén és que, clar, és una malaltia, però la malaltia la té la persona. Per tant, el que hem de fer de la malaltia és sociabilitzar-la. I més quan és una malaltia crònica. Clar, l'etiqueta de que una persona tingui que és un malalt crònic, a veure, això no és fàcil de portar, perquè a ningú li agrada tenir una cosa que portarà durant tota la seva vida, no? Bueno, doncs en aquesta sessió el que es fa és fer que la gent vagi entrant. Si això ho expliquem nosaltres, els professionals, que ens trobem? Nosaltres ho expliquem des del punt de vista de professional. Però clar, quan ho expliquen una persona que viu en primera persona, clar, la gent s'identifica. Per tant, dubtes que puguin haver-hi, tot, et sents com aquell qui diu, com amb més bona comunicació, perquè diu, veig, aquest li passa el mateix que a mi, i m'entén.
0: Ens situem ara al 2011, fa 15 anys, l'Associació de Propietaris de Terra Brava, l'Associació de Veïns de Sant Pere de Riu i l'Associació de Veïns d'Agora Park havien organitzat una manifestació per denunciar la gestió de l'Ajuntament en les obres d'urbanització d'aquests sectors. El president de l'Associació de Propietaris de Terra Brava, Antonio Díaz, explicava que els parcel·listes es negaven a pagar més cares les obres d'asfaltat que l'Ajuntament els havia promès a un preu més baix. L'escoltem en de fa declaraciones fa 15 años.
7: Ellos, para que la urbanización fuese recepcionada, nos pidieron que tenía que ser asfaltada. Y nosotros en un principio dijimos que sí. Pero ahora resulta que el precio que acordamos, precisamente ahora, hace 3 años, tengo un documento que así lo acredita, Con dos regidores del ayuntamiento nos dijeron, nada, esto no se preocuparos, Antonio. Esto lo firmamos un documento en el que nos comprometemos a que las obras costarán por metro cuadrado 1 o 1,30. 1 o 1,30, repito. Eso es lo que firmamos y tenemos firmado. A la hora de la verdad nos querían cobrar 5 € por metro cuadrado. Y ahí es nuestra protesta, ahí es nuestra batalla. ¿Por qué tenemos que pagar 5 € cuando no había ni proyecto? Y el proyecto lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo para presentar algo. No hemos pagado ninguno, ni vamos a pagar.
0: fa 15 anys també havien començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Fibracolor de Tordera. Les feines de demolició havien començat a l'interior de la fàbrica i es preveia que s'allarguessin durant 2 mesos. Durant aquells dies, un total de 5 màquines treballaven per enderrocar les parets interiors i la façana de l'edifici, i de cara a mitjans d'aquell mes es retiraria la runa i s'aplanaria el terreny. La previsió és que aquell mateix any 2011 comencessin ja els treballs de construcció del nou complex d'Inditex a Tordera. D'aquesta manera posem punt i final a aquest apartat d'avui d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho hem fet, com és habitual, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de la nostra arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa a la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria d'una banda per potenciar el gènere documental com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida del treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2% les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa.
4: A Ràdio Tordera.
5: A Ràdio Tordera. Tordera.
4: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: Vinga, va, anem a començar ara sí que sí amb la tertúlia, amb un cap de setmana i amb una setmana que han passat moltes cosetes, i és per això, doncs, que portem aquí, com sempre, com cada dijous, en Joan Martín. Bona tarda, bon vespre, Joan, com estàs?
1: Ara entenc per què no van descentrar les càmeres de Ràdio Tordera en un camp de futbol. Bona tarda.
0: Vas molt fort, eh?
1: No, només diré això. És la reflexió inicial de la tertúlia d'aquesta setmana.
0: Ara en parlarem.
1: Bona tarda i benvinguts al municipal.
0: Ara en parlarem.
1: Això sí que ho direm.
0: Ara en parlarem, tindrem molt a parlar, a donar la benvinguda a tota l'afició de Tordera, però també a la a gent d'arreu, que segur que també
1: d'arreu ens miren plàcidament, i mai més ben dit, no?
2: No, digues plàcides.
0: Plàcides, com estàs tu?
2: Bé.
0: Molt bé? Tranquil, emocionat?
2: Avui estic
0: cansat?
2: Bé, bueno, cansat sí, però em sembla que són els anys. Però sí, estic bé. Estic
0: sí?
2: Bé.
0: I tu, Tomàs, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. I a més, molt content, perquè els clubs d'aquí del poble, els primers equips, estan tots a... més o menys on te volien, no?
0: Aneu en conjunt gairebé, no? De diferent color, però l'estil, bueno, el mateix, no? Amb les quatre barres.
1: El Tordera, sort que no vaig vermell, jo, perquè si no, no sé pas si una bandera de la sèrie.
3: El Tordera es repeteix molt.
2: És que encara no sé d'on te l'ha tret ella, aquesta samarreta.
0: De barraques, de...
2: Mira. Barraques? Això és el casal d'estiu.
0: Allà posa barraques.
2: Sí, posa barraques, sí.
0: Estava en Tomàs de la Barra ja una mica...
2: No, un altre li ve rempinyat perquè ell ja treballava per barraques, no va pas treballar.
3: No, però ja hi havia un munt de camisetes perquè fa un MBB.
2: Això ja m'ho crec.
0: Avui, bueno, que, sí, avui hem de parlar de moltes cosetes perquè ha estat un cap de setmana de moltes novetats, tant per l'esport Tordereu com una mica en general. De fet, Joan, ja has tret un tema, el partit, bueno, suposo que la notícia ja és ja mundial pràcticament,
1: sí.
0: Que el Tordera va aconseguir assaltar el camp del Sils, va guanyar 1-2. Va ser un partit que nosaltres com a Ràdio Tordera doncs, no vam poder entrar a les càmeres i només ho vam poder fer a veu, però va ser un partit que va acabar amb victòria. No es va veure ni es va comentar tampoc per ràdio, però després va haver una mica de rebombori per tot el camp. Però la bona notícia és que el Tordera ara en moment va líder a 2 punts i depèn de si mateix de guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: Mira, jo per començar, que he fet aquesta reflexió, aquesta no salutació, perquè al final és el primer que he esbombat i he vomitat només tenir l'oportunitat d'iniciar la tertúlia. Jo vaig ser molt il·lus la setmana passada, fa 7 dies, quan vaig dir que Ràdio Tordera... És veritat que jo vaig dir que Ràdio Tordera hi seria present, estaria a Sils i faria tota la feina. És veritat que va ser un dia abans, no? El dimecres, i per tant hi havia més marge que no pas si fos un dijous, i la situació i sobretot la informació que va arribar 24 hores després de la tertúlia haguéssim pogut explicar segurament alguna cosa diferent que la que vàrem dir, però és cert que ja obro la pàgina amb què tothom està esperant que parlem, o si més no la gent que vol que en parlem. De totes maneres, crec que és important, i ja deixo que la resta de companys també diguin la seva, jo crec que el més important a dia d'avui és el partit que hi haurà dissabte al Municipal d'Esports. Evidentment que el Tordera ha fet una fita importantíssima, recordo, 9 victòries consecutives que porta l'equip, no amb la victòria només de Sils, que sembla que tot envolti amb el tema de l'equip de la comarca de la Selva, sinó que el Tordera ve d'una dinàmica molt bona en aquesta segona volta, i per tant crec que aquí el Tordera doncs només falta que posi la cirereta al pastís aquest cap de setmana, que insisteixo que és molt important el partit. Jo crec que és més important fins i tot que el dia de Sils,
0: sí, sí.
1: Perquè serà transcendental, i només sí, un empat val, però jo l'empat no m'hi vull assegurar perquè sé que el que pot passar en un altre camp, així que prefereixo que el Tordera faci la feina, faci els deures i aconsegueixi els 3 punts. Com a primer plat, ara analitzem, i si voleu parlar més del
0: després,
1: dia de Sils, en parlem del dia de Sils,
0: i parlarem del partit.
1: Però crec que és important doncs, també, no? Contextualitzar la gent i que ja en aquest programa o en aquesta tertúlia et dic que el més important ara mateix és que omplim el municipal dissabte i que tingui sens dubte la millor entrada de moltes temporades, perquè és que ho tenim pràcticament a tocar.
0: Plàcides.
2: Digue'm.
0: Home, victòria del Tordera.
2: Sí.
0: I que ara depèn de si mateix, i a més jugant aquí a casa.
2: Sí. Sí.
0: Res més a dir?
2: Sí.
0: Ah, doncs endavant.
1: A més diu sí, sí, sí, sí, i sí.
2: Home, el que diu ell, ja és dir que sí, que vols que li digui que no.
1: El Tordera, el Tordera... Bueno, és igual, va, tira. No, t'anava a buscar alguna pregunta perquè diguessis que no, més de que diguessis que sí, però és igual, és igual.
2: No.
1: Ets de l'Espanyol?
2: No.
1: Va, ja està. O sigui, ja... Va, tira.
2: A veure, ell ja ha dit una cosa que això és veritat. Jo, l'últim partit que vàrem perdre, no sé si era el camp de Girona Sabat.
0: Sí, l'últim partit, sí.
2: En Guillem els va dir, si han de ser campions, no podem perdre cap més partit. I de moment... els hem anat traient, no? I ara falta rematar dissabte. Vull dir, de moment hem fet la feina, hem anat a guanyar camps difícils com a Sils, com a la Cellera, doncs ara falta rematar a casa. Que a casa no serà tan fàcil tampoc, que és bé el tercer. Jo crec que si el Tordera juga de la manera que està jugant ara, trobarem el partit bé. Bueno, bé, costarà com tot costa. Però s'ha de treure, perquè si no, ho llançarem tot per el cúmul de la basura, no? Bueno, el partit de Sils, jo vaig veure un bon partit. Jo vaig veure un Sils que no... Jo pensava... Ara veig que el Sils ha estat pas bé tota la lliga a dalt. Però és que tenen un bon equip. Els Sils tenen un bon equip. Perquè jo vaig veure que i van a totes, vull dir, un bloc en allà, vull dir que no deixen espais, jo vaig veure un bon equip. Tordera va fer el seu partit. També es podia haver decantat cap a un costat, cap a l'altre, i es va decantar cap al costat del Tordera. Vale? I a partir d'aquí, jo, t'ho diré una cosa ben clara, no vull saber res del que va passar i del que va passar, perquè jo em desmarco completament d'això. Perquè jo tinc molts amics de Sils i jo no vull parlar malament dels Sils, perquè no em toca. I a mi Sils m'ha donat moltes coses, he estat molts anys a Sils, m'ho he passat molt bé i jo no sóc ningú per parlar malament dels Sils. Jo vaig saludar molta gent allà a Sils, vaig saludar el president, vaig saludar l'alcalde, exjugadors que havia jugat allà amb els Sils, d'allò, vull dir, jo no, de l'altre, jo desmarco. Jo només sé una cosa, que nosaltres vam fer la feina, ens vam portar els tres punts cap a casa, i ara dependem de nosaltres.
0: Abans d'entrar a parlar d'altres coses, Tomàs, que no vas poder veure el partit, però sí que el Tordera depengui de si mateix i més jugant aquí... Ostres, és un vot de confiança i, com deia en Joan, que s'ha d'omplir el municipal.
3: Bueno, però jo primer de tot volia felicitar els companys de la Transmi perquè en alguns partits han tingut dificultats i aquesta setmana també per la magnífica feina que han fet. No vull dir noms perquè m'ha deixaria algú, però han fet una feina espectacular, no? I us vull felicitar de tot cor per la feina aquesta que van fer en totes les dificultats que han tingut aquesta setmana i altres camps també ha passat alguna vegada, no? Per tant, s'han de felicitar perquè han fet una feina espectacular. I parlant del Tordera, no se li pot escapar. Una oportunitat com aquesta no es pot escapar de cap de les maneres. Pues jugar com sabem i si donem el nivell nostre, guanyem el partit. I jo ho tinc clar, això. Perquè la pressió, dius, bueno, ells també tenen pressió. El Guillem també té pressió, perquè sí. Està jugant a jugar al play-off, al tercer lloc.
0: Ara això sí. També ho comentarem, perquè he fet els deures i sí. Ja he mirat tot.
3: Per això, ser el millor tercer també té la seva pressió. No és el mateix un equip que diu, bueno, no juguem res, que poder encara fa més mal, perquè no es juga res, no?
2: El Sant Feliu ja està dit els millors tercers?
0: Sí. Pues... Ara ho repassarem, perquè he fet els deures.
2: Si està dintre dels millors tercers... Tampoc vindran aquí per dir tanta pressió, tampoc, per dir alguna cosa.
3: Si ho tenen assegurat, no?
0: No ho tenen assegurat.
3: Per això.
2: Ah, vale, doncs això ja...
0: Ara ho repassarem.
2: Això ja, per tu que estava parlant...
1: Sí. En referència a la setmana passada, la jornada anterior, el Tordera visitava fins al moment el líder de la categoria. Ja ho vam dir en aquest programa. Malgrat que algú s'entesti amb què des d'aquest mitjà de comunicació s'ha parlat malament dels Sils... segueixo insistint, i ho torno a repetir, per la gent que ens estigui veient de Sils, que Ràdio Tordera en cap moment ha parlat malament dels Sils, i en aquesta tertúlia tampoc s'ha fet. I un exemple, si voleu, és... Bueno, si voleu tornar a mirar totes les tertúlies de la temporada, mireu-les. Però podeu anar la setmana passada, que la prèvia del partit, ja vàrem reconèixer aquí que precisament el Sils hi estava lidera per algun motiu. Per tant, anàvem a jugar davant d'un dels equips amb més forma de la categoria. Això és incontestable i és indiscutible. A partir d'aquí, bé, jo crec que el Tordera la clau va ser marcar bé, aviadet, no ben aviat, però aviat, per poder doncs, una mica traspassar, no la pressió que podia tenir l'equip, però traspassar allò de dir, bueno, ara nosaltres ja ens hem avançat en el marcador i a partir d'aquí anem fent la nostra, no? Arriba el penal dels Sils. Des de la meva posició, on estava jo, deixo anar aquest dubte. Des de la meva posició, l'àrbitre era davant de la jugada, poques discussions van haver-hi, era penal, doncs era penal, i el van transformar de la manera que toca, ben llançat.
2: Molt ben tirat.
1: Molt ben tirat. Jo ho he dit, que és un penal amb sang freda i llançant-lo bé. I a partir d'aquí, bé, doncs ens trobem amb l'1-1, i toca fer un partit, una segona part amb què, com bé ha dit en Joan, i estic d'acord, qualsevol dels dos equips podria haver decantat la balança i vam tirar d'èpica i el Tordera, amb en Carlos, que va acabar de fer aquella rematadeta, una pilota que segurament amb l'aigua que estava caient i tota la pluja que portava va acabar de relliscar cap a dins, doncs el Tordera va aconseguir un 1-2 que insisteixo, fins que l'àrbitre no va xiular al final del partit, totes les pilotes penjades, els corners, tot el que va arribar per tal Sils al tram final, podia haver, això, en qualsevol acció fortuïta, t'arriben a empatar el partit i has d'acabar felicitant els Sils perquè amb un empat ja hagués pràcticament sentenciat la competició. Jo crec que és el que hem d'analitzar a dia d'avui del partit de la setmana passada. Penso jo. Podríem entrar en polèmiques. Moltíssimes. Moltíssimes. I no exagero dient en moltíssimes. Ha estat una temporada, i suposo que en Tomàs i en Joan ho sabran, tu, Jordi, també ho has viscut, els companys de la retransmissió, que molt bé ha mencionat en Tomàs, i és veritat, m'afegeixo en Tomàs per la felicitació que han fet, per la feina que van fer la setmana passada, però per la feina que fan cada jornada amb el futbol amateur, amb aquestes 30 jornades de Lliga. Ha estat una temporada... que crec que el termòmetre ja comença a haver-hi el moment de que el rebaixem. O sigui, hi ha aquesta mateixa cantarella, hi ha aquesta mateixa... no sé... que si... insults, comentaris, anem a posar pegues, anem a tal... Ja està. O sigui, qui ho vol fer i qui ho ha fet, ja està. O sigui, ja ha tingut el seu protagonisme, crec que ja n'hi ha prou. Des d'una grada aquesta temporada s'ha insultat en aquest mitjà de comunicació... i no precisament la setmana passada, tot i que la setmana passada podríem obrir un capítol, que no ho faré, perquè no vull donar el gust de ningú. Crec que ja està. O sigui, deixem en pau la ràdio, la feina que fem, la feina que es fa. Si tanta ràbia ens tenen, tanta mania, tu, que vagin al mitjà de comunicació del seu poble i que facin exactament el mateix que fem nosaltres. Que vagin a Ràdio Empordà, que vagin a Ràdio... M'és igual al poble, perquè no vull...
4: No,
1: perquè,
4: no, és el que va dir en Guillem. Com no li ha anat de bé Ràdio Tordera a l'entrenador dels Sils? Quants partits durà vist per veure el Tordera i el rival?
1: Si és que és així. El que passa que això no... Això, Tomàs,
4: això no ens en recordem.
1: Això no ens en recordem. Ens en recordem de les entrevistes al final, ens en recordem de les entrevistes, de les tertúlies... Això sí que ens en recordem.
4: Però que han vist tots els partits
1: sí.
4: A casa... No,
1: correcte.
4: No.
1: Que l'equip rival... pugui analitzar tots els partits, ja sigui del Tordera com també de l'altre equip que s'enfronten, sí, perquè al final tens un vídeo cada setmana gratuïtament d'un equip i de l'altre, no? per poder analitzar.
4: I veus el partit i dius, hi ha el 7 d'aquest equip, el 9 d'aquest equip, el 10 d'aquest equip?
1: Jo, de veritat, sincerament, per això dic que jo ja faig aquesta crida de dir que ja n'hi ha prou, o sigui, que ja està. Que els arguments aquests de fer-se... Sí, ja s'han fet notar, ja està. Ara, a partir d'aquí, vull... sentir-me orgullós i em sento orgullós de ser de Tordera i de ser del Club Futbol Tordera. Molt orgullós. Perquè realment la setmana passada vam tornar a demostrar que davant de tot i en contra de tot la gent de Tordera es va desplaçar amb la pluja que queia, amb el mal temps que feia, la gent va anar a recolzar l'equip, gent de la base, filial, juvenils, de totes les categories van anar a viure el futbol, que crec que en molts moments, en tots moments no, en 90 minuts es va viure el futbol, i ja està, i el que hi hagi després a partir del terreny de joc cap a les valles de fora, crec que en tindrem temps de parlar-ne. Jo no et dic que no en parlem, perquè en tindrem temps de parlar-ne, segur, però ara crec que ens hem de centrar en això, amb el Tordera Guíxols, que és molt important, que es podrà viure en directe per Ràdio Tordera, i que...
4: Si us deixen entrar.
1: Que crec, segurament.
0: Si no, li direm Plàcides. Plàcides, va. Això m'ha entrat, dona'm la clau.
1: I crec que a partir d'aquí això, que sigui una gran festa dissabte, que en tenim moltes ganes que també hi hagi una festa aquí cada.
0: Parlant sobre això, d'aquest dissabte, la festa que pot ser, i sobre també l'orgull de sentir-se i ser del Tordera, i és que aquest cap de setmana el primer equip que pot ser campió, el juvenil que pot ser campió també aquest cap de setmana...
2: Bacils,
0: i, també,
2: i els veterans!
0: Correcte, i els veterans que ja han sigut campions. Per tant, podem estar parlant de tres títols importants pel club, i a més en un mateix cap de setmana.
1: Sí, jo... A veure... Jo crec que al final, ostres, que tres equips del Tordera, no?, aconsegueixin l'ascens, aconsegueixin bons resultats, significa que s'està fent molt bona feina per part de la base al llarg de la temporada, i crec que bueno, que ara ve el moment, no?, el tram final decisiu, en què hi ha aquestes celebracions i que s'ha de rematar. I jo insisteixo, l'equip està molt bé. O sigui, l'equip, hòstia, arriba en un tram... Físicament, suposo que en Plàcides ens podran donar més detalls, però físicament arriben justíssims, per no dir que un playoff de 4 partits, cuidado, se'n seria llarg,
2: I mira que n'hi ha molts atopats, i l'altre dia que ara van sortir, van donar el callo,
1: Sí, senyor.
0: Mira, va sortir l'Adrià, i l'Adri, que va haver de...
1: Adrià...
0: va sortir i després el van tornar a canviar.
2: No, però no està bé, no té cap lesió.
0: Bueno, però estava tocat, es anava a tocar l'estiu.
2: Estava tocat, bueno, sí, estava tocat perquè sortia d'una lesió.
0: Clar.
2: Però llavors en Guillem va ratificar perquè llavors volia un altre jugador que defensés. I per això va canviar. No va canviar.
0: Vale.
2: Jo sí que vaig veure que va fotre aquell sprint. Dic, me cago en Déu, ja s'ho ha trencat aquest. I no. Perquè en Guillem va canviar perquè diu, per el que quedava, posem un altre a la defensa i queda allò. Però jo pensava que s'havia trencat. Mira, no s'ha trencat, no.
1: I vale. Si mirem i analitzem els jugadors... Hòstia,
2: jo sé que m'has trencat abans de començar el partit.
1: Sí, tu sí que, Déu-n'hi-do. La Llonsara va veure el que tenies i va dir, vés-t'ho curar, sisplau, vés-t'ho curar, que te la...
2: M'has trencat una santíssima hòstia allà, la mare que em va parir.
1: No, i a més, mira, jo crec que l'equip, al final, ja ho sé que personalitzar és injust, perquè tot l'equip va fer el seu esforç, però a mi m'agradaria destacar, primer, la gran segona volta que està fent i el gran que s'ha tornat en Biel Pla. Jo, aquell tant d'enviar el pla pujades al darrere, cada partit que passa, cada partit que em dona més seguretat. Ja per començar, o sigui, aquest tàndem, hosti, indestructible, perquè t'aporta moltíssim. I a partir d'aquí, és que tens qualsevol jugador determinant. En Marc Ruiz està tocat per la vareta en aquest tram final. Tens en Boris, que també està fent un... Bueno, necessari que no podrà jugar aquest dissabte.
2: Boris no pot jugar.
1: Crec que per acumulació de tercetes, crec. Si no, que algú me rectifica o ja me rectificaran. Però també un altre pilar bàsic aquest tram final de temporada.
2: En Serrano va a coix de les dues d'allò i diu encara que hagi de jugar amb una pota.
1: Sí,
2: una pota.
1: En Pide igual. En Pide està justíssim. Que, perquè ho sé que també...
2: L'Àlex igual.
1: Vull dir...
2: No, aquest encara que jugui... No.
1: L'Òscar, que es treu un peu en allà màgic de no sé com s'ho fa, que vaja... aconsegueix neutralitzar el segon, em sembla que era el segon ja dels Sils, o encara anàvem, no?
2: Anàvem
1: 1-0?
2: 1-1, em sembla.
1: 1-1, per això t'ho dic, que també, vull dir que tothom aquí està portant, per això ho dic que individualitzar sembla injust, però crec que ara, a més, i el Tordera també ha trencat una cosa que és que arrossegava les temporades anteriors en Guillem, que és, hòstia, partit difícil, partit decisiu, hòstia, semblava que la balança sempre havia d'anar negativa cap al Tordera, per un cop fem la passa endavant i aconseguim la victòria i capgirem la situació.
2: I aquí el que es va beneficiar molt, sabeu què va ser? La pluja. Que el Tordera vol que la pilota corri.
1: Mm-hmm.
2: El segon gol va venir d'això.
0: Bueno, sí, i se li va relliscar la pilota de les mans.
2: Exactament. Si hagués sigut en camp sec, el que sigui, el porter aquella pilota potser l'agafa.
0: Sí.
2: Però com aquella pilota va enverinada perquè de la mateixa manera que anava tocant a terra... que fa més mal a la gent, no? perquè aquella pilota, el primer porter no la pot replegar. I va un del Tordera i li foten per darrere, l'enganxen. L'àrbit ja es fotia el pit a la boca,
0: sí, anava per
2: penal. Pillar penal, però com que venia l'altre per darrere, va fotre dintre. Però si no, hagués sigut penal. Però la pluja la va beneficiar molt al Tordera. Perquè al Tordera li agrada que la pilota corri.
4: Jo me'n recordo aquesta setmana, m'han recordat d'una frase que va dir en Luis Aragonés: aquest partit l'hem de guanyar pel civil o pel criminal, saps? Per això dic que aquest partit no es pot escapar de cap manera. I m'han recordat molt la primera vegada que el Tordera va pujar a segona catalana, en l'últim partit, amb en Ramon Vilageliu de president, d'entrenador, en Ramon Vilageliu d'entrenador i en català de president, que aquell partit que hi ha les cintes aquelles, els casells aquells, te'n recordes?
0: Sí, l'àvia de Lot, que ho va transmetre amb l'Eumena.
4: Sí, va ser una festa increïble, sí. Va ser la primera vegada que es va pujar a segona catalana i va haver-hi un ambient impressionant, que a mi em feia por, dic, aviam si la pressió dels jugadors que estava en Miqui i tots aquests, jugaven en Rafa Ruiz, en Kiko, en Rafa Matas, en Canyades, tots aquests, me'n recordo perfectament d'aquell partit. I també, home, passa que vam jugar contra el Balloc, que el Balloc no s'hi jugava res, o no sé inclús si havia baixat, no? Però clar, aquesta setmana és diferent, perquè aquesta setmana aquests sí que s'hi juguen, no?
5: Sí, i jo crec que també al final, doncs, bueno, jo crec que la posada en escena, no? Hosti, a més, faltava una hora, 45 minuts, i el camp estava com si hagués de començar amb 5 minuts. O sigui, l'ambient era... vaja, del que hi havia en joc, no? Que era el campionat de Lliga, vull dir, és que al final s'estava jugant això, precisament rematar o no la Lliga. I bé, jo crec que el Tordera, amb la onada que porta, amb la dinàmica que porta, ostres, esperem que dissabte sigui una gran tarda. Jo ho desitjo i suposo que aquesta setmana molt conscients tots de fer molt bé la feina, d'entrenar bé, preparar-se bé i de nou respecte per al rival que tindràs davant, que...
0: Ara anem a parlar d'això.
4: De totes maneres, i els tocats no tenen problema, després tindran 4 mesos per recuperar-se. Sí, que
2: de totes
4: problema.
2: Maneres, a mi ja m'han dit que si guanyem, que la digui la meva dona que no aniré pas a dormir a casa.
0: Oh. Eh? Sí. Te'n vas de festa?
2: No, ni al dentista, no.
4: Que de festa?
0: Que si te'n vas de festa? De festa.
5: El dentista sí, que has d'anar al dentista.
2: Escolta'm, si diuen que no vaig a dormir a casa, un pas pot emportar, no?
4: Però tu no saps per aquestes coses ja, eh? Tu ja sopetes i tranquil·litat, eh? Tu no estàs per molt de festa ja.
0: Home, a veure si haurem de sortir també tots, eh?
2: No, em faré un tato.
1: Bueno, si hem de sortir, sortim, eh?
2: Sí. No,
1: a l'espíker també pot sortir, eh?
0: Sí.
4: El tato que es va dir que faria. Si poguéssim.
1: Que ja veure...
0: Sí, a tatu has escut el Tordera?
2: L'escut del Tordera?
0: Sí, sí.
2: Però no en blanc i negre, no, en color, eh?
0: Però si guanyen aquest cap de setmana, te'l tatues sí o sí, eh?
2: Dic que sí, ja vaig posar Àlex.
0: Vale, eh? Però sí, això ja ho has de fer.
2: Però si ja ho vull fer l'any passat i no vaig poder.
0: Ah, doncs m'encantarà,
4: sí, no? Eh? Si vam parlar, inclús les càmeres de vosaltres, gravar-ho quan li feien.
0: Oh, sí.
2: Aquell empito ja em va dir que ja té un mecànic, que no sé on ho fan.
0: Un mecànic. Sí.
1: Mira, precisament ara que has dit pito, a mi m'ha quedat també una de les imatges.
2: Ai, com plorava en pito.
1: Sí, mira, veus? Ho anava a dir. En Pitu estava molt emocionat, suposo per la càrrega, no? De tot el que,
2: sí, que
1: s'estava vivint, la pressió que porten. És que realment la gent porta pressió, i crec que va ser una desinflada absoluta, més enllà de lo extraesportiu, això, la bona imatge dels nens poder entrar al vestuari i fer-se la foto tots junts, celebrar-ho bé, una desinflada que s'acabi de desinflar aquest dissabte, eh? És a dir, que jo no sóc ningú, tothom és conscient del que hi haurà el joc dissabte, eh? però crec que són imatges d'aquelles que et quedaran. I mira, ja aprofito per donar un missatge de suport a en Jandro, en Esteban i en Juanma, i també aprofito per en Guillem, doncs, que evidentment des d'aquí tenen tot el nostre suport, o el meu suport personal, perquè passi el que passi, són gent que també senten molt l'escut, i crec que també aquest reconeixement públic també l'han de tenir. I en Pitu l'envio un encàrrec, que segur que veu a la tertúlia, que si... A veure, jo ja més o menys... Clar, jo tindré una opció A i una opció B, a nivell de speaker i a nivell de música d'aquell cap de setmana. Llavors, jo sé perfectament que hi ha dues o tres cançons que són les que al llarg de la temporada hem anat jugant per tal de, sobretot, de l'escalfament i aquestes coses. Però ja faig públicament aquesta crida en Pitu, que a veure si hi ha una playlist que realment també pugui acabar de decorar tot plegat, sobretot per l'edicionet final, a mitja part, l'escalfament... Bueno, jo ho deixo anar.
6: A partir d'aquí ja...
0: A veure si reps un missatge.
4: Tu, no, has de posar la meva, també.
5: La teva a la mitja part. La teva està assegurada.
0: Anem a acabar de parlar del futbol, perquè ja portem mitja hora pràcticament, i hem d'acabar de parlar, perquè us deia abans que havia fet els deures, i és que el Sant Feliu està al cinquè millor tercer, és a dir, només una posició per sobre, és a dir, sabem que es classifiquen els sis millors tercers dels 18 grups que hi ha. Doncs, de moment, està a cinquè, amb 60 punts, però el primer en té 63. I el

0: promoció d'ascens i que tampoc, és a dir, serà un rival que s'està jugant moltíssim per poder classificar-se.
1: Però jo crec que això és bo. Que si hi ve un equip que no juga res i diu, bueno, si no saben què passa, no tenen cap pressió, però aquests també tenen pressió, eh? O sigui que s'ajunten dos equips que tindran pressió. Jo crec que això és bo.
0: A veure...
2: Sí, són dos equips que depenen d'ells mateixos, no? Facin el que facin...
0: Sí, Jesús, que és un bon rival, que sí, allà sí. Es va guanyar, però perquè el Tordera va fer un partit escandalós sí, i al sí. Jesús no li va acabar de sortir les coses.
1: El Tordera... Té el millor golejador, eh?
0: Sí, Ali, no es diu...
3: No sé com es diu.
0: Sí, Ali,
1: el Tordera que no es confiï en un empat que li pot valgar, que poder no li pot valgar, encara que li portin...
0: No, no hi ha 9 gols de diferència.
2: Jo no me'n fiaria de l'empat.
0: Jo tampoc.
2: No me'n refio.
1: Després sí. De lo que vaig veure l'any passat, aquell de Palafolls amb el pastís i tot allò, no me'n fio de res.
0: Bueno, i d'aquesta temporada.
2: No, no, vés a saber si hi ha pastís per un altre pastor.
4: Però si el Tordera en fa 2, ja n'han de fer en 11.
3: Sí, clar.
2: Sí, això sí, clar. Sí, sí.
0: Bueno, esperem que...
2: Jo crec que el cap ha d'haver-hi la victòria. Sí. Guanyar i
1: tornar a guanyar.
2: El que passa que allò de guanyar per civil i criminal, que es guanyi per l'esportiu i ja està.
0: No, sí. Lluís, a més dir-ho aquesta setmana és una mica raro.
1: En Lluís Aragonés va dir una vegada, diu, este partido lo tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal.
2: Por lo deportivo y lo civil. Lo criminal sí. Mejor que...
1: No, però s'entén esportivament. Sí, sigués com sigués, no?
2: S'entén. Sí. No, jo crec que ningú va prendre mal, no? En aquest sentit, vull dir, perquè la gent va anar a prendre mal, em refereixo esportivament. No, és que me'n feu obrir la llauna, jo no vull obrir la llauna.
0: No
2: m'inciteu. No l'obriré aquesta setmana.
0: No, aquesta setmana no toca.
2: No, no l'obriré.
1: Ara ja començo a obrir melons, que ja és el temps, eh?
2: La setmana que ve.
0: Anem a obrir un altre meló, perquè si no, aquí no acabarem. Anem a parlar ara del bàsquet, perquè el bàsquet està en una situació completament diferent, però l'alegria possiblement sigui la similar, perquè tot i perdre aquest cap de setmana contra el Roser a Barcelona, va mantenir la categoria, és a dir, ja està certificada la permanència, perquè l'Espanyol, l'equip que va just per sota, va perdre el seu partit. Només queden dos partits per disputar, per tant...
1: Jo me n'alegro molt per elles, perquè han passat un any dur, han passat un any molt complicat, molts partits amb 8 jugadores... I té molt de mèrit haver aguantat la categoria amb totes les dificultats que han passat aquesta temporada. Per mi té un mèrit increïble, no?
0: Ara ja ve bé, perquè en Marc Alonso ens deia que ostres, doncs vindria perfecte perquè ja pots acabar d'encarar una mica i acabar de planificar la temporada vinent, els hi pots dir a jugadores almenys, que ja vinguin a entrenar.
1: Almenys que no es passi el que ens ha passat aquest any, anar molts partits amb 8 jugadores, que el desgast dels 8 és el doble que si en tens 10, no?
0: Inclús 7, eh?
1: Inclús, per això dic que les que tenen 10 tenen aquest marge per fer rotacions. Nosaltres pràcticament no tenim rotacions, no?
0: La plantilla era de 10, però clar, si se lesionen 2 o 3, ja ho tens fet. El perfecte seria potser unes 12 jugadores.
1: El que s'ha de fer és planificar bé, sobretot el primer és que les que hi ha continuïn i aviam si es pot portar algú.
0: Jo també, digue'm.
4: Tu... Ara ja puc anar al bàsquet així, no? Fer la...
0: Ah, mira!
4: Veus? Com se'n diu allò?
0: La xerrada, no?
4: Sí, la xerrada. Ja hi puc anar-hi, no?
1: La xerrada tècnica.
0: Vols que li pregunti demà?
4: No, t'ho volia.
0: Mira.
2: Podries anar, no?
4: Sí, però jo tinc l'agenda molt plena.
2: Bueno, no sé si coincideixen, no?
0: Aquest cap de setmana... Sí, aquest sí. De fet, aquest cap de setmana coincideixen els tres. Perquè,
4: a la mateixa hora?
0: Ara el bàsquet em fas dubtar. El bàsquet crec que és a 6:15, però el hockey sí que és a les 5.
4: No hi podrem pas anar-hi al bàsquet.
0: O juguen fora.
4: Ah, hòstia, fora res, com que vagi fora jo a fer la...
0: Joan a Cerdanyola.
1: O sigui, l'últim partit serà aquí a casa, no?
0: Ostres, ara em fas dubtar, eh? Juguen contra el Sant Adrià...
4: Portes els papers molls, avui.
1: A tu no t'ha anat... A tu no t'ha anat bé fer festa dilluns, perquè t'ha quedat curt de feina.
0: Jo he fet els hores del futbol, m'he repassat els 18 grups de la tercera catalana.
4: Tu com que ja saps que el bàsquet ja s'ha salvat, ja 55, ja no mires res.
2: No, sí, però la veritat que està... A veure, que està bé, la salvació és importantíssima.
4: Jo com volia anar a fer la xerrada, tinc que fer-la, jo la xerrada allà a casa tot sol.
0: Tranquil, que ja veuràs com després recolliràs cable. No, ara l'embarcaré. Mira.
2: Un dia d'entreno pots anar, un dia d'entreno.
4: Això, un dia d'entreno, sí, home. Un dia d'entreno, quina xerrada, si no hi ha partit. No hi ha cap
2: condició. Ja, un dia d'entreno i vas allà i... No sé.
0: Ja portarem algun dia aquí a la Marina i a la Talls i ja parlarem.
4: Entrenem molt tard, jo que jo ja estic endreçat.
2: Bueno.
1: I aquest dissabte vols anar a dormir no sé quina hora i a les 8 ja estàs endreçat, en què quedem?
4: Tomàs.

0: Una cosa és que em vulguin portar de marxa i l'altra cosa és que jo hi vulgui anar i m'esquerquilli i quan jo ja seré a casa, eh?
1: No t'escaparàs pas.
0: No, perquè penso que jo ni en tota aquella... No, home, no. Estaria... Bueno, dijous no vindria pas a la ràdio perquè encara estaria dormint.
2: Encara estaries a ressaca, eh?
0: Vols que vagi amb aquella canalla?
3: No, molt de mèrit de les noies que la temporada, com bé ha dit en Tomàs...
0: Passat, passat putes, per això.
3: Sí. No ho han passat bé, ho han passat malament.
0: Malament, això de passar els de putes, però els han passat putes. I molts de nervis, molta d'allò, vull dir que...
3: Sí.
2: Canvi d'entrenador pel mig de la temporada. Sí. No, i, a més, deixa'm destacar, perquè...
0: La banqueta curta, lesions... I tot,
2: aquest cap de setmana, de 42 punts, 22 van ser de la Júlia, eh?
3: Sí.
2: Així, és una barbaritat.
0: Sort que no s'ha trencat.
3: No, i esperem que hi hagi aquesta continuïtat, és a dir, clar, evidentment el Tordera, per mantenir la categoria, ara en Marc, qui sigui, però que suposo que serà en Marc, ja pot començar a pensar en la propera temporada i clar, els jugadors que pugui reforçar ja els hi pots dir la categoria que jugaràs, que això també és un pal,
4: bueno, ja
3: per, poder,
4: tu.
3: Dir, no? Ja, per ja. Poder dir, ostres, ara què? Amb qui vaig a buscar i com, no?
4: Sí. Ja t'ho va dir tu amb una això prèvia,
2: ja,
4: no?
2: Sí. Exacte, ja ho he parlat amb ell i em va dir que fins que realment no sàpiguen el destí del club la propera temporada no podien acabar de planificar.
0: Aquest en Marc és capaç de portar l'any 2 o 3 a la NBA allà per allà baix.
2: Aquesta època crec que ja...
0: No seria pas la primera vegada, eh?
2: No.
0: Jo quan estava allà al pavelló sempre portava gent rara per allà.
1: Tu,
0: jo pas un collons els buscava tu, i els portava.
1: Això de la NBA què és?
0: Jo que sé.
3: No sé, de per allà, sí, exactament. Sí. No, però mínimament Tordera de tenir supercopa. Sí. Sí, femenina, sí. I crec que...
2: A més, vaig parlant amb Marc, perquè ja em va dir que hi havia parlat amb algunes jugadores, que fins i tot aquestes setmanes, potser, de fet, ja han anat algunes a provar, alguns possibles fitxatges, i que són de per aquí la zona, em va confirmar.
3: Molt bé.
2: I li vaig preguntar també per ell.
4: Que no marxi cap de les que hi ha
2: no
4: ara.
2: No marxaran. En principi, del bloc que hi ha ara, no marxaran.
4: Això ja m'ho tranquil·litza.
2: En principi, bastant. Jo no asseguro res, per si de cas. Però em va dir que ell... realment pots seguir com a entrenador si veu que hi ha un projecte divertit de cara a la propera temporada.
1: Amb ell no patir.
2: Exacte, per no patir i no d'anar a pujar sí o sí, però d'estar per allà a la part alta, de jugar,
1: i
2: mira si hi ha sort.
1: I si hi ha l'oportunitat d'un alt salt.
2: Correcte.
0: I l'any que ve han de tornar a agafar l'avió que l'agafin. Ja està.
2: Doncs aquesta és una mica la situació del Tordera, eh?
3: Molt bé,
2: perquè
3: molt bé.
2: Sapiguem.
3: Va. Ens alegrem.
2: A l'hoquei.
0: El principal, saps què és? Que si en Marc continua, ell ja planifica la temporada. I Frick, aquest ja buscarà un entrenador, allò, van passant temps i començar els entrenaments i encara l'equip està per fer, m'entens?
2: Això és un dardo?
0: Eh?
2: És un dardo, això?
0: Què vols dir un dardo?
2: No sé, alguna indirecta per a algú altre?
0: No! No és cap dardo, això és perquè si tu ja saps que comptes amb un entrenador... Sí, sí. Ara ell, de partida d'ara, ja pot començar a planificar la temporada.
3: Sí.
0: En canvi, si l'entrenador que tens ara dies no continua la setmana que ve, entre que busques un altre, no coneix l'equip, que si això va passant, i llavors et pots trobar com ens hem trobat la temporada passada. Que ven aquí, has de canviar en 4 dies, que són 2 entrenadors, van fotre fora?
2: Sí, sí.
0: Però ells ja els coneix, ja sap el que necessita l'equip.
2: Crec que un va ser l'Albert.
0: És igual, no ve pas d'un.
3: Bueno, però perquè venia nou. Clar, venia nou de...
0: Vale. Però ara tu ja coneixes l'equip, ja saps el que necessites, ja, vull dir, ja...
2: Bueno, i ets d'aquí, que saps realment per també,
0: això,
2: i sents molt més.
0: Això, i que te marca de bàsquet en sap un
4: niu. I el club dins de les seves possibilitats no posarà cap pega. Tot el que pugui fer ho farà. Això sí, està claríssim. Sí.
2: Parlar ara de l'hoquei, tancar ara el bàsquet, l'hoquei que ha tancat el seu últim partit aquí al Parroquial... amb victòria contra el Sant Cugat 4-2. També va ser un partit per acomiadar la temporada en aquí, però també per acomiadar l'Arnau Vidal, perquè plega.
3: Sí.
2: No és que se vagi un altre equip, sinó que ja deixa l'hoquei per centrar-se doncs, amb els estudis o amb el feina o amb el que sigui.
4: Ja
2: també
4: escoltar.
2: El van acomiadar. S'acaba ja la temporada pràcticament de l'hoquei.
4: Un temporadón. Jo m'haguessin fet una aposta que quedaria en el top 5, que l'hagués perdut segur. Dic, va marxar en quin vulgues, els canvis que va haver, i dic, mare de Déu, moltíssim, ho veurem l'any que ve. Jo m'he quedat super sorprès, i jugant bé. Molts partits jugant bé. El Manlleu, per exemple, que aquí i allà els van guanyar, per tant, per mi han fet un temporada, jo estic molt content amb el hockey aquest any, i jugant molt bé a moltes estones.
2: Plàcides?
0: Digue'm.
2: La temporada del club Petit Tordera.
0: Per mi ha fet una bona temporada. ha fet una temporada, bueno, almenys hem fet una temporada però no està per allà baix a gratar. Ara ja sembla que ja comencem a mirar una mica amunt.
2: Sí, comencem a treure el cap.
0: Sí, m'entens?
4: A treure el cap.
0: A veure si la temporada que ve, fem un altre pas.
2: De no ser la princeseta una altra vegada de la categoria, no?
0: Com?
2: De no ser la princeseta, no?, que li diuen a aquests equips que dius, mira...
0: Exactament, que diuen, home, la temporada ja mira, aquest any tornem a estar... No, a veure, aquest any hem fet una bona temporada. Podem estar tots contents perquè vam aquella canalla, aquest equip jove, que allò hem fet una bona temporada. Ara esperem que a veure si la temporada que ve facin un passet més amunt, m'entens? Mhm. Uh-huh. Que d'això es tracta.
4: I l'assumpte de les renovacions, com està? Els que hi havia alguns que havien renovat i altres?
2: Igual.
4: Stand-by?
2: Igual.
4: Estan stand-by?
2: Sí.
0: Ah, és que tot és truncat,
4: sí,
0: no?
4: Sí, a veure.
2: No sabem res de Beto, que ha arribat aquest any, que ha sigut el màxim golejador. De moment no sabem absolutament res, oficialment. No
4: Home,
2: sé...
4: jo crec que la gran pregunta és si l'entrenador seguirà. Que aquestes alçades ningú ha dit res.
1: Bueno, va haver-hi un moment que va dubtar, després semblava que sí i ara no se sap, no?
4: El piu a la gàbia, vull dir, no, aquí ningú...
1: Oi la cara que està posant.
2: No sé.
1: No,
2: mira, jo no sé res. Jo...
0: Amb aquesta canella que es queden ara, que ja diuen que continuarà l'any que ve, fas un parell de fitxatges. Així, collons, que vinguin a portar algú i ajudar aquesta canalla, encara que sigui un parell de veterans o el que sigui, cuidado.
4: Sí. No, jo crec que ha estat una temporada de descobriments, no? Perquè tens en Beto que s'ha sortit, tens en Marc Josef que també t'ha respost i vaja,
1: el seu rendiment
4: ha estat més que excel·lent. I llavors tens la resta de pinya, la resta de columna, la resta de peces que temporada rere temporada es van fent grans, però es van fent grans no per edat, evidentment que també no són els nens que potser fa 3 anys estaven aquí, però van fent passes endavant de consolidar-se amb la categoria, de ja saben on juguen, ja saben a què juguen, ja saben com tal, ja saben com portar el ritme de partit.
1: Bueno,
4: no?
1: Això passarà com va passar l'any passat, un partit que vas ser tu, que els vas entrevistar un per un, que si quedaven o no, que passarà igual, no?
4: Aquesta setmana haurà de en Pol Roig haurà de
1: un per un aviam que fan, no?
4: A veure.
0: No pots fer-ho, que l'han quedat al carrer.
4: No, vaig marxar jo perquè vaig voler, però a mi ningú m'ha fotut fora.
1: Va marxar ell 5 minuts abans que el fessin fora.
4: Exactament, així de clar. Vull dir, l'òrbita ja hi era, l'aranya ja hi era, però l'aranya no em va...
2: No va picar, eh?
4: L'aranya no em va mossegar i vaig saltar jo abans. Però és veritat que el bloc, ostres, jo crec que l'èxit de tot plegat i dels resultats aquests, amb una temporada que va, sí, potser baixava un, però... Ostres, tu havies de fer la feina igualment perquè l'etiqueta sempre acaba al Tordera. No sé com, el Tordera és el qui... I al final t'acaba demostrant que es troba amb el top 5. Em sembla que s'ha quedat a 10 punts del líder o per allà els dels comptes, més o menys. O sigui, jo crec, home, que al final bueno, l'equip al tren ha funcionat. A partir d'aquí, bueno, veurem la temporada que ve, com anirà, si finalment hi haurà l'entrenador aquest o no, si s'agradarà tota la plantilla o no, i ja està, i veurem quin grup et toca de l'Hockey Lliga, o sigui, de l'Hockey Lliga Plata.
1: Aviam si toca Granada, tu.
4: Bueno, mira, doncs seria maca l'esplaçament. Ho diran ells, perquè jo no crec que
1: el podeixi.
4: No crec, vaja, els plantejaments a data d'avui, no, un 14 de maig, no.
1: Tu vas a Córdoba, però a Córdoba...
4: Jo a Córdoba, exacte, a Córdoba no hi ha hockey.
1: No hi ha equip de hockey. No,
4: que jo sàpiga, no ho sé, potser sí, però jo no l'he trobat. A Aguilar de la Frontera no, a Aguilar de la Frontera no hi ha hockey patins. No, no hi ha hockey patins allà, seguríssim.
1: Ho has mirat bé?
4: Allà hi ha vòlei, hi ha futbol, hi ha...
2: No, mira, hi ha vòlei.
4: Sí, això n'hi ha, però...
2: Si vòlei també n'hi ha, sí.
0: Si els vas allà al teu poble i els hi portes un estic, ja han dit, però això per què serve?
4: Exactament. No només els hi portes... Mira, no només els hi portaria el... Bueno, és igual, no m'atireu. Bueno, veurem la temporada que ve i ja està. I jo crec que al final, mira, jo per acabar de rematar l'hoquei, el capítol d'aquesta setmana, que crec que és important, no?, aquesta victòria, i a partir d'aquí, doncs, ja acabar i deixar-se d'anar aquest...
1: Ara, per si jo, només estan pendents que l'Oviats pugi.
4: L'Oviats, a veure, no ho sé, no ho he mirat, la veritat.
1: L'Oviats que pugi, no?
4: Que torni a pujar l'Oviats. Home, l'altre dia, home, el Juaceta va superar el Dominicos, que va fer un pas de gegant, vull dir que...
0: 6 punts segurs.
4: El Juaceta sembla que... El Picat em sembla que ha sigut el que ha baixat o està a punt de baixar. Crec que ja ha baixat, crec.
2: Sí, crec que amb l'últim cap de setmana...
4: Això no ha anat, a nivell de desplaçaments no...
1: I per baix que està Juaceta i...
4: Ja està, el Picat.
2: El Picat.
4: ha baixat.
3: Sí.
4: Mira que li van fotre un cop de mà, eh?
2: Sí, però no... Però mira,
4: van guanyar la Jola City i ells el van guanyar aquí.
2: No el van aprofitar.
4: No va haver-hi manera.
3: No, no. I ve i destacar, evidentment, no, aquest cap de setmana encara hi ha campionats de Catalunya, que els hi toca el juvenil, no? El juvenil B i un altre.
2: El júnior, l'infantil A...
3: Ah, sí, l'infantil A i el juvenil B, em sembla.
2: Sí, ho tinc apuntat a la llibreta, però ara la memòria m'has enganxat en fora d'això.
3: Aquest passat cap de setmana va haver-hi la resta de campionats, on el Tordera, doncs, el júnior...
2: Juvenil A,
3: perdó. El juvenil A va aconseguir quedar quart classificat, bueno, pues, demostrant que la base novament torna a estar amb els millors equips de Catalunya, que a més, bé, no, hi havia aquest homenatge per la Júlia Vila, que ara se'n va jugar a l'Hockey Lliga i que, vaja, també és un altre exemple, no, del que suposa el club Petit Tordera i el bon treball per als jugadors que surten, i crec que el repte més important és mantenir-los, i el creixement natural, per exemple, de la jugadora com la Júlia, doncs, és el que està fent. Vull dir, tant de bo el Tordera tingués equip a l'Hockey Lliga femenina, però com que no és el cas, doncs acabes abandonant el club, no? Així que, bueno, aquest reconeixement, molta sort per als campionats aquest cap de setmana, i ja està. I, bueno,
2: anem ja encara en la recta final, perquè si no ja no bueno, sí, és que pràcticament no
3: que després temps. Diguin que en Joan Martín parla malament del club Petit Tordera. Que després ho diguin, eh? Ja està, aquest recadet, com sempre.
4: Tu has d'obrir el meló.
3: Patrocinat. Està patrocinat.
2: No anem a obrir cap meló ara, ja ens esperarem, perquè si no ens quedem sense temps.
4: Obre no es tindria.
2: Ja veurem. Però si voleu acabar, queden 10 minutets escassos. Encara? Res? Doncs mira, no, ja avui has estat calladet, eh?
4: Eh?
2: Avui has estat tranquil?
0: No, perquè no tinc gaire coses per dir. No.
2: A veure si del Barça tens algú a parlar.
0: No, a veure.
4: El 30 aniversari, has de parlar del 30
0: sí,
4: aniversari, no?
0: Si el Tordera, en vez d'anar, si hagués anat a un altre puesto, però no tinc ganes de parlar.
3: Però això és una decisió personal teva, eh?
0: Ara no. Què vols encendre? Què vols tocar aquí?
2: No, anem a... Si voleu, parlem del Barça, no?
0: El Barça... Pensava que volies tocar amb Florentino.
2: Ah, bueno, pues, també, però és que no donarà gaire temps.
0: Aquelles punxes també.
2: Va guanyar el Barça contra el Madrid 2-0, va guanyar la Lliga. No sé si vau tenir la sensació que era com mig descafeinat el clàssic. Jo per mi, no vaig tenir la sensació de...
4: A mi em va donar la sensació que ho havia empatat. No fes mal. O que el Barça no li fes mal al Madrid. Jo per mi em va donar... La segona part, sobretot, em va donar aquesta sensació. Diu, aquest ho tenen això més que manegat.
0: Jo no vaig veure-ho, eh?
2: Ho vas passar malament, tu? Et va saber greu? O...
4: El què? No, perquè hem fet una temporada de...
2: És a dir, ja tenies assumit.
4: De campixa. No, jo em feia... Pues, mira, jo perdre 2-0 ja em va anar bé. Per això penso que ho van pactar. Perquè jo crec que si el Barça va com estava al Madrid, li fa 5. I jo crec que això... A mi la segona part em va donar la sensació que allò... Havíem fet un tejemaneje allà... Uns i altres, no ens fem mal i vinga, ja està. 2-0, 3-0 o... I no... I ja està. I tot i això, mira el merder que hi ha.
2: Sí. Gràcies, has dit que no vas veure el partit?
0: No.
2: Però...
4: No, el Barça no veu cap, ja ho va dir.
0: No ho veig, no ho miro.
4: No miro el Barça.
0: Jo te dic una cosa.
4: Des que va estar en Xavi no ha vist més el Barça.
0: El Barça no ho miro. Però ara estic veient que aquesta lliga està tot adulterat.
4: No ho diguis, això.
0: Tot.
4: No ho diguis, això.
0: Ahir mateix estava veient a casa.
2: No, la lluita pel descens, ara.
0: El Valladolid... Ai, perdó, la Villarreal-Sevilla. Home, es va veure ben clar que aquell partit estava ja fet.
4: Clar, el Villarreal ja té assegurada la Champions.
0: 2-0, llavors 2-3. El Llevant a camp del Celta, 2-3, perquè aquells del Celta ja no els hi va res. Els altres d'això, que no els hi va res, tot això...
4: L'Espanyol amb el Bilbao.
0: Exactament, tot això està adulterat. Com saber d'aquestes alçades... Ja veurem avui que farà el Girona, amb la Real Societat.
4: El Real no s'hi juga res.
0: Per això, a veure. Però vull dir, fixeu-vos, que tots els que estaran allà, que ja el tenen tot fet, aquest any, els de baix, potser hauran de fer 45 punts per poder-se salvar.
2: És que el setent no té la permanència assegurada.
0: I penso una cosa, i fa 4 o 5 partits que deien que en 40 o 41 punts te salvaries. Mm-hmm. I ara resulta que, mira, el Llevant estava en sota de descens, pum, a dalt. Va al Barça camp de l'Alavés, mira, també el guanya.
4: Això jo crec que en 43 punts no te salves, aquest any.
0: Va al Barça al camp de l'Alavés, en tot el partit no va xutar ni un cop a porta.
4: Pues jo vaig estar veient el partit del Barça i la meitat dels jugadors que hi havia no els coneixia jo.
0: Aquí és un juvenil.
5: Sí, sí.
0: Eh? Sí, què? Sí. Això no és adulterar la Lliga? Això és no. Com l'Atlètic de Madrid. Com fa l'Atlètic de Madrid que ha llançat la Lliga? Primer per la Copa del Rei i després per la Champions.
5: I res.
0: I com anava a jugar a fotos d'aquests petits, tots els guanyaven. I mira, i no ha guanyat res. Això no és adulterar la Lliga? Això és adulterar la Lliga. I a mi que diguin el que vulguin. Ja m'explicaràs tu, el Barça va a camp de l'Alavés. Com que ja ha guanyat la Lliga, hi van bons juvenils. Això no és adulterar la Lliga? No fotem.
2: Es pot mirar així, però després...
0: Però per Barça li hagués necessitat els punts que...
2: Òbviament no hagués jugat.
0: Estan a cap del carrer.
4: En circumstàncies normals, el Barça hagués guanyat a l'Alavés. Sí. I el guanyar a l'Alavés pot fer mal a un altre equip.
0: Ara, el guanyar a l'Alavés ha fet mal a Girona i ha fet mal a altres equips.
4: Clar. I a l'Espanyol, inclús.
0: Collons, no fotem.
2: Però cadascú jugant mira per el seu, no?
4: Però si el Barça...
0: No, perquè el Barça el tenia fet.
4: Però el Barça que s'està reservant pel Mundial.
5: Segurament.
4: No, però s'està reservant pel Mundial.
2: Sí, o provar coses per veure què fan l'any que ve.
0: Per què se'ls guarda el Barça? Per anar a jugar a la Champions.
4: Al Mundial.
0: Per estar allà a la grada, eh? Perquè al cap no hi podran pas estar perquè et van quedar al carrer, eh?
4: No, s'està reservant perquè l'any del Mundial ve.
0: Això no li està permès.
4: No, bueno.
0: No li està permès. Això no es fa.
5: Això passa cada any.
0: Perquè es fa mal un per un.
5: Passa cada any.
0: Res. Això és adulterar la Lliga, collons.
2: Bueno, però quina solució hi ha? Li dius que no poden jugar els juvenils?
0: No, com el mínim que la federació digui que han de fer, jugar 9 titulars.
2: I com, qui sap si és titular o no? Vull dir, si van rotant.
0: Que tinguin no, fitxa del primer equip.
4: Ahir vinc algú del Barça, que jo no els he vist mai. No,
5: menys un, hi havia en Cortés i ja està, la resta són fitxa per aquí, no?
2: Sí.
0: Res.
5: Són tots igual.
0: Si el Barça hagués aconseguit els punts per quedar campió de Lliga, no hi ha pas anat a jugar
5: no,
0: amb aquell
5: equip. No, evidentment que no, com no fotis.
0: I més a més també fan jugar aquell porter, en Xixani i aquell,
2: que el dia abans s'havia carregat a l'autobús 8 hamburgueses, 130 pizzas i 50 cigarros.
4: No, jo me vaig emprenyar molt per això perquè jo m'emprenyaria molt que el Girona baixés, de veritat, eh? A mi m'emprenyaria molt que, i com veixés per una cosa d'aquestes,
2: però tampoc,
4: ja que venia al Barça encara hi tindria
2: més. Però tampoc, vull dir, si arriba el cas suposat, que espero que no, que el Girona baixa...
0: La perdó lliga a ells.
2: Tampoc es pot culpar el Barça
0: no,
2: perquè va perdre contra l'Alavés.
0: No, és culpa del Girona.
2: Vale, perquè la feina la podrien haver
0: perquè
2: fet abans.
0: Ja
4: però
0: la feina.
4: El Barça ahir també podia haver fet la feina i fer un cop de mà al Girona, no?
0: No, ja li va donar-li 3 punts. Jo t'ho dic que sí, baixa... El Girona, per exemple, si baixa, és perquè no ha fet la feina. Tot això...
5: Sí, el mateix que l'Espanyol.
0: Tot això sí, de veure tu. Però això no es pot fer, eh? Perquè ja ho tinguis tot fet, casa te'n fot. Això, no.
4: I si no ho sabeu, a la Lliga de Bàsquet, al final hi ha un equip espanyol, eh?
2: Sí.
5: Sí.
2: Perquè hi ha les semifinals...
4: Hòstia, València, quina remuntada ha fet, eh? Va perdre cap dos partits i ha guanyat 3 seguits, eh?
5: Sí. Molt bé, València, la veritat, sí.
4: O sigui, hi ha un equip de la Lliga Espanyola a la final.
2: Sí, això sí.
5: Val a dir-ho això, no?, que... Si retornem al clàssic, que vaig tenir la sort de viure al Camp Nou, que va ser una experiència xulíssima.
0: Tu te'n descanto, eh?
5: No, la veritat que, mira, va ser...
0: A mi no convida ningú.
5: Va ser de cop de sort.
4: Però no vas veure que anàvem tots caminant?
5: I jo crec que la segona part...
3: Podríem haver fet molta més sang i una maneta hagués caigut tranquil·lament.
4: A mi em va donar la sensació que havíem fet un pacte.
5: Sí, i tant. I també dic una cosa, eh?
4: Això passa.
5: Si això és al revés, el Madrid te'n fot 8. El que passa que a Can Barça sempre anem amb la bandereta i sempre anem amb... Que som uns il·lusos.
4: Però al final ells són amics.
5: Bueno,
4: són companys, són...
5: Sí, bueno.
0: Jordi, no hi entenem per res, aquest de futbol.
5: Sí, no.
0: Mira... Si això estava fet, com diu ell, o com diu allò, si això
5: estava
0: fet...
5: Jo no dic que es digués fet, jo dic que...
4: Que donava la sensació.
5: Que va ser un clàssic...
2: Descafeinat.
5: Sí, absolutament, que el Barça podria haver fotut 5 o 6.
4: A més a més, descafeinat amb sacarina.
0: És que té collons, això, que té collons.
5: Ah, no, quin partit vas veure, tu?
4: No ho va veure.
0: Si això estava fet, el Madrid, abans de començar el partit ja li podia haver fet el passadillo al Barça.
5: Sí,
4: no, perquè no era campió encara, el Barça.
0: Però si ja estava fet el partit, que sabe com va ser.
4: No diguis xurrades.
0: Sí, la ja, què diuen xurrades?
5: És que diuen xurrades. El Barça no era campió quan el Barça va rebre el Madrid.
0: No dieu que ja estava fet.
3: No, si estava fet.
0: Ja li podia fer el passadís.
3: Ara, s'hauria de fer la feina.
4: Em va agradar molt una cosa del Madrid, que com va el partit, un per un, tots els jugadors van donar el condol en el
2: Flick. Quin condol? Només faltaria.
4: Es va morir el seu pare.
3: Hans Flick.
0: No sé si... No sé com ho veig.
4: Van anar un per un, tots a donar el condol. Això està, va estar bé.
0: A mi se m'amora el meu pare, deixo la feina i me'n vaig a veure amb el meu pare.
4: Veure, això ja és una altra cosa. Ell va voler estar aquí, doncs... Pues,
3: No, a veure, la qüestió és aquesta i crec que, al final...
0: Cada país té ja les seves mentalitats, no? Per mi se va morir el meu pare i encara me'n vaig cagar i
3: veig. Tampoc sabem la relació que tenia Hans i Flick amb el seu pare, vull dir, potser...
4: Però jo pensava que el dia següent a la rua no hi seria. Vull dir, bueno, que estigui el partit, vale, però l'endemà... Però no, estava allà, també.
3: Sí, sí. Això que no sabem
4: ben bé. I ahir va estar el partit.
2: No, no ens hi podem ficar amb això.
0: És igual. Això són coses...
3: La qüestió, 2-0, campions de Lliga...
4: És un detall de la rivalitat, anar-li a donar el control.
3: Això és la 29a Lliga... amb orgull.
0: Segona Florentino Pérez.
3: Que no ens n'han robat 7-18.
4: No,
3: com diuen alguns.
4: Florentino diu que sí.
3: Com diuen alguns.
4: Alguns no, digues
3: i
4: no.
3: Que, i, no digues i que alguns, com que li han arribat...
4: No te maguis,
3: com
4: no.
3: Que li han arribat... rumors que ja li estaven fent al llit amb la junta, una junta directiva. Per això ara avança eleccions i per això ho avança tot. Perquè tenia el de l'Iberdrola a punt per fotre-li alçada allà a la llotja del Bernabéu.
4: Però llavors el Barça, ho saps, no?
3: Sí. Mira...
4: Pedrerol,
3: de Barça, sí.
2: Sí.
3: Sí.
4: Ell ho diu.
2: Però, sí, pot dir missa.
0: Jo va com, ell, com que l'altre dia aquest en Florentino Pérez, no sé què va prendre aquell home. No sé el que sí, va prendre. I llavors l'endemà aquell en Pedrerol, com que és culimerda amb aquest en Florentino.
3: I tant que ho és.
0: Perquè si no, com que ell ho té tot controlat, ja va convidar allà a la cesta... per dir-li, vine cap aquí, que no sé qui...
3: Que descombraré.
0: Que no sé qui, no sé qui t'assessora o què, sí. Però és que ahir la vas cagar, vagant, i ell va jugar el cul, tio. La vas cagar i ell va jugar tot el cul. Vine i mirarem anar aquí si ho podem arreglar. És que, tio, és que aquest home, l'edat que té, vol anar. Jo no vas quina cara que feia.
2: Però va dir que no estava malalt.
0: Si ve el carnaval, no cal pas que vagi a buscar cap careta. Només ha d'anar a buscar la goma, tio. Perquè...
2: Però ho deixem aquí.
3: Sí,
2: ho deixem aquí perquè no ens queda temps. L'important, aquest cap de setmana, al municipal.
4: I dijous que ve farem una tertúlia de festa.
2: Ara, esperem.
3: Oh, i tant.
2: O sigui, no farem festa, sinó que vindrem i farem festa aquí, eh?
4: Tertúlia de festa?
2: Vale.
0: Jo tindré feina.
2: Encara estaràs de ressaca, tu.
0: Eh?
2: Encara estaràs de ressaca.
4: Quan?
2: El dijous que ve, després de sortir, que sortiràs dissabte de festa.
4: De dissabte fins dijous? 4 dies has anat tan malament?
2: Sí, home.
0: No pateixis que no m'enganxaran pas.
2: ens veiem dissabte, el partit sí. Importantíssim, s'ha d'omplir no municipal.
0: Ve, aquest diu que no ve.
2: Jo el vas a buscar a casa.
0: Jo sí, pot tocar els collons, jo s'hauria de buscar.
2: Moltes gràcies per venir.
4: Si
2: ens veiem dissabte, nois.
3: Ens veiem dissabte.
2: Va, digues l'última cosa, que si no ens quedem sense temps.
0: Tanca.
2: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Anem a cantar tots junts. L'ell company, vinga.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Gràcies.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
2: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions. S'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida i el Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol mental, virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha vist un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment no ha pogut ser, el Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de les victòries d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.
0: Els millors moments de ràdio a la Sonoteca. Recorda veus, programes, convidats, cançons. Des de 1982 fins a l'actualitat.
5: Ràdio Tordera.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: El poema simfònic a Ràdio Tordera. Un programa de música clàssica d'alt voltatge que no us podeu perdre. El dimecres de 3 a 4 de la tarda i els diumenges de 10 a 11 de la nit.
10: Bona tarda i benvinguts, siguem tots, a aquest any 2018 que ens promet emocions fortes. He fet una reflexió de llarg recorregut que m'agradaria sotmetre a la vostra consideració. I és que el Codi Penal espanyol em sembla que està inspirat en l'Evangeli. Què diu l'Evangeli al bon cristià? Que si et claven un mastegot, tu has de parar l'altra galta per si el teu antagonista li ve de gust plantar-te en un altre. Llavors, el paral·lelisme amb la justícia espanyola és més que evident. Per exemple, la policia pot omplir-te la cara de mans, però tu no pots odiar-los, almenys no en públic. En públic és delicte, delicte d'odi. El que et correspon fer, doncs, en un cas com aquest, és parar l'altra galta, que és ni més ni menys el que mana l'Evangeli. Apa, ja teniu matèria per reflexionar una bona estona. Però si en voleu fer cas, feu-ho quan s'hagi acabat aquest programa. El poema simfònic que he triat per avui el va compondre el suís Ernest Bloch, que va viure entre 1880 i 1959. Es titula «Veu en el desert», poema simfònic en violoncel obligat. És un poema d'inspiració jueva i ens diu el fulletó del disc que l'obra és més una inspiració de l'ànima jueva que no pas una elaboració de motius jueus. La versió que jo tinc d'aquest poema simfònic i que poso ara a la vostra disposició la interpreta el violoncel·lista milanès Jacopo Scalfi amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció del suís Paul Kantschider.

ben mirat, i després d'aquesta música bastant fosca, una interrupció per si hi ha publicitat ens prepararà les oïdes per escoltar la segona part del programa. Ara torno. Sant Tornem-hi. El concert per a dues trompetes de Vivaldi, el Riom 537, encetarà la segona part del programa d'avui. El solista és Maurice Sandré, que toca les dues trompetes. No alhora, és clar, sinó que primer varen gravar una trompeta i després va gravar la segona trompeta sobre la primera. L'obra està executada per la English Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles Mackerras.

Acabarem el programa d'avui amb una peça simfònica que vol encomanar-nos una certa alegria. La va compondre el compositor de Brooklyn, Aaron Copland, i es titula El Salón México. L'autor es va inspirar en unes melodies del folclore mexicà. Philip Ellis dirigeix la Royal Philharmonic Orchestra amb aquesta obra.

El proper dimecres, el dia 10, procuraré oferir-vos un nou programa del poema simfònic a Ràdio Tordera. Fins llavors, us desitjo tota la bona sort del món.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 14 de maig, les tres paraules del dia són testimoni, cicloturisme, jugadores. Testimoni. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toñi García com a cap de llista del PSC Tordera a les properes eleccions municipals. I es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. Cicloturisme. Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. I Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Categories. L'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i sènior. I Badrona Tordera posposa pel divendres 22 de maig la festa alumni. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps per demà. En plena política i ja de cara a les properes eleccions municipals hem conegut que Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toñi García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit.
2: Que després de 12 anys com a responsable, doncs calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García.
1: Avui a Santa Gemma és el Dia Mundial de l'Assegurança. Avui fa anys l'amo de Meta, Mark Zuckerberg, que fa 42 anys. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable, amb pluges a mig matí, màxima de 18 graus. Demà dia de pluja, mínima de 9, màxima de 17. Es manté el cabal de la Tordera, 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. La dita, sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs. Fa un any explicàvem que Tordera celebrava la Festa del Bosc, Tordera Park en concret, una jornada de neteja col·lectiva. Fa 5 anys arribava la primera edició de la Tordera Gastro Market i fa 10 anys la Diputació de Barcelona reunia per primera vegada 311 alcaldes de la demarcació per presentar el seu pla de mandat. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera recuperarà la entrevista amb el regidor del PSC, Rafa Delgado, fent balanç també del seu pas per l'Ajuntament de Tordera després d'anunciar que no repetirà com a cap de llista en les properes eleccions municipals. La notícia curiosa del dia: Zara supera Nike i es converteix en la marca de moda més valuosa del món. A la llista de marques més preuades del 2026, ChatGPT protagonitza l'escalada més important, quadruplicant el seu valor.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Ara i aquí, aquí estem a punt per acompanyar-te des d'allà on ens escoltin, ni més que tot desitjar, doncs, que comencem a preparar el que podem fer aquest cap de setmana. Veig aquí que avui estem en aquest magasim, estem, doncs, embolcallats d'aquesta bona mantellina que ens aporta a l'ara i aquí, i nosaltres la volem fer arribar ben lluny, perquè avui dimecres 14 de maig obrim el programa fent una mirada al calendari. Què us sembla? A la història i a les curiositats que ens deixa aquest dia de primavera. Segons el calendari religiós, en algunes comunitats cristianes es recorda avui la festivitat de l'Ascensió, un moment simbòlic que commemora l'ascensió de Jesucrist al cel 40 dies després de Pasqua. També celebrem aniversaris destacats com el de gimnasta George Lucas, nascut amb un 14 de maig de 1944. I acabem amb una curiositat. Avui és el dia número 134 de l'any i encara en queden, déu-n'hi-do, 231 dies per amb una frase per comentar bé, doncs, aquest 14 de maig. Diu així: cada dia és una nova oportunitat per escriure una petita part de les nostres històries. Històries que veig aquí que els que estem sentats a aquesta taula dels Estudis Centrals de Ràdio Tordera, Antonio López, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Estàs a punt d'escriure la teva petita o gran història?
2: No, ja no estic a punt.
1: Home, per què?
2: Perquè s'ha de pensar ben pensada, s'ha de tenir un inici, un nus i un desenvolupament.
1: Bueno, però tu ets un home que llegeixes molt. Meli Banyes, bon dia.
3: Bon dia, bon
1: Estàs
3: dia.
1: Estàs preparada per escriure una petita part de la nostra història?
3: De la teva història. De la meva, sí. Estic preparadíssima i estoy en ello. I jo puc dir-ho perquè en Toni no pot. Ell encara no té els anys que tinc jo. Per tant, no li toca encara. Ell encara té uns anys de vida.
1: Bueno, però si vol fer-ho no. Tant i tan bé, el nus i no sé què més ha dit, el cordill, el llaç...
3: La seva memòria serà històrica, vull dir,
1: A veure, jo ja m'he deixat
2: passada. Jo estic content perquè en aquest programa vam predir el que surt a les revistes ara, sí o no?
3: Sí.
2: Lo de l'Mbappé i l'Esther Espósito. Claro. I ha sortit a les revistes.
3: És que això era molt evident, perdona.
1: Ara, per favor, i el que té especialment important aquest magazín és que la gent se'n va del tema del dia i el moment que volen. Diu l'alegria!
2: Ja hem començat desmarxant. Estàvem parlant de lo bé que ho va fer el Tordera a futbol.
1: Ja.
2: I de lo bé que ho va fer el Barça.
1: Ja,
2: el Florentino va sortir-se.
1: A veure, no expliquis la història del Florentino. No expliquis ara tot això. Perquè ara pregunto de la teva petita història. O de la història de la ràdio. A veure, història de la ràdio, pots escriure ja alguna cosa, Toni, tu?
2: Home, 32 anys que porto.
1: Ah, a veure, has viscut moltes coses, eh?
3: Sí, que podrà fer dues històries, la seva i la de la ràdio. Podrà fer-ho totalment.
1: Molt bon dia.
4: Bon dia, guapíssim.
1: Què tal? Petita història, gran història. Què te sembla? Estàs preparada?
4: Aviam, jo estic preparada des que estic aquí a explicar coses de vivències que he viscut jo aquí, sé coses de la ràdio, però el Toni porta molts anys. Jo déu-n'hi-do, també.
1: Tu
2: déu-n'hi-do, sí.
4: Déu-n'hi-do, no sé ben bé.
1: Vas estar en un programa que feia Belles i Noves, sí. Consells, que era molt interessant,
4: també.
1: Eh?
4: És que, en broma, és que no sé si porta...
2: Tu vens des del Santiago Rusiñol?
1: No.
4: No. Jo vinc des d'una vegada, la nostra història és molt maca, amb la Rosa Ruscalleda, que ens vam trobar amb un dinar, que ella va anar a fer l'ordenador, i el meu marit també. Nena, vine, que fem ja la despedida. Dic, no, que sí. I tinc que dir aquí per antena, diu, que ve la fina del Tres Serres, que som amics, hem fet viatges junts. I dic, si ve la fina sé que vindré. Amb la sort que davant de la meva taula de dinar vaig trobar una senyora que es deia Rosa, que es diu, vaja, Rosa Ruscalleda, i nen, me va fer, mira aquest sagitari per mi.
2: Te va fitxar.
4: Ella que xerra, jo també.
2: És una caça talents, sí.
4: I així ens vam conèixer i aquí estic.
1: Doncs bé, també, no sé com ho vaig fer amb l'Antònia, o em sembla que va ser per d'una altra persona. Antoni, estàs a punt d'escriure la teva història i la història del temps que fa. Tu fa poc temps que estàs a la ràdio.
5: Bon dia, sí.
2: Però no sembla, eh?
5: Farà aquest estiu, farà 2 anys.
2: Pues molt bé.
5: Em va portar la Meli,
0: li agraeixo moltíssim, perquè la veritat sigui dita que si no, no m'hagués pensat que podria estar aquí, gaudint de tots els dijous. I bueno, la meva història... No sé si em donarà temps d'escriure-la.
3: Sí, home, i tant.
0: La veritat.
3: I tant que sí.
0: Perquè ja els anys van caient. Però, bueno, jo sempre he dit que tinc no són poesia, són sentiments meus, que tinc un llibre que m'agradaria editar-ho, però no per treure'l a la venda, sinó per regalar-li a les persones que estimo.
1: Molt bé.
0: I llavors, el dia que ho faci... Pues que sapigueu que cadascú de vosaltres tindré un.
2: Gràcies. Sí, sí.
0: Per recordar-se de qui és l'Antònia.
3: Les teves vivències.
1: Molt bé. Avui també comptarem amb una entrevista prou interessant amb la psicòloga del Camí, que ens parlarà la Sandra, que segurament que és la Sandra, com gestionar els diferents entrebancs de la vida, afrontar pors, frustracions i trobar eines per viure de manera més equilibrada i saludable. Una conversa que és pràcticament imprescindible per poder reflexionar sobre el nostre benestar emocional. Doncs bé, que passeu un molt bon 14 de maig, i abans d'escoltar la veu de la Núria Feliu i en Josep Carrera cantant Un petó més, amor meu, doncs agafo algunes frases d'en Josep Carreras. Diu, s'ha de començar l'escola. L'escola és el bressol de la música clàssica i de l'obra. Diu, la meva primera actuació amb el mestre Carahan va significar no cantar en primera divisió, sinó a la Champions League. Un altre diu, jo no vull ser l'avi amb la manta davant de la televisió, que ho faci també, però vull tenir una vida activa en diferents àmbits, tenir-la amb els amics, amb la família, amb els nets i, doncs, amb diferents esdeveniments. I també, doncs, acabem, va dir moltes, doncs, diu, nascut per comunicar, per sorprendre, per fer pensar, per emocionar, per fer riure i somriure comunicant. I comunica cantant i parlant, comunica perquè diu. I en Josep Carreras, viure és comunicar. Així surt del... Així és ell. Josep Carreras, escoltem-lo.

0: però algun...
1: Deixem-nos acaronar, doncs, per aquesta bonica cançó, Un petó més, amor meu. Música i versió cantada de la Núria Feliu i en Josep Carreras. Algunes efemèrides destacades del dia d'avui han de dir que l'any 1976, un 14 de maig, el metge Edward Jenner realitzava la primera vacunació contra la verola, un fet que canviaria la història de la medicina moderna. Exacte, aquesta frase fa referència a un dels moments més importants de la història de la medicina. Doncs aquest metge anglès va aplicar la primera vacuna contra la verola Jenner, que havia observat que les llevadores que havien estat infectades amb la verola de la bovina no es contagiaven amb la verola humana, que era molt més mortal. Per comprovar-ho, Jenner va inocular un nen de 8 anys amb material de les llèmenes de la verola bovina i més tard el nen va resultar immune a la verola humana. Aquest experiment va ser la base de la vacunació moderna, obrint el camí per a erradicar la verola del món a l'any 1980. També hem de dir que avui és el dia de l'observació de la ciència per poder salvar milions de vides, i en aquest cas parlem de l'estat d'Israel, una data clau per a la història contemporània. Pel que fa a celebracions internacionals, avui també es dona visibilitat al Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Intestí Irritable, amb l'objectiu d'informar i donar suport a les persones que conviuen amb aquesta malaltia. Avui també se celebra el Dia Mundial, doncs, del síndrome, com deien, de l'intestí, una malaltia digestiva que afecta milions de persones arreu del món. L'objectiu d'aquest dia és informar sobre els símptomes, reconeixement i tractaments disponibles i donar suport emocional i social a aquells que conviuen amb aquesta condició al dia a dia. Es crida, doncs, en aquest cas, a tenir, doncs, conversa i fer, doncs, un tipus de reunions amb una sèrie de persones que tinguin aquest tipus de problemàtica. I parlant del mes de maig, recordem que és un mes carregat de simbolisme, perquè és el mes de les flors, de la primavera, de les festes populars i també, més que tot, de les celebracions culturals arreu del món. Temps de flors. Com us sona, això?
2: Girona,
3: sí. Girona,
4: Girona,
3: sí.
4: Girona,
3: sí. Girona, sí.
1: El primer Temps de Flors es va celebrar l'any 1954. Iniciat, era una petita exposició floral a alguns balcons i patis de la ciutat, organitzada per un grup de veïns i entusiastes de la jardineria. Us ho pensava, això? Uh-huh. Amb els anys s'ha convertit en un esdeveniment de gran envergadura, que omple carrers, places i temples i espais emblemàtics de Girona amb instal·lacions florals i decoracions artístiques. Quina finalitat té tot això? Promoure Girona com a ciutat turística i cultural, mostrant la creativitat floral i artística en totes les exposicions, fomentar el respecte pel patrimoni històric de la ciutat, combinant art floral amb l'arquitectura i els espais històrics, i dinamitzar l'economia local. Doncs bé, en aquest dia de poder ja iniciar aquesta visita a Temps de Flors, nosaltres ja hem de dir, i us demano que ara ho feu, incloent en Martí i en Miquel, que és el Dia Internacional de Somriure.
2: Oh, oh, que bonic!
1: Que maco, Lluïta!
5: Aquest dia m'agrada.
1: A Martí no ha rigut.
2: A mig somriu.
1: A Miquel sí que rigut. Mira, oi, que maco que està en Miquel, per favor. Una jornada dedicada a regalar somriures i difondre alegria a tot el món.
2: Està bé.
5: Pues molt bonic.
2: Molt bé, fa falta.
6: Que sí.
1: El que són la problemàtica dels mestres, avui dijous es fa una reunió amb salaris i plantilles sobre la taula. El sindicat creu que la mobilització dels docents obliga a reobrir la renegociació. I Educació defensa que l'acord és ampli. El sindicat majoritari, USTEC, ha donat a conèixer aquest dimecres que posarà sobre la taula principalment dues prioritats. D'una banda, la qüestió salarial, i de l'altra, un pla de xoc de plantilles i per l'educació inclusiva. Parlon i Trapero es desmarquen d'enviar Mossos infiltrats a l'Assemblea de Docents. ho tillen d'error. La conselleria mou el focus cap als agents per marcar distàncies amb la maniobra que pot costar la legislatura a Illa. Forçats per l'oposició, la consellera d'Interior, Núria Parroni, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que han compregut la tarda d'ahir a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya per intentar aturar la guerra oberta amb l'oposició. Després que s'haguessin detectat la setmana passada dos agents de la Unitat d'Informació de la Comissaria General d'Informació amb una assemblea de professors que preparaven accions pel cicle de vagues a la seva particular puna amb el Departament d'Educació. Creixen un 56% les queixes per vulneració lingüística. El 2025 la Generalitat rep 10 queixes al dia. L'Agència Catalana de Consum és la que en suma més denúncies, seguit del Salut i Política Lingüística. En concret, se comptabilitzen 3.594, una xifra que suposa un 56% més que les 2.300 rebudes l'any anterior. És a dir, doncs, un 35% més que el 2023. Doncs bé, aquí hi ha una notícia quasi del cor, que diu la indirecta d'en Gerard Piqué, la Shakira, Angie.
2: Oh, que canta també ara.
1: Després de reivindicar-se com mare soltera.
0: Molt lleig.
2: Home,
1: sí. I resulta que la futbolista ha publicat els seus primers vídeos de TikTok amb un Shakira i Gerard Piqué. Sempre seran dos noms que aniran agafats de la mà i no en el bon sentit. Què dius d'això, Angie?
0: Hombre, jo ho vaig trobar molt lleig. Primera, que digui això perquè no deixa que és el pare dels seus fills.
2: Clar.
0: I segona, que dona a entendre, volem dir, i que ens costa treure endavant els nostres fills. Perdona, tu això tu no ho tens que dir,
3: no,
0: perquè
3: això...
0: tu no t'està costant treure els teus fills endavant.
2: No,
0: la pobra dona que la deixa el marit amb dos o tres fills i no li passa ni un duro, i tu tens molts milions, que està guanyant una borrada de milions, això pitjor que el que ha dit del Piqué. I el Piqué s'ha enfadat.
3: Clar,
0: i en raó.
3: Clar,
5: home, és que ja porta...
0: No sé
5: que
0: l'hagi deixat.
2: Ell és el pare.
0: És el pare.
5: No, no, però a part, ja aporta moltes a sobre el Piqué d'indirectes.
2: S'han passat moltíssimes.
5: D'indirectes amb les cançons.
0: És que la cançó aquesta va ser molt lletja.
5: Sí. Home, no li...
2: En principi ja es va passar llavors.
1: Quina lletja tenia?
0: Aquesta de les mujeres, no lloren les mujeres.
3: Les factures.
1: A veure, si cas la busquem i la posarem, doncs, un moment, les mujeres
5: no lloren.
0: Mujeres factura.
5: Sí.
0: Que ara volen dir les dones.
3: Evita
0: ara
3: que te salpique. Pique.
0: Clar, que, claro.
2: Evita que te salpique.
3: Claramente.
5: Clara, sí.
3: Clara. Clara, no,
5: que és la noia.
2: A més, és que molt cínica.
5: No, sí.
0: Que la lletra està ben buscada.
3: Sí,
1: però clar, ben pensada,
0: Ben pensada.
5: Sí, però jo trobo que
2: però
5: no
2: calia, no calia fer-lo.
3: Oh, pues,
2: amb ella
3: la
2: no li
3: Rosalia
2: calia
3: amb la perla, no vegis.
2: La Rosalia també d'un idó.
1: O sigui, aquest Toni,
2: però,
1: a veure...
2: No
1: Toni, estàs avui en plan de destrossar-me la gina,
0: Per això el volem.
5: Però escolta'm una cosa, la Rosalia no té fills.
2: Exacte. Clar. Ella pot fer el que vulgui.
5: Que ella té fills, sí, i tot el que parlen...
2: La Rosalia no li fa mal a ningú.
3: No, sí que és molt ben trobada aquesta
2: al
3: diferència.
2: Al contrari, la Rosalia obre ulls.
5: Tens que pensar-t'ho bé, perquè no deixa de ser el pare dels teus fills,
3: vale?
5: I si li fas mal amb ell, també als nens també li rebota.
1: Bueno, mira, vol acudir, me'n vaig, us deixo sols aquí, perquè, a veure...
3: Però si tu estàs per moderar...
1: Adéu-siau, eh? Adéu, vinga. Adéu-siau, eh? Vinga, va, continueu explicant... No, a veure, me'n vaig, me'n vull anar, a veure... Surto, home, a veure, surto. Mira, Toni, surto.
3: Jo no surto.
0: Ara et podem cantar. No te vayas, mamá, no te vayas d'aquí.
2: Mamá, no.
1: Vinga, escoltem la Shakira, a veure.

0: Estamos dedicados a en Piqué, amb aquelles mujeres ja no lloren, i una paraula al respecte, vivint el seu amor amb la Clara Chia, en Piqué, mentrestant, segurament que s'ho deu passar.
1: I a la suegra, que també...
0: La nombra, la nombra. Mira, perquè la veritat, si no poso ordre aquí, avui no anirem pas endavant, eh?
1: És que jo escoltava la
0: sogra.
2: Aquí nombra la sogra, però el pitjor va ser la bruixa que va posar en el balcó, que anava dedicat a la seva sogra, dient, tu ets una bruixa.
0: Sí,
2: s'ha passat quatre pobles.
0: Més altres coses que som sogres, es vagin posant...
1: Tenim un aquí...
0: Vinga, anem una miqueta més, doncs, amb la realitat, i hem de dir que més de la meitat de 15 milions d'immigrants arribats a Espanya des de 2022 han acabat marxant al seu país. Doncs bé, també s'ha acabat dintre l'escenari l'efecte rejuvenador, perquè la població migrant envelleix igual que l'espanyol, i per altra banda, els immigrants que arriben a l'estat espanyol cada vegada són més grans. De fet, l'any 2024, una de cada 5 persones que va entrar a l'estat superava els 54 anys. Segons mostra l'estudi, els darrers anys, el pes dels nouvinguts majors de 54 anys ha crescut un 42%.
3: Doncs sí, bé, però això no es té en compte a la gent que ve de tercera edat, que venen a jubilar-se d'Anglaterra i d'Alemanya per viure a les costes de València, i que porten molts de capitals i fan pujar l'edat de la gent que està vinguent.
2: Aquests ja, aquest val la pena que vinguin, els d'Europa, perquè deixen diners, però els altres que venen a dintre de 10 anys a cobrar el subsidi d'aquí, aquests no gaire.
0: Ara has tocat bé.
4: I les malalties. I les malalties, perquè...
1: Perquè tenen d'estar més al cap... al cap de metges que no treballen.
0: Molt bé, molt bé. Molt
1: això
0: bé.
1: També fa mal.
0: Altres notícies, i anem acabant i ens posem en petita pausa, i l'Àngi que ens porta aquí, doncs, un requisell de bones notícies, esperem-ho, diuen les rates nedadores de la intel·ligència artificial, l'argument desesperat de Clavijo per intentar frenar l'arribada del Ondius. La teoria del rossegador saltant del creuer de l'antivirus va acabar esgotant la paciència de la ministra Mònica García. El president de Canàries, Fernando Clavijo, completament desesperat per treure el rèdit polític d'aquesta crisi, va arribar a enviar a la ministra de Sanitat una captura de catalla d'una resposta generada per intel·ligència artificial per defensar que les rates poden nedar. I també s'afoguen. Eurovisió 26, quan és? Ho veurem, i per què no hi participa Espanya? Doncs bé, Eurovisió 26 comença el 12 de maig a Viena, amb una edició especialment polèmica. Ja ha començat a baixar la participació d'Israel, torna a generar debat per la situació a Gaza, mentre que Espanya no retransmetrà el certamen a través de Ràdio Televisió Espanyola com a mesura de protesta, malgrat tot. Eurovisió ja té calendari i en diem que són les semifinals, la final i qui hi participa. Doncs bé, Eurovisió 2026, quan es participa i on veure, televisió no ho emet. Tot i que Espanya no participa, ja hi ha data per aquestes finals i semifinals, i podran seguir el festival en directe a través del canal oficial d'Eurovisió a YouTube, tant en les dues semifinals com la final del dissabte 16 de maig.
3: Però hi ha un reguitzell de països que no participen. No és
1: cada
3: només Espanya.
1: Menys. Cada vegada menys.
3: També hi ha més països que han deixat
0: també
3: de participar.
0: També hi ha protesta per lo d'Israel.
3: Per lo d'Israel, sí. Vinga. Perquè a Rússia no se la deixa participar.
0: Bueno, a veure, Rússia deu ni domar bé i el xou que té muntat, eh?
3: Però Israel...
0: També.
1: Però Israel té la paella pel mànec.
0: Anem-hi. 11:28 minuts, petita pausa publicitària. L'Àngi, estàs a punt, Àngi?
1: Sí.
0: Entrem i no sé què diu el meu super Martí, que ens anem cap a les temperatures i al concurs. Ens anem a saludar Anna, la Paquita, el Martí, amb en Joan... Jordi González, a Marraixac. Bon dia, Joan.

0: Doncs vinga, saludem en Joan González. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem com anava la temperatura ahir.
1: Mira, ahir va ser el màxim de 20 graus, 2 dècimes. Avui ha sigut la mínima de 11 graus, 3 dècimes. Ara estem a 17 graus, 3 dècimes, amb un 72% d'humitat. Això representa la temperatura de sensació més o menys com la que hi ha ara, de 17 graus, 1 dècima.
0: Molt bé.
1: La màxima de vent d'ahir, comprat el dia anterior, quan ha arribat a 36, és 17,1 km a l'hora, de la meitat del dia anterior.
0: Molt bé, fantàstic, i bona temperatura. Gràcies sí. per aportar-nos a la informació, Joan, sí. i demà ens tornem a trobar.
1: D'acord.
0: Vinga, adéu, bon dia. Ens anem cap a la pregunta de Miquel Agrimal, perquè avui ja saben que vostès que fem aquest espai parlarem amb en Miquel, i la pregunta del programa d'aquest magazín diu que parlarem de la meva sortida del passat dissabte 25 d'abril a la plec de Sant Elies de Sant Pere de Villamajor, en el Parc Natural de Montseny. Se hi fa una rosada com a Sant Pons. La pregunta... Com es diu l'ermita que li dona nom al veïnat de Sant Esteve de Palautordera i que es troba davant de la carretera dels refugis del Montseny? La pregunta del programa. Com es diu l'ermita que li dona nom al veïnat de Sant Esteve de Palautordera? Recordem que és a la plec de Sant Elies de Sant Pere de Vilamajor.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio.

0: I vinga, entrem ja directament amb el que és les notícies del cor, a veure si ens ho farà batacar gaire de pressa. Vinga, Angie, som-hi.
1: Bueno, avui estem per parlar que de moment continua estar, sabem que la Tita Thyssen està bastant fotudeta.
2: Ah, no ho sabia.
1: Sí, sí. Ha estat ingressada a Barcelona perquè té una pneumonia. Oh. I una pneumonia una miqueta complicada. Sí que és veritat que ha sortit de la clínica, espera que me'n recordi ara com es diu, la Dixeus, no la Dixeus, eh? la Tecnon. Ha estat a la Tecnon i s'està recuperant aquí a Sant Feliu. Mm-hmm. La seva. Li han posat una habitació medicalitzada d'aquestes, l'estan cuidant molts metges, no la deixen, evidentment,
2: claro,
1: ella
2: claro.
1: Ho pot fer-ho, afortunadament, sort per ella. Sí. Però que és, bueno, aquí, aquesta mala sort que ha tingut, que esperem que se recuperi d'aviat, ha fet que els germans es tornin a unir perquè hi ha molt mal rotllo entre el Borges i amb les seves dues germanes. Jo crec que per la senzilla raó que la Carmen Thyssen ja ho ha deixat ben clar, que el dia que ella falti, qui portarà tot el de d'això és la seva filla, sí, la Carmen.
0: Sí.
1: I llavors sembla que deixa una miqueta apartat en el seu fill, poder perquè com no té bon rotllo amb la seva jove, amb la Blanca, doncs pues sembla que...
0: Encara no té mal rotllo.
3: No.
0: Ah,
3: això és insecular, insecular-on.
1: Sí.
3: Des del primer dia.
1: Des del primer dia, claro. És que el primer dia, quan va quedar embarassada, que li va dir que no era del seu fill, que era d'un d'aquests que te va vagir, un de... És que és molt fort. Aviam, tenim que anar molt al compte, molta cura, com parlem de les joves, i és veritat, i aquí trobo que va estar molt malament.
3: Sí, no va quedar
1: quan
3: bé.
1: Va dir que era d'un... Com es diu?
3: No és que el tot... mateix dir-ho en petit comitè que dir-ho en una
1: claro,
3: revista.
1: Que ha... va sortir,
3: és que molt això evident
1: va sortir,
3: que no.
1: Això va sortir...
2: Que va dir que era un guardaespatlles.
0: Sí, que era del guardaespatlles, el fill.
1: I llavors això,
0: però...
1: per més que tu apressis la teva sogra, se t'ha de quedar clavat.
0: Però jo et dic una cosa, aquesta senyora, després de tants anys que porta la seva... jove, amb el seu fill, que han tingut nets, que continuï estant a peu de guerra, jo no trobo bé, sincerament.
3: Sí. Bueno, dependerà que... també potser el fill del que fa o no fa, perquè és clar, en aquest cas el fill també podrà ser el que si té algun negoci que pugui, que la mare li faci portar algun negoci o no,
2: que...
3: això no ho sabem.
0: No, perquè ha sigut que tot li ha deixat a la seva filla, que en realitat no és filla seva.
3: No, ja.
0: Sí, que el que va parir és el fill.
1: Claro, fill
0: i aquesta les va agafar.
3: Passa vessant, diguem-ne.
0: I jo què vols que et digui? Sí. O sigui, trobo que té... porta una bala de
2: la Tita
0: guerra,
2: Cervera que... té de jove una història una mica...
0: Sí.
1: Tant, aviam, ella va tenir la sort de trobar el Baron Thyssen, però que la Tita Cervera podrà explicar
2: Tita Cervera
1: moltes coses.
2: Era la reina del destape.
1: I tant, no era el destape, i que ha tingut moltes parelles. Bueno, va tenir el seu fill amb el Manuel Segura, que això... és que no fa tants anys, ja que se sap que el seu pare era el Manuel Segura, que es va morir, no se sabia que tenia un fill, que per cert el Baron Thyssen li va donar els cognoms
3: i tot. I part de l'herència,
1: aviam, encara que ara el seu fill i li deixem molts anys de vida, li passi alguna cosa amb ella, el seu fill està molt ben recolzat de diners, fill no li fa falta portar el negoci dels quadros
2: i si
1: de les...
2: no munten qualsevol baralla d'aquestes que surt a les revistes i ja...
1: No, però no li fa falta. Ni a la Blanca, tampoc.
0: No, perquè amb tot el que ha fet la sogra...
3: Ja podien haver sortit.
1: Sí.
0: Ja podia haver dit el que volgués.
3: Representa que ells la butxaca la tenen plena i no cal...
0: I la noia sempre s'ha estat al marge.
2: Al marge.
0: El fill, tampoc, amb totes les baralles que han tingut i totes les històries que han tingut, ha sigut molt prudent.
1: És que no va anar ni a la boda del seu fill, tampoc. Sí,
0: jo trobo que...
1: És que també li ha fet molt després.
0: Sí.
1: I llavors, esclar, és que arriba un moment que dius, has dit que el teu net no és del teu fill, que és del guardaespatlla quan és del seu fill. Han tingut tres fills més, tres nois, i al final va tenir la nena.
3: És a dir, que té quatre?
2: Quatre.
0: No, i ha sigut
3: quatre.
0: Una parella
3: podria
0: que...
3: podria ser una iaia ben cofoia.
0: I ha sigut una parella que no han donat escàndals.
3: No, és veritat.
0: Vull dir, han estat...
3: Pues així, amb la Carmen li posarem un cero patatero, com a mama i com a sogra.
4: A la paret, a la
0: cosa de pensar.
1: Aviam, se troben els diumenges, dissabte i diumenge junts, amb la germana.

0: germanes i el... perquè ara diu que vol ser el cap de família, diguéssim. Ara ella ha vingut, sabeu com s'abracen amb la seva cunyada, amb la Blanca, i bueno, si aviam, si l'enfermetat de la Tita Cervera
1: dona pas,
0: que els germans, encara que siguin dues noies que no van ser adoptades, van ser de ventre del quill,
2: de lloguer,
0: aviam, que van córrer rumors, jo dic supuestamente,
1: Sí, perquè no vols anar a
0: presidir. Jo no.
3: Trobava a faltar i que supuestamente.
0: Bueno, van córrer rumors que va ser de venda de lloguer, però que és del fill.
3: Sí,
0: deien. Això ha sortit a les revistes.
3: Deien, sí.
0: Jo dic el que llegeixo. Mai m'inventaré una història.
2: Diuen cada cosa que...
1: Però a vegades...
2: Diuen.
1: Confirmar-lo és una mica difícil,
0: Però escolteu, hi ha una de les noies que poder, perquè estem obsessionats, s'assemblen en el Borjas.
2: Bueno, perquè és la germana, no?
1: Sí, però si no fos, no es podria semblar.
3: Van dir que els òvuls era del fill.
0: Sí, és veritat.
2: Els òvuls no poden ser del fill.
3: A l'esperma van ser dels fills. I llavors li van implantar amb una noia que era el ventre de lloguer.
1: Sí. És perfecte.
0: Bueno, però... de moment, si aquesta família...
3: No, que tot això són...
2: Sí, són...
1: Habladuries, no?, que diuen.
3: Antònia, a veure si sortireu totes dues aquí.
0: Nosaltres,
2: supuestament. Presuntament.
3: Jo ja estic dient que van ser rumors, sí, i van ser... Sí. Que si és veritat o no és veritat, el fill, la mare, ho sabran. Perquè les noies no, perquè van sortir...
1: A veure, qui ho té de saber ja ho sap. Per tant, nosaltres aquí...
0: Mira, això sí, li desitgem des d'aquí a Ràdio Tordera que se recuperi,
2: i
0: si això ha servit perquè la família, que no hi ha cosa més maca que la família unida, però si està bé amb les germanes i amb la mare i amb els seus nets, disfruta el que t'aquí dels teus nets, que és el més maco, després dels fills, el que tenim les lleis.
2: Que a partir d'una determinada edat, els metges aconsellen als seus pacients que es vacunin de pneumonia,
1: Sí, és cert. Aquí la Mohamed?
0: Sí, t'ho han dit.
3: Jo estic vacunada de la pneumonia.
4: T'has vacunat tu de la pneumonia?
3: Sí, jo també. Sí, també, perquè jo agafo moltes pneumonies.
1: Preferentment, millor que sí.
3: Jo he estat molt malament.
2: Vaja.
3: Una vegada vaig estar a punt d'ingressar a l'hospital. Vaig estar molt fumuda.
1: Més val prevenir que curar.
0: Això sí.
1: En aquest cas, doncs... Això sí. Va, què més? Què més, Àngel?
0: Res, me despedeixo, que s'han anat a dinar en un restaurant de Sant Feliu, els germans i un dels nets, i bueno, que n'hi hagi bon rotllo i per ella que tingui una bona recuperació.
4: Molt bé, vinga.
0: Bueno, es vaig a dir també, aquesta és maca també, la Paula Echeverría i el David Bustamante,
1: m'encanta aquesta parella.
0: Sí, bueno, però sabeu que estan separats.
1: Sí, però és igual, tindran de tornar.
0: Però si la Paula té un nen de 5 anys amb la seva parella...
1: Però per què tenen aquest feeling, doncs? Hi ha alguna
2: cosa. Bustamante deia que volia tenir un fill.
0: Sí.
2: I la Paula Echeverría deia que no. Però després té el fill amb un altre.
0: Sí, però va tenir la nena, la Daniela. Sí, la Daniela li farà 18 anys i s'han trobat perquè... No.
3: Que eren David, el seu pare.
0: Sí. Aviam, aquesta nena ha acabat els estudis i ara ja començarà, diguéssim, i li desitgen que tot li vagi bé.
2: Home, clar.
0: Claro, sí. I han estat els dos... Amb la...
2: Lògic.
0: Està molt maca.
2: Sí.
0: Està molt maca.
3: I ella està guapíssim.
0: Sí, està maco.
3: Ell,
0: amb un reality de ball, va conèixer a la seva parella, que és la Liana, es diu algú així. La llàstima, que van en busca d'un fillet
3: i aquest nen no ve
0: al món. Perquè diu que estan bojos, sobretot ella té moltes ganes de ser mare i per lo que sigui, de moment encara no...
4: Bueno, ja trobaran
1: quan
4: solució.
1: Quan no estiguin tan obsessionats,
3: que és pitjor.
0: Això ho dic jo per experiència.
1: És que sol passar.
0: Sí, quan estàs amb ganes d'un fill, te tens que oblidar una miqueta. I llavors, explico que la parella ja porta 9 anys separats, però que tenen bon rotllo.
1: Que tenen molt bon feeling.
2: Això és el millor que li pot passar a una parella, que si es separen hi hagi bon rotllo
3: pels
2: fills.
3: Perquè tenen una filla amb mi, llavors...
1: Bueno, i perquè són persones que saben estar al món actual. I deuen pensar, per tindre la nostra filla bé...
2: El més pràctic és portar-se bé.
0: Quan hi ha fills, quan són petits, perquè són petits. I quan són grans, perquè són grans. Perquè el fill vol viure la seva mare... I seu pare junts, en una festa que no n'hi hagi mal rotllo, que no se parlen, que...
1: És que és igual que facin vides separades, sí, però en un moment donat que estiguin...
0: Però mira, aquí s'ha vist que s'han donat i la filla pues, està supercontenta de veure els seus pares també units.
2: Clar, clar.
0: O sigui que, bueno, pues, li desitgem que la carrera que començarà ara, que, bueno, ara va fer el batxiller, eh?
5: Aquest en Bustamante no ha tret gaires treballs discogràfics.
1: Últimament no.
3: Però fa més temps.
2: Però està treballant molt a la televisió,
0: ha treballat a la televisió, però després està fent, aquí no me'n recordo com es diu, aquest, el teatre aquest que canten, el...
2: Musical.
0: Musicals.
3: Ah, musicals. No, no, fa,
0: i tant.
3: Sí, sí. I escolta'm, i canta, ara canta molt bé. Canta. Molt bé. O sigui, té una veu...
0: A mi m'agrada molt.
2: Sempre ha cantat molt bé.
0: A mi m'agrada molt.
3: Però és que té una veu, o sigui, el que ha tingut més èxit ha sigut el Bisbal.
2: El Bisbal, sí.
3: Però el Bisbal té la seva forma, però és que aquest podria ser tranquil·lament tenor. Un tenor.
1: Un número 1, també.
3: Un tenor, si es dediqués, perquè jo el vaig sentir fa poc amb una cantant negra.
0: Cantant la cançó d'Agost... La pell de gallina.
1: Escolta, sí. Ania, una negrita. Mira, a mi que a mi m'encanta.
3: Aquí una bola, perquè una emoció, o sigui, que té una veu que és...
1: Ania, una negrita que canta molt bé, que m'encanta. Com... Sí.
5: Quina, bueno, quina neta,
2: ella es va atrevir a anar a tocar a Me Suena, que ja ho hem dit, i ho va fer molt bé.
3: Va estar molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, que no trobo ara la fulla. Us tinc que dir, no m'agrada molt parlar de la Pantoja, però és que tinc que parlar perquè resulta...
1: Què seria Ràdio Tordera si no es parlés de la Pantoja?
0: Què seria?
1: Porta
0: 6 anys sense parlar-se amb la seva filla.
2: Ai,
0: la seva filla aquest any ha fet migues que amagadament ja tenia amb la Maria del Monte.
2: Sí.
0: Ha sortit a les revistes en el balcó de Setmana Santa.
3: Sí.
0: I la nena està contenta amb la nana, que li diu nana a la seva padrina, perquè és la seva padrina. Ah, què ha fet la seva mare, que està...
1: Està rabiosa.
0: Ui, què ha fet la mare, que està fora? L'he escrit. I l'altre dia que ella feia un programa en De Viernes, tenia que vindre la nena a parlar, diu, us ho dic ara aquí, no puc parlar molt, però només us vull fer saber que la meva mare m'ha escrit...
5: Escric, ara que té aquesta època...
0: Es veu que vol... Ja torna a parlar
1: perquè,
0: amb el seu
1: fill. Perdona,
0: és que
1: Angie,
0: han estat 6 anys.
1: Angie, una carta no crec, no? Li haurem enviat un àudio.
0: Un WhatsApp.
3: WhatsApp, sí.
1: Una carta ja
0: WhatsApp,
1: no
0: toca. Tu t'has entrat, això?
3: Sí, però bueno,
0: jo
3: me
0: crec que la Pantoja, que no s'ha... Com se diu en castellà, no de puntada sinilo.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí.
0: Aquesta s'ha enterat, està a la... Que està a
1: les Amèriques. Està rabiosa.
0: Sí. Està rabiosa, que està amb la...
3: Amb la del Monte, que ara no la traga.
0: I ha dit, ui. Sí. Jo espera que vaig a parlar amb la meva filla.
1: Que la vull liar.
0: Però me va encantar com parla aquesta noia, eh? Li va dir, aviam, jo estic en mans de psicòleg, perquè jo no sé per què la meva mare m'ha abandonat i no sé per què ara vol la meva amistat. Quan fa 6 anys que he tingut un fill, he estat a punt de morir-me amb una peritonitis.
3: Sí, senyora.
0: Que he estat al costat, i he estat molt malament i no m'ha dit, diguéssim,
3: ni ahí te mueras.
0: Llavors jo ho he dit, diu, aviam...
5: Quina dona més rancorosa, més especial.
0: És rancorosa. Sí, la Pantoja serà molt bona cantant, però és molt rancorosa i el rancor és molt dolent.
5: Bé, m'agradaria saber quin dia va néixer aquesta dona o quin mes, per saber quin signe del subiat.
0: Sí, jo t'he dit que ella és va néixer el dia del Mossant, el 2 d'agost. I farà ara... Sí.
2: Leo.
3: Una leona.
1: És una leona com muy con un ancestro
3: com un mala gaita. Com muy malas melenas.
2: I és pessetera.
1: El seu ancestro deu ser diferent.
5: Jo no sé de què es gasten tants diners.
1: Pues ho comentàvem en loteria, no? Vam dir-ho, que semblava que seria això.
0: Aquí l'únic que la filla ha dit, que no vingui i me doni a entendre que jo me tinc que separar de la nana és la Maria del Monte.
3: Sí.
0: Diu, perquè no ho faré, com tampoc no li demanaré que ella se separi del meu tio, que és el que més mania me té. Va parlar de meravella, a mi em va encantar com va parlar.
3: Perdona.
0: És l'únic cas que vaig veure, l'altre no m'interessa.
3: És que el seu tio ha sigut el que ha amargat tota la família, la família sencera.
0: Sí. Llavors...
1: Així ja sabem per què necessita diners. És que aquest home també necessita diners.
5: Sí,
1: Potser és ell el que els té els diners.
0: Sí.
5: Home, que m'agradaria dir portar els comptes aquell, no?
2: Sí, tot.
0: I la psicòleg diu que li ha dit peus a terra, es veu que l'està aconsellant, aviam, parla amb ella, i ella ho va dir ben clar, jo vull que em demani perdó. perquè la meva mare m'ha deixat, no sé el per què, i ara vol tornar i no sé el per què. No serà, va donar a entendre que deia, ai, la meva mare, ai, mira, què ha passat tot.
3: No, això no.
0: Jo vull que m'adoni una explicació, perquè el primer que li diré, per què m'has deixat, per què t'has anat, perquè has estat 6 anys sense saber res de mi i del net, perquè té un net, ara té un altre del seu marit, un nen que està maquíssim. Diu, jo ara sóc molt feliç, i va donar a entendre que si encara la mare li diu, pues mira, nena, tu per un cantó...
1: Depèn de l'explicació que li doni, potser li dirà... Pues, no.
0: És que ella ho ha dit,
5: I sobretot... Com a veure, no se l'ha d'estimar, perquè a veure, si ha passat d'ell de tant...
3: Ella mira, va dir... I a més tot el que li ha fet, perquè li ha fet... O sigui, li ha fet, en sèrio, que no és normal, d'una persona que estigui bé del cap, ¿vale?, que li hagin fet aquesta nena... tot el que li han fet, i que la mare ha deixat que la seva mare, o sigui, l'àvia, que no era àvia d'ella, però bueno, la mare de la Pantoja i el germà de la Pantoja, li han fet...
0: Han humillat molt.
3: El que no està escrit. Llavors, jo ara, per molt que vingui la meva mare dient-me, ai, que te pido perdón i tal... Li diria, mira, pues me parece muy bien, pero mira, tú en tu sitio y yo en el mío.
0: No, és que això ho ha dit ben clar,
1: I tant.
0: Que ella vol que sa mare li demani perdó. Diu, no jo. Diu, perquè jo no li he fet res. Jo vull que me demani perdó, parlarem, però ho ha dit ben clar. Que no me digui que tinc que deixar a la nana, perquè no la deixaré. Jo estic molt feliç, m'escolta, ens avenim molt, clar, i me l'estimo molt.
1: Ha trobat el carinyo que necessita.
3: Una mare.
1: La Maria del Monte.
3: Però si és que la Maria del Monte, en realitat... quan la van agafar,
1: ja
3: va ser la Maria del Monte la que tenia ganes de tindre una nena. L'altra, pues, com estava amb ella, va dir, bueno, pues vale, venga. I li van donar perquè era la Pantoja.
5: Sí.
3: Perquè sense papers i sense res de res de res. Llavors,
0: ara el pues, bueno, que sí que està ara callat, perquè aquí ha sortit la mare biològica.
1: Sí. Ja va vindre fa temps, no?
3: Sí, ja va vindre.
0: Que és aquella, s'assembla.
5: Sí, aquí ho
3: sí.
0: I la nena, de moment, no vol saber res de la mare, que jo, de veritat, dic jo, jo, amb els desprecis de la meva mare adoptiva, jo vull conèixer la meva mare biològica. Jo la voldria conèixer, de dir...
1: Perquè no sabem per quin motiu també la va tindre de deixar.
0: Home, perquè passa molta... Aviam, de moment que estava...
1: Misèries,
0: aquí està. Sí. I quan no pots cuidar amb un bebè, doncs millor deixar-lo, perquè
1: situacions.
0: Trobarà uns bons pares, que jo no li puc donar el que mereix.
5: L'han buscada o la mare, doncs, per la seva iniciativa es va presentar? Com va anar això?
3: Fa temps, quan va veure tot això de... Bueno, era petita... Llavors va aparèixer dient jo soy la madre de la que... d'esto de la... per això.
5: Ah, val.
3: Punto, ja està. Perquè després se'n van a la seva terra i no va tornar a saber res.
1: Tampoc perquè... sabem per quin motiu.
0: No.
3: Ja.
1: Venia potser a veure la filla i van dir l'altre.
0: És que aviam, amb la Pantoja no hi ha qui la domina. Sí. Llavors poder li van dir tu, ni mitja, i la nena fer el que li di la seva mare.
5: Ah, això també.
0: Passar,
5: això també,
0: de dir, no, jo ara estic bé dintre de lo que m'estan humillant, però estic bé. I llavors poder no li interessat. Ara, més endavant... Però no sé si aquesta nena no voldrà conèixer a la seva mare biològica.
5: Bueno, ja va coneguda,
0: o
5: bé, no?
0: No, en foto, en persona, no.
5: Ah,
0: no,
3: va vindre a la tele. Va vindre a la tele, li van fer una entrevista, però fa molts anys ja, Però ja mai més ha tornat.
1: Però ella, si volgués, podria tindre l'adreça de la mare i el telèfon.
5: Clar, tant.
1: Vull dir que...
5: Segurament que...
2: Bueno, a més, però segons igual... està la legislació, està en el seu dret.
3: Però igual tampoc no amb ella... Bueno. Pues passa.
5: Home, a veure, si sempre qui l'ha cuidat és aquesta, la Maria del Monte, doncs
0: no és
5: ella...
0: que l'hagi cuidat, no? Perquè la Pantoja, com és tan rancorosa, no ha volgut... El que sí que d'amagades, perquè s'ha descobert ara, que han tingut un contacte. La Maria del Monte i la Isa han tingut contacte, però ha quedat entre la nena aquesta i la Maria del Monte. Ara, com ja...
1: Privat, ja està. Privat.
3: Perquè la Maria del Monte...
0: Ara ja té 30 anys, com va dir l'altre dia, jo ara ja tinc 30 anys, jo tinc la meva família, soc superfeliç, i volem dir, si la meva mare se n'entera que me parlo amb la nana, volem dir, no ho va dir.
1: No, les dues, segurament que van arribar a l'acord de no
0: dir. Té molta educació.
1: Sí, les dues.
5: Però ja està.
0: La Maria del Monte parla molt bé, també, aquesta.
1: Per evitar, ja els va dir.
3: No, i a part, la Maria del Monte per mi és per treure-se el barret, perquè ha sigut una dona que la seva vida privada ha sigut la seva vida privada, mai s'ha sabut res d'ella, mai, i l'única cosa que va passar, que és el nebot que li va robar...
0: Bueno, que té que dir-ho.
3: Sí. que li va robar. I sapiguent que era ell i tota la història, mai va dir ni així.
0: Ella diu que la justícia té que parlar.
3: Ha sigut una dona...
5: Això que ella aparentment es nota com una persona una miqueta així basta, no?, d'imatge.
0: Bueno, perquè,
3: però perquè està grosseta.
0: Sí, passa a parlar molt bé.
5: Sí, però després a l'hora de parlar, és el que
0: parla
5: diu vosaltres. Parla
0: molt bé. A mi m'agrada molt, eh?
2: A Canal Sur fa programes que presenta Sevillana. Sí, a Canal Sur està ella... com una estrella presentada.
0: Sí.
3: Bueno, al Canal Sur és que fa molts anys, molts anys que està ella.
2: Sí.
3: Sí, perquè és un icono d'Andalusia, és un icono, la Maria del Monte.
5: Vinga, més cosetes, i bueno, l'Amèlia la deixarem ara aquí.
1: A l'últim.
5: Vinga, sí, ràpid per riure.
0: Faran programa nou.
5: Qui, perdona?
0: Telecinco està molt malament. Van a renovar una miqueta.
5: Sempre vaig dient que va estar malament, però la tirant, eh?
3: No. Ara ja han tret els programes, han sortit la meitat de gent, ara no saben què fer per tornar una altra vegada.
0: Però sabeu qui entra? A mi és que no m'agrada mai, és molt carregant. Entra la Paz Padilla una altra vegada i no tindrà èxit. Aquesta noia és molt carreganta, és molt pesada. I encara que diu que farà un programa de 2 hores d'humor...
1: Tant humor, no sé si li queda.
0: Es pensen que la gent... Aviam, que va bé, riure.
2: Sí que va bé.
1: És necessari, és veritat.
5: Però és que és el dia del somriure, hi ha de riure.
1: Si no riem, somriurem.
0: I volia preguntar això a vosaltres també, que us sembla que torni la Paz Padilla, si a vosaltres us agrada... O no us agrada?
1: A mi ni fa ni fa, la veritat.
3: A veure, per portar un programa sencer, no. Jo per estar com
5: coordinadora...
3: Dintre del...
0: És que portarà el programa ella...
3: Dic que per estar un moment al programa, per fer una miqueta de bulto...
1: Una miqueta de bulto, sí.
3: Ara, per portar el programa sencer...
1: Li costaria molt, no?
3: No, jo no li costaria,
5: és que ho farà, Nelly.
3: Sí.
1: Li costarà molt, t'ho dic.
5: Ah, bueno, val.
3: Però, no sé.
0: No sé. Us vaig a dir, recordeu que el Bettino Sborne no volia saber res del seu nen.
1: Sí,
0: quan ha passat tot això, ha vist que no ha tingut molt èxit, que la gent sembla que li ha agafat una miqueta de mania. Ja coneix el seu nen, ha estat amb el seu nen.
2: Ah,
0: us ho vaig dir l'altre dia,
3: sí.
0: Però ara ve lo bo.
1: A veure,
0: és que convidat a la mama del seu nen, està amb ell, que poder encara tornarà amb la mare del seu fill.
5: Home, sí. Seria tot un bon gest,
0: aquí
5: eh?
0: També, aviam, què penseu vosaltres. Li donen un programa a TV3, Antena 3 farà un programa i jo llavors... Tinc la meva maldat.
1: Perdona, te l'imagines parlant en català?
0: Sí.
5: Home, no. Aquest home està predisposat a tot,
1: parlant en català no el veig.
5: Ah. Aquest sí que serà un programa d'humor, eh?
0: No, i tant.
5: Aquest
2: sí sap parlar en anglès, sí. Que molts nous personatges espanyols no saben parlar en anglès.
3: Molt bé.
5: Sí. Vinga, 4 minuts. Tenim 4 minuts, sí que ens cabrem d'enrodonar la notícia, Angie. L'Amèlia ens farà somriure.
2: Vinga.
5: O potser riure.
2: Som-hi.
5: Directament. Vinga, va.
1: Anem a riure. ¿Qué ganas bebiendo? Nada, yo bebo sin ánimo de lucro. Después de muchas vueltas he llegado a la siguiente conclusión. Me mareo.
3: ¿Tantas vueltas? Claro, ¿te después tantas vueltas?
1: No lo habías entendido.
3: No.
1: ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. ¿Cómo se dice espejo en chino?
0: Ahí estoy.
1: Yo pedaleo, tú pedaleas, él se cae, nosotros nos reímos y él se levanta y nosotros corremos.
3: Muy bueno.
5: Hem rigut. Vinga, Angie, que vam d'enrodar això.
0: Això del Bettino Sborne, que podria ser que vulgui tornar o almenys tindre un bon rotllo amb la mare del seu fill, que primer ho negava, que no volia ser pare d'aquest nen. No haver-lo fet.
1: En aquell moment no.
2: Que se posi un xubasquero, que hi ha molts homes masclistes.
1: I de totes les talles, eh que sí? És veritat.
2: Sí, per això t'ho dic. Se posi el xubasquero.
0: I llavors poder fer tot això, sabeu, una foto, el nen és moníssim, tothom diu... Jo vaig veure ahir en el Facebook.
2: És que hi ha dones que no poden prendre la píldora perquè els hi fa trombosi a les cames.
3: Sí.
2: Llavors...
1: Pues això, en aquest cas que es posin...
2: En aquest cas que es posin el xubat.
0: I si no... la vexetomia, que ara no em dona...
1: Ui, això amb un home... Amb un home...
0: No sabeu que el paquirrin se la va fer i ara, com ha canviat de parella, la noia vol ser mare i vol mirar aviam si li poden revertir.
1: Sí, home.
3: Amb les dones no, però amb l'home sí que es pot fer.
1: Sí. Fixa't, com estudien sí. perquè l'home pugui sí. i la dona no. Sí. Que fillos que
3: sí,
1: són.
3: Sí. Sí. sí que es pot, sí.
1: Ah, bueno, pues mira, millor.
3: Jo volia dir una cosa que he vist avui. El tenista, el Nadal, ha donat un consell que diu que... Ho dic perquè ara que ve l'estiu, diu que ell, des de petit, sempre ha estat, clar, amb ple sol, amb tenis. Bueno, pues que és molt important que la gent es protegi del sol, perquè ara, cada vegada més, n'hi ha melanomes. El melanoma, per desgràcia, és un càncer... que no té, vull dir, que no té, no va cap enrere, sinó que mata.
1: Estan molt exposats.
3: Que mata, i llavors i també n'hi ha el càncer de pell, que
1: és, aquest és el que estan exposats ells.
3: Però diu que aquest no és tan agressiu.
2: No.
3: Però que, el, que sobretot la gent que té pigues i que té coses...
1: que controlin, no?
3: No, que es posin, o sigui, això que es tenen
1: protecció
3: que
1: solar, sol, evidentment que sí,
3: que
1: però...
3: vagin protegits, perquè és molt, molt, molt dolent.
2: Però afegir que vagin protegits de pell i també en pastilles.
3: Sí.
5: En pastilles sí. també, eh?
2: Sí. També en pastilles, sí. Això és per gent que treballa tots els dies al
3: sol.
2: La gent que treballa tots els dies al sol, aquesta gent s'ha de protegir, però a sac.
3: Pues ha donat, o sigui, ha sigut i diu, jo a mi des de petit els meus pares em van ensenyar a protegir-me perquè he estat, però de totes maneres encara que jo ha sigut la meva feina, la gent que encara que no sigui que van a la platja,
1: que no sigui el tenis, vaja,
3: que van a la platja, que sobretot que es protegin, perquè avui dia el melanoma està fent estragos i jo puc dir que la meva mare va morir d'un melanoma. Sí,
1: jo insistiré més amb la meva neta perquè prou que ja li dic, sí, però no deixaré de
0: ser. Però els metges s'estan aconsellant sí. molta protecció.
2: Sí, sí.
0: Passa que anys enrere agafàvem la Nivea i això era la nostra...
5: Però el sol no era tan fort, segons diu,
3: sí, no? Però ara sí.
0: Va, que estem ja.
1: Vinga,
0: ja estem. Jo no me vull despedir.
5: Acomiadar. Molt bé.
0: Amb tota la gent de Tordera, que estimem tant Tordera, jo també l'estimo molt, que el dissabte serem campions del Tordera a la Lliga. Guanyem la Lliga.
5: I el Sanet hi juga.
0: Hombre,
5: i el és un net, bon jugador.
0: Visca el net de la Gany. Visca tots.
1: Visca tots. Però és que ell és un golejador nato, eh?
0: Bueno,
1: que de tant en tant fa 3 de cop, eh?
0: Bueno, ha fet 13 aquest any, però és que també ha estat de baixa dos mesos.
5: Vinga, aquí ho deixem, la molta teca que l'hem servida amb bandeja de tots plata, colors, no? De plata, or i d'interrupció.
2: En la pròxima vida me demano 100 Mbappé.
1: Només que per la companya que té ell, sí.
5: Toni, gràcies per estar aquí. Meli,
2: gràcies, Esther Espósito.
5: Gràcies per aquestes frases de riure, no això, de somriure.
1: Angie,
5: gràcies per la premsa. Ja veiem que cada setmana, cada hora, no acaben sí. més revistes aquí, eh?
1: Sí, des de luego.
5: Ahir tothom escriu, a l'Angie, Toni, gràcies per estar aquí, també.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Vinga, adéu, bon dia.
1: Adéu, Tom.
0: Sí, el dissabte.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dijous 14 de maig, les tres paraules del dia són testimoni, cicloturisme, jugadores. Testimoni, Rafa Delgado cedeix el testimoni.
8: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 8 minuts que ens trepitgen a les 12, però ens trepitgen perquè nosaltres donem pas a dues rodes amb una persona que ens l'apreciem moltíssim, perquè amb ell coneixem indrets que només pot fer amb llàgrima. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Sí. He dit la veritat com una casa de peixet.
1: Sí, tot té la seva vessant i això tens bona part de raó, perquè trepitjo a vegades amb les dues rodes i a vegades amb els peus.
0: Amb els peus, perquè, i les escales.
1: Sí, i amb cordes, i amb cintes.
0: I molt malament, eh?
1: Sí, però per arribar als indrets, als llocs, i per ser-hi, per comprovar i trobar-te especialment, i si vas sol, que sí que has de fer, ja ho hem parlat moltes vegades, amb cura, amb molta atenció amb tot, perquè, esclar, qualsevol incidència arriscada o així, tens un problema. Bueno. I no tinc cap intenció de buscar-ne un de nou, ni de prendre mal, això segur. Esclar, el risc zero no existeix per res, però bé, procuro, ara com aquest, que en parlarem, perquè n'hem comentat diverses vegades, però aquest diumenge va ser una sortida molt potent, molt maca.
0: Cada setmana, Miquel.
1: Sí,
0: ens fas patir cada setmana,
1: més risc, però això ja en parlarem. Ara parlarem doncs d'acabar la sortida que vaig fer el dissabte 25 d'abril a l'aplec de Sant Elies, que vam anar a Santa Susana del Montseny, vam comentar tota la de la fonda fresca de Samón, tot això ja ho deixem, perquè vam dir que parlaríem de l'aplec de Sant Elies, perquè aquest dilluns passat era l'aplec de Sant Ponç, de Tordera. I buscarem un paral·lelisme, perquè hi ha un fet també important. Es fa arròs, també, en aquest aplec.
0: Sí.
1: Però és totalment diferent a la nostra, eh? I ara ho especificarem.
0: Quina és més bona, va?
1: No la vaig poder tastar, la
0: d'allà. Ai, sí que ho vas comentar.
1: Això ara ho comentarem, sí, ho sento. Jo sí que tenia intencions, però no m'han deixat. No és com aquí. Aquí és la gran diferència. Aquí pot venir qualsevol de fora. El foraster es tracta igual que els de casa, i n'hi ha per tots fins que s'acaba.
0: Normalment,
1: sí que fa un parell d'anys es va acabar, però normalment sempre hi ha arròs per tothom, i pots repetir, i jo repeteixo sempre, m'entens? Però hi ha altres pobles que, a més, has de pagar un tiquet, a més, ho has de fer no uns dies abans. Però, esclar, si tens un foraster com jo, que vaig als llocs amb bicicleta, amb un turó, amb un cim de 1.000 metres d'alçada, que pateixes lo que vinc de Tordera, que sóc l'únic, home...
0: Una mica, no sé, és
1: complicat, però ara en parlarem. Comencem, perquè vam deixar en l'aire una de les preguntes. Avui n'hi ha dues, són fàcils, jo crec que una és molt fàcil, l'altra és buscant el mapa o mirar, que vam dir, no vam dir el nom, d'una ermita que queda en la sortida de Sant Esteve de Palautordera, hi ha un veïnat, i és on hi ha la carretera per anar a l'urbanització Refugis del Montseny, que també vam dir que en parlaríem. Jo vaig prendre, perquè també es pot anar des del poble, que pertany al terme municipal de l'Aplec, d'aquesta ermita de Sant Elies, que és Sant Pere de Vilamajor. Però, clar, què em trobava? Que ja ho vaig comentar també la setmana passada, el problema és, clar, a les carreteres hi ha pols, hi ha tot això, hi ha molt de trànsit, perquè sí que n'hi ha que pugen a peu, encara que tot el trajecte hi ha molta pujada, i jo suposo que els més excursionistes i els esportistes d'això sí, però la bona part de la pugen on te poden amb el cotxe, perquè hi ha algunes rampes també, aparcament, perquè no tots poden aparcar a prop de l'aplec. Hi ha un com tot, hi ha un pàrquing limitat, i esclar, els altres s'han d'allò. Doncs era la polseguera, clar, tots aquests vehicles que pugen, i amb bicicleta tu en passes tot.
0: I tant.
1: I quedes...
0: I tant.
1: No, dic, això ho evitaré, es trobarem més amunt, però hi ha una... Era bastant tard, dic, els cotxes mínims, sí, efectivament, perquè si arribo a pujar a l'hora dels cotxes, també no ho veig.
0: Bueno, a veure...
1: Sí. Refugis del Montseny és una urbanització que es va fer als anys 60, que era una urbanització a través del règim, doncs de donar-li un estatus tot de xalets de bon veure, a persones adinerades i que volien fer una urbanització. Però això no es va acabar de completar, va haver-hi una sèrie de problemes, llavors la requalificació dels terrenys, perquè això ja era tocant el parc natural del Montseny, llavors es va requalificar el parc, la Diputació va fer, i esclar, part d'aquesta urbanització tocava amb la construcció de lo que era el parc natural. És clar, llavors es van posar moltes limitacions, les coses no van anar bé, no es va continuar edificant, per sort, perquè jo crec que això...
0: És que això és una part... es desmadra molt, sí, de vegades.
1: Es van fer inclús dos llacs, hi ha dos llacs, d'allò,
0: Artificials,
1: i recollir les aigües i això per navegar amb barques i tot això, avui era una cosa molt... va quedar així. Doncs aquesta era, perquè està asfaltat els carrers i tot això, i puja bastant amunt, i llavors es troba amb el que puja, amb el camí que puja, la pista que puja d'aquí, de Sant Pere de Vilamajor. Doncs me vaig incorporar. Van comentar, doncs, per girar, davant de que hi ha aquest veïnat, vam dir, llavors ja ho direm, cap al final, també, que així deixarem una mica més d'oportunitat, però és molt fàcil, perquè és una pista que te diu Refugi del Montseny, i aquí vas a Sant Elies. Bé, a la plec de Sant Elies, vam dir que comentaríem, vam pujar aquest cop, perquè com que se'ns apagava en dissabte, doncs van voler pujar els gegants, també tenen una colla de gegants. Em vas comentar com es deien,
0: sí, com
1: i
0: com
1: bueno, ara comentarem, perquè a més que recordarem els de Tordera, ja que de pas, no? Doncs són dos gegants, un es diu doncs Alfons, i l'altre Loreto.
0: Ai, què dius ara? Doncs Loreto és femenina.
1: La parella, sí, vale. La parella. Però, esclar, hi ha diferència. Doncs ell, al fons, és la figura d'un que havia sigut un comte i rei, que era el fons primer de Catalunya i segon d'Aragó.
0: Ah, val, mira...
1: D'acord?
0: I vull que dir... anava amb corona i tot,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, amb corona.
0: Ai,
1: i Loreto, qui era Loreto? Loreto era un... com és que alleten doncs d'un fill d'una altra dona que no té llet i que està en període de lactància i a part d'allò doncs de mamar... Dida. Era la dida del fons.
0: Ah, val. Ai.
1: Sí, sí, és una
0: està
1: figura...
0: Guany. I com era? I com era aquesta, aquesta la Loreto dida?
1: És clar, vull dir, és una figura
0: sí.
1: que lletava perquè sí, no
0: sí,
1: tenia
0: sí, sí, sí.
1: i no deixava de ser una dona normal.
0: Val.
1: Vull dir que no tenia cap títol ni
0: és,
1: res.
0: Bueno, però la seva imatge com a geganta com era? Com és?
1: Sí, vaja, normal.
0: Una cara normal,
1: sí,
0: cabell
1: sí,
0: normal.
1: Més gran, sí. lògicament, perquè, clar, el fons era
0: clar,
1: petit,
0: clar.
1: Era nadó, i va anar creixent, sí. i l'Oleta és doncs, la vida aquesta, però van fer aquest conjunt de Loreto
0: bé,
1: i Alfons, i Alfons tenia títol, clar,
0: sí.
1: vull dir que era...
0: Maco, no, per això.
1: Sí, les dues figures. Llavors hi ha una tercera figura, com aquí, que també en parlarem a Tordera, que és en Quico, del Montseny,
0: que
1: una
0: guai.
1: Figura clar, més petita i d'allò, però li dona gràcia, és les imatges al vídeo es veuen tots tres, encara que la imatge de l'ermita doncs no és el especificat, vaig voler fer doncs un conjunt de tota la gent doncs que estava allà doncs al paratge perquè hi ha una esplanada, hi han dues, feien dues paelles d'arròs.
0: Caram.
1: Sí, i la gent, esclar, anava allà. I després hi ha un turonet, perquè això és una esplanada, diguem que està als 990 metres d'alçada, i el que és el turó, que hi ha una torre de vigilància pels focs i tot això, és un tema molt delicat, clar. Perquè aquí sí que més hi hagués un incendi en època, sobretot, d'aquestes de sequera, això és molt perillós, no? Doncs, està molt bé, és un paratge, però clar, aquí lògicament estem a una certa alçada, les vistes són impressionants del Montseny i totes les rodalies, i es fa doncs aquest arròs. És clar, jo no anava preparat aquest dia, perquè dic, bé, si hi ha arròs, jo tots els llocs
0: d'allò,
1: dic
0: no?
1: que faré, pagaré el tiquet i d'això, perquè com me vaig enterar, això era un dissabte 25, diguem que no és el dia de Sant Elies, Sant Elies és el juliol. Clar, dius, fan una pleca com a Sant Ponç. No, aquí és diferent. Abans es feia el juliol, quan és el Sant Elies, i es feia un altre, doncs, en el mes d'abril, el 25, doncs, sí. Perquè el 25 és Sant Marc.
0: Ah, val.
1: O sigui, no té res a veure, no té el sant, no? Però ho fan aquesta data. Val. I el juliol, ara ja pràcticament no es fa. Es fa un sol cop, i el dia del Sant Elies, doncs no... Sant Elies
0: no coincideix,
1: és val. Perquè van passar una pista molt important i tot això, i ja ho sabem, totes aquestes llegendes d'això, van dir que si el poble es curava i la pesta i això ho erradicaven i vull dir que ja passava i tot això, que construirien, i per això Sant Elies, doncs van fer sí. aquest sant i van construir aquesta ermita. El tema d'arròs. Bé, ara anem en conjunt, doncs, el dilluns, que precisament aquest dilluns, doncs, 11 de maig ha sigut Sant Ponç. Què tenim? Tenim dues figures, també. Tenim en Pere Botero.
0: Ah, sí, i tant.
1: Val? Vull dir, la figura masculina. I la femenina és la Roseta Carnicera. D'acord? Aquesta és la parella que representa, doncs, el poble de Tordera. I llavors tenim, que sí. més cap aquí, amb un acte, doncs, de commemoració i de celebració aniversari, doncs, de la gegantera dels de Tordera, va sortir una altra figura, que és el Tordereta, d'acord? Que és la figura aquesta més petita, però que li dona un conjunt, doncs, maco, la diferència. En quant a l'arròs, hi ha diferències abismals. Com vaig entrar, doncs, ho he parlat abans, doncs, acabaven el dia 22, tres dies abans, els tiquets. Però, clar, a través de l'Ajuntament...
0: I l'encàrrec també, no?
1: Sí, perquè jo, clar, jo no tenia... Dic, a veure, ja que trobarem allà... No, es veu que acaben, fan les racions i d'allò, comptades, se'ls ho va dir, que no crec, perquè l'organització i tot això suposo que també tenim de guardar. A veure, a mi l'excusa que em van dir, que estaven molt comptades, i que hi havia un grupet o uns quants nois que també em demanaven, no, jo no sóc un grupet ni sóc d'allò, jo vinc pujant en bicicleta fins aquí. Quanta gent ha pujat en bicicleta aquí? No vaig veure cap altra. Hi havia algunes bicicletes petites, però gent que portaven la furgoneta o el que sigui i feien d'allò.
0: Sí, volta,
1: però ciclistes que pugessin com a excursió, com feia, i més a més, que podien haver pujat de Sant Pere de Vilamajor, del poble, dels propis ciutadans de... No, jo venia venia del Maresme, venia de Tordera, i tenia el meu recorregut. Per mi no era una supersortida, però que estava bé. Jo volia...
0: Els hi vas dir tot això, mitjanament?
1: Vaig començar a iniciar, però com que vaig veure que no hi havia gaire recepció, dic, però si jo necessito... I a més, pagaré el tiquet. Vull dir que jo no vinc aquí de gorra ni res. Jo vull viure la festa i provar l'arròs. No va haver-hi maneres. I llavors, doncs, mira...
0: I el veies, l'arròs, encara allà una mica?
1: Em quedava perquè ja anàvem per les postres, llavors. Anaven repartint, hi havia també un servei que repartia ampolles de cava, jo tenia molta set. No portava bidó aquest dia. No portava bidó ni res. Vaig veure, però esclar, no vaig poder carregar el bidó a la font de Borrell, que hi ha una font més avall, i rajava.
0: Menys mal. I ni una copeta de cava van deixar fer? Res, que fort, no?
1: Portava un tros d'entrepà integral, un tat de melmelada de figa, no sé, allà, res, sense veure, no portava aigua ni res, sense veure, llavors ja vaig veure la font, això que vam treure-lo de la cervesa que vam explicar la setmana passada.
0: Que fort, molt malament. No?
1: A veure, hi havia una de les persones que estava allà, que és el que d'allò els tiquets, estava convençuda de donar-me. Però, esclar, no tenia autoritat, es veu, i va demanar una altra persona i diu, no, ui, semblava que havia fet un... Dius, aquí ho deixem. No vull criticar ni vull d'allò, jo m'ho guardo, perquè aquestes coses... A veure...
0: Home, però és que, esclar, a veure, que et donin un cullerot d'arròs...
1: Hasta una casa. Si ve jo me recordo el camí de Santiago, que per on passaves, te sortien, te portaven cerveses, te donaven dolços... Per ells és una bendició d'allò. Vull dir, jo no demanava res. Jo només sol·licitava que pagant o el que sigui... Bé, a Tordera no passa això.
0: No, i tant que no, i, tant que, no, i tant que no.
1: Es fa i s'arriba i es fa racions que les que siguin.
0: Sí.
1: Que llavors hi haurà gent o no hi haurà gent o hi haurà el complicació. Però aquí no hi ha cap...
0: Mare meva.
1: Ni es pregunta si vens de fora, ni de dintre, ni res. Això és molt important, vull dir, és un tema. En quant a l'ermita, m'interessava veure-la de dintre.
0: Com era l'ermita
1: aquesta? No, és molt simple, de blanc, ja ho sabeu, hi ha els bancs, hi ha, doncs, el sant, al fons.
0: Com és aquest sant?
1: Sí, com tot allò, dret, és una figura, no és gaire gran.
0: Però és perquè és un capellà o així, o no?
1: Sí, com un ermità, com un d'allò, un sant, sí, amb vestimenta. Està bé, vaig fer una foto que encara no l'he publicat ni res, en fondo res, estava oberta. A més, és molt curiós que no se sol... No se sol tenir, que al costat hi ha un edifici, està tot plegat de lo que és l'ermita. No és molt, molt gran, perquè l'ermita és petita, però sí que hi ha un edifici contigu, està separat amb una paret, que és com a mena de refugi.
0: Ah, mira que bé.
1: Però jo, com hi he anat, els cops que hi he anat, quan està tancada, esclar, que només s'obre d'allò, jo no l'he vist aquest refugi. Potser has de tenir la clau i d'allò.
0: On anar-la
1: a
0: buscar.
1: Doncs a l'accés hi ha una porta també, hi ha una segona porta al costat, i hi ha un banc per reposar, per si has de... Clar, estem en una zona que a vegades pots no sé, trobar-te amb una tempesta,
0: sí, oi, tant.
1: Amb forts vents, amb pluges i tot això, i és clar, per baixar amb una zona poblada i per protegir-te d'això, és complicat, t'has de quedar allà. Vull dir que, doncs, com a refugi, a més molt, molt maco el veig, jo no havia pogut accedir mai, i hi havia la plantada dels dos gegants i d'en Quico, doncs,
0: quina gràcia, no?
1: Està molt bé, perquè són figures, doncs, d'allà, del poble. També la zona, doncs hi ha el turó, que hi havia canalla, que estaven jugant allà, i a les vistes des del turó, clar, no hi ha res t'empara, tens una visió molt maca de la zona, perquè són valls.
0: Ah.
1: En l'altre costat, que toca, hi ha una zona que hi ha una residència rural i tot això per fer colònies i així, que està més a un fons, i això, aquesta vall, i és la que puges des del poble de Sant Pere, veus, hi ha una serra que es diu Serra de Palestrins, al costat, sobretot perquè és la imatge que sempre tinc. De l'altra banda, no tant, perquè a l'altra banda ja tens el baixant i tens el que és doncs la vall del poble de Montseny, la carretera que va de Palautordera fins a Collformic i fins al Brull i Ceba.
0: Tot això està asfaltat, tot això que parlem,
1: hi ha una carretera, que baixes allà, no tens... I llavors, a l'altra banda, tens el que és el massís principal del Turó de l'Home, a les Agudes no, perquè queda enrederida, no el veus, però si el Puigsesolles, on hi ha les antenes, doncs tens allà. Però aquesta altra banda, doncs diguéssim,
0: no
1: tirant cap a Barcelona...
0: Tant,
1: No, s'ha de conèixer. Hi ha la Serra de Palestins, que també té 1.000 metres d'alçada, i llavors trobaríem la vall de Vallfornès, que és on hi ha un embassament, que això n'hem parlat, i on hi ha el famós castanyer gros de Can Cuc, que és el de perímetre, que hi havia viscut un carboner amb unes quantes ovelles, i dormia i feia foc inclús a dintre la que és la soca d'allò, perquè es va cremar durant 3 dies, d'acord?
0: Sort que era ben gruixut,
1: era com un habitatge,
0: no?
1: Però el castanyer continua. Doncs la visió de part de boscos i d'això, i pistes per anar amb bicicleta i peu, bueno, que pots fer, però amb bicicleta és que és un paradís. Tota aquesta zona del Montseny és un paradís.
0: Tens temps a parar-te o te pares obligatòriament?
1: Sí, he de fer vídeos, he de fer fotos i tot això, i a vegades, bé, les fonts, històries, vull dir, que hi ha molts aparatges. Vull dir que no t'acabes mai.
0: Tenim aquí ben a prop aquest Montseny que encara no el teniu prou conegut.
1: Que va. Mira que hi he anat vegades i m'hi he passat hores, molts de quilòmetres, centenars, mils de quilòmetres i has fet pel Montseny. I encara em queden llocs per anar i experiències per viure, com aquesta de l'aplec de Sant Elies. Del poble... Home, a veure, Sant Elies és una ermita que és molt maca. Si mireu, vull dir, busqueu a través d'internet, qualsevol d'allò, trobareu moltes imatges i trobareu...
0: És gran, aquesta ermita?
1: No, és petiteta. És petiteta, però està ben arreglada, ben cuidada, i està en un entorn que té una mica d'aquesta de pat, bueno, d'esplanada, i la gent, déu-n'hi-do, que hi havia, estava tot ocupat. Vull dir que, a més, feia molt bon dia, feia un solet molt maco, que inclús, mira, que un local, que només que corri mica l'aire i faci una mica de fresca de seguida. Doncs l'experiència aquesta, que és la que he volgut explicar, els vols de Sant Ponç, Sant Ponç és molt nostre, és molt, però també hem de conèixer altres llocs que també fan aquest ple. Però, esclar, el curiós d'aquests dos indrets, encara que, com hem explicat, doncs el tema d'arròs es gestiona d'una altra manera. I les dues són d'allò, però, esclar, hi ha maneres i maneres.
0: Sí, bueno, és el que comentem, que, a veure, la bona acollida és molt important.
1: El foraster sempre s'ha de... Perquè el foraster sempre porta.
0: Clar, a veure...
1: Si està a gust, sempre és una experiència que explica... que comparteix amb el teu poble, amb els amics, amb els familiars, i això és interessant. Ara, si vols una cosa tancada que només sigui pel poble, pels teus d'allò, bé, però, esclar, no ho anuncis,
0: clar,
1: perquè això ho posava.
0: Clar,
1: que si ho veus net, m'has pogut comprar l'etiquet, doncs fes-ho bé, dic jo, eh? I no és una crítica directa.
0: Tens ganes de tornar a
1: dinar? No. Jo ara no.
0: Ja està, dius, a veure...
1: Jo vaig a altres aplecs que fa molts anys i tot això, però aquest ja he vist l'ermita de dintre ja també, i l'acollida, si m'acullen i d'allò, pues sí, però clar, tampoc no tindré cap... No sé, és un sentiment que te trobes perquè et quedes...
0: Sí, molt decebut, sí. I molt poc... Bueno,
1: encara no que hagués sigut, mira, no tenim, però te donem res, un platet o unes cullerades...
0: Aquí te dic, aquí te dic.
1: No, és que ni un gra... ni un gra. Llavors és quan baixant...
0: Home, agafar una mica de cava, que és el que t'he dit, home, lleva una mica de cava, jo què sé.
1: Res. Llavors va ser com baixant, per no trobar-me, perquè ja començàvem a baixar també cotxes, llavors feien també... No, sardanes, em sembla que... No sé si tocàvem sardanes, hi havia una espècie de ball també, una mica alternatiu, no? Doncs vaig, com vaig baixar, per no baixar cap aquí, per no trobar-me, clar, perquè t'avancen i te deixen la pols. És que
0: clar, clar,
1: és molt
0: clar.
1: Delicat, vull dir, és que... A veure, a ningú li agrada passar i respirar pols i tot això. Vaig agafar la via per anar a Santa Susana, al Polell, i anar a un lloc... Ara ja podem explicar-ho.
0: Vinga, va.
1: Va, anem per la pregunta, som-hi, perquè
0: som-hi.
1: És que bé, és que si no, no puc, no puc dir-ho.
0: Som-hi, som-hi, que jo ja l'he llegida, i a veure l'audiència si ha tingut
1: sí.
0: bona
1: són dues
0: resposta.
1: Preguntes. La primera, podem dir, com es diu l'ermita que li dona nom al veïnat de Sant Esteve de Palautordera i que es troba davant la carretera dels refugis del Montseny? Santa Margarida. Santa Margarida.
0: Mira, això...
1: És l'últim espai que hi ha, i aquest sempre és separat de Palau Tordera, que pertany, però és veïnat. I hi ha una petita ermita que és de Santa Margarida. D'acord? I després la segona diu, una vegada de tornada fent la volta des de Sant Elies fins al terme del poble de Montseny, perquè baixes fent el Polell i això de Santa Susana, que és encara aquí pertany al terme de Sant Pere de Vilamajor, eh?
0: Sí.
1: Però llavors més baixant, doncs ja entrem a és el poble de Montseny. No del Montseny, de Montseny.
0: De
1: perquè
0: Montseny.
1: És poble, no que és un poble de Montseny, no. Es diu Montseny, com el nom del massís. Doncs, baixant, quina riera trobem? La Tordera.
0: Home, com baixa de gran la Tordera?
1: Bé, hi ha la foto, la foto aquesta, és des de hi ha un lloc que es diu Les Piscines, que és un càmping. Hi ha un càmping tot l'any hi ha un càmping.
0: Ah, està bé.
1: D'allò, sí, amb tots els serveis, piscina, tenen per...
0: Que poc bungalow. Coneixes Rosa Maria sí. Al Montseny.
1: Hi ha un bungalow, també, per passar un cap de setmana.
0: Ah, molt bé, no, molt bé.
1: També tenen restaurant. També
0: allà
1: per
0: mateix al
1: sí,
0: càmping.
1: Sí,
0: molt bé,
1: i jo he anat a fer alguna cervesa i ser de pas o d'allò, en ple hivern, que passa que els horaris no són com els d'estiu, però sí que està obert, encara que, vull dir, pot fer, clar, ja fa fred, vull dir, és, a més, és una fondalada, vull dir, la humitat de la Tordera. Doncs tot aquest lloc, per què? Perquè era fer la volta i d'aquí agafes la carretera, que baixa, i vas a sortir una altra vegada a Santa Margarida, a Palau Tordera, i cap a Sant Celoni, cap a Tordera a la tornada.
0: Déu-n'hi-do, bones cames, bona
1: això,
0: bicicleta.
1: Això és la plec.
0: Molt d'humor.
1: Sí. I una,
0: molta salut.
1: Una aventura, a part de l'explicació aquesta, doncs, que va molt de la font fresca, sempre ho diré, perquè ara, no, d'aquí en endavant, no, no em perdré, si passo per allà, d'aturar-me a la font fresca del Samón. Perquè a part de la font hi ha els bancs aquests de pedra, i potser trobar-me una altra història?
0: I tant.
1: No serà la mateixa?
0: També podria ser.
1: La llauna de cervesa, no crec. Ja seria massa casualitat.
0: Sí, no recordes parlar de la llauna que entrava allà
1: sí,
0: per
1: any. I estava per obrir. Home, a veure, no feia tampoc calor. Fresqueta, estava bastant... Sí. Devia estar bastant bé. No la, ni la vaig tocar,
0: quina tentació.
1: Rosa Maria, aquestes coses no es pot tocar ni es pot fer absolutament res.
0: Quina
1: és una cosa que la vius, la veus, te l'imagines i dius, aquí hi ha una història... que no sé, es pot prendre perquè la vaig penjar, no sé si algú
0: d'allò... Després pots fer volar la imaginació, mira.
1: Exacte, correcte. Pots imaginar-te de
0: Miquel,
1: tot.
0: Miquel, gràcies per tot el que ens expliques, per tota la informació, la cultura que ens aportes cada
1: indrets,
0: setmana.
1: I sants, llocs físics, geografia, és un tot.
0: Escolta'm, Miquel, ja saps que molta gent ara ja penja moltes... Em sembla que se'ns ho han copiat, molts assalts de llocs. Vull
1: sí,
0: dir que...
1: bé, això també, però els que he de penjar ara és molt difícil que es pengin, eh?
0: Ah, bueno, vale.
1: Perquè, clar, és complicat, eh? Has de ser excursionista i gairebé barranquista, perquè és complicat, perquè el tema difícils per corriols o senders, que són molt difícils, a vegades els arbres, clar, si plou molt de cop,
0: clar,
1: hi ha tempestes i així, pedres que estaven molt tocades, que baixen cada tarteres, d'allò, i, és clar, es perden els corriols i això, i jo m'hi vaig perdre, i això que hi havia estat, eh? I, per exemple, el Gorg Negre, el diumenge passat, és espectacular. Ja veureu les fotos,
0: vinga,
1: no us imagineu.
0: Ens ho mirem. Gràcies, Miquel. Fins
1: a veure.
0: Adéu, gràcies.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
3: Càpsules informatives. Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestra sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernard d'Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, sí que en la recta final, en aquest espai de fons, com hem anunciat, avui tenim la psicòloga del que és l'indret, en el punt del camí, i hem de dir que és la Sandra Cuadros. Bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Jo també, de tenir-vos-te, perquè fa dies ara comentàvem que doncs, no ens havíem acabat de lligar, perquè els horaris de cada un anem així, no? Tots a rajatable. I sí que doncs, fa unes quantes setmanes vau començar doncs, a projectar, a informar sobre el tema de la mort. Uh-huh. És un tema que és molt tabú, i jo vaig pensar, és un salt molt important doncs, que aquí a Tordera, al camí, doncs, faci aquesta proposta de parlar-ne. Uh-huh. I vaig pensar, a la Sandra cap a la ràdio, un dia que puguem, eh? Doncs vinga, Sandra, teniu moltes persones que us demanen suport?
1: Sí.
0: Després d'un dol?
1: Sí, sí.
0: Després d'una mort, vaja.
1: Sí. Sí, sí, sí, hi ha moltes persones que demanen ajuda, de fet cada vegada més, perquè jo crec que a nivell social no estan preparats per això, per acompanyar aquests tipus de dols, i aleshores no troben un espai que sigui segur on ells puguin expressar lliurement el que senten, no? I moltes vegades el que passa és que els dols es van tapant, com que no tinc un espai on poder-ho expressar lliurement, perquè a nivell social anem com tapant les emocions, no? Tot allò que és desagradable, doncs aleshores les persones que estan en un dol no volen fer sentir malament als altres, no? No volen preocupar els altres, i busquen, al final acaben buscant ajuda terapèutica, no? Per poder tenir aquest espai. Mm-hmm. Vull dir que penso que a nivell social també anem complicant una miqueta un procés que hauria de ser natural.
0: Mm-hmm. A veure, parlar de la mort continua sent un tema incòmode, com comenta Sandra. I per què ens costa tant?
1: Bueno, perquè com a societat el dolor no ens agrada i ens connecta amb molta vulnerabilitat, no? Llavors la mort és una cosa que de cop i volta ens xoca amb una realitat que no volem, que no controlem, no? S'obren masses interrogants en aquí, i tot allò que nosaltres no podem controlar ens incomoda, i tot allò que és dolorós per nosaltres ens incomoda, no? Aleshores també quan algú parla d'aquestes coses, no?, que no volem parlar-ne, ens remou lo nostre, ens remou la nostra pròpia història, ens anem a pensar què podria passar, no? I llavors, com que tot això ens desagrada, ho anem tapant.
0: Hi ha molta gent que es programa molt la mort. Uh-huh. Es programa d'una manera, doncs, vull que em vesti...

0: Deixi'm decidir, perquè això és recomanable o creus que bueno, és un pas cap a entendre o acceptar la mort? No sé.
1: Bueno, penso que això és molt favorable, perquè al final per aquesta persona és com la seva última voluntat, no? I és com vull controlar i vull saber i vull fer fins que jo pugui, no? I quan jo no pugui vull deixar-ho com vull que sigui, i això diu molt de la persona, no? I també que és una persona que si està planejant tot això segurament està parlant de la mort i segurament la té present, no? Mm-hmm. Llavors respectar això és positiu, i també és molt positiu i molt tranquil·litzador per la família que queda, perquè aleshores ja sabem què és el que volia, no?
0: Sí. Què és realment el dol? Com el podríem descriure?
1: El dol és un procés d'adaptació i davant d'una pèrdua molt significativa, no? I és un procés d'adaptació a una nova realitat. I tant pot ser per la pèrdua d'una persona estimada com per qualsevol altra cosa que implica una pèrdua significativa, no? Pues un canvi de relació, una separació, un canvi de residència, no? Tot això també són dols. I fins i tot canvis vitals en la pròpia etapa, o quan els teus fills, no? ja volen sols i ja se'n van de casa, no? Tot això també hi ha un dol aquí darrere, no? Es reacciona a nivell, en totes les àrees, no? A nivell emocional, a nivell mental, a nivell físic, a nivell fisiològic, vull dir que ens abarca totes les àrees, és com molt difícil tapar aquest dol, no?
0: Sandra, quan parlem de dol, de què estan parlant exactament?
1: D'aquest procés. És un procés on hem de poder pair algo que ens costa moltíssim significativament, no? És algo que hem perdut i que hem de poder d'alguna manera digerir, i necessitem, doncs, fer aquest procés.
0: Cada persona el deu viure diferent. I també, a veure, moltes persones es troben de que no és acceptat de la manera que ells decideixen viure el dol. Uh-huh. Això és un problema per a la persona que està passant un dol, no? Aquí,
1: sí,
0: aquí.
1: Jo crec que això que dius és superimportant. Cada persona el viu d'una manera diferent, i tendim a comparar i a jutjar i a tenir com una cosa escrita, no? Implícitament. És com que una persona que està en dol no pot fer activitats o no pot fer vida aparentment normal, perquè aquella persona llavors no està patint dolor. Llavors, cadascú viu les coses d'una forma diferent, no només la pèrdua, no? Llavors, hi ha persones que connecten amb una hiperactivitat i que necessiten sortir de casa, fer coses, per poder sobreviure. Al final són mecanismes de defensa que cadascú fa el que pot, no? Davant d'una pèrdua així. Hi ha d'altres persones que prefereixen viure en silenci i aïllar-se. Hi ha altres persones que necessiten expressar-ho plorant, però no aquella persona que no plora, és una persona que no pateix o que no sent dolor o que està tan feliç perquè està fent coses, no? Vull dir, aquí hi ha molt el judici que com a societat també tenim, no? Llavors, el primer que jo sempre dic quan fem teràpia en un context terapèutic o quan hi ha un grup, que quan estem de tu a tu és diferent, no? Però quan hi ha un grup, el primer és no comparar les pèrdues, perquè dintre d'un grup et venen pèrdues de diferents tipus, no? I ells mateixos se senten malament quan comparen: ostres, és que aquesta persona ha perdut el seu marit i jo he perdut un gos. Ja, bueno, no comparis. Perquè al final el que fa que una persona tingui més o menys dolor és la vinculació que tu tenies amb aquella persona. Aleshores, és diferent com cadascú ho pugui viure, i potser per aquella persona el vincle que tenia amb el seu gos era extremadament fort, no? Llavors aquí és respectar el com ho facin, perquè ja tenen una llosa molt gran a sobre i cadascú intenta treure el cap com pot, no?
0: Les frases que es diuen, com dir una pèrdua, aquestes frases que suposo que tothom les diu amb bona intenció, però les frases de dol, què en podríem dir d'això? Calen? No calen?
1: Clar, això, mira, jo et diria que a nivell social no estem preparats ni educats per situacions desagradables. Quan tu veus una persona plorar, quan tu veus una persona trista, el que tendim a fer és treure-la d'allà. Vinga, va, fes no sé què, no? Mm-hmm. Ja normal, de normal, quan tu veus algú que està així, tendim a que no connecti amb el dolor. Amb allò desagradable, millor que no. Aleshores, què passa? Que quan hi ha una pèrdua, el dolor és tan gran que et solen dir frases com ara has de ser fort, ara has de tirar endavant, home, va viure molts anys i va ser molt feliç, no? Intenten com justificar tot això, i el que estan fent és invalidar el dolor. Llavors, això no ajuda gens. És millor estar en silenci, és millor respectar, és millor no dir res, és millor dir, mira, no sé què dir-te, però jo estic aquí, no?, per al que tu necessitis. Perquè l'altre tot i que estan amb bona intenció,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no ens ajuden perquè d'alguna manera ens tapen encara més aquest dolor, ens fan sentir malament perquè veiem que l'altre està patint per nosaltres i aleshores el que tendim a fer és a callar. Llavors, què passa? Que vivim el dol moltes vegades en silenci, sols, en l'únic espai on nosaltres podem expressar, no?
0: És realment important tot el que anem explicant sobre aquest procés, doncs, de la mort, del dol, i sí que me quedo també amb el que són aquestes teràpies que aneu fent, doncs, en grup, i teràpies personalitzades. És així,
1: sí,
0: no, Sandra?
1: És així, sí. Hi ha moments en què hi ha persones que el dol els dificulta la seva vida i que necessiten un espai on poder expressar, i tenim les dues parts, no? Hi ha persones que venen a nivell individual a teràpia i persones que a vegades ho compaginen també a dintre del grup de dol, no? Penso que és important que les persones que venen al grup de dol també tinguin un acompanyament terapèutic individual.
0: Va,
1: perquè
0: clar,
1: el grup de dol és un complement que ens ajuda, que fa que ressoni, no? Al final la meva vivència ressona amb la vivència de l'altre, em sento superentès, em sento com molt reconfortable, no? Tot em ressona i ajuda a sentir-se acompanyats, perquè el dol, al principi, quan una persona es mori fa pocs dies de la pèrdua, estan molt acompanyats. Però quan ha passat un temps, xoquen amb la realitat que tenen.
0: Clar.
1: I es fa molt evident que aquella persona ja no hi és, no? I aleshores això costa i els sentiments de soledat hi són molt. Quan estan en grup, ells sols, aquest grup, els serveix de sosté. I llavors utilitzen el grup, hi ha el grup del que fem presencial, no? Que aquí es fa un treball, però alhora hi ha un grup de WhatsApp obert per ells, on també tenen aquest recurs, no? I quan veus des de fora, no? Jo sóc la que acompanya el grup, però quan veus des de fora que per un Sant Jordi entre elles, doncs, es felicita, no? Que hi ha com, bueno, que ho estan passant malament,
0: sí.
1: I tenen una cosa comú, no? I els hi serveix de refugi, totalment.
0: Ens pots guiar una miqueta, Sandra? Com podem ajudar amb una persona que està passant un dol?
1: Jo crec que la base és el respecte. Respectar el seu temps, respectar les emocions que té, fer més silenci, més escolta present, sense intentar treure-la d'aquest dolor que ella té, no? És com, explica'm com estàs de veritat, no? Jo a vegades els hi dic, no? A les persones és, com estàs? Bueno, vols que t'expliqui com estic de veritat? O és que et digui com estic automàticament, no? I jo crec que ells necessiten això, i molts espais de respecte, de que no se'ls hi forci res, no? Per exemple, per Nadal vam fer una xerrada sobre el dol. Clar, quan és el primer dol, el primer Nadal sense una persona, és molt difícil. I hi ha moltes coses que potser no em venen de gust, no? I aquí és respectar, preguntar, et ve de gust fer això, no? Perquè si no és com que hi ha coses que no en parlem, però que hi ha una tensió en l'ambient, no? Que tothom ho percep, no? I jo penso que és el respecte a la base.
0: Perquè, consideres que hem parlat una miqueta abans d'entrar en antena, no deixem espai al dol. És la societat, és el moment que vivim, o és que també ens hem acostumat a anar de pressa amb una pèrdua que realment, doncs, no té solució?
1: Jo crec que a nivell social cada vegada estem més en la productivitat, en el fer i en l'estar bé, no? No hi ha espai per tot allò que és dolent, que és desagradable, no li donem un espai. Fixa't que abans és com que tu ara vas pel carrer, tu no saps si una persona està en dol o no, perquè la majoria de vegades no guarden el luto que abans antigament es feia, no? Clar, el luto era una manera de protegir-se, tant la persona que està en dol com l'altra, no? Perquè quan jo veig que aquesta persona va vestida d'aquesta manera, ja tinc una pista que aquesta persona, pues, té un dol, per tant, hi ha algú que m'alerta, i aquella persona li serveix de protecció. Quan ara això ja no es fa, no? Això es feia més antigament.
0: Però es pot seguir fent, qui ho vulgui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es podria seguir fent, o simplement poder respectar i no jutjar tant. Que passa que també la societat que estem és una societat que jutja, no? I que et diu que, vinga, passem, next. I el procés de dol és un dolor molt gran i necessita temps. Necessita un temps per poder-se curar. No és algo que passa així tan ràpid com una malaltia. És un procés que hem de travessar. Quan estem a teràpia, em fa molta gràcia, perquè els pacients em diuen, no? Parlen de les fases, no? Que està com, bueno, que hi ha com unes fases establertes, no? I ells me diuen, no podem passar d'aquí a aquí? I dic, no, és que no pots saltar el dolor. Has de poder-lo travessar, poder-lo transitar, per tu poder-lo integrar a dintre, no? No és tan fàcil com anar passant unes fases, no?
0: Jo crec que una de les coses que sempre me capta l'atenció, és a dir, esperes que com el sentis a dintre teu. Això és un sentir que el tens igualment, tot i que no el tens presencialment, no? El tens, sí, a dintre, no?
1: Això que dius és molt enfocat en el que nosaltres, com jo acompanyo el grup de la pèrdua, és des d'un model que parla del vincle continuat. Llavors, el que et diu aquest model és que el que mor, quan la persona mor, és la relació física, el que jo tinc físicament amb aquella persona, mm-hmm, no? Però la relació emocional, aquesta no mor mai, no?
0: Clar.
1: Llavors, des d'aquí, és com, bueno, és una visió més possibilitadora i més esperançadora, no?
0: Mm-hmm.
1: Penso que és important.
0: Creus que parlar de la mort ajuda, per exemple? A veure, hi ha vegades que si quedes en un grup d'amistats, el tema mort segurament que no sortirà mai, parlar de la mort, perquè tothom, a veure, sembla que, bueno, hi ha alguns que sí, alguns que no, tenen, uh-huh, por a la mort, no?
1: Sí, sí. Bueno, ajuda perquè, d'alguna manera...
0: Seria interessant parlar-ne? Com
1: sí, sí, sí, seria interessant parlar-ne, parlar de les persones que ja no hi són, perquè és una manera també d'honrar-les, no? I de que, d'alguna manera, es vagi naturalitzant que aquestes persones ja no hi són, però en parlem d'elles, no? Uh-huh. I les tenim presents. I alhora, parlar de l'amor és incloure-la com una part més de la vida. Vull dir, és una cosa que tots sabem que passarà, però no en parlem, no?
0: Sí.
1: Com que no ho controlem i no sabem què passa, no en sabem de què hi ha darrere, doncs no en parlem. Però realment posar-la en escena ens dona un valor a la vida, perquè llavors ets més present, valores altres coses, valores el temps, valores les relacions d'amistat, els vincles, les famílies, no? Poses com la mirada en l'essència, perquè si tu saps que et moriràs demà, no? Què faries?
0: Ja.
1: Moltes coses, no? Ja. Però clar, com que allò ho evitem... És com que no som conscients tampoc de que estem vius. Jo crec que és important tenir-la present, no des d'una visió de ai, que ens morirem, i molt negativa, molt obsessiva, però sí com per donar valor a que estem vius, a com estem i a l'essencialitat, no? del que realment és important.
0: L'ajuda dels professionals ajuda molt. Jo ho tinc que dir per experiència. Quin és el procediment que feu i com es mou la persona, com ve, doncs, a la vostra porta, vaig al camí, vaig buscar ajuda professional sobre aquest tema, com la rebeu, com vosaltres considereu que aquella persona necessita X segons la seva mentalitat o la seva manera de viure emocionalment amb la persona que s'ha d'anar.
1: Clar, aquí dependrà molt de la persona, i aquí simplement és un espai on la persona demanda i nosaltres, doncs, li oferim aquest espai. En funció de les creences que tingui aquesta persona, de les religions amb les que cregui, si no té cap creença, no? En funció de tot això, doncs, acompanyarem aquest procés d'una manera o d'una altra, no? Com jo treballo la pèrdua, que fa molts anys que m'hi dedico, és des d'una visió més holística. Més holística vull dir que treballo tant des de la part mental, emocional, física i també espiritual, no? Per mi és important, en els temes de la pèrdua, tenir aquesta pota també inclosa.
0: Me comentaves un tancament emocional.
1: Uh-huh.
0: Quan es logra aquest tancament emocional? Hi ha un moment determinat de la ment de la persona que ho pateix? Hi ha un aquí, fins aquí arribo?
1: Bueno...
0: I ara, doncs, surto, i ara, si estava, doncs, passant el dol, doncs, ell sol, i ara surt, i ja... Això és un tancament o no?
1: No. Un tancament és quan la persona pot integrar la pèrdua a la seva vida, sí? Jo, per mi, és això, quan ell pot fer vida absolutament normal amb aquella pèrdua integrada. No és que m'oblidi i ja no penso en aquesta persona, però ja no cou cada vegada que jo parlo d'aquesta persona, no? És com algo que s'ha cicatritzat, que sempre estarà allà, no? Però és algo que ja no cou. Per mi és algo així.
0: Uh-huh. Acabem. Quina idea t'agradaria que quedés ara en els oients amb el que hem dit, que segurament que podríem borjar una mica més, Sandra, i en diferents entrevistes parlarem alguna miqueta. Què t'agradaria que quedés als oients, de tot el que hem dit?
1: Bueno, jo, per mi, la relació de que el dolor i l'amor bueno, que el dolor és el preu a l'amor, no? Que d'alguna manera, com més estimes en aquella persona, més dolor hi ha. Quan més vincle tens amb aquella persona, més dolor hi ha. Per tant, que no s'empenyin a amagar el dolor, perquè amagar el dol no l'ajuda, sinó que puguin expressar i que puguin buscar espais on te puguin expressar de forma lliure, sense sentir-se incòmodes.
0: Sí, perquè a vegades, segons on t'expresses els teus sentiments, si ho fas a nivell de grup, que sigui allò que diem, no? No és un professional. Uh-huh. Després és allò que sempre diuen que el que no vols que se sàpiga, resulta que després s'escampa tot arreu, no?
1: Sí.
0: Aquí hi ha la professionalitat dels psicòlegs per poder-nos ajudar. I que bé, doncs el dol, vull dir, moltes vegades ara van sortint flaixos a whatsapps, pensa que d'un moment a l'altre pots morir i tot això, i esclar, molta gent diu, ai, tot això el trec, a veure, no, perquè són coses que és la veritat, no?
1: Sí, sí, però no hi volem connectar amb això, no? I és com desmitificar una miqueta també. Una de les coses que poder m'agradaria dir és que s'ha acostumat a parlar de les fases del dol com que hi han unes quantes, no?
0: Sí.
1: I tothom les té molt clares, fa xoc, negació, acceptació, no? I la gent es pensa que ha d'anar com de forma lineal fent aquestes fases. I realment no és així, el dol. Quan tenim aquesta visió, creiem que estem anant enrere. I és que realment no és així, no? És un procés molt més caòtic, que sí que hi ha unes fases, però són unes fases que és el més habitual que se sent, no? Que se sent ràbia, que se sent tristesa, que hi ha una acceptació, tot això és el més habitual en persones en pèrdua, però no és així de lineal, no és ara he passat aquesta, ara ja em toca l'altra. No funciona d'aquesta manera, no? Llavors una miqueta el missatge és, bueno, potser hi ha dies que sento ràbia, vale? Potser hi ha dies que ara ja sento més tristesa, hi ha dies que sento més alegria i després de cop i volta torno a tenir ràbia. No és que hagis anat enrere, no? És forma part d'aquest procés. I no és tant un procés lineal, sinó com més espiral, no? I llavors és com que sembla que anem endavant, enrere, no?
0: Clar, clar.
1: I jo aquest missatge sí que el voldria donar, perquè a vegades venen i diuen, ostres, és que sembla que estic pitjor que abans, perquè ara torno a tenir ràbia, no? I dic, bueno, és que és normal, tens motius per estar enfadat, no? T'han arrebatat alguna cosa, no?
0: Clar, és
1: normal que tinguis això.
0: Bé, doncs un tema tan present, tan viu, com la mort, perquè tots hi arribarem, i que bé, l'ajuda de professionals, doncs crec que també ens ajuda molt a poder-ho acceptar, pair i gestionar-ho de la millor manera possible. Una persona que tingui un ser estimat a casa seva en cendres, o la tingui amb un nínxol, l'ajuda més o l'ajuda menys?
1: L'ajuda igual.
0: L'ajuda
1: igual. Jo crec que aquí és el que et deia de no jutjar-ho, no? Hi ha persones que no estan preparades per encara posar les cendres a cap lloc fora de casa seva, no? I llavors, de moment, les tenen en allà, no? És important que les tinguin perquè simplement el que els serveix és ubicar aquella persona. Quan tu ho tens en un nínxol, el que fas és ubicar-lo fora de casa teva en un lloc. Però t'ajuda el fet de que està ubicat allà. És a dir, que si jo vull anar connectar amb aquella persona, parlar-li, no? el que sigui, aniré al cementiri. No?
0: Sí.
1: En el cas que ho tingui a casa, això ho faré a casa.
0: Clar.
1: No tindré la necessitat d'anar fora. Però això no vol dir que el dol no avanci perquè jo tinc aquestes cendres. Bueno, de moment les vull tenir aquí un temps més.
0: Va.
1: A vegades decideixen després dir, ah, pues mira, em posarem unes aquí al pati. Ah, pues mira, farem no sé què, no? Vull dir que també a vegades, quan no s'ha deixat escrit què vull fer, no s'atreveixen.
0: Clar.
1: I llavors ells, i si les llancem en un lloc i ell no volia estar en aquest lloc, o si...
0: Clar.
1: I llavors tenen molts de dilemes amb això, no? Quan hi ha assumptes pendents, quan no sabem, dificulta la família.
0: Clar.
1: Perquè no saben què seria el millor i no volen ofendre.
0: I volen que ell, la persona que...
1: els hi doni l'aprovació, sí.
0: Molt bé, Sandra, és un plaer tenir-te aquí. Gràcies per
1: gràcies
0: venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I tornarem.
1: Molt bé,
0: vinga.
1: Gràcies.
0: Recordem el telèfon del camí, sisplau.
1: El camí és 679... 57 80 02.
0: I recordeu que està en el carrer Bruc, que fa
1: un anyet que ens hem canviat,
0: que esteu, número 7, i que bé, podeu anar allà i podreu trobar les Sandres professionals i buscar la solució al tema que calgui. Fins
1: molt
0: la propera,
1: gràcies.
0: Sandra.
1: Gràcies.
0: I bé, nosaltres posem punt i final, passen ja uns minutets de la una, i gràcies per la seva atenció. Esperem que els haguem acompanyat, ben informat, i més que tot, avui et diuen que és el dia del somriure, doncs somriem, encara que sigui per un moment. Una abraçada radiofònica. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: FM. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
2: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
1: Dijous 14 de maig de 2026 es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. El projecte d'ampliació duplicarà el nombre de quiròfans, augmentarà un 70% la capacitat d'urgències i estarà enllestit entre 2030 i 2031. Ho deia la presentació del conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. Després de quedar inicialment fora de la ruta per falta d'interès, la localitat ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros per instal·lar infraestructures de servei per a ciclistes. Ho avançava la consellera comarcal, regidora d'Esquerra també a Tordera, Marta Paset.
4: Que a través d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no? Al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipament que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Diversos ajuntaments ja han demanat al govern recuperar el sistema d'inscripció anterior, on les famílies podien escollir lliurement si registraven el naixement al municipi on havia tingut lloc el part o bé al seu lloc de residència. Parlem també que Badruna Tordera posposa pel divendres 22 de maig la festa Alumni, que s'havia de celebrar aquest divendres. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps. En esports, l'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i gent i sènior. L'entitat torderenca busca noies a partir de 16 anys i durant tot el mes de maig hi ha portes obertes per entrenar gratuïtament. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Tenim per endavant un dijous que, en general, serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada a la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui en el conjunt del Maresme no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà doncs moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
1: A la segona part de l'informatiu connectarem amb els alumnes de 6è de l'Escola Inés Iglesias que estan aquests dies de colònies a Eurostage, a Caldes d'Estrac. I, com és habitual els dijous, farem l'apartat d'efemèrides. Recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat en aquesta edició d'avui dijous, 14 de maig, dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa. En la darrera assemblea de l'agrupació local es va confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà Toñi García, actual regidor i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com a meditada, natural i presa conjuntament. Delgado ha estat la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada. Ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat era el moment de buscar una nova energia per al projecte.
1: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ella és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
0: Per en fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat els moments més complexos de les darreres legislatures, marcades per fenòmens com el temporal Glòria i la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes, ha subratllat la satisfacció de la política de proximitat.
1: En aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i sobretot qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
0: Actualment regidor de Promoció Econòmica, Formació i Inserció Laboral, Delgado ha aprofitat per reflexionar sobre com ha canviat la societat tordarenca en aquests anys. Ha assenyalat que ja no vivim en l'època d'una professió per a tota la vida, sinó en un entorn marcat pel dinamisme tecnològic. Segons el regidor, avui dia les empreses no només busquen coneixements tècnics, sinó, sobretot, una actitud proactiva.
1: Tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar, les empreses els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball és un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic, operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions.
0: Amb aquest moviment, el PSC de Tordera mou fitxa, amb antelació, apostant per una cara coneguda per afrontar els futurs reptes municipals. I el nou Hospital Sant Jaume de Calella comença a agafar forma. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va presentar ahir al matí el projecte guanyador que ha de transformar radicalment el centre de referència per a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Es tracta d'una inversió històrica de gairebé 83 milions d'euros que permetrà literalment doblar la superfície actual de l'hospital, arribant als 28.000 metres quadrats. Entre d'altres, els serveis d'urgències gairebé es duplicarà. passant de 42 a 73 vocs. Els quiròfans passaran de 5 a 10 i el nombre de llits s'incrementarà fins a 177, a banda de crear 12 llits nous per a pacients semicrítics. El conseller Dalmau ha estat contundent durant la presentació i ha demanat als ciutadans, citem textualment, vacunar-se contra l'escepticisme. Dalmau assegura que, després de moltes promeses buides en el passat, aquesta vegada va de debò i el projecte ja es troba en un punt de no retorn.
2: Que aquesta vegada va de debò, hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Ja tenim concurs d'arquitectura. Després d'aquest concurs d'arquitectura estem encarregant aquest projecte per fer el projecte definitiu de l'hospital i després del projecte vindrà la licitació per convertir aquest hospital en una realitat. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
0: Pel que fa als terminis, l'equip guanyador té ara 14 mesos per redactar el projecte definitiu. Si tot segueix el calendari previst, les obres estarien enllestides entre 2030 i el 2031. Escoltem el conseller.
2: Que el nostre objectiu, ho hem dit, que Calella tingui un nou hospital, que el conjunt de la regió sanitària guanyi un nou hospital, perquè estem atenent a més de 200.000 persones. Crec que aquest era una demanda de l'Ajuntament, dels ajuntaments de l'entorn, de la comunitat sanitària i dels pacients, i per tant el nostre objectiu era donar la paraula, donar garanties d'aquest hospital sigui una realitat amb l'impuls de totes les administracions. Que el 2028 s'inclogui aquesta partida. Saben que ara estem en redacció de projecte, que haurem de licitar posteriorment l'obra, acabarem el projecte al voltant del 2027, licitarem l'obra, licitar una obra d'aquestes característiques, ens irem uns 8-9 mesos de tràmits administratius i finalment doncs, poder incorporar la partida econòmica per, en els anys successius, anar certificant aquesta obra.
0: L'obra es farà en 4 fases per no aturar l'activitat assistencial. El nou disseny aposta per la sostenibilitat amb jardins terapèutics a les cobertes i l'ús d'energies renovables per reduir el consum un 40%. A més, el nou edifici s'obrirà a la ciutat, eliminant barreres arquitectòniques i millorant l'accés a peu pla per als pacients i les seves famílies. Recordem que l'Hospital de Calella dona servei a més de 218.000 persones de la nostra zona, incloent-hi naturalment els veïns de Tordera.

0: Tordera formarà part finalment del projecte Eurovelo, una xarxa cicloturisme d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics per als amants de la bicicleta. Tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjada d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme, una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvis per a reparacions ràpides i aparcaments segurs per a bicicletes, que serà l'infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, Tordera va perdre l'oportunitat d'accedir als fons europeus Next Generation destinats a aquest projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès en el seu moment. Això va provocar que els diners es repartissin entre altres poblacions interessades. Tanmateix, la situació resultava incoherent, ja que Tordera ha de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa de la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Puig Domènech i una línia de subvenció de l'Autoritat del Transport Metropolità, s'ha aconseguit una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi. Ho explicava Marta Paset, que és consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
1: Per què se'ns obre aquesta porta? És que, igualment, encara que Tordera no hagués tingut cap infraestructura d'aquest projecte, sí que havia de tenir com a inici de la comarca en el nord, no? Igual que Tordera en el nord i Montgat en el sud, sí que havien de tenir els tòtems informatius de que allà començava la xarxa ciclable Eurovelo. Llavors, clar, era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company, conseller Xavier Puig Domènech, que aquí és el que està dedicant molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de la ATM, que és l'Autoritat del Transport Metropolità, exacte, que va, bueno, va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar, doncs, aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho van comunicar, jo em vaig reunir directament amb l'alcaldessa, li van comentar, li van dir, home, és que és un... Aviam, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és el... un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
0: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la restauració i els equipaments al voltant de les rutes. Segons Paset, desaprofitar aquesta xarxa hauria estat una pèrdua per al turisme cultural i de patrimoni que el poble vol potenciar.
1: Perquè, a més, si sempre estem, no, dient que tenim moltes rutes cicloturístiques i, a més, que aquest perfil de turisme és un perfil que porta un valor afegit, no? Vull dir, és, són persones, doncs, que, bueno, dintre... com aquell qui diu que no els hi ve gastar-se 5 euros en una cosa o una altra. Vull dir que al final això també, si surts en el mapa i veus, no, que a través, doncs, d'aquesta infraestructura et venen més visitants, no, al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que, si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
0: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'instal·la l'Ajuntament a accelerar els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible. Més coses. A Tordera, com passa al 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també en molts casos en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha haver tingut lloc al part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar l'inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant això, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials. Tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. A efectes estadístics, els nounats consten com a nascuts a Calella o a Girona, depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part. Malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol. I l'Escola Badrona Tordera informa que s'ha posposat la festa alumni que havia de celebrar demà divendres. El centre assegura que davant les previsions meteorològiques adverses previstes per demà, s'ha acordat aplaçar la festa pel divendres 22 de maig, que coincidirà també amb Santa Joaquima de Badrona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ha posat en marxa una nova campanya de captació de jugadores per als seus equips de futbol sala. Durant tot el mes de maig, el club organitza unes jornades de portes obertes totalment gratuïtes adreçades a noies a partir de 16 anys que vulguin formar part de les categories juvenil i sènior. El club convida totes les noies a provar la dinàmica de l'equip de primera mà. La iniciativa no només busca reforçar les plantilles a nivell competitiu, sinó que posa un fort èmfasi en els valors fonamentals que defineixen el projecte: el companyerisme, l'esforç, la superació i la passió. Per facilitar l'assistència de les interessades, el club ha programat entrenaments 3 dies a la setmana. Dilluns, de 3 quarts de 9 a 10 de la nit, al pavelló Països Catalans. Dimecres, de 7 a 3 quarts de 9 vespre, també al pavelló dels Països Catalans, i divendres, de 9 de la nit a 1 quart de 11, a la pista de Sant Andreu. Les places per a aquestes sessions de prova són limitades. Per aquest motiu, es recomana reservar el lloc posant-se en contacte amb el club o simplement per demanar més informació mitjançant el telèfon 617 878 343.

0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans de trastorns límits de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
2: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
3: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: L'Ateneu Popular Sa Fera Ferotja de Blanes podria evitar el desnonament previst per al proper 21 de maig gràcies a la intervenció de la Fundació Roca Galés. L'entitat ha iniciat els tràmits per comprar el local i ja ha presentat documentació al jutjat per intentar paralitzar l'allotjament d'aquest espai comunitari i autogestionat actiu des de fa gairebé 10 anys. Ens ho explica des de Televisió La Selva, Paula Fernández.
4: La Fundació Roca Galés ha mogut fitxa per intentar evitar el desnonament de l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotja de Blanes, previst per al dijous 21 de maig. L'entitat, referent en la promoció del cooperativisme i l'economia social i solidària, ha presentat aquest dimecres la documentació al jutjat de Blanes per intentar paralitzar el llançament del local. A més, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també s'ha desplaçat als jutjats per acompanyar els representants de Sa Fera Ferotja i de la Fundació Roca Galés.
5: Avui el que hem vingut a fer als jutjats és a donar justament una solució, que és que ja s'ha negociat amb la part del fons que va adquirir la propietat del local un import i unes condicions per poder fer la compra-venda a través de la Fundació Roca i Galés, que avui ha vingut també el seu representant, també ha vingut l'alcalde de Blanes i tot un seguit de persones que ens han acompanyat en aquest acte d'avui, que venen de diferents moviments socials, de diferents partits polítics, també companyes de l'Ateneu, i entre tots el que venim a demanar al jutjat és que s'aturi aquesta data de desnonament, perquè creiem que hi ha una via, que és la via de la compra-venda del local a través de la Fundació Roca i Galés, que a la vegada ens lloguen a nosaltres el local a un preu assequible perquè el projecte pugui continuar, i creiem que aquesta és una solució òptima, és una solució adequada per tothom, tant per la part propietària, que és el preu que va fixar la pròpia part propietària del local, com per nosaltres i per la població de Blanes.
4: Mentrestant, l'Ateneu ha convocat diverses mobilitzacions per defensar l'espai. El 20 de maig es farà una assemblea oberta i un sopar popular a Sa Fera Ferotja, mentre que el dia del desnonament, el 21 de maig, hi haurà un esmorzar popular des de les 8 del matí i una concentració a 2:15 davant del local per intentar impedir el desallotjament.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per aquest dijous, per les properes jornades, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
6: Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Hi ha alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maror, per tant una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis, les mínimes han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugers restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat, que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tenim aquests alumnes de 6è de primària de l'Escola Inés Iglésies aquests dies de colònies, amb molta activitat, amb molta, sobretot, activitat física, amb el mar i amb les activitats esportives com a protagonistes, molt a prop d'aquí Tordera, Caldes d'Estrac. Ens explicaran a continuació com ha estat aquesta jornada d'avui dijous. Alberto Rojo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Lluís. Doncs sí, efectivament, segona jornada de colònies, gaudint al màxim. La veritat és que s'ho estan passant molt bé aquests 33 alumnes de 6è de primària i estem disposats, com sempre, a explicar-vos una mica, no sé si a fer-vos dentetes fins i tot, eh?
0: Ah, potser sí, segurament.
1: Molt bé, doncs tenim aquesta tarda la Yanira, la Lucía, en Jael i l'Eric que us aniran explicant cosetes del que hem fet avui, així que us deixo amb ells.
0: Perfecte.
2: Hola, bona tarda, soc la Yanira i us explicarem una mica com hem començat el dia. Primer de tot, hem començat a fer jocs de taula i després d'un ratet hem anat a esmorzar. Hem esmorzat una mica de tot. Hem esmorzat crispetes, embotit, pa... de moltes coses, molta varietat. I com està... I ara que us estic parlant d'això, també us explicaré què hem dinat. Hem dinat pollastre amb patates fregides i de postre hem menjat gelat. Tot està boníssim. I ara us passaré a la meva companya Lucía. Hola, jo sóc la Lucía i us parlaré de les activitats que hem fet. Després d'esmorzar hem fet bicicleta i vam pujar per la muntanya en una rampa molt gran i després vam descansar una miqueta quan estàvem a dalt de tot i quan vam descansar vam baixar un altre cop superràpid perquè era una baixada molt gran. I després havíem fet tiramarc i havia diferents arcs que havia al gran i als petits. Hi havia moltes dianes i hi havia tres pals per cada un. I ara us passaré amb el meu company Jael. Hola, bona tarda, sóc en Jael i avui us explicaré el cross de muntanya i també dos temps que hem tingut lliures per jugar el que nosaltres vulguem. El cross de muntanya era molt divertit perquè mentre els altres feien bici, nosaltres pujàvem una muntanya amb moltes activitats i quan la superaves, la baixada era o amb una corda que era molt alta a la muntanya o normal caminant perquè a alguna gent li donava por. Jo estava dubtant si pujar-me

0: m'he fet mal. I ara us passo amb el meu company Eric. Doncs bona tarda, Ràdio Tordera. Jo sóc l'Eric i us presento una de les últimes activitats que estem fent per finalitzar la tarda. Hem baixat la casa de colònies durant un recorregut de 10-15 minuts pel bonic poble fins a arribar a la platja, on estem fent activitats amb pilotes, físiques, salts i tota mena de coses, inclús simplement relaxant-nos i observant el bonic mar. Doncs molt bonic, hem aprofitat aquest bonic dia, estic dient molt bonic, sí, la veritat que està sent molt divertit i una experiència que no oblidarem mai.
1: Doncs amb això ens quedem, Lluís.
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que bueno, transmeteu, la veritat és que us ho esteu passant tots molt bé i sobretot cansats, perquè només amb escoltar-vos, déu-n'hi-do, l'activitat física.
1: Sí, sí, a més això, per exemple, el que us explicava l'Èrica, també doncs, aprofitar per fer caminada des de la casa fins a la platja, que bueno, és l'excusa perfecta també per conèixer el poble, que demà, ja dono pistes, que demà coneixeran una mica millor també, perquè faran una activitat en el poble de Caldetes. Vull dir que bueno, es tracta també de conèixer bé doncs, on ens trobem, no?
2: Avui a la nit hi haurà discoteca?
1: Mira, tu saps que ja la primícia, eh? Això deu ser ja del recorregut de connexions amb colònies. Efectivament, la discoteca que no falti, no? I també abans de la discoteca, doncs, segurament també faran algun joc de nit i tot això us ho podrem explicar demà al matí. Així que amb ganes ja de fer la darrera connexió de les colònies i de continuar gaudint d'aquestes hores.
2: Molt bé, doncs a veure si tindran energia per gaudir d'aquesta discoteca demà. Demà ens ho expliqueu perquè déu-n'hi-do. Alberto, nois i noies de 6è de l'Ignasi Iglesias, moltes gràcies, demà parlem i que disfruteu, que gaudiu de les colònies.
1: Molt bé, doncs adeu.
2: Adeu. Fins demà.
1: Adeu.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides, fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho fem a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Fa un any, el 2025, la Colla de Diables de Tordera feia una crida per trobar nous tabalers. L'entitat havia fet una publicació a les xarxes socials en la qual animava tothom a provar, independentment del seu nivell o coneixements previs en música. S'oferia a tots els interessats un assaig gratuït. En parlava als nostres micròfons Lorena García, cap de la Colla de Diables.
1: Sí que és veritat que el post que vam fer anava una mica enfocat al tema de tabals, però també tenim altres accions, com la de malabars i la pirotècnia en foc, que abarca més coses, i tot això enfocat a que entri gent nova, noves idees i una mica tot de renovació. Som una bona colla igualment actualment, però bueno, sempre està bé que hi hagi gent nova amb ganes d'aprendre i formar part de la nostra família de diables.
0: Fa un any, el tordarenc Carles Llopart estrenava també el seu nou single en català, Tonto. El tema era una fusió de pop, electrònica i arrels acústiques que estava publicat a totes les xarxes socials. Ell mateix, a la nostra emissora, ens descrivia el seu nou treball.
2: A nivell musical, jo penso que és una mica, doncs, primera cançó que faig en català, i el piano també, que, com dic, és una mica com, ho sento com una extensió de mi, perquè és un instrument amb qui

0: fet moltes coses i que ens coneixem molt d'alguna manera. Tot això és com l'essència meva i que per ser el primer pensava que hi havia de ser. I per altra banda, doncs, la balada doncs, parla d'una cosa més romàntica, com un desamor, i m'ha fet gràcia perquè a nivell compositiu és com que hi ha una melodia que es va repetint cada vegada d'una manera diferent. La melodia, el que es canta és el mateix, però els instruments de darrere ara són més, més reggaeton o una base més dura. Ara és una base més com si fos un somni, ara és una base més acústica. I jo crec que quan l'estava component per mi era com una manera d'explicar doncs, les diferents cares, no?, que té aquest amor del que parlo i les diferents coses que fa sentir a dintre de cadascú.
1: Anem a fa 5 anys, el 2021, la policia local de Tordera informava de les actes aixecades durant els mesos de gener a abril d'aquell any en el marc de la Covid-19. S'havien imposat un total de 294 denúncies, pràcticament 300, per no complir les mesures de prevenció i contenció sanitàries. 84 actes era per no dur la mascareta, 139 per no respectar el confinament nocturn, 34 per no respectar el confinament perimetral, 27 actes a locals i 10 per consum a la via pública. Ho explicava la nostra emissora el sergent de la policia, Carlos Alemán.
2: Bueno, el balanç positiu, la veritat, sempre ens agradaria posar menys denúncies, la veritat, que això voldria dir que la gent compleix en la normativa, però bueno, entre gener i abril es van tenir que aixecar un total de 294 actes per incompliment de la normativa, de les restriccions que teníem. La gran majoria hem de dir que era pel tema de l'ús de la mascareta o el confinament nocturn, que són les dues grans coses que més hem aixecat actes. Després també hem tingut unes quantes per confinament perimetral, a locals que estaven incomplint normativa i fins i tot algunes per consum a la via pública, grups de persones més grans del permès. Però bueno, dins del catal no ha estat tampoc tan malament. N'hi ha llocs que per desgràcia s'ha tingut de sancionar molt més i bueno, podem estar bastant contents amb el resultat que hem tingut nosaltres.
1: Fa 5 anys l'Ajuntament de Tordera també instal·lava l'Avinguda de Fibracolor, un punt de recollida de taps solidàries. A proposta d'una iniciativa particular que es feia realitat, els taps de plàstic que es recollien es destinaven a l'entitat Junts contra l'AME. El portaveu d'aquesta entitat, Pipo Molina, explicava que era una manera fàcil d'ajudar a la investigació d'una malaltia que no tenia cura.
3: Creiem que és una acció senzilla, com de guardar els taps de les ampolles que consumim diàriament a casa, i tothom que vulgui, doncs, si vol col·laborar d'aquesta manera, creiem que és una acció senzilla. Tots els taps que siguin de plàstic, siguin d'ampolles d'aigua, de fresc, d'oli, de sabó, taps de plàstic d'abrics, d'envasos, per exemple, de pintura també, de tovalloletes, productes de neteja, tot aquest tipus de taps serveixen.
1: Ens situem a fa 10 anys, al 2016, l'Ajuntament preveia posar en marxa aquell any el Banc d'Aliments de Tordera. En concret, era una iniciativa que sorgia de la Regidoria de Participació Ciutadana, també de Serveis Socials. Escoltem el regidor de Participació Ciutadana, aleshores Salvador Giral.
4: Sí que és veritat que ens hem tingut problemes a nivell organitzatiu, perquè sí que al final fer que s'entenguin quatre entitats és complex, però finalment sembla que la cosa s'està desencallant. Càritas al final es desvincula del projecte perquè consideraven que, bueno, per temes, sobretot temes organitzatius, no, i de sistema, no acabaven de compartir la idea, i es van fer a la seva pròpia assemblea, van decidir que es volien desvincular, tot i que deixem, com sempre diem, deixem la porta oberta, que si volen tornar tenen les portes obertes per afegir-se com vulguin. Però sí que és veritat que bueno, aquestes petites coses s'han anat fent que el temps vagi passant. Ara sembla que en aquest últim mes la cosa ha avançat molt a nivell organitzatiu, ja tenim clar com s'ha d'estructurar, i Creu Roja ha agafat prou la iniciativa per acabar d'agafar la responsabilitat d'engegar-ho.
1: Fa 10 anys, el 2016, el programa Pacient Expert arribava a Tordera. Es tractava d'un programa comunitari inclòs dins el Pla de Salut que tenia com a finalitat potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que tenien una malaltia crònica. Explicava l'objectiu del funcionament d'aquest programa Carme Boix, que era encarregada del programa Expert aquí a Catalunya.
5: Per què? Perquè el que es vol i el que es pretén és que, clar, és una malaltia, però la malaltia la té la persona. Per tant, el que hem de fer de la malaltia és sociabilitzar-la. I més quan és una malaltia crònica. Clar, l'etiqueta de que una persona tingui, que és un malalt crònic, a veure, això no és fàcil de portar, perquè a ningú li agrada tenir una cosa que portarà durant tota la seva vida, no? Bueno, doncs en aquesta sessió el que es fa és fer que la gent vagi entrant. Si això ho expliquem nosaltres, els professionals, que ens trobem? Nosaltres ho expliquem des del punt de vista de professional. Però clar, quan ho expliquen una persona que viu en primera persona, clar, la gent s'identifica. Per tant, dubtes que puguin haver i tot, et sents com aquell qui diu, com amb més bona comunicació, perquè dius, oi, aquest li passa el mateix que a mi, i m'entén.
1: Ens situem ara al 2011, fa 15 anys, l'Associació de Propietaris de Terra Brava, l'Associació de Veïns de Sant Pere de Riu i l'Associació de Veïns d'Agora Park havien organitzat una manifestació per denunciar la gestió de l'Ajuntament en les obres d'urbanització d'aquests sectors. El president de l'Associació de Propietaris de Terra Brava, Antonio Díaz, explicava que els parcel·listes es negaven a pagar més cares les obres d'asfaltat que l'Ajuntament els havia promès a un preu més baix. L'escoltaven de fa declaraciones fa 15 años.
6: Ellos, para que la urbanización fuese recepcionada, nos pidieron que tenía que ser asfaltada. Y nosotros en un principio dijimos que sí. Pero ahora resulta que el precio que acordamos, precisamente ahora, hace 3 años, tengo un documento que así lo acredita, con 2 con regidores del ayuntamiento nos dijeron, nada, esto no se preocuparos, Antonio, esto lo firmamos un documento en el que nos comprometemos a que las obras costarán por metro cuadrado 1 o 1,30, repito. Eso es lo que firmamos y tenemos firmado. A la hora de la verdad nos querían cobrar 5 euros por metro cuadrado. Y ahí es nuestra protesta, ahí es nuestra batalla. ¿Por qué tenemos que pagar 5 euros cuando no había ni proyecto? Y el proyecto lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo para presentar algo. No hemos pagado ninguno, ni vamos a pagar.
1: Fa 15 anys també havien començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Fibracolor de Tordera. Les feines de demolició havien començat a l'interior de la fàbrica i es preveia que s'allarguessin durant 2 mesos. Durant aquells dies, un total de 5 màquines treballaven per enderrocar les parets interiors i la façana de l'edifici, i de cara a mitjans d'aquell mes es retiraria la runa i s'aplanaria el terreny. La previsió és que aquell mateix any 2011 comencessin ja els treballs de construcció del nou complex d'Inditex a Tordera. D'aquesta manera posem punt i final a aquest apartat d'avui d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho hem fet, com és habitual, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de la nostra arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys.